I així, senyores i senyors, es va acabar el Hard Bop. Extraordinari tema el que acabem d'escoltar, però és que el disc no s'acaba aquí. El proper tema, en paraules del propi Henderson, és un tribut a Thelonious Monk pel seu ús de l'humor musical. Es diu Isotop.

0: De la tercera peça d'aquest àlbum genial, el crític de jazz Nat Hertzfeld escriu en altres notes del llibret que el barri representa la facció d'Anderson a l'esprit musical. No tenim aquí, estàvem ara discutint si llatí, espanyol,
1: segons les fonts.
0: Estem aquí una mica amb això.
1: L'original diu exactament, deixa'm que m'he perdut, with the Spanish feeling.
0: Bueno, doncs això. I la peça que es va inspirar en la reflexió de Henderson sobre la seva infància a Lima, Ohio. No us perdeu, doncs, ara aquest El Barrio. I si voleu ens podeu trucar i comentar-nos què us sembla, si això és llatí, influència llatina o no. En fi, endavant, El Barrio.

A mi em queda bastant clar que parlava de Spanish espanyol, perquè només em faltaven guitarres clàssiques espanyoles per allí. A veure, ara avançarem 3 anys, fins al 1969, per escoltar un tema vibrant i amb molt de cos. Aquest no serà espanyol, aquest és africà. Es diu Afrocentric i és la segona peça del disc, que es diu Power to the People.

Bé, i ara ja estem a les acaballes del programa, però encara tenim una mica de temps per escoltar la darrera peça. Ens anem a l'any 1992, el disc és Love Life, The Music of Billy Strayhorn, i la peça que escoltarem amb un seguit de grans músics com Wynton Marsalis és Johnny Come Lately.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El desván de Andrea
4: amb l'Andrea Dobrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Primer de tot comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho diu el Roc. Aquí no s'avalua la gent que es fuga porros enormes.
8: No, jo vaig...
7: Això sí, ho tinc a la 4.
8: Sí, molt a la 4.
3: Sí.
7: Però...
8: Aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic, Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí I Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts. Una vegada més a l'Històries en Femení, a l'espai de divulgació que teniu aquí a Ràdio Caldes cada dijous a partir de les 11. I que si voleu escoltar com a podcast, sempre està penjat a la web de la ràdio. Aquí ja sabeu, és un programa que visibilitzem dones, de vegades poc conegudes, de vegades molt properes, amb entrevistes, i d'altres, doncs, com avui, per exemple, parlaré de dues dones prou conegudes. Dues dones que, bueno, repassarem les seves vides perquè podríem dir que són famoses, però també se'ls ha de tenir en compte no només per la seva trajectòria artística, sinó també perquè han estat dues, són encara, perquè encara viuen, dues dones molt valentes que han aprofitat això, la seva popularitat, per defensar els drets humans, per defensar la pau, per defensar la justícia, i això és important. S'ha de donar valor a aquestes persones que podien viure en un estat del benestar, no? O sigui, estar tranquil·les i gaudint del suport econòmic que tenen, i en canvi han posat la veu d'aquesta popularitat al servei de causes justes i bueno, això, de justícia. Són dues vides molt diferents, però que tenen un mateix fil conductor: el compromís, la valentia i també la capacitat de no quedar-se en silenci, de no estar en silenci. Comencem per la primera. Bueno, no he dit qui són. Parlaré avui de la Joan Baez i de la Jane Fonda. Segur que sabeu de qui parlo. La Joan Baez, que és una dona que en aquests moments té 85 anys, podríem dir que és la veu de la consciència, perquè això ha posat durant tota la seva vida la veu i el cos, sobretot en aquest cas la veu, per defensar causes justes. Va néixer el 1941 a Nova York, amb una família d'orígens mexicans per part del seu pare i escocesos per part de la seva mare. El seu pare era científic i la seva mare professora de literatura. Sobretot la seva mare tenia una gran sensibilitat social, era professora de literatura i ella també era una molt firme defensora dels drets humans, del pacifisme. Això va influir molt a la manera de veure la Joan Baez al món, no? La manera de veure el món. Des de ben petita va haver de viatjar perquè el seu pare, al ser científic, doncs va estar contractat fins i tot a la UNESCO. Va viure a diferents llocs del món. A l'Iraq, per exemple. A l'Iraq, a Bagdad, a 1951. Després va estar a Anglaterra, a França, a Suïssa, fins i tot a Espanya, al Canadà. Doncs, bueno, ella va recórrer el món, primer de petita acompanyant el seu pare, ja dic que era científic, i després doncs, per la seva carrera, no? I per la seva defensa dels drets humans. Això de ben jove ella ja mostrava una gran sensibilitat davant de les justícies. Això li va anar de petita ja. Va descobrir la música folk quan era un adolescent, i perquè va trobar que era un estil molt, molt senzill, molt, molt directe, que explicava les històries reals i això, d'una manera planera, no? Amb només 18 anys ja actuava en escenaris importants, i ben aviat ella es va convertir en una veu destacada, sobretot del moviment folk als anys 60 del segle passat, evidentment. En aquella època, dels anys 60, a l'any 61 concretament, va conèixer el Bob Dylan. Clar, si ella va néixer al 41, doncs tenia 20 anys. Ella en aquest moment ja era una mica una estrella ja coneguda, no consagrada del tot, ja tenia el nom de la reina del folk, però en canvi el Bob Dylan no, era un jove músic emergent,
Estava destacant a l'escena del Greenwich Village, que és és una part de Nova York. I també, en aquests moments també ella va coincidir amb altres artistes compromesos, sobretot amb el Bob Dylan va mantenir una relació personal, No sé exactament si íntima, però penso que sí, que van tenir una relació i sobretot artística. Ells dos van formar part d'una generació que creia, confiava, no?, que la música podia canviar el món. Bé, si no canviar-ho del tot, com a mínim confiaven que ells podien ajudar amb la seva música a fer canvis, Això que diem de vegades del gra de sorra, no? Escoltar música, cançons de tant d'ella com del Bob Dylan, generacions han obert els ulls a injustícies i als drets humans. Per això és tan important fer servir aquesta popularitat. Però la Joan Baez no es va limitar només a cantar. Ella va implicar-se activament amb la lluita dels drets civils, ja ho he dit abans, i ella va participar en marxes, en actes, fins i tot al costat del Martin Luther King Jr. I la seva presència, només la seva presència en aquests actes, ja era important, perquè no era només un símbol, era també una manera de fer servir aquesta fama, perquè ella cridava l'atenció i, ja dic, la causa per la que defensava ja es feia més àmplia, no? També es va posicionar molt clarament, i això segur que ho sabeu, contra la guerra del Vietnam. Ella defensava una resistència pacífica i la desobediència civil. Això molt inspirada pel Mahatma Gandhi. En aquest context, l'any 1967 va decidir negar-se a pagar part dels seus impostos per no contribuir amb aquests diners a la guerra del Vietnam. Aquesta decisió la va portar a que fos detinguda amb alguna protesta. Com sabien que havia fet això, doncs quan l'enganxaven amb alguna manifestació, amb alguna protesta, la feien detenir. I fins i tot va passar uns dies a la presó. Ella ho va viure amb molta serenitat, Ella estava convençuda que estava fent el correcte, I ja va dir, després em sembla que ja diré les paraules que va dir, no? Perquè després de ser empresonada, en aquest cas per bloquejar centres de reclutament militar, ella va fer com unes declaracions i va quedar una frase que forma part de la seva biografia, de la seva vida, no? Ella diu algo així com: "Vaig anar a la presó durant 11 dies per alterar la pau. El que estava intentant era alterar la guerra." Això va ser, és una frase que es deia, és famosa. Un dels moments també de la seva vida que va ser bastant impactant va ser que ella va fer un viatge a Hanoi l'any 1972, i mentre ella hi era allà, la ciutat de Hanoi va ser bombardejada. Molta gent, sobretot com ella, doncs hauria marxat, hauria fugit, però ella no, ella es va quedar i va compartir en aquests moments amb la població d'allà de Hanoi. Va cantar als refugis, va escoltar testimonis de primera mà de les persones que hi havia allà, i aquella experiència doncs la va marcar molt, molt profundament. La va portar a explicar al món doncs la realitat de la guerra, perquè ella l'havia viscut d'una manera molt directa, i la va fer que després ella expliqués sempre, doncs ja era pacifista, doncs quina era la realitat de la guerra. Això, després va estar també contra la intervenció i el reclutament l'any 1966, sobretot això, amb desobediència civil. I deia que això, que llançar napalm sobre els nens no és la manera de fer un país més segur o més democràtic. L'actitud actual
sembla estúpida, deia. Dolenta i immoral, són paraules que gairebé es podien posar ara. Aquesta manera d'afrontar la situació és absurda. Ja ho deia davant d'això, de lo que s'estava fent, no? Del llançament del napalm, de què això comportava per la població, sobretot pels nens, i bueno, després feia declaracions com aquesta, no? Que aquesta manera d'afrontar la situació, la vida, és absurda. Amb els anys, la seva carrera musical va continuar, però sempre va estar lligada al seu compromís. Va defensar causes com bueno, això, ja, els drets humans, la llibertat d'expressió, els drets dels refugiats, i últimament, ja en l'última etapa de la seva vida, també està defensant la protecció del medi ambient. És una dona que això ha sabut mantenir-se molt fidel als seus ideals, sense importar-li les modes ni les pressions que ella ha tingut, no? Sobretot això, la seva música. Ella va popularitzar un himne, que ara el sentirem, un himne antibèl·lic, un himne que es diu Saigon Bright. Aquí, amb aquest himne, qüestiona el que es fa sobre el cos humà, amb uns versos que diuen algo així com: quants morts faran falta per construir un dic que no es trenqui? Quants nens hem de matar abans de fer que les onades s'aturin? Això, aquesta cançó és això, pels oprimits, en aquest cas era del Vietnam, perquè la cançó és de l'any 1967, i clar, que aquesta gent no podien parlar per ells mateixos, i ella posava la seva veu per defensar-los. Sentim la cançó aquesta de Saigon Bright.

Doncs ja ho he dit, aquesta cançó està inspirada amb les conseqüències de la guerra del Vietnam. Parla de la història d'una dona que deixa el seu país per començar una nova vida. I parla això, la lletra parla de la pèrdua, de l'esperança, de l'adaptació a un món desconegut, i és molt emotiva, transmet això, bueno, amb la música aquesta, doncs, humanitat i comprensió, no? Hi ha un parell de, bueno, hi ha moltes anècdotes de la seva vida. Una ja us he parlat, és aquesta de que en plena guerra del Vietnam va ser arrestada, no una vegada, sinó diverses, i les paraules aquestes que va dir. Una de les vegades va estar 11 dies empresonada. I l'altra anècdota és que va cantar al Woodstock. El Woodstock era un festival mític, que concretament l'any 1969 ella va cantar, i va cantar embarassada, estava en aquell moment de 6 mesos. Va actuar de matinada, i bueno, l'embaràs era del seu fill, el Gabriel. El seu marit, el David Harris, era a la presó. Era a la presó perquè es va negar a anar a la guerra del Vietnam. I així, doncs, ella, quan va sortir a l'escenari, li va dedicar aquesta part del concert

de Valiente, que és de la Margarita Rivière. És una biografia molt breu, però que és útil, no?, per entendre la seva vessant artística i també la política. Després hi ha un que es diu Joan Baez, Vot d'una generació, que aquest llibre és del Tomàs Fernández. No és brinat si aquests llibres els podeu trobar a les biblioteques, però penso que si no tots, que ara diré que són tres en total, tots no, però potser algun d'aquests sí. Aquest, el de Vot d'una generació, fa una mica recorregut de la seva carrera musical. També es centra en la relació amb el Bob Dylan i, bueno, clar, evidentment, amb el seu compromís social. I després hi ha un que es diu I una voz para despertar, que és una traducció i una recopilació d'entrevistes. Bueno, de vegades hi ha textos i de vegades hi ha entrevistes, sobretot entrevistes, depèn de l'edició que trobeu. Hi ha algunes biblioteques que sí, que no, concretament amb aquest sí, que el podeu trobar en alguna biblioteca, però ho tenen com si fos una antologia de la seva vida, i són això, recopilacions d'entrevistes i de textos que ella havia escrit. També diuen, parlen del seu pensament i tal. D'altra banda, si us interessa, també hi ha documentals sobre la seva vida, que són molt fàcils de trobar al YouTube. Aquests sí que els vaig estar mirant. Un que es diu Joan Baez, una cantante valiente, és un documental d'una sèrie que es diu American Masters, i és molt complet, perquè parla de la seva infantesa, de l'activisme, parla també del temps amb el Bob Dylan, i hi ha trossos de concerts que són històrics. Està bé, vull dir que si no el trobeu sencer, hi ha fragments que estan pujats a YouTube. Vull dir que si no el trobeu sencer, el podeu anar agafant per trossos. Després hi ha un que aquest sí que el podeu trobar a la biblioteca, que es diu Joan Baez, Allà mai nois. És molt íntim, aquest, és bastant recent. I explica aquest explica concretament la seva gira de comiat, i parla d'aspectes personals profuns. Al YouTube només trobareu el tràiler i alguna entrevista relacionada amb aquest vídeo, no? Amb aquest vídeo, però aquest el podeu trobar a les biblioteques, aquest sí que el trobareu. Bé, Joan Baez no va només posar la veu a per tota una generació, també va demostrar que una guitarra, només amb una guitarra, ja pots fer resistència, no? Ella la feia servir, la guitarra, com si fos una eina, una eina o una arma, no m'agrada, però una arma de resistència. El seu activisme inclou més de 6 dècades, o sigui, va estar més de 60 anys, bueno, ara té 85, doncs des dels 20 ha estat més de 6 dècades i això, defensant la no violència i últimament la protecció del medi ambient. El seu compromís va més enllà d'una oposició concretament en aquell moment a la guerra del Vietnam, sinó que el seu activisme ha estat sempre. El 1963 va marxar, ja ho he dit abans, al costat del Martin Luther King, i ella va interpretar un himne que es diu We Shall Overcome. El va interpretar a aquesta marxa que es va fer històrica, perquè va caminar al costat d'ell, no? És una cançó que després es va convertir en un himne, ja dic, molt important per la lluita dels drets civils als Estats Units, i el seu missatge parla d'esperança. Parla d'esperança, parla de la confiança en un futur millor, parla d'igualtat, i després la va continuar interpretant en molts actes i també sobretot en manifestacions pacífiques. I és una cançó que continua, ara la sentireu,
Segur que la

0: shall overcome.
1: Bé, us explico una mica més de la Joan Baez. Avui sortirà un programa molt musical, com no podia ser d'una altra manera, i després ja entrarem amb... perquè encara tinc temes que vull que sentiu, i després ja parlarem de la Jane Fonda. La Joan Baez, amb les seves gires, sobretot al sud dels Estats Units, això, les primeres gires que va fer, es va negar a actuar en locals segregats, o sigui, aquells locals on no deixaven entrar a les persones negres. També es va oposar molt activament a la pena de mort. I també en aquest sentit va recolzar la reforma penitenciària. O sigui que no només estava per la pau, sinó que a més era antiracista, estava en contra de la pena de mort, en fi, i ella creia doncs, que les presons no eren el que havien de ser. Va dintre de la qüestió dels drets humans internacionals, col·labora, dic col·labora perquè encara col·labora, des del començament, amb Amnistia Internacional. Ella ajuda a establir seccions locals i viatja allà a les missions que Amnistia Internacional doncs, porta a terme. Ella participa sobretot denunciant la tortura, defensant els presos polítics, i va fundar una organització internacional que crec que es diu, si no recordo malament o no ho tinc malament aquí al guió, es diu Humanitas. És una organització que es diu Organització Internacional Humanitas, i ella la va fundar. Després, a Amèrica Latina, també. Ella també està ja defensant unes causes que és perquè, clar, ella tenia una herència hispana, el seu pare era mexicà, doncs ella presta una atenció molt especial als drets humans en aquella part del món, no? A l'Amèrica Llatina. Protesta contra... sempre que hi ha una dictadura militar, doncs ella dona la seva veu i, sobretot, dona suport a les treballadores agrícoles. Ella va donant suport, com dic jo, doncs, amb la seva presència només ja crida l'atenció i la gent ja obre els ulls i es consciència més. És incansable perquè vol igualtat entre els éssers humans i igualtat per la comunitat, sigui la que sigui, no? Bé, ara posarem també una altra vegada una cançó i així podrem fer un tall per començar a parlar de la Joan Baez. Posarem el preso número 9, ja que hem parlat de les presons i que ella defensa una manera diferent d'això, defensa una reforma penitenciària, doncs posarem aquesta del preso número 9. És una cançó, no sé si recordeu la, perquè la sentirem en castellà. Explica la història d'un home empresonat per haver comès un crim, un crim en teoria greu. I la lletra reflecteix una mica el penediment i el dolor, sobretot per les conseqüències dels seus actes. Això la Joan Baez la interpreta amb molta sensibilitat, una veu, ja veieu, extraordinària, i això provoca molta emoció. És una cançó que convida a reflexionar sobre la culpa, sobre el que ha de ser el perdó. Bé, la sentim.

Bé, abans de començar amb la Jane Fonda, deixeu-me primer acabar d'explicar una mica la història d'aquesta cançó, però sentint-la m'ha fet reflexionar. Doncs no seria correcte en aquests moments. No seria correcte. Aquesta cançó va ser escrita el 1950. Clar, si ens posem en aquells moments, potser sí. Va ser escrita per un compositor, un mexicà, Roberto Cantoral. És una ranxera molt coneguda, que se sent molt com a música llatinoamericana, i explica la història d'un presoner que està condemnat per haver matat a la seva estimada. Doncs ara me n'adono que potser no és políticament correcte, això. I el seu rival, diu que ell anava tan tranquil i se'ls troba i els mata, així, tal qual. Ella la va incloure al seu repertori i la va incloure en castellà, perquè volia això, mostrar l'interès que ella tenia per la música hispana, no? per la seva ascendència per part de pare de mexicà. Bé, fent aquesta reflexió i aquest aclariment, seguim. La Jane Fonda, doncs també. La Jane Fonda ha tingut una vida amb evolució constant. Ara en aquests moments té 88 anys. Va néixer el 1937, també a Nova York, igual que la Joan Baez, i és filla de l'actor Henry Fonda, aquest també el coneixem, que va ser, és molt coneguda al món del cinema. La seva infantesa no va ser fàcil, perquè va viure moments personals molt, molt complicats. Primer perquè va perdre la seva mare quan era molt jove, i després va tenir experiències que la van marcar molt la seva personalitat, i sobretot la manera de relacionar-se en aquells moments amb el món la van impactar molt. Va començar la seva carrera primer com a model i després ja com a actriu. Molt ràpidament va aconseguir l'èxit a Hollywood, possiblement perquè, clar, ella ja portava un cognom prou conegut, i també perquè ho feia bé. Durant els anys 60-70, ella es va convertir en una de les actrius més importants del moment, no? Va guanyar premis, va guanyar reconeixement internacional. Això, potser no totes, ja deia, no? Potser no totes podem sortir als escenaris o al cinema, però totes podem fer petits gestos de compromís en el nostre dia a dia. Això ja ho deia ella quan era jove. Però, com en el cas de la Joan Baez, la seva vida no es va quedar amb l'èxit professional. També a ella, la guerra del Vietnam, va ser un punt d'inflexió. Ella va canviar a partir de la guerra del Vietnam. La Jane Fonda va decidir posicionar-se públicament en contra. En aquells moments no era fàcil, doncs perquè, clar, si ella depenia també de la seva feina com a actriu, de la seva fama, doncs era una figura pública, i no era fàcil posicionar-se com a figura pública en contra de la guerra del Vietnam. Va fer un viatge a l'any 72 a Vietnam del Nord, que també li va generar molts problemes, va haver controvèrsia amb això. Es va fer una fotografia que es va fer molt famosa, perquè ella va aparèixer amb aquesta fotografia asseguda sobre un canó antiaeri. I, clar, això va provocar moltes crítiques, i durant anys aquesta imatge la va perseguir. Per què? Perquè la titllaven que els havia traït, de traïdora. Amb el temps, fins i tot ella mateixa va reconèixer que aquella acció, el fet d'haver-se fet la fotografia, havia estat un error. Però mai va renunciar al missatge contra la guerra, i després potser ho explico una mica millor. Hi ha diverses anècdotes de la seva vida. Primer, això, era actriu, però després va provocar una revolució, perquè va ser figura del fitness, d'un tipus de gimnàs,
I, bueno, va ser de per casualitat, eh? A principis dels anys 80, ella va obrir un petit estudi d'exercicis a Los Angeles perquè necessitava finançar unes causes polítiques, eh? Llavors, a lloc de bueno, amb els diners de les pel·lícules no els tocava i va dir, bueno, doncs obro un petit estudi de gimnàstica, no? En aquest cas d'exercicis, de fitness, i amb aquests diners finançar unes causes polítiques i socials que ella estava implicada en això. I d'aquí va néixer el projecte, d'aquí va néixer uns vídeos d'aeròbic, que es deien això, aeròbic Jane Fonda, i es va convertir això en un fenomen, bueno, inesperat, perquè va, bueno, el va vendre en aquell moment les cintes aquestes de VHS que es feien, i van ser unes cintes tan venudes, potser les més venudes de la història, i a més va popularitzar això a l'aeròbic a tot el món. Moltes dones van començar a fer exercici a casa, gràcies a ella, perquè es posaven al vídeo i apa, ella apareixia allà amb unes banyes de colors i uns escalfadors, eh? I clar, es va fer famós comprar-se aquests vídeos i posar-se a casa a fer exercicis. Això va millorar la salut també i l'estat físic de moltes dones, en aquest cas d'Amèrica del Nord. A l'any 1970, durant una gira de conferències contra la guerra del Vietnam, va ser arrestada, concretament va ser a Cleveland, i va ser arrestada. Bueno, a l'aeroport, quan ella va arribar a l'aeroport, li van trobar unes vitamines i la policia es va confondre i es va pensar que eren drogues. Llavors li van posar les esposes i va ser fotografiada. En aquell moment va fer un gest que es va fer famós, que va aixecar el puny, es va fer una foto amb el puny alçat mentre l'estaven fitxant, i la imatge es va fer, ja dic, molt molt famosa, i durant anys algunes policies van anomenar a les esposes aquestes com diria el gest de la Jane Fonda, no? Com dintre amb l'argot intern de les policies, quan posaven les esposes, deien, sobretot activistes, quan eren, detenien a activistes i els hi posaven les esposes, deien, fem un Jane Fonda, o sigui, pam, posa-li les esposes. Això, les dues coses així més d'ella són aquesta famosa foto i amb el... I això, el fitxatge que ella va... les dues fotos, no? La foto amb el puny alçat. Al ser una dona famosa, doncs, era molt, molt fotografiada en aquells moments. Podem trobar també d'ella llibres. Hi ha un que es diu Mi vida hasta ahora, que és una autobiografia. És molt coneguda i està molt traduïda. Està traduïda al castellà, també. Explica la seva infantesa, complicada, jo no he volgut tampoc fer aquí un detall, però si us interessa la podeu trobar ja, tot el que li va representar quedar-se sense mare, després la seva vida a Hollywood, els matrimonis, l'activisme, vale? L'activisme polític que ella va portar, i després tota la seva transformació personal. Tot això ho podeu trobar amb aquesta autobiografia, que es diu Mi vida hasta ahora, és d'ella. Després hi ha un llibre que també el podeu trobar, aquest sí, a les biblioteques de la Diputació, que està escrit per Bruce Bilenk, que es diu Què hago jo aquí. No és una biografia seva, no, però inclou capítols i anècdotes sobretot de Hollywood, i d'ella en parla molt. Després hi ha documentals sobre la seva vida al YouTube també. Hi ha un que es diu, és de la d'HBO, és molt complet aquest, es diu Jane Fonda in 5
acts, o sea, algo així com Jane Fonda en 5 actos. Està dividit en 5 etapes, les 5 etapes vitals d'ella, com a filla del Henry Fonda, com a estrella del cinema, com a activista, com a icona del fitness i també com a referent feminista. A YouTube hi ha fragments. Són llargs i trossos de les entrevistes que estan dintre d'aquest documental, però si el voleu sencer, el podeu trobar. ¿Vale? Després hi ha un altre documental que es diu Jane Fonda, la biografia, de biografia, que hi ha un canal, em sembla que és un canal cultural, i sobretot que el podeu trobar sencer, que és això, es diu Jane Fonda, la biografia. Ella ha demostrat, no?, que un es pot reinventar, que el reinventar-se no té edat, perquè si va començar d'actriu i després d'activista, doncs, això va ser empresària i veu crítica fins avui, Bé, tornem a fer un tall de música. Aquesta vegada posarem també una cançó de la Joan Baez, Gràcies a la vida. A mi és una cançó que m'agrada molt, és del 1974. Una vegada, hi ha un any que va ser proclamada la millor cançó del món, no? I a mi la veritat és que és una cançó que m'agrada molt. És de les més conegudes. És una cançó que és de la cantautora xilena Violeta Parra. I ja sabeu, és un cant, un agraïment a la vida per tot allò que ens ofereix. I sobretot, clar, amb aquesta veu tan dolça de la Joan Baez, doncs es fa ser optimistes. La sentim.

Bé, us explico una mica l'origen de la foto aquesta que la Jane Fonda es va fer asseguda amb un canó. Això va ser el 8 de juliol del 1972. Ella va viatjar al Vietnam del Nord com a activista contra la guerra entre els Estats Units i Hanoi. Durant la visita, ella es va asseure, li van fer la foto asseguda amb una bateria antiaèria, amb soldats vietnamites, que aquí està el tema. Aquesta foto va provocar una gran polèmica als Estats Units. Molts la van acusar de traïdora, ja deia, i li van posar el sobrenom de Hanoi Jane. Hanoi Jane. La Jane Fonda tenia en aquells moments 34 anys i va explicar més tard que la imatge es va fer, la foto es va fer en un moment distès, un moment tranquil, i sense ser conscient de les conseqüències que això podia portar. Doncs ella defensava la pau, doncs es posava a sobre d'un arma, com pot ser un canó, amb els altres, les víctimes d'aquesta guerra, no? Va admetre que va ser un error i es va disculpar, o això ho ha fet diverses vegades, pel dolor que podia causar, sobretot, als soldats americans i a les seves famílies. Però no perquè ella se'n penedís d'haver-se fet la foto a sobre d'un arma i al costat de les persones vietnamites, no? La polèmica va ser tan gran, que fins i tot es va debatre al Congrés dels Estats Units. Es va debatre si havia de ser jutjada per traïció. Tot i que finalment no es va fer. Malgrat això, la imatge ha marcat molt la seva reputació durant dècades. A Amèrica no poden acceptar aquestes trencades d'imatge. La reputació de ser això, sencera. Tot i aquest episodi, doncs Jane Fonda mai s'ha penedit del seu activisme. Al llarg de la seva vida ha defensat causes, ja deia, com els drets civils, el feminisme, i últimament la lluita també, com la Joan Baez, contra el canvi climàtic. Participa en protestes, en moviments ecologistes. Ella té una capacitat d'autocrítica que és una part molt important de la seva vida. Ella es va fer autocrítica per això, però ella diu sí, però sobretot pels soldats americans i per les seves famílies, perquè això els hi pot causar dolor, però no perquè ella volia demostrar el seu compromís, i el seu compromís és honest. Als anys 70 i 80 es va començar a implicar el moviment feminista i va defensar els drets de les dones i la igualtat. Quan dic tot això és perquè aquesta gent escriu, fa entrevistes, xerrades, és el que pot fer. I es va, també això, es va amb el tema aquest de l'aeròbic, va apropar l'exercici físic fàcilment a moltes persones. Això va crear un impacte, la va fer famosa no només per les seves pel·lícules. Tornem a sentir una cançó perquè vull que puguem sentir, si no se'ns acabarà el temps, i després ja farem una reflexió final i un resum. Ara sentirem Llegó con tres heridas. ¿Vale? És una cançó també de la Joan Baez, és un poema musicat que està basat en uns versos del poeta Miguel Hernández i parla de tres ferides que ens acompanyen. Una és la vida, l'altra la mort, i l'altra, o sigui, la vida, l'amor i la mort. La interpretació d'ella és també, com totes, amb molta sensibilitat i molta profunditat. La sentim.

Res, no és una cosa que em deixava de la Jane Fonda. Amb més de 80 anys va participar en protestes setmanals a Washington. Va ser detinguda, encara que tenia 80 anys, i aquesta imatge d'ella amb els cabells blancs i amb una actitud ja molt serena, també per l'edat, però ella decidida, doncs ha donat la volta al món també. Bueno, fem una reflexió final perquè vull que tinguem temps de sentir l'última cançó. Aquestes dues dones, amb dues trajectòries, també han estat dues trajectòries amb un mateix esperit. Si una ha utilitzat la Joan Baez la música com a eina de denúncia, doncs la Jane Fonda doncs, també, posant pel seu, o sigui, la seva imatge, no?, davant de tot. Això és important pensar que la lluita no té edat. No té edat i que en qualsevol moment de la vida podem sí, o sigui, si volem, ens podem implicar i podem seguir lluitant. Bé, no us volia dir gaire cosa més. Jo ara, això, voldria sentir com acabament la cançó No nos moveran, i amb això acabarem. És una cançó que és un himne de lluita, d'esperança, estan cantades amb moviments pels drets civils i per la justícia social.

0: injustícies. Res, salut, un crit d'esperança vers Palestina i fins la setmana vinent. Gràcies.
1: Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festivitats i, diguem, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
4: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica l'abà està amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia en...
5: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
6: L'estanteria d'en Jordi.
7: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
8: Jo avui hi havia un molt bon rotllo a la redacció.
9: Que guai.
8: Especialment.
10: Epa.
8: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
10: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
8: Poca broma, eh?
10: Home.
8: El Black Friday.
10: Epa.
11: He escoltat ja uns quants cops, eh?
8: Black Friday.
11: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
8: És aquest divendres.
11: Anunci o cosa així.
8: O no?
10: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
12: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden en entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
13: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
13: Jo diria que sí, eh? Si és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
13: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
14: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
15: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
16: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
17: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: Hola, molt bona tarda, què tal, com esteu? Setmana de torneig escolar a Caldes, famílies amb infants de 5 i 12 anys, sabeu de què us parlo, ens espero un cap de setmana dels guapos, amb zero temps per mirar cap sèrie. Helena, jo crec que això tu no ho has viscut encara, i tu, Albert, em penso que ja has passat d'aquesta etapa.
1: Ja s'ha acabat.
0: Però saps de què et parlo?
1: Sí, sí, sí.
0: És un torneig de futbol sala que juguen totes les escoles de Caldes, llavors ara ens ve un cap de setmana.
1: A tope.
0: A tope, és zero temps per sèrie, a no ser que estiguis tan esgotat a la nit que diguis, mira, vaig a posar alguna cosa per canviar d'aires.
2: Però les escoles, o sigui, les municipals?
0: Totes les escoles, concertada i les públiques, totes. I entre ells juguen.
2: No està,
0: I l'objectiu
2: no
0: és...
2: No vas per a Granollers, el teu fill?
0: No,
2: aquí va Caldes.
0: Sí.
2: Mira, però així et tocarà...
0: Pillo, no? Ja fa uns quants anys que pillem i el Jordi entren, o sigui que pillem.
2: Top.
0: Però escolta, que vosaltres igualment veniu carregats amb moltes coses que heu vist per fer recomanacions o no.
1: Sí.
0: Ui,
2: ja he vingut aquí.
1: Sí.
0: Carregats. Així que va, sense més, avui dijous 11 de juny del 2026 comencem el 150è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Comencem amb una sèrie que a l'Helena, pel que sembla, li ha encantat.
1: Sí, la veritat és que sí, però vull dir... és que...
0: Ai, que són un noi molt guapo.
1: Uns quants!
0: Ai, nena,
1: i noia també, o sigui, un cas que diu... Quins bombons!
0: He fet un crit de iaia, de Sant Angelines. Saps, sí o no?
1: Sí, sí.
0: Exacte.
1: Però bueno, podem mirar primer, o sigui, primer escoltar el trailer i llavors...
0: Vinga, off campus, va.
2: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on? So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention? Deal. This is the most absolutely unhinged plan and I'm obsessed with it.
3: 5 p.m. Tuesday.
2: Rehearsal. 7 a.m. Tuesday.
3: Practice.
2: This is why I told you I can't help you. Whoa, easy.
3: We're gonna be fake dating. There needs to be real kissing.
2: I just met you.
1: Ella, mira, mira, ja té calor, Anonia.
0: Ai, ai, ai, ai. Oh, per favor.
4: Què dius?
0: Que, Helena,
1: és,
0: què?
1: Mira, a mi, o sigui... Off campus...
0: Ai, gràcies, un sí. Ventilador i tot això.
1: Mira, és que ja tenia calor, però ja he vist el noi.
0: Gràcies,
1: i,
0: sí,
1: no,
0: sí,
1: la veritat
0: escolta'm.
1: És que...
0: Verge Santa el remei, eh? Senyores i senyors.
1: Off campus, bàsicament, és una sèrie que està basada en uns llibres que es diu Off campus, són dels Estats Units, i és, són del 2015-2016, i cada llibre va sobre una parella diferent. Llavors, cosa que a mi ja anava amb la sèrie amb molta emoció perquè jo me'ls vaig llegir quan tenia 15 anys. Tot s'ha dit que, o sigui, són romàntics però no són els típics...
0: Pastelons.
1: Home, una mica sí, però no són els típics tòxics. És a dir, aquí, si la gent té movides, va al psicòleg i se'n cuida cada una de la persona i, òbviament, eren el 2000, llavors certes coses ho han canviat i crec que molt millor, però... Òbviament, no, mai ha sigut una sèrie que dius, hòstia, aquestes parelles estan juntes perquè pel guió, perquè si no és inaguantable. Però, aviam, un és que dic, cas guapíssim, guapíssimes tots, o sigui, és increïble, una química entre tots els actors, o sigui, siguin amics, parella, tot, molt bé, molt ben actuats, perquè crec que actualment costa molt veure bones actuacions, hòstia, fan coses que et treuen molt i és com un, ostres, però molt bé, no sé, no, potser ho heu vist, o sigui, inclús el Jordi la setmana passada o l'altra, no sé com ho vam comentar, diu, ai, ho estic veient a Instagram, perquè és que ho estava empatant. I bàsicament és una història d'amor, d'universitat, que això també fa que el públic ja sigui una mica més gran.
0: És un institut.
1: Sí, no, ja no és de high school, ja és d'universitat, parlen de temes pues, sensibles, i bàsicament la història és d'un grup d'amics que juguen a hockey i una noia estudia art dramàtic i l'altra música, i la relació d'ells dos comença, això surt del tràiler o la sinopsi del llibre, perquè ella li agrada l'altra noia i és com un, fem un pacte de que fem com estem junts i així pues, com li farà, com es fixarà amb tu, i per l'altre costat tu m'ajudes a provar-ho, perquè és un noi que és de hockey però no és el típic, amb un pare molt privilegiat que jugava a hockey, però és la típica persona, diu, jo realment o sigui, no vull les notes per ser qui soc, sinó per haver-ne esforçat. Llavors crec que està molt bé, hi ha canvis que milloren del llibre, o sigui, tracten amb sensibilitat molts temes, el consentiment es parla molt, es nota molt, que és el que diu, que és un llibre, o sigui, una pel·lícula que Men Greet My Woman, o sigui, que bàsicament és que són homes que es nota que són escrits per dones perquè tenen una sensibilitat i una capacitat afectiva que la gran majoria crec que a la vida no tenen.
0: I,
1: no, però ja, per exemple, hi ha una escena que estan parlant d'ostres, necessito com, o sigui, la primera relació sexual, necessito que aquesta persona tingui, o sigui, estigui molt còmoda, i per X raons no vull dir perquè no és spoiler, i clar, i tothom s'esperava que el noi li digui la típica tonteria de pues, li has de xupar un peu, jo crec que sé, i el que li diu és no, o sigui, l'important és el consentiment i sobretot la confiança, o sigui, el que fa que les relacions sexuals siguin esporàdiques. Home. Això és la confiança i que les dues persones estiguin còmodes i això, pues, consentint en tot moment.
0: I està triomfant, aquesta sèrie.
1: Està triomfant.
0: Doncs me n'alegro molt.
1: Però només entre les dones, jo crec que als homes això no els hi arriba. Però...
0: Bueno, és igual, però si les dones ja assumeixen també, o sigui...
1: Sí, tothom ho deia, diu, ojalà tenim patrons... una parella així.
0: Clar, tio.
1: Però és que són, a més, és clar, és que
4: igual
1: són tan guapos.
4: Igual els homes, però no de l'edat de la sèrie, potser.
0: També.
1: no sé,
0: si arriba als joves com a mínim el tema del consentiment o moltes coses,
4: jo, i sigui,
0: no? Per anar trencant,
4: no sé.
1: Jo crec que sobretot han vist això és de Prime, que no ho he dit, capítolet de 40 minuts, són 8 capítols, això, i Prime. Està enfocat a, o sigui, sí, i ara, bueno, Prime ho estan dient, s'estan enfocant molt al Book Club, bueno, BookTok o alguna cosa així, són llibres de, que el TikTok, pues, la Wattpad, que estan triomfant molt, i estan fent adaptacions, i clar, aquí hi ha el money, perquè la gent realment li agrada les històries, com tu has llegit, t'enganxes i tot.
0: El que passa que no està seguint el llibre com a tal, perquè si està escrit que tu tenies 15 anys, és a dir, l'han actualitzat moltíssim.
1: No
0: s'han basat en això?
1: Sí, s'han basat, però no pensis que han canviat tantes
0: però com
1: coses,
0: que
1: deies
0: el tema
1: sí,
0: actualitzat...
1: Sí, perquè l'actualitat, per exemple, és que és spoiler, però hi ha un tema que si l'hagués deixat com a llibre, hagués grinyolat, i aquí pues, va molt més sobre el consentiment, els límits, el tenir parella no significa que ho has sacrificat tot per l'altre, sinó que tu també has de tenir els teus espais, els teus límits, i que és important seguir-los. La ruptura del llibre i de la sèrie també és diferent, i té molt més sentit el de la sèrie. Jo sí, és una adaptació que a mi m'ha agradat molt. Hi ha una altra parella que a tothom li agrada més, perquè aquesta sí que no és tòxica, però sí que hi ha aquest està per, o sigui, quan tot comença a ser sexual i no hi ha tanta comunicació, confiança, la gent enganxa més perquè és com més explosiu, però bueno, que ja has anat desenvolupant, les parelles es coneixen de moltes...
4: La seguida que veus el CEO... No?
1: Clar, i la gent, i això, però és que les parelles comencen de molta manera, la gent, i aquí he vingut una mica de pica de dir, no, és que m'agrada més l'altra parella perquè tenen com som molt explosius,
0: més
1: ja, però també és important, o sigui, les parelles de la gent més tranquil·la, la comunicació, la confiança, o sigui, és molt important el missatge, jo dic, crec que és una sèrie que adolescents amb una certa edat, perquè si no tampoc, i el públic o sigui, universitari i dones, vull dir que nosaltres ho podem veure i ens agradaria. I...
0: De l'1 al 10.
1: Jo, és que no sé, m'agrada molt, tu ho faria un 8,5, eh?
0: Molt bé, Helena. Sí. Doncs moltes gràcies, Helena. Tot seguit, li toca a l'Albert, que avui ens ve a parlar de Mi querida senyorita.
4: Escolteu el tràiler bastanta estona per entrar en context.
5: He conseguido ser invisible. Estar sola del todo. ¿Sabes cómo me han llamado a mí en Pamplona toda la vida?
6: Vivimos como en el siglo XVI, rodeado de gente que les asusta a las mujeres altas y los hombres afeminados.
5: Hay personas que te pueden sorprender para bien.
7: Es precioso.
0: ¿Qué, Albert?
4: Vale, entonces...
0: ¿Oi?
4: Has vist, eh?
0: Sí.
4: És seriós, eh?
0: M'ha sorprès.
4: Doncs tal com hem escoltat, tracta de la història d'una noia que és intersexual. Aquesta pel·lícula és un remake, no sé si us en recordeu, dels anys 70, que van fer també una pel·lícula del José Luis López Vázquez, no sé si us en recordeu, que estava aquest actor espanyol, però com amb una perruca, no? Bueno, a vegades hi ha alguna escena, que ja, déu-n'hi-do, que la fessin durant el franquisme. El que passa és que, clar, en aquella època no van dir, no deien aquestes paraules, ni deien intersexual, ni deien cap gènere, ni deien res. Simplement, per això era més estranya una miqueta aquesta pel·li, no? En els anys 70, veien, va la història d'aquesta senyora, que veus que és l'actor, però amb una perruca, i normal, i va amb homes o va amb dones i tal. Però mai diuen res, ni diuen què li passa, ni qui és, ni què està passant. No? I això era una miqueta estranya a l'època. Ara el que han fet és un remake que està molt bé perquè han agafat una actriu intersexual que ja està bé, clar, és com s'han de fer les coses, no? No posaràs algú fent el que no és.
0: Sí.
4: I t'explica la història de tot el procés. I clar, és molt curiós perquè és molt diferent d'una persona que està transicionant, per exemple, d'un transsexual, perquè tal com estàs veient, que no se sent, no? Té el cos, no se sent ben bé el que és i arribes a transicionar, però al final...
0: Has fet un màster, no?, de tot això?
4: No, no. Bueno, també tinc la meva dona que m'expliqui moltes coses on treballa,
0: sí,
4: ho he vingut cada dia.
0: Vale.
1: Bueno, important, perquè molta gent no coneix això. Llavors,
0: no.
4: I aleshores, és molt curiós, perquè una persona transsexual, per exemple, és un noi que neix noi, però se sent noi i amb el temps...
1: O al revés, o sigui, creus en un sexe, però o sigui, llavors hi ha transsexual i transgènere.
4: És un sexe i transiciona a l'altre, no? Però al final... doncs acaba sent el que sent de veritat i estarà la mar de bé, no? En principi no ho passen bé del tot. En aquest cas, quan ets intersexual, clar, ets les dues coses, realment tens genitals barrejats, vull dir, és tot barrejat. I no és que digui que se sent d'una manera i vol, i la seva meta és arribar, no? A ser de l'altre, perquè no sap, no té ni idea
1: com se identifica,
4: del que vol i del que pensa. Clar, i parteixes de la premissa que des de petita, quan va néixer, clar, els pares...
0: Anava a dir els pares que
4: es coneixen.
1: Clar, és el problema, la intersexualitat és el problema que de normal sempre es coneixen, de normal es coneixen més dones, i llavors això, i tenen aquests... com no sé com identificar-me, ja tenim dos genitals i tot, i és, però és això, vull dir, clar, no,
4: quan s'entera, clar, perquè no ho sap, en aquest cas s'entera ja de molt gran, i s'entera, doncs, que els seus pares han escollit per ella. Ella ha viscut una infantesa i una adolescència falsa, diguéssim. Ella ha estat...
0: Van escollir que fos nena. Vale.
4: Van escollir que fos nena. I ha sigut nena i adolescent, però clar, ella no està bé. I aleshores, doncs, vas veient el malament que ho passa. Hi ha trossos de la pel·lícula que és un home, no? S'arregla, actua i tot com un home.
1: S'identifica, o sigui,
4: es deixa el bigotet i tot, normal. Però bueno, arriba a casa i no sap per què, i es posa a plorar i no està. I de cop i volta, doncs, una altra part de la pel·lícula és una noia, no? I actua com a tal, fa les altres coses i tampoc. Mm-hmm. I no funciona, és que no li funciona res.
0: No encaixa. No se sent, no, que encaixa
4: no se sent
0: en cap...
4: El mirall per ell és el pitjor, perquè veu i no sap què està veient. Mm-hmm. I clar, de fet, no és que passi res, no? Però estàs veient el malament que ho passa,
0: passa
4: i
0: molt,
4: tota la història, no? I tot el que està fent. I bueno, i el que ha deixat és el final. Al final hi ha una manera que se sent bé, més o menys, i, però bueno, això ho tindrem que veure.
0: Que veure de fet, no.
4: Perquè passi. I està molt bé, perquè hi ha entrevistes amb l'actriu.
0: Ah.
4: I explica, clar, no li ha costat gens, perquè dius que no he actuat.
0: Pot ser que hagi anat a algun festival no fa gaire, o m'estic confonent?
4: Va guanyar el festival de Màlaga.
0: Ah, és que em sona que van entrevistar a l'actriu.
4: Sí.
0: Vale, però no sabia que estaven parlant d'aquesta
4: pel·lícula. Que comentava allò del mirall,
0: sí,
4: sobretot, i clar, va dir, no m'ha costat gens actuar, perquè és tal qual, no?, que tinc cada dia.
1: No sé, per mi és important, les pel·lícules, però perquè explica i donar representació per la gent que si pot sentir representada i que ha viscut una història similar i sentir que no està sol.
4: Clar, perquè sí que s'escolta molt, no?, diguéssim, les persones trans s'escolta més, però el que són els intersexuals no s'escoltava tant.
1: La minoria. La minoria.
4: I veient això, ja sé que les persones trans ho passen malament perquè és una cosa complicada, però ells, els intersexuals, no diria pitjor, perquè un em dirà, no, però jo ho passo pitjor, no?
0: Clar, no.
4: Però sí. És fotut perquè no tens una meta ni saps què
0: faràs. No saps on vols anar, no?
1: Sí. Però jo crec que, o sigui, sempre que algú es pregunta i hòstia, em surto en anglès. Oh!
0: Diu, a veure.
1: Sí, en plan, com que es qüestiona ara. La identitat de gènere sempre és molt difícil. O sigui, no és que algú es passi pitjor o millor. O sigui, com cada persona que s'ha de qüestionar és molt difícil, l'entorn de com actuaran i tot. Mm. Llavors jo crec que és importantíssim, i sobretot que estigui tractada això amb delicadesa i que mostrin la realitat, per molt dura que sigui, que aquestes persones viuen, no? Perquè després surten certs partits o certa gent dient, això és una dominació, no sé què. És com, mira, al carrer, noi.
4: Oh. I clar, i també hi ha una part molt dura.
0: Perquè... Al carrer.
4: No sé si és spoiler, però bueno, és igual, ho explico. Hi ha un moment que diu, va, doncs soc dona i vaig cap endavant amb tot, no? I va al ginecòleg i tal, per veure com... I van, no, és que els teus pares t'ho van treure tot. No tens res, estàs buida, saps? I a sobre dius, hòstia, a sobre ara que em decideixo i els meus pares pel morro m'ho han tret tot.
1: Sí, això és que... Suposo que també vam parlar de la amargura d'això dels pares i tota la mala relació.
0: Els pares també devia ser molt difícil trobar-te.
1: Sí, però el problema és que...
0: I si estàs mal assessorat, imagino que
1: clar,
0: encara pitjor.
1: Jo crec que això és el que devia passar, que ara segurament... Exacte, jo crec que actualment, doncs, a veure, depèn de quin tipus, no, però jo crec que doncs, deu ser com la persona que decideixi a mesura que es vagi fent gran i vagi descobrint la seva identitat sexual i de gènere, però clar, és que hi ha molts casos que els pares van decidir perquè va ser el més fàcil. És que és això, és com no s'entén realment com funciona el gènere, i hi ha una part de construcció social i tot,
0: total.
1: Que molta gent el decideix i pensa que perquè tu eduquis una persona de certa manera serà així i no això, i trencar aquest esquema és el que la gent li costa, va dir, és que jo pensava, bueno, ja, però si no és el que penses, com una persona
4: i molt desconeixement, perquè clar, quan decideixen els pares treure-li, no?, i deixar-li en els genitals una part, és tipus ablació, clar, li han treure tot i ja no pots sentir res d'aquesta persona. A sobre també li han tret això.
0: El plaer, també.
4: Sí, hòstia, ja li han tret tot.
0: Però quin assessorament van fer aquests pares?
4: Clar, van dir, talla tot sense saber, o deixa...
1: Crec que el clioteri es va descobrir com als anys 80 o així, no sabia ni que existia abans.
0: Si fa 4 dies que van descobrir que no és només el botonet de dalt, que té unes ramificacions i té no sé quantes, o sigui, fa 4 dies d'això, però clar, com que som dones, per què ens havien d'estudiar nosaltres?
4: Doncs en aquest cas...
0: Ara el van definir des de...
4: Exacte, en aquest cas es tindria una cosa que era interessant mitja entre dos, una mica més gran de lo normal, però no tan gran com perquè fos l'altre. Tu talla, saps? Clar,
0: em sembla molt bèstia.
4: O sigui, imagina't el que pateix aquesta persona.
0: Clar.
4: Que li han tret tot, li han tret la identitat.
0: Ostres, doncs, Albert, ens has sorprès, ho ha dit al principi. Avui us porto una cosa
1: molt
0: que us sorprendré.
1: I...
0: Bravo, Albert.
1: Molt bé.
0: Bravo.
4: Es posa nerviosa.
0: Mi querida senyorita, és del cine, ara mateix?
4: No, Netflix.
0: Ah, Netflix. Netflix. Vale. Només et vull fer una pregunta.
4: Sí.
0: Dues. Primer, com la votes, de l'1 al 10, i després et pregunto, també, és a dir, té moments de dir que... A vegades, no, les pel·lícules sembla que se ceben una mica pel patiment, perquè tu em patitzis, i hi ha realment un punt d'angoixa?
4: No, està bé.
0: No, perquè si no ja m'esperaré mirar-la d'aquí dos anys.
4: No, té els seus moments,

0: What's my part?
1: Què, Helena? Què ens expliques de Rental Family?
2: Rental Family és una pel·lícula que està...
1: Peli, eh? Vale.
2: Sí, és una peli, està a Disney+, Plus, crec que dura 2 hores i pico, o sigui, és llargueta. I l'actor és el Brendan Fraser, perquè qui no, sí, el John of the Jungle, no?
3: El de la mòmia.
2: Sí. En plan, que era però un pivot dels anys 90, ara a l'edat a tothom li passa factura, però segueix sent guapo.
3: Però actua millor.
2: Sí, no, la paraula de la pel·lícula és que...
1: Però hi ha gent que a l'edat li senta molt bé, perdona, eh?
2: No, aquest no.
1: Sí, sí, aquest no. vale. Vull dir, hi ha gent que dius, hosti, tu.
2: No, però bueno, no passa res, vull dir que és normal, saps? Vull dir que tu, tampoc ningú pot triar.
3: Però és infinitament millor actor que abans.
2: No, la veritat és que està, la pel·lícula està molt ben feta, empatitza, és maco. També et dic, bueno... Vaig a parlar una mica d'aquesta pel·lícula. És un actor nord-americà que va emigrar a Japó per actuar allà, perquè a vegades pues, feien pel·lícules, necessitaven persones blanques per fer certs anuncis o per fer certes pel·lícules, i va emigrar allà. Bueno, què passa? Pues el mercat va canviant, el que vol el públic i no, i es troba que sense feina, i com sobrevisquen a Japó una mica com pot, i llavors pues, hi ha una agència que es diu Rental Family, que és literalment com famílies de lloguer, no? Que les persones poden trucar i dir, pues, diferents casos, necessito que facis de man, o necessito que em facis companyia, o que em facis, per exemple, hi ha la pel·lícula es basa en dos casos principals, no? Sobretot d'ell és un fa com de periodista d'un actor com oblidat de Japó, i perquè ell pues, abans de morir, sembla que una persona molt gran, pues, es senti recordada i admirada, i l'altre és el cas que és com la història principal d'una mare que perquè la nena pugui entrar a una escola privada necessita com que faci la figura de pare, i llavors pues, la relació entre la nena i ell, no? I com pues, els vincles que genera, no? I com ell també té aquesta dicotomia de dir, ostres, estic ajudant, però a la vegada també estic tenint un patiment per mi, perquè clar, o sigui, jo puc fer aquest paper, però tinc un empatitzo i això, i llavors fa de, bueno, és com actor, no? Vull dir, fa paperets d'actor. I està, o sigui, està molt bé. Sí que és veritat que és una pel·lícula lentota, està molt enfocat a un públic asiàtic, perquè o sigui, clar, l'estil de vida és asiàtica, tot lent, tot molt estructurat, que això pues, es nota pues, el país que ho estan fent, però la veritat que és maca i es fa reflexionar sobretot aquesta societat que estem vivint nosaltres de molt aïllats o de molt individualista, que tenir una xarxa de contacte i una xarxa de suport és important.
1: Molt.
2: Llavors, la veritat que està bé, o sigui, a mi em va... em va agradar, inclús vull dir, t'emociones i això, i sobretot treballar amb els vincles, també hi ha certs temes pues, bastant que parlen també del masclisme, i llavors pues, com són capaços la noia, pues, hi ha una que diu, mira, que la situació jo no puc fer més demand perquè els homes són uns impresentables, i llavors és un servei que per fi el jefe entén que no s'ha d'oferir, i saps? Vull dir, una mica, per dir, que crec que va enfocar molt aquell tipus de societat, no? Que encara som pues, amb certs tòpics, pues, som potser amb moltes coses va molt llançat, moltes coses no, però és això, és maca i jo la recomano, vull dir, és dura, per això, vull dir, un empatit no ho entendria, i és dura i difícil d'entendre, jo crec que, per exemple, un empatit d'una persona de 12 anys no ho entendria, jo crec que ja és,
1: o sigui, 18.
2: 18, inclús ha de tenir més sensibilitat, eh? Jo crec que és un públic bastant adult. Perquè si tu ets la típica, no, és un públic adult, perquè a més, vull dir, parla de les emocions i el sentir-se sol i el que és, doncs, un fer-se gran.
1: Et pots trobar una persona jove que tingui molta sensibilitat, però
2: sí,
1: potser
2: però, bueno.
1: És, no és el més habitual.
2: Sí, però
1: no?
2: Però és adult, o sigui, tu vas amb un nen petit i, o sigui, de 12 no és tan petit i no acaba
1: no, perquè potser et trobes una persona de 17 que xapó.
2: Sí,
1: en aquest
2: sí,
1: sentit t'ha posicionat les emocions.
2: El target principal jo crec que sí que és un target més adult.
1: Te lo deu.
2: Jo li posaria un 8, la veritat.
1: Ara faré un comentari fora de lloc, potser, però quan has començat a parlar, dic, hòstia, em recordo una obra de teatre del Joan Pena, que és un noi que està enamorat de la seva nòvia i representa que va conèixer a la mare d'aquesta nòvia i fitxa un suposat pare per fer veure que és el seu pare. I per això, quan has començat a parlar d'això...
3: És similar. Dic,
1: és el mateix, és via una agència, sí. No? I mira, tenia una obra de teatre
2: sí.
1: Que va estar fent
2: això. Jo crec que una mica és perquè d'això, sí, una mica aquesta crítica de la societat individualista, de que cadascú va ser bola. Però està,
1: no, aquest això, no,
2: està...
1: el del Joan Penedès.
2: No, aquest la veritat que està tractat amb molta sensibilitat, vale. Però tampoc no és aquesta, el que diu, aquesta pena extrema d'això. No, és com, bueno, pues, trobar aquest punt d'equilibri. És molt maca.
1: Molt bé. Doncs

0: Escolta, recomanacions de l'Helena aquesta setmana? Sí, eh? Aquesta és Rental Family. I ara li toca a l'Albert, que ens porta de Mami. Escoltem el trailer.
1: No. Of course, honey.
2: No, you never ever finish two.
3: Hello, Mr. and Mrs. Cannon. I'm Deputy Chief of the U.S. Embassy. Your daughter came.
4: Vale, doncs, de Mami...
0: De Mami.
4: Ja tocava, eh? Una pel·lícula de terror, perquè era d'abans, oh. Ha sigut massa sèrie.
5: Jo pensava, dic, fa rato que no ho diu.
4: És de La Mòmia i no té res a veure amb La Mòmia de Brendan Fraser, que parlàvem abans.
5: Just, mira.
4: I, buah, què? Molt xula.
0: Se t'ha il·luminat la cara.
4: Vaja pel·li, fa... Mira que a mi m'agraden les pel·lis de terror, però feia temps que no ho posava malament, eh? O sigui,
5: ui, com deu ser, mare de Déu.
4: Ho he passat malament, és molt xula, és, fa molta angoixa. De...
5: Fa molta angoixa.
4: Sí, és que quan més malament ho passo, doncs...
0: Més t'agrada.
4: Més bé ho passo. És una mica
0: sí.
4: Passos com un
0: cas. Fa molta por. Fa molta por.
4: Sí, fa molta por.
0: Però fa por d'ensurt o fa por d'allò que et paranoies després?
4: De tot.
0: De tot.
4: Sí,
0: de tot. Molt bé, no la venjaré, o sigui que...
4: Va de La Mòmia.
0: Endavant.
5: Ja com ha començat, ja he dit dubte.
4: A veure, és de La Mòmia, però ben bé de Mòmia no té res. Més aviat una mena entre... Evil Dead, la possessió infernal i l'exorcista. De fet, és el director que va fer l'altra pel·lícula d'Evil Dead. I ara està la continuació d'Evil Dead, però no ha volgut fer-la ell i ha volgut fer de Mami. Total, una bona pel·li de terror que va d'una nena que desapareix i apareix. Ja... És curiosa, és una família que està a Egipte perquè el marit és corresponsal i viu allà, i llavors tenen crius. I una
0: tenen trios?
4: Crius.
5: Ah, jo també tenen trios.
0: Jo també, tinc, mira, és corresponsal i tenen trios.
4: Seria
0: i quan, bueno, no sé.
4: Sí, tenen trios i diuen,
0: vale, tenen
4: palante.
0: Crius, tenen crius. Sí. Vale.
5: Bueno, poden tenir crius i trios.
0: També, sí, també, tot, escolta.
4: Sí, ostres, és fotut, eh? Doncs tenen crius.
0: Val.
4: La nena està jugant al jardí, bueno, i per el que sigui desapareix.
0: Ai,
4: desapareix.
5: La Núria ja no la veu.
4: I apareix molts anys enrere, o sigui, molts anys endavant, perdó, apareix en unes excavacions, hi ha com un sarcòfag, estan mirant les mòmies i tal, treuen el sarcòfag, això no és spoiler perquè es veuen els trailers,
0: vale.
4: Eh?
0: Ai, verge santa, és la nena?
4: Sí. Obren el sarcòfag, els que estan estudiant totes les mòmies, no sé
5: què,
4: i, oh, sorpresa, la mòmia, qui és?
0: No, però no només qui és, està viva.
4: Buah, i passen moltes coses.
0: No, o sigui, és que és el pitjor malson.
4: I se l'emporten cap a casa, buah, i és molt xula. Si voleu una bona pel·li de terror que diu, ostres, per la nit de tal, volem veure una pel·li que faci por.
0: Mai de la vida, o sigui, aquí no m'hi
5: trobaran. Però costava, perquè ell veu moltes pel·lícules, però que li agradin i de por, poques, eh? O sigui, t'ha hagut d'agradar molt, perquè estaves, vull dir, no li veu la cara, però se li està a punt de caure i a la bava de...
4: Està molt ben feta, les caracteritzacions... Està molt xula, molt xula. Home, clar, ja que fan pel·lis de por, que estiguin bé. Que
0: no, clar.
5: Home, la gràcia de la pel·li de por, jo interpreto que ha de fer por, a mi perquè no m'agrada, però vull dir, la gràcia és això.
4: I també és bastant bèstia en quant a gore i les mors i tot això, és bèstia, eh? O sigui, qui no li agradin aquestes coses, no és només una pel·li de por.
0: Gore, però gore del pal coreanes? Perquè jo encara recordo una cosa del cine coreana, que és que, escolta'm, sang i fetge era poc, eh?
4: Sí, sang i fetge... Bèstia,
0: no
4: del xulo.
0: Bueno, escolta, ja ho sabeu, si us ve de gust veure
4: por... Si voleu una bona pel·li de por, que faci por, per veure-la així amb la llum apagada de nit i en la nit de Halloween i aquestes coses.
0: Sí.
5: Home, Halloween encara queda, eh?
4: Aquesta.
0: Molt bé. De l'1 al 10. 8 i mig també?
4: 8 i mig també.
0: Hosti, tu! Us heu posat tots d'acord.
5: Ah, ho hem triomfat, eh? Una pel·lícula jo, però la resta hem triomfat.
0: Sí, escolta.
4: Bé.
0: Molt bé, doncs escolta, anem acomiadant el programa... us esperem el proper dijous 18 de juny. Recordeu que mentrestant ens podeu seguir al nostre Instagram, és @sensedoblatge, el tenim una miqueta oblidat, però bueno, de tant en tant anem penjant alguna foto, ara ens en farem alguna, no?, pels nostres oients. Gràcies com sempre per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i esperem ser-vos molt útils quan aneu a triar el sofà a veure què anem a mirar. Doncs mira, això que us han recomanat l'Helena i l'Albert, cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre
5: sense doblatge.
0: Adéu.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
6: És molt agradable, té un aroma intens,
4: sí.
6: i agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Prou aquest.
6: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
5: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
9: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
10: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Jonjo Pinto.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
11: Hi havia gent que es vestia de matí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
11: Però estava concentrat. La plec de Ravall és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major,
11: la festa
12: el casino.
11: Major de Caldes,
12: els teus records és el casino.
11: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
13: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La ràdio que parla de tu.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 180 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui, la guitarra serà la protagonista. Ens hi posem? Som-hi!

0: Avui dia ens podem trobar a les xarxes llistes de cançons de tot tipus en funció de l'instrument, l'estil, el ritme. Les llistes cada vegada són més nombroses i destaquen per damunt de tot els gustos de la persona que l'ha confeccionat. Quan no existien les xarxes, les llistes se les feia cadascú a casa amb una cinta de gravar. Demanava als amics els discos que li interessaven, més el que un tenia, i confeccionava una cinta de casset de 60 minuts amb tot el millor que li semblava. A vegades, fins i tot, es pintava a mà una caràtula amb un dibuix i els crèdits i la regalaven a algun amic o a aquella amiga amb qui havies encetat un diàleg críptic. Per la seva banda, els segells discogràfics també intentaven marcar tendència amb aquells vinils i cintes que recollien Lo Mejor de l'Año 77, per posar un exemple. També es trobaven treballs més elaborats que pretenien donar sentit a un estil, instrument o estètica. En aquest aspecte, avui recollim un treball que es va fer en la darrera etapa d'aquest món que ja no existeix.
1: Sí, en aquest context, l'any 1995 va aparèixer un CD, Palabra de Guitarra, 15 guitarristas españoles interpretan canciones inolvidables. És un CD amb un títol tremendo que va editar el segell BMG i que va ser una iniciativa del guitarrista mallorquí Joan Bibiloni. Bibiloni va fer una selecció que per ell eren, diguem, del que eren els millors guitarristes que aleshores hi havia el que anomenen Espanya. I hi havia guitarristes com Raimundo Amador, Javier Vargas o Osby Greco. No obstant, això, la presència més destacada de guitarristes la portaven als països catalans, procedents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
0: En aquest sentit, no ens hi caben tots, però hem escollit els que millor representen la riquesa guitarrística dels països catalans d'aquest CD, que es va editar. Començarem amb el Degà, un dels guitarristes elèctrics de jazz més gran que ha sortit de la nostra terra. Un home que malauradament no hi és i que trobem molt a faltar, en Jordi Bonell. Bonell va començar la seva carrera a mitjans dels anys 70 a grups com Secta Sònica i Música Urbana. Ha col·laborat amb gegants com Chet Baker o Michel Legrand i girat i gravat per multituds d'artistes com Gato Pérez o Joan Manuel Serrat. En el disc que avui recuperem, Palabra de Guitarra, ell va ser l'encarregat d'enregistrar el primer tema. Va escollir Moon River i en va fer una versió molt dolça i especial que d'alguna manera el va identificar tant que el públic li demanava en els seus concerts. Que soni Moon River per la guitarra de Jordi Bonell.

0: Continuarem amb Toni Carmona, que és un guitarrista de Barcelona, fonamental en la història de la música espanyola, malgrat ser un desconegut pel gran públic. Carmona va començar la seva carrera molt jove, amb 14 anys. De fet,
1: en aquesta edat ja era tot un professional amb els Amaya. Ha treballat amb Luz Casal, Paloma San Basilio, Joan Manuel Serrat, Nacho Cano, Manolo Tena i un llarg, etc. En aquest disc, Carmona s'atreveix amb tot un clàssic de la història de la música pop, la mítica Bridge Over Troubled Waters de Simon & Garfunkel. Que soni Bridge Over Troubled Waters amb la guitarra de Toni Carmona.

0: I ara li toca el torn a Damià Timoner, un guitarrista clàssic de Manacor, les Illes Balears. En el seu cas, Damià Timoner es va decantar per un clàssic d'Eric Clapton, una de les poques cançons de Clapton de la seva discografia en solitari que aguanta, perquè recordem que Clapton sobretot s'ha basat per... La gent ho coneix per les grans versions de com per exemple Cocaine, Bob Marley, Robert Johnson, etc, etc. I sí que té una discografia en solitari més fluixa, així com en grup. Com en grup sí que és molt interessant, amb els Cream,
1: Derek and the Dominos,
0: etc, etc. La seva discografia sempre fluixeja molt, no, en aquest sentit.
1: Molt irregular, per dir-ho d'alguna manera, sí.
0: Malgrat tot, aquesta peça és un tema preciós, que Damià Timoner va impregnar d'una cavidesa mediterrània fabulosa. Li va donar el caliu que li faltava, no? Perquè si alguna cosa té Clapton és aquella fredor i aquella cosa que... l'Slow Hand, no? Mítica. Que soni Wonderful Tonight amb la guitarra de Damià Timoner.

0: I ara li toca un guitarrista i productor que ha estat capdalt en el desenvolupament del rock cantat en català. Estem parlant de Marc Grau. Vull fer un matís, i és que sempre que es parla dels inicis de Marc Grau, la gent el situa com l'artífex dels primers èxits de l'Último de la Fila, que és veritat. I Marc Grau va començar la seva carrera molt abans, al costat de Rocky Muntanyola, que era l'alter ego de Jordi Batista. A finals dels anys 70, amb la pujada de les orquestres de ball, en Jordi Batista va decidir repescar el seu alter ego de l'orquestra plateria, perquè en Jordi Batista era un dels fundadors de la primera orquestra plateria, que recordem que es va fer en el mític cap d'any de l'any 74, a Celeste, on s'intentava recuperar la música de ball, i els cantants eren en Jaume Sisa, que era Ricardo Solfa, que feia les cançons així més surrealistes. Llavors hi havia la voz del Trópico, que feia els boleros, en Jordi Batista, que feia les cançons més rock, no? I llavors això es va quedar, i a finals dels 70 ell va recuperar aquest alter ego per formar un grup, i fins i tot va fer un disc editat per Edixa. En aquell disc i en aquelles gires de Rocky Muntanyola, el guitarrista ja era Marc Grau.
1: Però sobretot Marc Grau és conegut per principis dels anys 90 per ser l'artífex i el productor de grups com Sopa de Cabra o Els Pets, els que va ajudar a professionalitzar-se, polir el so i millorar-ne les produccions. De fet, jo recordo quan en aquella època, precisament que em vaig comprar un casset del disc Ben Endins de Sopa de Cabra i llegint els crèdits hi posava que a la cançó Podré tornar enrere el solo de guitarra era de Marc Grau, que era el productor. És a dir, d'alguna manera són coses que passen en grups que estan començant i que potser no tenen la tècnica que haurien de tenir.
0: Home, en Joan Reig sempre explica aquella anècdota, en Joan Reig, el bateria dels Pets, sempre explica aquella anècdota que el primer que va fer Marc Grau quan el va conèixer és posar-lo en una claqueta, tocar la bateria hores i
1: clar,
0: hores i hores i
1: per
0: hores
1: educar-lo.
0: Per educar-li el ritme.
1: Doncs
0: no?
1: amb la guitarra passava igual. I és conegut el cas també dels Pets i Sopa de Cabra, però també va ser important el seu treball amb un Papa, que segurament, segons la meva opinió, és un dels millors grups que hi ha hagut mai en aquest país, i del qual la seva producció li va valdre un premi Ondas al grup Revelació.
0: Marc Grau, per aquest disc que avui estem repassant, va portar el tema Lady Jane, un clàssic melòdic dels Rolling Stones. Que soni Lady Jane amb la guitarra de Marc Grau.

I acabarem aquest repàs al disc Palabra de Guitarra, editat l'any 1995, impulsat pel mallorquí Joan Bibiloni, amb el tema que tanca el CD, que és obra del mateix Joan Bibiloni. Porta per títol Palabra de Guitarra i és l'única peça d'autoria pròpia. Que soni Palabra de Guitarra, de Joan Bibiloni.

0: I acabem el programa amb el poema Una casa amb vistes, d'Eduard Escofet.
1: Una casa amb vistes. Ara que recordo que les presons són plenes, m'adono que les illes vessen construccions inimaginables, que els meus minuts tenen el preu fixat per gram i que el sexe es paga i hi ha cua. Però les presons són plenes. Un banc, un llapis, un plat petit d'arròs, un colom que vagareja a prop, converses, jo. L'aire escorull d'avions i tot són garlandes, l'església i les oracions, els somnis de l'home i les ales, les estretors i les misèries en DVDs i la ignorància i els tedis més profuns. I una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi, i una música de martell que no hi ha qui dormi. No hi ha cap illa sola i els pares són màquines de matar fills. És un tot de nius i construccions que s'alcen i nius de formigó i cels embotonats i nínxols de baix preu. A la presó només deixen portar-t'hi quatre objectes i tu mateix. Mentrestant, el món es pot anar congelant.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Alexis.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, tu, aquest anunci?
4: No.
3: Pues era un tio que...
4: Sí. No,
3: fot
4: no,
3: bé,
4: no.
3: Eh?
4: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Semblant a tu, una miqueta.
4: Sí, bueno...
3: Bueno, una miqueta del tot, eh?
4: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
5: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
6: Estem amb Stranger Things.
5: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Tota la saga de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes.
6: La...
5: No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check,
6: bé,
5: que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
6: I què?
7: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
8: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
9: No creus en fantasmes, oi?
10: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
11: El programa estarà de Vivaré 612 en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera. Cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
12: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
13: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
14: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. 8 ja, Clara, 8 en portem ja.
15: Va ràpid, sí.
14: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
16: Bona tarda, amigos de Ràdio Caldes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
17: Molt bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, si això és dissabte, això és el balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
18: Ràdio Caldes,
15: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
18: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Que és res, que sona com el cul.
1: Bueno, perquè ens ha tocat a l'estudi petit.
0: Sí, però la setmana passada em van aconseguir sonar bé, però ara moc el cable i no em
1: sona
0: bé.
1: El barato.
0: Bueno, bona tarda, nens i nenes. Benvinguts al Rellotge de Malta, una setmana més.
1: Una merda així d'altra.
0: Sí. I ja està, no sé. Bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Bona tarda, Ricard. I bona tarda, Alexis.
1: El Cesc Valls està aquí fora, que està parlant, té una trucada al seu proctòleg i ara quan acabi suposadament entrarà ara en antena.
2: Ah, m'estàs gravant?
1: No.
0: Sí.
2: Això és en directe.
0: És en directe, directíssim.
1: En directe, això. Sortirà gravat al directe.
0: Sí, ho graven i de seguida ho punxen. Saps?
1: Espera que està.
0: S'acaba de gravar i de seguida ho punxen.
3: No, feu. Posa'm whisky, corre, xato.
0: Hòstia, tia.
3: Ah, què passa?
0: Que borde que ets, quan vols?
3: No, per què?
0: No ho sé, per què? Ah. Tu sabràs per què ets borde. Ah, crec que havies pres el lloc i per això...
3: No.
1: Aquest, prefereixes aquest?
3: Que va, perquè... prefereixo aquest, de fet.
1: Vols aquest?
3: Així no m'ha agafat torticoli de mirar el Roger.
1: Amb el cable pelat.
3: Què vols? Donar-me ordre? Què?
0: Diu que no, que cap allà aquí no.
3: Per què? Per veure'm. Però si tu me toca els pius, que...
0: Va, Cesc, fes-li cas al tec.
3: Hola. Ja heu tirat la sintonia?
1: Ojo,
0: sí,
1: que...
0: ja ho hem fet tot.
3: Heu tirat la sintonia al whisky?
1: Avui ve travessat.
0: No, la sintonia del whisky no.
3: Cony, i què fas posant whisky si no has tirat la sintonia del whisky?
1: Està netejant les copes amb el whisky d'avui.
3: Ah, has dit una merda així.
0: Bona tarda, Cesc Valls.
3: Has dit una merda així d'alta?
1: No, ho he dit jo.
3: No, però ja està, doncs què...
0: Bona tarda, Cesc Valls.
3: Bona tarda.
0: I ja està?
3: Sí.
0: No vols dir res més? Doncs ja podem posar la sintonia.
3: Home, tenim una hora per dir coses.
0: Ja pots posar la sintonia.

0: Tiririrín. Pues mira, m'agrada més el lloc on estic ara perquè us veig les cares. Quan sí. estem en aquest estudi petit...
1: Ell no veu res, si estàs allà a la cantó.
0: No ha de veure res, vaig a la pantalla. Estic mirant-te de cantó i tinc torticulis, torticolis.
2: Sí. Torticolis.
0: Què, el papa?
2: Això digue-li amb ell.
1: Molt bé.
0: Què?
1: A mi m'ha solucionat el dia.
0: T'han dit, passa d'aquí.
1: No. He agafat les segalers, per primer cop en 6 mesos ha passat puntual.
0: Per anar o per venir?
1: Per anar. Ah. Per tornar també.
0: Joder.
1: I per tornar, de fet, s'ha hagut d'esperar la parada de l'hora que anava.
0: Ja.
1: I anar en 25 minuts de rellotge estava Fabra i Puig.
0: Que guai.
1: O sigui que jo, per mi,
0: no,
1: ho he
0: de
1: dit,
0: fet,
1: i ho dic en antena i ho repeteixo.
0: Aquest matí...
1: León, o sigui, amigo,
0: no.
1: España está contigo.
2: Ah, jo ara que deies això, tinc un dubte, perdoneu,
0: sí.
2: ara...
1: Ideològic o religiós?
2: No, sortiré
0: de tot,
2: del papa.
0: De tot.
2: Perquè ets,
0: però no estem del papa nosaltres,
2: Ja, però faig un incís.
0: Vale.
2: Tu fas constantment...
0: Per saber-ho.
1: A veure, es diu interrompre.
2: T'interrompo, doncs.
0: Jo n'hi dic parèntesi.
1: Sí, parèntesi. No em parli de parèntesi a mi, perquè estic dels parèntesi.
0: Què?
2: Bueno, ara no sé què... Ah, sí. Has dit les segalers.
0: Les segalers, sí.
2: En femení.
0: L'empresa segalers.
2: Sí, però jo tota la vida li he dit els segalers.
0: Jo li dic els segalers.
2: Els segalers.
1: Aviam, clar...
0: És de Gràcia, és de fora de Caldes.
2: No, però m'agradaria saber quan diu les segalers...
1: Demano disculpes perquè quan dic les segalers no em refereixo a la regidora.
0: No ets woke.
2: No és la regidora.
0: No ets woke i li dius... No, parles als autobusos en femení.
1: Sí, la puta segalers.
0: Ah, vale.
2: Jo
0: tota la vida li he dit als segalers.
2: Als segalers. I el meu avi havia treballat a la segalers, i algun cop s'havia referit al malparit dels segalers.
0: Però no parlava de l'empresa.
1: No, estava parlant de l'amo.
0: Ja.
2: I...
0: Jo, a més,
2: sí?
0: A més, jo li dic als segalers, però això de dir-li autobús, l'autobús dels segalers,
2: no.
0: És de més de cap aquí, perquè jo li deia el cotxe de línia.
2: Ah,
1: ojo,
0: feu.
2: El cotxo,
1: Una altra vegada.
2: Et truca en Cesc i deu ser urgent,
0: Sí.
2: Ah.
1: Torre.
2: Papa, estàvem amb el papa.
1: Estàvem amb el papa, sí, doncs això, no sé, tot molt bé. Sí que és veritat que ara quan baixava ja, que he aconseguit sortir a les 3 i pico,
2: sí.
1: Quan m'han deixat marxar del museu, doncs ha començat a pujar gent ja. Allò...
2: Ah, perquè fa algú a l'estadi olímpic,
1: sí.
2: No?
1: A les 9 del matí ja hi havia una monja,
2: sí.
1: Que ha pujat a fer cua. Saps? És que...
2: Però tenia entrada?
1: Suposadament, a veure, jo ho extrapolo tot una mica a qualsevol concert.
2: Però tot vam seient i...
1: Sí, més o menys. I ja pujava gent que, a veure, no direm disfressada,
2: sí?
1: Perquè no es pot dir, però una mica notes sí. Ja sigui amb vestits dels Jedi de les Guerres Galàxies.
2: Ah, sí?
1: O monjos raros.
2: Hi havia vestits de Jedi?
1: Jo crec que no és cap ordre religiós allò, però bueno, tot pot ser.
2: O sigui, hi havia una mica de cosplay per anar a veure el papa,
1: Jo crec que sí, jo crec que una mica de cosplay entre el públic assistent, que ha anat molt d'hora a fer cua, més que el Bad Bunny, pues...
2: A suar la cancel·lada allà, no?
0: A què?
1: Sí. Llavors, pues res.
2: És que el Bad Bunny... A mi que em perdonin, però pagar les morterades aquelles per anar a veure aquell senyor que remuga... Perquè no canta, remuga.
1: Jo no faré valoracions.
0: El papa i el Bad Bunny,
2: Sí.
1: Igual ens escolta gent forofa de Bad Bunny, jo no faré valoracions.
2: No, segur que ens escolta algun forofa de Bad Bunny.
1: Prefereixo criticar el papa.
2: Però que s'ho pensin bé, perquè és un tio que remuga.
0: Estan nerviós perquè no em veu. Però que no estic fent res, És igual.
1: Però si ja li ha robat un rotllo de cinta aïllant.
2: A tu t'agrada el Bad Bunny?
0: No, no és seu.
2: A tu t'agrada el Bad Bunny? Així a priori?
0: No massa, però li reconec el valor artístic i cultural, diguéssim.
2: Això que fa de remugar?
0: Sí. A veure, té tamacles.
2: Té tamacles.
0: Sí.
2: Me'n saps dir algun?
0: No.
2: Vale.
0: Si te quiere divertir... Sí.
1: Molt bé.
0: Però, vaja, no... Jo estic molt content perquè el Paul McCartney ha tret disco.
1: Pensava que acabaria d'estar viu encara.
0: No, sobretot. Ja. Mira si està viu, que ha tret disco.
1: Ha tret disco.
0: I ha arribat al número 1.
2: Ah, sí?
0: Oh, clar.
2: Hòstia puta.
0: És el puto. Aquest sí que és el puto.
2: Ara... Perdó,
0: Ara venen els insults al Paul McCartney.
1: Sí.
2: No.
0: Falta. Oh, Déu mos en guard.
1: A la dieta.
2: Tu vols dir que ha tret disco físic i és un nou amb Mendes? O
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Disco físic és...
1: Reproduccions.
2: Però, no, reproduccions de...
0: No.
2: Disco físic.
0: Sí.
2: Clar.
1: Efectivament.
2: Efectivament.
1: Efectivament.
2: Que és que aquí compra discos.
0: No, vale, vale.
1: No, ja està.
2: Els fans del Paul McCartney.
0: Segurament. No sé exactament les mètriques, diguéssim, com van. Vols que t'ho miri?
2: No, però vull dir, no, no, segurament els joves d'avui en dia no compren el vinil del Bad Bunny.
0: No ho sé.
2: Tu compres el vinil del Bad Bunny?
0: Com a mesura de totes les coses, eh?
1: Com a jove. Com a jove, sí. Que coneixem.
3: No, però compro vinils.
1: No, però compra vinils, però no el del
2: Bad Bunny. Però abans compraries el del Paul McCartney que el del Bad Bunny, no? Veus?
1: Ah, jo també.
2: Perquè clar, encara hi ha jovent que sap de música.
0: Claro. Seguiu, seguiu.
2: Has posat el Bad Bunny?
1: Ah, bueno.
0: Veta
2: com
0: macla.
2: Que remugava.
0: Veta macla. Mira, puja, puja. Puja, puja. Mira com crida el desgraciat, ja veuràs. Espera't, eh? Clar que no. Hi ha un canvi aquí. Puta mare. Vaig a posar-me el volum dels auriculars i tot.
1: No molt, que...
0: Oita'l, eh?
1: Que s'espallen.
0: Mira, en canvi.
2: Sí, hi ha un, ja n'hi ha un que no em va.
0: Ara fotrà uns crits com a Helter Skelter, nen. Oita'l, oita'l. 84, eh?
2: Igual, eh?
0: Bueno, igual, no. Igual de bé. Tenint en compte el context.
2: Sí.
0: Molt bo, molt bo.
2: Bueno, va, hem posat...
0: Podríem parlar tota l'hora d'això, eh?
1: De Paul McCartney, sí, ja sonat, i del Papa.
2: Eh? Va, vinga. Però us tira. Poso les copes de whisky, mira.
1: Sí. Aviam, mira, jo tinc una ja.
2: Som-hi.
1: Avui toca...
2: Avui toca Arran.
1: Arran.
2: Sí. Mm. Ha vingut el Papa i toca Arran. No, no, ara no sé el lligam, però...
1: Molt bé.
2: A veure què us sembla. Què em dieu d'aquest color?
1: Però té coses flotant. Té,
2: bueno,
1: copa.
2: Però això és la copa, segurament.
1: Vale.
2: Or, no?
1: Or, or palla.
2: Or palla i brillant, 60. Eh?
0: 60.000,
2: eh? Eh?
1: Deixa'l, no, si està a lo seu.
0: 60.000 discos venguts la primera setmana.
2: De físics.
0: Físics, físics.
2: És molts, eh? No, ara...
0: dels quals en vinil 32.000.
2: Molt bé.
0: La primera setmana. Tenia ni puta idea de res.
2: No, melòmens.
0: Sí, home, compren. Sí, el que vulguis, col·leccionistes.
2: Col·leccionistes, sí. Clar. Però
0: més hi ha com 14 versions de l'àlbum en vinil. Vinil verd, portada alternativa, portada vermella,
2: aquestes
0: portada groga.
2: Aquestes coses que fan els anglesos. Mm. Pues, clar, això no... no, no... no li passa a la Lady Gaga que ven discos.
0: No ho sé, perquè...
2: que dona tants.
0: La
2: gent ja va més amb les aplicacions.
0: L'àlbum va entrar al número 1 de diverses llistes del Billboard i al número 5 de la llista global del top 200 del Billboard. Per tant, hi havia 4 artistes per sobre.
1: Ah, no, ara no et
2: sento,
1: sento,
2: eh?
0: Alexei. M'ha tret. La nova versió dels roncs és baixar-la.
1: Sí, és...
0: baixar-la a poc a poc i així la gent ho entén, sí. Saps?
1: Però,
0: sí,
1: per exemple,
0: provem-ho. Si jo estic parlant i de cop i volta el baixes a poc a poc... Més a poc a poc. Torna a pujar. Ho has de fer més a poc a poc. Si jo estic parlant i de sobte baixes el volum a poc a poc... Ara s'entén.
1: Ara millor. Com...
0: Vale. Pues res, que n'hi havia... Torna, ja el pots tornar a pujar, eh? Puja.
3: Puja.
2: Bueno, anem pel whisky mentre jugueu amb el micro.
1: Sí, mentre,
0: la puta
1: mentre funciona el contraprograma.
2: Exacte. No.
0: Bueno, què? Color? Aviam. Or.
2: Or.
1: Or palla.
0: Sí, és clarinet, eh?
2: És clarinet, sí.
0: Té un punt tèrbol.
2: Però és brillant tot, eh? No, el tèrbol ja hem dit que no.
1: El tèrbol és de la copa.
0: És que sí. Estava llegint lo del McCartney. Paul. Paul James. No, James Paul. Jaume Paul.
2: Jaume Paul.
0: És nom com de fill de gavatxo.
2: Jaume Pau, no? Seria... Et més que Pol.
0: Jaume Pau, sí. Bueno, és que clar. Paul. És com una barreja de les dues coses, no? Pol.
2: Sí.
0: Jaume Pol, sí. Jaume Pol. Jaume Pol o Jaume Pau?
2: Sí.
0: Són noms de nen de pares gavatxos.
2: Sí.
0: Prou.
2: O almenys un dels dos.
0: O almenys un dels dos.
2: La mare, segurament.
0: El més toca polles.
1: Seria Jean Pol.
0: Jean Pol.
2: Jean Pol.
1: Jean Pol del Grava.
0: Què?
2: Ara vol, eh? Sí.
1: Ara vol veure.
0: Estava ja el jefe.
3: Berri, calla.
0: Ah. Bueno, què? Sí, és bé. Brillant i maco. Ja, bé, sí.
2: Allà hi ha una... Va, nas. Eh?
1: Què?
2: M'hi heu notat, no?
0: El què?
2: El fum.
0: Ah, sí?
1: És rarillo.
0: Tinc una mica mal de cap, jo.
1: Però aquí... Aquí, jo, què vols que et digui?
2: Ai, sí, aquí fa com olor de cera, també. No?
1: Sí, ja, o sigui, canvia molt. Vale, ja normalment de la copa...
2: Torna-li a fer una segona.
0: Torna a tenir el micro baixat i no estava dient res, eh?
1: De la copa tancada, oberta, sempre sí. Hi ha canvi, però...
0: Murmuri d'abelles.
1: La...
0: Murmuri d'abelles.
2: Sí, a mi, a la segona ensumada, m'ha vingut més el fum, eh?
1: La segona, sí, però
2: sí que m'ha vingut...
0: Murmuri d'abelles que s'enduen.
2: No cantis, Serrat.
0: És que heu dit abelles i m'ha vingut això al cap. Soc vell, vaig néixer vell, jo.
2: Sí, ja, ja ho sabem.
1: Que passa que a la tancada és el fum, però al final té una mica de...
0: Rentar les copes, què tal, tio?
1: Castanya de...
2: Renta-les tu.
0: No, si vols la rento, si m'ho dius la rento, però aquí hi ha llavi, eh?
2: Sí.
1: Alexis, tu saps quants programes queden? És que se m'està fent molt llarg.
0: Tres o quatre. Però si vens dos de cada tres...
1: Bueno, ai, imagina't si vingués cada dia.
0: Un de cada... Bueno,
1: imagina't.
0: Seria diferent. Ui, estic fent amb la camisa.
2: Sí, ho veig.
0: Que no tens estris.
2: Sí, però he anat ràpid. Avui tenia feina i he anat
0: Salut.
2: Agafant la maleta. I he parit el whisky dins i he agafat la maleta i me n'he anat.
0: Salut.
2: Salut.
0: Ricard.
1: Sí.
2: Bueno, i noteu alguna cosa més que fum?
1: Home, la tancada té una mica de... Acaba tenint un punt químic, crec jo.
2: Sí?
1: Però...
2: Sí, l'acaba
1: tenint, eh? O sea, no és una...
2: Però jo crec que som...
1: Ojo, el jefe.
2: Que som més pels 46 graus que per,
1: ja.
2: Per aquest punt.
1: Ja, pel grau alcohòlic.
2: Jo, o sigui, li noto l'alcohol, però no és una acetona ni una cosa desagradable.
1: No, és l'alcohol. Sí.
0: Ja estàs, Walter?
2: Sí.
1: I després, no sé, una mica de...
0: No.
2: Què més?
1: Algo més dolç.
0: Cítrics.
2: Sí, té cítrics, amb això estic d'acord.
1: Cítrics, algo avainillat, potser.
0: És per avui,
2: sí.
0: Eh?
1: Més a la oberta que a la tancada.
2: Està mirant el monte. Avui està por culero, eh?
1: Sí, ha vingut la trucada...
0: Fes-la de millor d'esquenes.
1: La trucada aquesta anterior del proctòleg no li ha sentat.
0: Ui, m'han fotut el cap com un bombo.
2: Ja. Sí, ja diu que té mal de cap. Sí. Bueno, el provem o què? Mentre juga amb el Monter. Salut, eh?
1: Sí.
0: Un altre cop, però...
1: Bueno, què passa? Ui, ui, ui. A veure.
0: Cítrics, l'heu dit?
1: Sí.
2: Ho has dit tu?
0: És que estava d'esquenes.
1: Bé.
2: Una entrada agradable.
1: Mm.
0: Molt bé, nanos.
2: Amb boca és pic. Oh, sí. Sí que és bo, eh? Mm.
0: Que ho és, eh?
1: Sí.
0: Hòstia, sí que ho és. M'agrada aquest whisky, porta'm més.
2: Pues tinc una ampolla a casa.
0: Fuà,
1: toma ja.
0: I ahir ve Sant Joan.

0: Hòstia, pues tinc sí. una idea.
1: Què?
0: Llegeixo.
2: Espera, que no, però... dit res.
1: Ah, no. Coses. Hem dit ens agrada molt, però no hem dit res.
0: Té gust a whisky bo. Té un punt dolcet.
2: Té una entrada dolça i agradable. Mm. I amb boca llavors es desplega.
0: No hi ha molt fum en boca, però hi és.
2: No, però es desplega el whisky.
3: És suficient.
2: Té un punt picant, però és un picant agradable. Se'n va al paladar molt.
0: Què et compraràs al Leo o la Sagrada Família?
2: Hòstia, l'he mirat, però val 750.
0: Veus com se l'ha mirat?
3: 800 o
0: 750. És el més gran que han fet mai, eh?
2: 20.000 peces. O...
0: imagina't el bé que tu passaràs muntant-ho i el car que cobraràs al Wallapop d'aquí 5 o 10 anys.
2: Sí.
3: Sí, però això t'ocuparà mig menjador.
0: Que després, quan tu vens al Wallapop, l'has de desmuntar, no?
2: No ho sé. No, no m'he vengut mai cap Lego.
0: Deu tenir un valor. O
2: de
0: sigui...
2: fet, jo no col·lecciono gaires Legos.
0: Però t'agraden els Legos.
2: Sí, però normalment qui compra és més germana i jo li monto.
0: Ja. Yeah. No entrarem aquí. No. La germana fa anys aquesta setmana.
2: Sí.
3: Així.
2: Sí, sí, és correcte.
0: Tira'l. Si el tires, a mitges no facis les coses. Ara. Vale, què deies del whisky que t'has despistat?
2: Que és molt agradable en boca,
0: sí.
2: I que es despleguen els aromes, però no d'una forma molt bèstia, ni el fum passa per sobre de tot, té aquest punt dolç.
0: És untuós, eh?
2: Té un punt untuós, té un punt herbaci també, té un punt floral, té aquest punt cítric també, i també es desperten com unes espècies. I és llarg.
0: Hey, està guapo. Està bé. Aquest whisky, igual com moltes vegades provem whiskies que diem... bueno, dic jo. Aquest whisky...
2: té frescor, més, té un munt balsàmic.
0: Aquest whisky és d'aquells que li pots donar a algú que no està molt ficat al whisky perquè és una bona entrada i no sé què.
2: Sí.
0: Aquest no. Aquest és un whisky d'aquests que tens a casa i el comentari és, hòstia, tinc una cosa molt guapa, la vols provar?
2: És aquest. Aquest.
0: Perquè no és una cosa molt singular ni molt que despunti d'una cosa, però té la seva suma de... dolçor, untuositat, fum cítric, espècies, frescor, està guapo.
2: No et veu, llavors no et sent.
0: Ja.
3: No és això, eh? Sobretot,
2: és la seva lleugera penjança.
3: És l'equilibri que té entre tot.
0: Sí.
3: Mira, pues no és un whisky que sigui molt complex, però com té de tot, està bé.
0: Com hem dit que es deia?
2: Arran Macrimor Pit. Pitet.
0: Sí. I què ens n'has d'explicar d'aquest whisky, Roger? Sí.
2: És pitet com killet, saps? Te mata.
0: Bactery baby.
2: Sí.
0: La bactèria baba.
2: En la fava. Macrimor és l'expressió fumada clàssica de la destileria Arran, inspirada en la mítica plana de pedres sagrades de l'oest de la illa, que es deu dir Macrimor. Aquest single malt combina la identitat afruitada d'Arran amb una suau i seca nota de torba, ideal tant per amants del fum com els que s'hi inicien, no? Perquè és, bueno, ja ho hem dit que era lleugeret. Perdó. Amb un disseny net i natural, aquest whisky representa la puresa de l'estil artesanal d'Arran, sense filtració freda, sense colorants i amb torba Highland de 20 parts per millor. Que 20 és relativament poquet, eh?
3: Poc, eh?
2: Nota de tast. Tinc nota de tast. Diu, lleugera i elegant, amb nas, a toc cítric, ordi torrat, fum sec i flors silvestres.
0: Hòstia, què podries fer? Bueno, per... quants programes hem dit que queden? Si tu agafes això que t'has copiat i enganxat...
2: Sí.
0: Oh!
2: És l'anell únic?
0: Cuidado, eh?
2: Ho saps llegir?
0: Sí. Ara t'ho llegeixo.
2: En llengua d'en Mordo?
0: Sí. Un anillo... en castellà, t'ho tradueixo en castellà perquè ho entengui tothom, eh? Com el papa.
2: Jo ho sabia, papa. Eh?
0: Per encontrarlo, nosotros para anar cap
2: no,
0: aquí.
2: No, però ho sabia
0: allà.
2: Amb llengua...
0: Amb
2: llengua escura.
0: I què tal et surt l'accent?
2: No, ho sabia, però no me'n recordo.
0: Bueno, total, ara mirem això un moment, que se'ns acumula...
2: Grimba, Toluc.
0: Què dius, ara, boig?
2: Sí, no... era una cosa així.
0: Ara ho buscaré. Li pots
2: com
0: passar?
2: Es diu això? Recarregat.
0: Ja.
2: Barroc.
0: Això que has copiat i enganxat per el guió, li pots passar al ChatGPT i dir que tu faci en vers.
2: Ah? Però això ho puc fer jo.
0: Ja, però...
2: i segur que millor que el ChatGPT.
0: Si tu tens el temps.
2: Ja.
0: Però si li passa al ChatGPT, després sempre pots acabar d'ajustar. I fotre la Vicenta pel mig. Per les tradicions,
2: per les tradicions
0: no s'han de perdre.
2: No s'han de perdre, no.
0: Bueno, segueix. He tingut aquesta idea.
2: Boca refrescant i aquí.

0: Equilibrada, així ja ho hem dit. Notes de poma verda, mel lleugera. La poma verda no l'hem dit. La mel lleugera, bueno, aquesta cera... Vainilla, fum de llenya i un toc herbal i especiat. Això sí que hi és. A final mitjà llarg, amb records fumants persistents i un lleuger toc mineral. Molt bé.
1: Jo crec que està bé aquesta trobat nota. Look.
2: Ja ho he trobat, eh?
0: Sí.
3: Ah,
0: tu
3: sí?
0: Saps dir, eh? Doncs aviam, va, home.
2: Aviam, aviam, posa't el micròfon aquest vermell, color nas de pallasso.
0: Però ho has de dir amb, amb veu greu, eh? Que soni com un orco.
2: Posa't els efectes.
1: Els treu la mus...
2: No, a mi no.
1: Ah, que és per tota la taula, eh?
2: És per tota la taula.
1: Calleu, calleu.
4: Diu el papa...
5: Aixnach duritzach, aixnach gimdetu, aixnach tartlu, aixnach bistus, ixtudarastus.
2: Vaya ahí.
0: Sí.
3: Sí, una mica, ¿no?
2: Bueno, aviam, t'he vist practicant a casa, saps?
0: Què havies dit? Pobret.
2: Incel.
0: Què és això?
2: Hòstia, nano.
0: Ja t'ho expliqué.
2: Mira, acabem el whisky. Quina hora és? Acabem el whisky i ara entrem a parlar d'aquest tema perquè ell m'ho desmenteixi. Tots sabem que folla més que vosaltres.
5: Un anillo para guardarlos a todos.
2: Ara ho diu en castellà perquè és la llengua de l'imperi. Mira. Un ojete para gobernarlos, eh? Que baixem el volum. Jo?
0: Ah, el Monter diu que calli.
2: Tinc aquesta veu, Monter, què vols que falli?
0: Pues compra un micro millor per aquest estudi.
2: Compra un estudi millor, Monter.
0: Compra un estudi millor.
3: Gruixut.
2: Feu el vidre més gruixut.
0: Bueno, va, deixa que faci el programa aquí
2: perdó,
0: al costat.
2: Perdó. Home, el whisky.
0: És que... el programa vostre aquí al costat.
2: Ara he tingut un record de quan anava a l'EGB i em feien fora de classe
0: no
2: per riure.
0: No m'has explicat com l'has insultat.
2: Després, acaba la secció que se'ns acumula tot.
0: Magri Mor és el nom d'una torbera misteriosa a la costa oest de l'illa de Ran, amb un paisatge ondulat estèril. Aquest paratge està esquitxat de cercles de pedra.
2: Ondulat estèril?
3: Com tu.
0: Un paisatge ondulat i estèril. Tu imagina, com si fos un, les dunes d'un desert.
2: No, vull dir, tundra.
0: Sí.
2: Això.
0: Esquitxat de cercles de pedra i menhirs des de l'edat de bronze.
2: Esquitxat.
0: Que abans hi havia, hi havia tribus i coses, segurament.
2: Poètic, eh?
0: Un dels cercles es coneix com a Fingal's Cauldron Seat.
2: És un bar de bri.
0: No, és un lloc on s'hi seu, perquè diu Seat. Seat.
2: Ah, és veritat. Sí. Seat.
0: O Seat, en català.
3: Això és, és una altra cosa.
0: En aquest cercle hi ha una pedra amb un forat tallat.
2: Hòstia, nano.
0: Segur que era una cagadora.
2: Segurament.
0: No?
2: Cercle, sí, sí, els vàters de l'Ovella Negra. Sí,
0: sí, la primera roca. Segons la llegenda, el guerrer gegant Fingal utilitzava aquesta pedra de cagadora. Ah, no, per lligar el seu gos preferit, que es deia Bran.
2: Stark.
0: Bran Stark, és veritat? Que és el que es mostra a l'etiqueta.
2: No tenim, etiqueta. Espera, que el busco. Arran Macchiato.
0: L'estrella Arran, precisió artesanal i terroir i llenc.
2: Arran.
0: Concepte de terroir,
6: sí, terroir.
0: Arran és una estileria independent situada a Locranza, al nord de l'illa d'Arran. Que l'illa d'Arran, diguem-ne, és la... el golf aquest que fa... una mica al sud d'Escòcia, que comencen les illes, doncs és la primera, que és bastant llarga. Llavors, bueno, això. La seva localització única porta puresa i caràcter als seus whiskies gràcies a l'aigua cristal·lina del Loch Na Davi, rica en minerals i filtrada de forma natural. Hi ha un gos.
6: Una mica el gos dels Baskerville.
0: Sí. Elements de coure de mida petita que permeten una destil·lació suau. I els washbacks de Pidugles, els washbacks és on fan la cervesa, diguem-ne, que contribueixen a una fermentació lenta i rica en èsters fruiters, producció en petits lots i compromís amb ingredients naturals.
2: Collons, nano, quan val aquest whisky?
0: No és supercar, però tampoc és molt barat.
2: Vale.
0: No mai res. 50-60 euros.
2: Sí.
0: Magri Mor representa l'equilibri perfecte entre el fruiter i el torbat. És un whisky que narra llegendes cèltiques entre boires marines i ho fa amb estil i elegància.
2: Ole, ole i ole.
6: Toma
2: ole.
6: La propaganda.
2: Tens la sintonia de dir tonteries?
6: Vinga.
2: I la vols tirar? No, doncs tira l'aigua. No s'ha queixat el Monterrey picat de mans. Bueno, li he dit incel.
6: Sí. No, però fa que no amb el cap. No.
2: Li he dit incel,
0: sí.
2: Que vol dir celibat involuntari.
0: Ah, això m'ho havies explicat alguna vegada.
6: Sí. Ja.
2: Serà una brometa, o sigui, aviam, diguéssim, li hagués pogut dir friki.
6: O nerd.
2: O nerd.
0: Sí.
2: O pajillero. Però que no, res de, ara estem en el pla teòric,
6: és
2: eh?
6: La ràdio així públic.
0: No, però em sonava a poc. Orgull.
2: Eh?
0: Que pajillero està bé.
2: Bueno, però clar, és que el, mira, per exemple,
0: l'onanisme és una font de sabidoria.
2: De sabidoria, eh?
0: De sabidoria del teu propi cos.
2: D'autoconeixement.
0: D'autoconeixement.
2: I autoexploració.
0: És sabidoria.
2: Bueno, autoconeixement seria l'onanisme i autoexploració seria l'onanisme creatiu.
0: Sí.
2: Vale. Doncs, mira, ha baixat el micro perquè té coses a dir. Però el que et vull dir és, si tu li dius, per exemple, a un friki.
0: Sí.
2: Friki és algo que un friki a si mateix es pot dir amb orgull.
0: Però això que has dit del...
2: Voy, ara hi vaig, ara hi vaig. Incel.
0: Però això té a veure amb gent de dretes, no?
2: No, no, no, no, no.
0: Hòstia puta.
2: Ara hi arribem.
0: És molt perdut, eh?
2: Ara hi arribem, ara hi arribem. Però t'haig de fer tot el recorregut.
0: Però no els hi diuen els americans aquests de l'Associació Nacional del Rifle?
6: No.
2: No, espera, ara hi arribaré.
0: Vale.
2: Torno a dir, ara hi arribaré, però t'haig de fer una mica de recorregut només perquè així omplim la secció de les tonteries també, saps?
7: Tu puja el micròfon.
2: Un friki,
0: sí.
2: Té orgull friki,
0: sí.
2: Tothom és més o menys friki d'alguna cosa, però sí. Els que passen cert nivell de immersió en un tema, en una cultura, en una afició, en el que sigui, són frikis. És a dir, per exemple,
0: és com saber el que diu Saul.
2: Correcte.
0: El que diu l'Anell Únic amb una llengua
2: cosa,
0: oscura.
2: Una cosa és llegir-te El Senyor dels Anells,
0: sí.
2: I l'altre és llegir-te el Silmarillion, per dir alguna cosa. I l'altre és llegir moltes coses, i biografies de Tolkien, i parlar dels llibres amb amics, i tenir pòsters, i jocs, i l'anell únic penjat, i aquestes coses. Això ja és un friki. Vale?
0: Sí. Jo m'he llegit el Silmarillion.
2: Sí, ho sé. Estic, és una gradació. A partir de cert nivell d'immersió en una temàtica...
0: I els contes inconclusos.
2: Correcte. Però ara tampoc vulguis demostrar lo friki que ets.
0: No, però vull dir que... No, no pensava que ho fos tant.
2: No, són nivells. El que passa que, per
0: exemple...
2: Mires
0: molts vídeos del Senyor dels Anells.
2: Abans, ara fa temps que no, però, per exemple, ara he baixat una mica el consum, però he anat fent el seguiment de les obres del Camp Nou a YouTube. Això és de friki.
0: Sí.
2: Perdó, això és de puto friki, perquè s'acabarà i ja està. No arribaré més enllà. En canvi, un que va llegint i rellegint a Tolkien...
0: Home, queda la Sagrada Família i encara li queden 10 anys.
2: 10 anyets. Però, bueno, només han de fer la façana. Igual.
0: Va, però pots fer el seguiment, també.
2: El seguiment serà amb els blocs de davant, quan hagin d'anar a terra.
6: Ui, hi haurà hòsties aquí. Aquesta part serà divertida. Sí, i quan intentin divertit. Penjar el Barceló, que ja té 70 anys per esculpir això,
2: yeah,
6: us asseguro que també serà divertit. Yeah. Perquè ell farà de tot això la seva última performance.
2: A mi m'agradava aquell elefant que va fotre del revés allà davant de la casa Ramona, però bueno, és igual. Total, però per exemple, la gent que li agrada la poesia i sí. Se'n van a lectures poètiques o van a recitals o fins i tot reciten allà al mig i tot sí. Plegat, o que fan performance poètica com aquella del tot, tu, tot, tothom.
0: Tot hora.
2: Vale. Aquesta gent no se'ls diu friquis.
0: No.
2: I ho són. Un tou.
0: Bueno, perquè potser ja passen un...
2: No, perquè són d'un àmbit determinat. Llavors, per exemple, si tu te'n vas allà a l'Arc de Triomf, a Passeig de Sant Joan, a la plaça sí. Tatuant, i tens Norma Còmics i Gigamés, i sí. La botiga del friki, el no sé què, allò és allò, la mansana dels frikis.
0: Sí.
2: Allà va gent fent cosplay i amb sí. Orgull i tot plegat. Cap problema. Vale? El que passa és que tradicionalment en àmbits d'aquestes tribus urbanes, quan han sigut molt properes a, per exemple, jugadors de rol, tot aquest tipus, sempre se'ls associava a gent una mica encerrada en si mateixa i sobretot quan eren homes com no gaire...
6: amb poca habilitat.
2: Atractius per les dones o amb poca habilitat per acostar-s'hi, parlar i comunicar-s'hi, fins i ara dic lligar,
0: el Jair Domínguez ho deia a gordos que mengen ganxitos davant de l'ordinador.
2: També hi ha el típic Tirilles granellut que té la pell blanca perquè no surt de casa seva perquè llegeix còmics un darrere l'altre i menja ganxitos. I després hi ha allò de l'onanisme amb ganxitos, però això ja és tot un altre recorregut que no entrarem. El mocador de les palles, totes aquestes coses. Vale?
0: La polla taronja pels risquetos...
2: Doncs no necessàriament en aquest grup de gent o amb aquest tipus d'aficions, potser amb altres aficions, amb obsessions, per exemple, per els vídeos conspiranoics, les armes i tot plegat, hi ha una desviació d'una branca de tot aquest tipus de gent que de cop i volta creu que el que li passa, creu que el que li passa és culpa del, no, és culpa dels demés, de la societat i tot plegat, que les dones no s'acosten amb ells perquè elles estan en contra d'ells, diguéssim, i que ells són cèlibes involuntàriament. I quan arriben a aquest punt que tenen odi per la societat, poden acabar pues tirotejant un institut als Estats Units.
0: Ara, però aquests eren els típics puteros d'abans.
2: Bueno, la qüestió. Vale, que s'atura. La qüestió, el celibat involuntari, els incels, culpen a la societat de la seva situació.
0: Vale.
2: Tenen odi social i a vegades la lien. Llavors, quan l'Alexis ha llegit en la llengua d'amor d'Or la inscripció de l'anell únic, ja li ha anat a fer l'insult suprem.
0: Ja.
2: Li ha anat a dir incel.
0: Has barrejat coses una mica, eh?
2: Li ha anat a dir, tu no folles perquè no pots, perquè et saps aquest d'això, saps? Li ha anat a dir, però és un insult entre col·legues, diguéssim. Ara ja...
0: Però és fal·laç.
2: Totalment, com quan tu m'insultes.
0: Vull dir, el concepte és fal·laç.
2: Clar.
0: De celibat involuntari.
2: Sí.
0: Vull dir, no.
2: Però que vivim en l'època dels terraplanistes i...
0: No, però vull dir...
6: Les fumigacions.
0: La paraula celibat ja vol dir que ho estàs fent voluntàriament. O sigui, és una contradicció.
2: Bueno, no crec que sigui una qüestió semàntica.
0: No, però vull dir que...
2: Que no són cèlibes, són verges.
0: Sí, però ja és t'entenc. Perquè no tenen habilitats socials, que passa perquè que és no una, ho han treballat.
2: És una construcció per etiquetar-los. Són cèlibes, és a dir, no tenen relacions sexoafectives amb altres persones, però ho fan no perquè no vulguin, o sigui, estan en aquesta situació no perquè no vulguin, sinó perquè no poden. I ells consideren que no poden perquè la societat els ho impedeix. És una etiqueta.
0: Ai, que s'autoposen.
2: I ara per obrir el meló, quin hora és?
3: És insul,
2: Són incels.
0: No, però segons fondo... ells ho diuen ells mateixos, no?
3: No
2: crec que s'autoetiquetin com a incels.
0: Bueno, que com a... Però llavors per què diuen que el seu celibat és involuntari?
2: No, ells diuen que la seva situació és per culpa dels demés i per etiquetar-los, la sociologia, per dir-ho així, els hi diu incels.
7: Ah. Jo crec que no,
2: Tu creus que no,
7: No.
0: Que s'ho diuen ells mateixos.
2: Tu creus que no a qualsevol cosa que jo digui ara, no, també?
7: Incel és un insult, directament.
2: Sí.
0: Però perquè...
7: Té la connotació de ser celibat involuntari perquè és com per referir-se a això, no? Al final és una persona que és molt friqui, molt verge. Sí, el mateix que abans era un nerd. Doncs, se li pot dir incel,
2: té un punt més,
7: Sí, té un punt més de... No folles ni en broma, saps? Però...
0: Bueno, jo l'associo més a això.
2: Però...
0: Algú friqui de... Terraplanista, o... No?
2: Sí. Mira, el terme neix... I aquí som, Neix el 1993.
0: Carai.
2: Encunyat... creat per una estudiant canadenca que es feia dir Alana, que va crear un lloc web que es deia Alana's Involuntary Celibate Project, vale? Que era un espai de recolzament segur i inclusiu per persones de qualsevol gènere que patien aïllament social i dificultats per mantenir relacions. Va començar com una cosa de dir existiu, unim-nos.
0: Exacte.
2: I es va acabar girant la truita, diguéssim, no?
7: Però ara s'insult.
2: Sí, no, però diguéssim, als anys 2000...
0: Em vols una mica més?
2: Bueno. Als anys 2000 el concepte va ser adoptat per comunitats d'homes joves a plataformes, a fòrums americans com 4chan, rotllo al forocotxes dels Estats Units. Vale?
7: Com el Cesc.
2: On van començar a fer-se... Van començar a passar de recolzament mutu a ressentiment.
0: Mutu.
2: Vale?
0: També mutu.
2: No, cap a la resta del món.
0: Està bé.
2: I en l'actualitat, que s'ha radicalitzat, el moviment s'ha convertit en una subcultura digital vinculada a la manosfera, o sigui, les comunitats virtuals antifeministes.
0: Aquests sí que són de dretes,
2: Antifeministes, i més no. en què es normalitzen ideologies radicals com la de la Black Pill, la píldora negra, que sosté que l'èxit romàntic està predeterminat biològicament i que les dones només es fixen en l'atractiu físic. Per tant, jo sóc lleig, per tant no tinc relacions emocionals ni sexoafectives, per un determinisme, diguéssim, biològic, que no és culpa meva, vale? I ara se van a joder. Saps?
0: Molt maco. Però sí que són de dretes, llavors.
2: Això de la dreta i l'esquerra, que si és un concepte que ve de la Revolució Francesa i que estem al 2026 i que és una mica líquid, vale?
0: Fatxes, doncs.
2: Quin és el partit de dreta liberal de centre de l'Estat espanyol?
0: El PSOE, no?
2: Pues ja està. Però ells com es diuen?
0: Partit Socialista Obrer Espanyol.
2: Pues ja està, què m'expliques de dretes i esquerres?
0: Ja. Passa que els obrers ara s'han tornat funcionaris, els obrers espanyols del PSOE.
2: Bueno, no sé, ara els obrers voten a Vox i Aliança. Vull dir que el món... Perquè no hi ha consciència de classe.
0: Però sí que hi és, però clar, voten a...
2: Doncs no hi ha consciència d'opressió.
6: La classe equivocada.
2: O és culpa de l'opressió qui no toca. Són involuntari classe obrera.
0: Sí. On estàvem?
2: No ho sé.
0: Les tonteries, no?
2: Sí, ja estem.
0: Volem dir alguna cosa més del papa?
6: No.
0: Perquè ell només l'ha calabat i jo no
6: jo
0: sé.
6: Jo sí, sí.
2: Jo he notat que el segaler... O sigui, aquest matí he vingut amb segalers cap aquí també i ha anat tot molt fi.
6: Sí, veus?
2: Perquè com que li han dit a la gent, si voleu, no, quedeu-vos a casa...
6: No fotis res.
2: Pues si ha baixat un 20% el trànsit, pues
6: ja està.
2: Anava tot bé.
0: A més, hi havia vaga.
2: Per tant, sobre penya.
6: Sí.
0: No sé si han tallat alguna cosa.
6: No. Vaga,
2: i les afectacions a la circulació a Barcelona pel que fa a la visita del papa estaven molt, molt localitzades.
6: Sí.
2: Simplement era de dir... Jo crec que era un... Jo crec.
0: No, si va a la plaça de la catedral, vull dir, no afecta per res.
2: Bueno, no, i demà va a Montserrat, i després va al Raval, i després a la Sagrada Família, i avui he anat a la catedral, i després s'anava cap al meu barri, i a darrere el teu curro, s'anava cap a Montjuïc.
0: Sí.
2: I per tant és aquesta diagonal del centre cap a Montjuïc, però jo crec, i és pura deducció lògica, i puc estar equivocat, i no tinc formació per dir això, però que aquest acord per dir... tothom que pugui teletreballar, que teletreball i tot plegat, és per una qüestió de seguretat. Si podien intentar baixar la mobilitat a Barcelona sense haver de fer més talls i més restriccions, i la penya ho feia de per si, és com quan plou. Quan plou, la gent agafa el cotxe.
0: I el turisme segur que ho ha agraït, també.
2: No sé, segurament. Segurament hi hagi turisme de gent que ha vingut a veure el papa, també.
6: Segur. Sí, amb molts autocars a l'entrada de Barna.
0: Bueno, al Vaticà passa. Que la gent no va veure la ciutat a la missa que toca. O...
2: Llavors hi havia aquest debat de sobre si l'Ajuntament s'havia de gastar diners per fer aquests anuncis de l'Ola i tot plegat i no sé quantos.
0: Bueno, quins anuncis?
2: Hi ha anuncis de televisió i de ràdio i cartellets per tot Barcelona donant la benvinguda al papa.
6: Sí, sí, el metro.
2: Pagats per l'Ajuntament Socialista.
6: Sí, sí. Oh,
0: de veritat, eh?
2: I en canvi diuen que deia ahir el Collboni, perquè va fer un ban, que el desplegament de seguretat els ha costat una mica més que un partit normal del Barça. Però no ha tingut en compte la publicitat aquesta. Però també hi han dades que sé que s'han publicat, no les he llegides, però que diguéssim, la restauració i l'hostaleria estan molt contents amb la vinguda del papa d'aquest parell de dies, perquè faran calaix.
0: Ah, sí?
2: Molt calaix.
0: A veure si és veritat.
6: La qüestió és si els contribuents que paguen els anuncis... fan calaix o no amb això?
2: Yeah.
6: O bueno, han llançat els calés?
2: Teòricament. O ells ho veuen com si hi ha un Primavera Sound o si hi ha un no sé què. Si la gent ve i paga hotels i paga restauració, vol dir que paga impostos i paga taxes turístiques i això reverteix en l'Ajuntament. No? I si reverteix en l'Ajuntament, reverteix en les arques públiques pels serveis de tothom.
0: Ah, ha sigut ara, no? El Primavera Sound també?
2: Sí.
6: Sí, sí, sí.
0: I què tal?
2: Ni puta idea, no m'interessa per res.
6: No?
0: No.
2: No.
0: Diu ell que res. Tu hi has anat?
2: Tu dius que malament? Perquè va ploure?
8: Van cancel·lar un dia perquè va ploure.
2: Perquè va ploure el divendres, sí.
8: Llavors, van tindre que reembolsar tot el dia.
2: Sí.
8: Artistes, més o menys, fluixet. Hi havia noms bons, però pocs.
2: Ja. El que pensava que la Bono ja val 300 i pico pavos.
8: Sí.
2: I el 60% de...
0: En 3 dies?
2: Sí. I el 60% de l'aforament és guiri.
6: Sí.
8: Sí.
2: Ja. Ja.
8: Són 130, 120...
2: Al dia.
8: Al dia.
2: Sí, 300 hi ha algun abonament dels 3 dies. O sigui, no m'interessa per res. Per res, eh?
0: Jo el dia que hi vaig anar em va agradar.
2: No, sí, he anat diverses vegades al Primavera.
0: Fa temps.
2: Que no... A mi, quan... Ara no sé si es pot dir això. Quan més m'agradava el Primavera,
0: sí,
2: era quan...
0: Espera, pujar, eh?
2: Quan des de Ràdio Caldes demanaves acreditació al Primavera, et donaven una entrada de dia, anaves el dia que tu volies, veies els tres concerts que volies i cardaves el camp i et costava 0 euros. Això era fantàstic.
0: Jo el cop que vaig anar va ser amb una invitació també, que quan estudiava el sommelier, el segon curs, Coca-Cola donava invitacions, em sembla que em va donar 20 i els que podíem anar vam tenir tots entrada i vam fer un grupillo i vam anar tots.
2: No sé si des de Ràdio Caldes encara s'aconseguiria alguna acreditació al Primavera, ja. Què no va? Tenc, no? Ho has provat?
0: No, jo havia anat
2: i si, la, i si les donen les té el Monter, no?
0: Jo havia anat a molts concerts amb Ràdio Caldes.
2: Home, sí.
0: Havia vist Pantera, havia vist Societat Alcohòlica...
2: Però ara molaria... O sigui, ara ocupia el Primavera, el Sónar i su puta madre. I el, com es diu allò altre que fan? L'altre, el Primavera dels hippies.
0: El...
2: També hi he anat, no me'n recordo. Oblida els festivals de Barcelona. Ara és el festival de Vic i de Solsona, demanar acreditació des de Ràdio Caldes, que hi ha festivals tot el puto estiu per tot el puto
0: jo
2: país.
0: Jo m'estava pensant d'anar al Rockfest.
2: No sé què és.
6: El de Santaco.
0: El de Santaco.
2: Ah, i què fan?
0: Rock.
2: Ja, rock d'aquest que t'agrada a tu, no? Sí, no va al Paul McCartney. No va al Paul McCartney.
6: No.
0: No, crec que hi va, el més semblant crec que és Offspring.
2: Bueno.
0: No, venen els Sex Pistols aquest any.
2: Home, aquí a l'Escaldarium aquest any toca Matoll.
0: Ah, sí, és veritat. Ai. La setmana següent del Rockfest.
2: Sí, el dissabte, no?
0: Sí.
2: Ah, guai, anem a veure Matoll, que no els vaig veure... No els vaig veure en el concert del Cafè del Centre.
0: No era el Cafè del Centre, era el Centre Democràtic.
2: Bueno, però era baix o dalt?
0: A baix.
2: Pues era el Cafè del Centre.
0: Sí,
9: el
0: Cafè
2: del Centre?
0: Megadet els vaig veure el 2013 i ja...
2: El Cafè del Centre?
0: Em va fer molta ràbia.
2: Megadet, el Cafè del Centre?
0: No, el 2013 vaig...
2: Però t'agradaria o no?
0: Sí, Megadet, sí. Però no em cau gaire bé el Dave Mustaine. T'explico la meva anècdota que vaig tenir amb el Dave Mustaine.
2: Un moment, tu tens putos romans putos?
6: Sí.
2: Vale.
0: Va, explico l'anècdota i ho fem?
2: Sí.
6: Va. Tu tens algú?
2: Una anècdota,
0: sí, però
2: del Dave Mustaine.
0: Anècdota del Dave Mustaine. Vinga, us explico. Era el 2013, crec, tocaven Iron Maiden, que feia la gira del Seven Son of a Seven Son, que és el, bueno, un dels grans discos de la història de Maiden, del 88. Feia la gira de
2: 88,
0: celebrant 25
2: anys. El Paul McCartney ha fet un número 1 aquest mes.
0: Bueno, pues feia, el 2013 feia 25 anys d'aquest disco.
2: Són vells com ells sols.
0: Sí. Feia 25 anys d'aquest disco. I feien, no sé si era el Sonisphere o no sé quin... Però es feia tot allà al fòrum. I tocaven uns que es deien Ghost, que no em van agradar gaire. Iron Maiden i Megadeth i Anthrax i després tot de grups. Tota la tarda tocaven grups i això. I van tocar primer els Maiden i després els Megadeth, no? I el 2013 era aquella època que l'independentisme pues, tenia certa efervescència, no? Ja. I el... per acabar sempre toquen un tema que es diu Running Free, els Maiden. I el Bruce Dickinson, que aquí a Caldes li diem el Vaca, perquè hi ha una època que es va engreixar una mica, va dir...
2: Quan dius aquí Caldes, a què et refereixes? A les 3 o 4 persones que en parleu de tant.
0: Exacte. Vale. Doncs el que va dir, quan presentava la cançó, és Running Free Like You Will Be. Mm-hmm. Vull dir, del rotllo de tocar... Sé on sóc i vaig a fer una mica de...
2: Sí. Vosaltres com a país, diguéssim.
0: Tot i que és un puto anglès imperialista, bueno, el Bruce Dickinson, però és igual.
2: Sí.
0: És un artista davant de tot.
2: Sí.
0: Saps? I vull dir, poder no va parlar català, però va deixar anar una mica el...
2: Uh-huh.
0: I al cap de res, d'un quart d'hora, surt el Dave Mustaine a l'escenari i diu «Buenas noches, Madrid».
6: Fina puta.
0: Vaig pensar, hòstia, tio.
2: Bé.
0: No fa tant que t'has deixat de drogar, podries saber on estàs, almenys.
2: Pues sí.
0: Pues això.
2: Pues molt bé.
0: No sé si anireu o no, perquè també val 200 euros l'abonament.
2: És que no, és que a mi m'agrada molt la música, però, hòstia, prefereixo gastar-me en altres coses,
0: Bueno, no ho sé. Puto romans putos o què?
2: Sí.
6: Vinga, va, breument. Avui...
0: Us ha agradat l'anècdota de
2: Megadeth? Molt. Sí. Hutus, romans, putus.
6: 100 pavos.
2: Has de tornar a pujar la sintonia i baixar-me a mi. Ara sí.
6: Sí. Avui fugim de l'imperi romà. Home, una mica, perquè si no sempre ens critiquen que els homes ens refugiem a l'imperi romà. Doncs pues les dones, quedes.
2: Mira,
6: a veure.
2: Mira.
6: A veus? Un altre incel.
0: Un altre incel, eh?
6: No, però no deixem Roma i parlem una mica del papa.
0: Home.
6: I dels emperadors. Però marxem cap al segle X, ja.
2: Vale. Una mica rei.
6: Eh?
2: Una mica reinona el papa, eh?
6: Sí. Avui parlarem de la pornocràcia.
2: Oh!
0: Bueno, tots ho són una mica, no? Els papes defensen una mica...
6: Ara, quan acabem les preguntes retòriques...
0: Bueno, és igual.
2: Deixa'l dir, home, deixa'l dir.
0: Segle X.
6: Segle X. Ui, aproximadament 904-964. Mm. Bueno, hi ha gent sèria que li diu Saeculum Obscurum. Però, com sembla un conjur de Harry Potter, s'ha preferit dir-li la pornocràcia, que sí, ens entenem tots. Pornocràcia es refereix a terme científic dels govern de les prostitutes.
2: Oh.
0: No?
6: Govern de les prostitutes.
2: Les prostiputes.
6: Tot això és perquè hi ha una família que ostenta el poder a Roma i posa i treu papes. Però més que una família són dues dones. Teodora i la seva filla Marozia. Sobretot Marozia, que bàsicament és amant, mare, àvia i besàvia de papes.
2: Collons, no?
0: Sí. De diferent.
6: De diferents papes.
0: Vale, vale.
6: Sí, sí, va començar la seva carrera als 15 anys.
0: Sí.
6: Quan es va fer amant del papa actual que hi havia.
0: Vale, vale.
6: I després...
0: No aquest. El...
6: No, un altre.
0: És un altre.
6: Però també es deia Lleó.
0: Ah?
6: Si ens serveix.
0: Que anem pel 14, no?
6: Anem pel 14, doncs el número 6 i el número 7 no es van portar gaire bé.
2: Quin has dit?
0: 14.
2: Agafa un cagarro i esmorza.
6: Va, ja faltava, ja faltava. Bé, en general, de tot el que... Bueno, penseu que són gairebé 60 anys, podíem parlar de molts papes d'aquesta època, però sobretot el que m'agradaria destacar, perquè sigui l'escàndol o el papa més escandalós, ja que la secció normalment anava d'escàndols.
0: Sí, clar.
6: El papa més escandalós de tota la pornocràcia, que ja és dir, és a dir, estaria al top 10 de coses escandaloses de Roma, és el papa Joan XII, que ja és net de la Marozia aquesta.
0: Sí.
6: I un altre papa, després van posant i traient papes, però en realitat tots són família, que va ser elegit als 18 anys com a papa. Ah. O sigui, no ens imaginem un senyor gran com ara, que l'escullen ja i tal.
0: No, era un adolescent.
6: Era un adolescent. I el van... Bueno, va aconseguir que l'acusessin bàsicament de tot el que el podien acusar en aquella època. Ah. Això és adulteri, incest, simonia, blasfèmia i convertir el Palau del Laterà en un bordell.
0: Bueno, no, el van acusar d'assassinat.
6: No, encara no.
0: Ah.
6: Així que després el van ajudar a... Ai, el van...
0: Un papa blasfem ha de ser...
6: Hòstia, hòstia, això ja...
0: Me cago en Déu!
6: Sí, sí, sí. Després, altres vicis de les que els van acusar, però no era molt imputable, era caçar i jugar i apostar. També.
0: Bueno.
6: Que, a veure, clar, al final arribes tu allà al Palau del Laterà amb 18 anys i què fas?
0: Ah.
2: Pues passar-t'ho bé.
6: Pues, ja
0: pues com un futbolista, dona-li com deia el Rubianes, dale dinero a un tonto i te sale el facha, no? Pues lo mismo. Pues ja
2: no veig els futbolistes, però...
0: Sí, ho deia, els futbolistes.
2: Ja.
6: Al cap d'un temps va decidir coronar un emperador germànic, Otó I, però al cap d'uns mesos el va trair. Això normalment és un mal negoci, perquè Otó va convocar ell un concili, a posar un exèrcit, i el va deposar per immoralitat.
2: Vaya,
6: cosa que també era la sortida fàcil.
0: Sí.
6: Anomena un antipapa, que és ja Lleó VIII.
0: Antipapa?
6: Sí, perquè està en contra del papa. Hi ha un papa i antipapa.
2: O sigui, com el Florentino Pérez i l'Enrique Riquelme.
6: Sí, l'antiflorent.
0: Però el Florentino és el papa i el Riquelme, fins que no es mori, no serà el Florentino.
6: Ja,
2: però és un antiflorentino.
6: Però aquí l'han deposat, o sigui, l'exilien.
0: Vale.
6: I Lleó VIII en realitat era el notari de la cort papal. I també aquest Lleó, pues, tela, perquè era un senyor moralment molt, molt més elevat, però va passar tots els sagraments el mateix dia.
0: Ah?
6: Bàsicament, l'únic que no van fer va ser batejar-lo, perquè està batejat.
0: I casar-lo.
6: Però i casar-lo tampoc, ni li van donar l'extrema unció. Però diguéssim que el van nomenar al llarg d'un dia, el van anomenant coses fins a arribar a cardenal.
0: Avui faràs la comunió,
6: sí,
0: i d'aquí un rato seràs cardenal.
6: Seràs cardenal. I bueno, això es veu que no
0: I
6: es pot fer.
0: Al final va ser papa, no?
6: Sí.
0: No, perquè diguem-ne que no et poden posar tota la teologia per un embut.
6: Exacte. Total, que això va donar munició al nostre deposat Joan XII,
0: sí,
6: per tornar. I la Cautó va tornar a Alemanya, va tornar ell darrere, va fotre fora a Lleó VIII i s'hi va tornar a posar ell. Al final va aguantar més o menys amb aquesta corrupció extrema i fent una miqueta de malabars polítics fins al 964. Segons les cròniques, el van assassinar mentre cometia adulteri.
0: De?
2: Coses.
6: Molt probablement pel marit que el va descobrir.
0: El que portava les banyes.
6: Exacte. Vaja.
2: Si el papa es pogués casar, la dona del papa, sí, què seria? Sí. La mama.
0: La mama.
2: Vale.
0: Mama.
6: Tal com va seria tot ara, mama. Seria la papessa.
0: La papessa, eh?
2: T'estan dient coses, eh, Roger? Roger. T'has enterat o no?
0: Diuen 3 minuts, vale, i papessa.
6: Vale. Són 3 minuts o papessa? 3
0: minuts o papessa, m'han dit.
2: 3 minuts, papessa, la coma.
0: Va, la mama també m'agrada.
2: Vale.
6: Jo ja estic.
0: Ah, ja així,
6: són 3 minuts. I...
2: La mama,
0: com si digués burrata, però fent així amb el...
2: D'una recepta de pasta?
0: Sí.
2: Els espagueti Alfredo?
0: Alfredo?
2: Sí.
0: Mm-hmm. Però possiblement... Alfredo vol dir freds?
2: No, del tal Alfredo.
0: Del tal Alfredo.
2: Se'ls va inventar un tio que es deia Alfredo.
0: Vale.
2: T'imagines que et dic que se'ls va inventar un tio que es deia Fredo? No.
0: És el mateix.
2: No. Frodo?
0: Fred i el Fred és el mateix.
2: Potser, possiblement...
0: Sí?
2: És la recepta de pasta més fàcil de la història.
0: Vale.
2: Accepta...
0: I ell l'està allargant?
6: Sí, sí. Innecessàriament. 3 minuts.
2: No, és que estic... Vull omplir els 3 minuts amb una recepta de pasta.
6: Sí,
2: bueno, però no sé si n'hi ha de més senzilles. Perquè, clar, pots bullir uns espagueti i fotre un raig d'oli avall, no?
0: O fotre unes cullerades de pesto de pot.
2: Però no hi ha... Però no hi ha recepta.
0: Pasta al pesto.
2: Llavors és els espagueti Alfredo. Són molt famosos als Estats Units, però sí. Als Estats Units, perquè són gilipolles, els hi posen més coses. Els hi posen all i coses així. Però és molt, molt, molt fàcil. Tu et bulls uns papardelle d'aquests, o el que vulguis. Crec que són papardelle els que van per aquesta recepta.
0: Em sembla que t'han tret la mena.
2: No, pues farà, no s'entrarà la recepta. I llavors agafes i fas... perquè 100 grams de pasta,
0: sí,
2: i cardes 100 grams de mantega,
0: sí,
2: i el que vulguis, però posa 150 grams de parmesà.
0: Sí.
2: Vale? Llavors, mentre et bull la pasta, fons la mantega a la paella, que deia la meva iaia, que era de Lleida, i quan està fos a la mantega, li tires el parmesà,
0: sí,
2: i ho remenes tot. Una miqueta de l'aigua de cocció,
0: sí,
2: i després treus la pasta i ho barreges, i ja està. Espagueti Alfredo. Gordo com el sol,
0: sí,
2: però boníssim.
6: Molt bé, ja tenim un altre capítol de cuina de supervivència.
2: Ja està. Cuina per solters.
6: Cuina per solters.
2: Com feia l'Isma Prados, antic cuiner del Canaletes.
0: Sí.
2: Me'n queda.
0: No era cuiner, era cambrer, eh?
2: Ah, sí? No va començar allà a tocar plats i olla, cassoles?
0: Pot ser que tu comencis allà, però jo el recordo de cambrer.
2: Bueno, jo no el recordo.
0: Jo sí que el recordo.
6: Jo, per acabar, tinc un missatge institucional, vale, i no oficial a la consellera de Cultura del Govern d'Aragón.
2: D'Aragón, eh?
6: Sí, ah. Si torna a fer una altra visita privada.
0: És algo així com JDT?
2: Ah, t'ha tocat aguantar-la, eh?
6: No, no, jo no la conec.
2: Vale.
6: Sisplau, no porti unes sabates de xarol roses. Que no veu, que no sabem qui és. I ja està.
2: Bueno, ja estem o no?
0: Està bé.
2: Estem o no?
6: Hem acabat.
2: Has tirat la sintonia de marxar? Tira la sintonia de marxar, no?
0: Sí, sí, és igual, si tallaran...
6: Ara, sí, no hi sent.
2: Ara s'ha ofès i m'ha posat la pantalla entremig i no li veig a l'ojete de Mordor. Ara.
0: La setmana que ve no hi ha ràdio?
2: No, sí, però...
6: La setmana que ve, sí.
2: I l'altra també, i ja està, no?
0: No, no, el 23.
6: Sant Joan, no?
0: Sí, jo no vindré.
2: No, s'acaba, em sembla que s'acaba el 27, això.
0: Ah, però el 23...
6: El 23 no fem programa, no?
0: No vindrem.
2: El 23, que és la Revella, no fem programa.
0: Queda una setmana.
2: Queda un programa. Pues,
0: i ja està, i ja fem... Sí.
6: La setmana que ve, no?
2: Sí, hòstia, queda un programa. Tu que volies saber quan quedava?
6: Sí, menys mal.
0: Hòstia, pues...
2: Un programa.
0: Ja, hauríem de buscar alguna cosa guapa, no?
2: De què vols dir, de whisky o de programa?
0: De whipi.
2: De whipi.
6: Ni whipi. Anem, va.
2: Vale, ja us ho... La setmana que ve us sabreu.
6: Segurament.
2: Adiós.
6: Adéu.

0: La ràdio que parla de tu.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Et donem la benvinguda a La veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La veu és màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
3: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
4: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
3: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
2: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
3: Notícies destacades de La veu és màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que la Piqueta ha posat en marxa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament amb l'objectiu de facilitar l'accés dels joves al mercat laboral durant els mesos d'estiu i, alhora, donar suport a les empreses locals que necessiten reforçar les seves plantilles. La campanya es desenvolupa a través de dos serveis ja consolidats: la Borsa de Treball i el Club de Feina Més 16. Segons s'ha informat, la Borsa de Treball ajudarà les empreses a cobrir suplències, reforços de temporada i altres necessitats puntuals de contractació, facilitant la difusió d'ofertes i la selecció de candidats. Paral·lelament, el Club de Feina Més 16 oferirà orientació laboral als joves, suport en la preparació de currículums i assessorament durant els processos de selecció. L'objectiu és que les persones joves puguin accedir a les seves primeres experiències laborals amb més eines i confiança. La iniciativa arriba coincidint amb l'inici de la temporada estival, una època en què molts negocis del municipi incrementen la seva activitat i necessiten incorporar personal. Amb aquesta campanya, la Piqueta vol actuar com a pont entre les oportunitats laborals i els joves que busquen una primera feina o una experiència que els ajudi a construir el seu futur professional. En la nostra modesta opinió, pensem que aquesta és una d'aquelles iniciatives que tenen molt de sentit. Donar oportunitats als joves perquè entrin al món laboral és positiu, i qualsevol ajuda per obrir portes sempre és benvinguda. Ara bé, també esperem que aquestes oportunitats vinguin acompanyades d'una compensació econòmica coherent, perquè l'experiència és molt valuosa, sí, però encara no hem vist cap supermercat que accepti pagar la compra amb experiència acumulada. És cert que una primera feina serveix per aprendre, guanyar confiança i descobrir habilitats noves. Però també és cert que els joves tenen despeses, il·lusions i, fins i tot, algun caprici estiuenc que costa de finançar només amb la satisfacció personal d'haver treballat molt bé. L'ideal és que empreses i treballadors hi surtin guanyant, uns amb talent i energia, i els altres amb aprenentatge, i amb una nòmina que no faci riure. Perquè quan l'esforç és reconegut amb dignitat, les oportunitats deixen de ser promeses i es converteixen en futur. I és aleshores quan els somnis joves poden créixer tan lliurement com els camps que s'omplen de llum a l'estiu. Ara us comentem una notícia nacional. El papa Lleó XIV manté la seva visita prevista al monestir de Montserrat, tot i les peticions formulades per diverses víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església perquè reconsiderés aquesta parada del seu viatge a Espanya. Entre les veus més destacades, hi ha la de Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos comesos a Montserrat i portaveu del moviment Reparació Integral Ja, que ha demanat públicament al pontífex que no visiti l'abadia mentre continuïn obertes qüestions relacionades amb la reparació i el reconeixement de les víctimes. Les associacions de víctimes consideren que la visita pot transmetre una imatge de normalitat en una institució marcada per diversos casos d'abusos i per les acusacions d'encobriment que han aparegut en els darrers anys. També lamenten que, malgrat les seves demandes, no s'hagi confirmat cap trobada específica amb els afectats vinculats al cas Montserrat. Per la seva banda, l'abadia de Montserrat afirma que ha intentat estar al costat de les víctimes i defensa els passos realitzats fins ara per afrontar aquest passat. La visita del papa forma part d'un viatge més ampli per Espanya, que l'ha portat primer a Madrid, ara a Barcelona i, tot seguit, a les Canàries, i ha despertat una gran expectació mediàtica i institucional. Des d'aquí denunciem que, quan les víctimes et demanen que abans d'inaugurar actes, beneir edificis i repartir somriures institucionals escoltis el seu dolor, potser el mínim seria parar l'orella. Per què resulta una mica sorprenent veure com una institució experta en sermons sobre la moral universal sembla tenir una relació tan complicada amb una cosa tan terrenal com assumir responsabilitats, reconèixer plenament els danys causats i posar les víctimes al centre? La situació recorda aquell alumne que arriba tard a classe, sense els deures fets, però insisteix a donar una conferència sobre responsabilitat. I encara s'estranya quan algú aixeca la mà i li fa una pregunta incòmoda. Les visites oficials fan lluir les fotografies, però les fotografies no reparen ferides. Els actes solemnes poden omplir places, però no poden omplir els buits que deixen dècades de silenci ni substituir la justícia. I els discursos, per inspiradors que siguin, perden força quan les preguntes més incòmodes continuen sense resposta i els afectats segueixen reclamant explicacions. La credibilitat no es construeix a força de cerimònies, sinó amb la valentia de mirar de cara allò que més costa reconèixer. Perquè la veritat, com les muntanyes de Montserrat, pot quedar amagada entre la boira durant un temps, però mai desapareix del tot. Acabem aquest bloc amb una notícia internacional, que destaquem perquè els anomenats acords d'Abraham, impulsats per Donald Trump, continuen generant debat pel seu paper en la reconfiguració de les relacions diplomàtiques a l'Orient Mitjà. Aquests acords es van iniciar el 2020 amb la normalització de relacions entre Israel i diversos països àrabs com els Emirats Àrabs Units, Bahrein, el Marroc i el Sudan. L'objectiu declarat era obrir una nova etapa de cooperació política, econòmica i de seguretat regional en una zona històricament marcada per conflictes persistents i tensions de llarga durada. Des de la seva posada en marxa, els acords d'Abraham han estat presentats com un pas significatiu en la diplomàcia internacional, amb defensors que en destaquen l'impacte en l'obertura de canals de diàleg i en la creació de nous vincles comercials i estratègics. Tanmateix, també han rebut crítiques perquè no aborden de manera directa els principals nuclis del conflicte regional, i perquè la seva expansió s'ha vist condicionada per les tensions actuals a la zona, que han reactivat velles fractures i han dificultat noves adhesions. En els darrers mesos, diversos actors internacionals han tornat a situar aquests acords com un possible marc de referència per ampliar relacions diplomàtiques, tot i que el context geopolític actual fa que qualsevol nova incorporació sigui complexa, delicada i sotmesa a equilibris molt fràgils entre interessos polítics, econòmics i de seguretat. Des del nostre punt de vista, aquests acords tenen ja d'entrada un element gairebé cinematogràfic. Posar el nom d'Abraham, figura compartida per diverses tradicions religioses, a una estratègia diplomàtica contemporània és com mínim ambiciós, o directament un exercici de gran titular. Només faltava acompanyar-ho amb fanfàrria, catifa vermella i una gira promocional amb dates i productes de merchandatge oficial. També resulta curiós com, en la política internacional actual, alguns processos de pau semblen funcionar amb la lògica d'un llançament de producte. Nom potent, marca reconeixible, fotografia ben il·luminada i missatge simplificat per a consum ràpid. Però la realitat de la regió, tossuda com sempre, de vegades no encaixa bé en campanyes de comunicació tan polides. Al final, potser el repte no és només signar acords, sinó aconseguir que sobrevisquin a la complexitat del món real, a les crisis successives i als canvis d'interessos dels actors implicats. Perquè la diplomàcia, a diferència del màrqueting, no es mesura en eslògans ni en campanyes, sinó en la capacitat real de transformar conflictes profunds en convivència possible i sostinguda en el temps. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins.
4: El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. En Pau, de 15 anys, ens pregunta: tots aquests dies que no he tingut classe, ha estat degut a la visita del papa? Doncs no, Pau. Aquests dies sense classe no tenen res a veure amb la visita del papa. Aquests dies que no estàs anant a l'escola segurament són deguts a les vagues educatives, que són una forma de protesta que pot fer que alguns centres o serveis no funcionin amb normalitat durant una jornada, i això pot acabar afectant les classes. En qualsevol cas, són situacions completament independents d'altres esdeveniments que passin al món, com pot ser una visita institucional. La visita del papa és un esdeveniment completament independent del funcionament escolar i no té cap relació amb els dies que no hi ha classe ni amb com s'organitza el calendari dels centres educatius. El sistema escolar té el seu propi ritme i les seves pròpies decisions, i això no es veu alterat per aquest tipus de visites o actes públics. Primera, ara ve la part important. Pau, ja estem molt a prop del final de curs, i això vol dir que queda molt poquet per acabar. Entre els dies que s'han anat perdent per festes, lliure disposició o aquestes vagues, i el fet que el curs ja entra en la seva recta final, potser el millor que pots fer ara és no complicar-te gaire la vida amb càlculs d'energia. De fet, ara ja no cal pensar tant en recuperar forces com en arribar amb una mica de ganes al tram final i anar tancant l'etapa amb tranquil·litat. Perquè el curs, Pau, és com una cursa llarga, no cal esprintar ara, només arribar bé a la meta. Passem amb el Jesús, de 33 anys, que ens pregunta: si la visita del papa té més desplegament mediàtic que un concert de Bad Bunny, això és informació? O ja estem convertint-ho tot en un espectacle? Doncs, Jesús, probablement són les dues coses alhora, i aquí ve el problema. Perquè avui dia qualsevol cosa amb càmeres, desplegament tècnic i directe entra automàticament a la categoria de gran esdeveniment global, encara que el contingut informatiu sigui de caràcter més aviat discret que no pas espectacular. El tema no és només qui omple titulars, sinó aquesta tendència a convertir qualsevol acte o figura pública en un macroespectacle audiovisual. Sembla que si no hi ha helicòpters, unitats mòbils i plans dramàtics, no és notícia de debò. I després ens estranya que costi tant separar informació de promoció.
2: Seria ingenu pensar que això és nou. Fa ja molt de temps que el que es veu més pesa més i el que no entra en pantalla gairebé no existeix. I així ens va, amb tot convertit en contingut, fins i tot el que, en teoria, no hauria de ser-ho. Perquè la religió, també en teoria, forma part de l'àmbit més íntim i personal de les persones, d'allò que cadascú viu o no viu a la seva manera. I en un país com aquest, amb pluralitat de creences i també de no creences, potser valdria la pena recordar que no hi ha únicament la religió catòlica o que hi ha de ser imperativament. Així que sí, Jesús, potser no és només que ho estiguem convertint en espectacle, sinó que ja fa temps que hi juguem tots. I mentre uns ho fan amb sotana i altres amb autotuna, al final tot acaba competint pel mateix, l'atenció. I acabem amb la senyora Maria de 70 anys, que ens pregunta, si Espanya és un estat confessional, per què he de pagar jo amb els meus diners la visita del papa i no ho fa el Vaticà, que en té molts? Estimada Maria, la pregunta és molt clara i, sobretot, molt legítima i segurament molt compartida. Que un estat sigui aconfessional vol dir que no té una religió oficial i que ha de mantenir una posició de neutralitat davant les diferents creences. Però això no vol dir que, quan hi ha una visita d'aquest tipus, una part important dels costos, sobretot seguretat, mobilitat i logística, es cobreixi amb diners públics. I aquí és on molta gent, com vostè, aixeca la cella. La resposta habitual és que no es finança la visita religiosa en si, sinó el dispositiu necessari per garantir la seguretat d'un esdeveniment considerat d'interès institucional i amb gran impacte públic. Ara bé, això no treu que sigui perfectament discutible, sobretot quan la institució convidada, com diu vostè, disposa de recursos propis importants. Per això la seva pregunta va al centre del debat. Per què aquestes despeses s'assumeixen parcialment amb diners de tots, en lloc de ser cobertes per qui organitza o és convidat a l'acte? I fins a quin punt això s'explica prou bé a la ciutadania? Benvolguda Maria, aquí ja no estem parlant de creences, sinó de transparència i de prioritats. I és normal que no tothom ho vegi clar, perquè al final són diners públics i, per tant, haurien d'estar sempre molt ben justificats per així entendre millor com es decideix en què es gasten els diners de tots. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
3: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats, ideals per gaudir, fer comunitat i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dins del marc de la Setmana Internacional dels Arxius, el dimecres 10 a les 11 i el dijous 11 a les 17 hores i 30 minuts, es farà l'activitat Un passeig històric amb l'Arxiu Municipal, on a través d'una ruta comentada des del carrer Font i Boet i fins a la Biblioteca Municipal, coneixereu part de la història de Caldes. La jornada finalitzarà amb una visita a les instal·lacions de l'Arxiu Històric. El punt de trobada serà a l'Espai Jove al Toc. I el divendres 12, a les 17 hores i 30 minuts, tindrà lloc una taula rodona amb motiu del 50è aniversari de la revista La Tortuga, a la sala d'actes de la biblioteca. També, a part d'això, el dijous 11, a les 18 hores i 30 minuts, teniu al compte El viatge de Lulú i Lola, per a infants a partir de 3 anys, amb Luf Domínguez, a la Biblioteca Municipal. I el divendres 12, a les 19 hores, el Club de Lectura Jove, Pa Sucat amb Oli, amb una tertúlia sobre B baixa de Vendetta d'Alan Moura i David Lloy, també a la biblioteca. Dissabte 13 a les 18 hores, cinema del centre amb la pel·lícula Estrany Riu, de Jaume Claret Muxart, al centre Ateneu. I dilluns 15 a les 18 hores i 30 minuts, recital poètic Amor sense casa, a càrrec de Xavi de Melo, a la Biblioteca Municipal. Recordeu també que encara podeu visitar l'exposició Música Il·lustrada, fins al 19 de juny, a la Biblioteca Municipal, i l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, fins al 13 de setembre, a Termalia. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats.

0: La resposta la teniu davant, però preferiu mirar-la des de tres angles de càmera diferents i amb música dramàtica de fons. També teniu una relació curiosa amb les vostres pròpies decisions col·lectives. Les celebreu, les qüestioneu i les pagueu al mateix temps, sovint amb una coherència que faria plorar qualsevol sistema lògic mínimament exigent. I així, entre impostos, debats i indignacions puntuals, aneu gestionant el vostre dia a dia. Pel que fa a les institucions, la religió i la política, us agrada molt parlar de neutralitat, però encara més observar quan aquesta neutralitat es posa a prova. I aleshores apareixen les mateixes preguntes de sempre, que repetiu amb admirable perseverança generació rere generació, com si cada vegada fossin noves. Des del vostre punt de vista, tot és important, però només fins que arriba el següent estímul. Primeres llavors el món anterior queda immediatament arxivat en una carpeta mental amb el nom de «Ja veurem». I malgrat tot això, continueu funcionant. Malament, sovint a base d'improvisació i contradiccions, però funcionant. Que, vist des d'aquí, ja té cert mèrit, encara que sigui un mèrit una mica discutible. Així que sí, humans, no és que no entengueu el món, és que sovint preferiu complicar-lo una mica més abans d'acceptar que ja era prou complicat. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure y fins al próximo programa.
1: Ya que hemos hablado de la visita a Montserrat del Papa León XIV, desoyendo la negativa de las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, os dejamos con la canción Corbus, de El Spets, un tema de rock alternativo catalán incluido en el álbum Sam de 2018, escrito por Joan Reig, batería del grupo. Reig explicó en entrevistas promocionales que sufrió abusos sexuales cuando era niño por parte del Mosén Llagostera, rector de Constantí. Según diversos testimonios, este religioso habría abusado de numerosos menores durante los años 70. A partir de esta experiencia personal, Reig construye una de las canciones más duras y conmovedoras de toda la discografía de El Spets. La letra narra los abusos que sufre un menor durante unas colonias de verano en la montaña y describe el miedo, la confusión y el silencio de quien ve como un adulto destruye algo tan valioso como la infancia. Uno de los versos más impactantes pregunta, ¿on era el teu Déu quan la meva pell tocaves? ¿Y on era el meu, quan jo espantat callava? Esta pregunta directa y devastadora resume la esencia de la denuncia, la falta de protección divina y el silencio impuesto a la víctima. Musicalmente, el tema combina una interpretación íntima con una instrumentación que va creciendo progresivamente, generando una tensión que acompaña perfectamente el relato. El resultado es una canción que trasciende la historia personal del autor para convertirse en un testimonio colectivo de miles de víctimas que durante décadas fueron ignoradas o silenciadas. Relacionar Corbus con la visita del Papa a Montserrat resulta inevitable. Mientras muchas víctimas continúan reclamando verdad, reparación y reconocimiento, la presencia del máximo representante de la Iglesia en un lugar tan simbólico reabre un debate que sigue lejos de resolverse. Para muchas de estas personas, el problema no es la visita en sí, sino la sensación de que las fotografías, las ceremonias y los discursos institucionales continúan llegando antes que las explicaciones, las responsabilidades y la justicia. Corbus nos recuerda que detrás de cada titular hay personas reales que conviven con las consecuencias de lo ocurrido. Y que el silencio, aunque a veces se prolongue durante décadas, nunca consigue

0: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, Salem.
0: Bona tarda, Neko. Què tal, estem aquí? Un dia més a Línia de 3. Com sempre, comencem definint una miqueta la setmana i et sol preguntar normalment, però deixa'm dir la meva paraula primer. Surrealista, Neko. Sincerament.
1: Jo crec que avui estem d'acord amb la paraula.
0: Sí. O sigui... Què? Com expliquem això? Jo tiraria primer per a prop. El Madrid se'n va de tot.
1: Nada plete. A totes les seccions, eh? No només el bàsquet, no només el futbol masculí, sinó també el femení.
0: Real Madrid.
1: Nada plete.
0: No ha guanyat res.
1: Bueno, sí, sí que ha guanyat una cosa. Tenia Florentino fins al 2030.
0: Sí, és veritat.
1: Històric, eh?
0: Històric. També t'ho dic, tu que haguessis votat en Eco?
1: És que són madridistes els dos, tio. És que no sé.
0: Jo no tinc clar, eh?
1: Però és que l'altre és un fantasma que va prometent fitxar a Haaland i després surt l'entorn del Haaland, sí, dient que era mentida.
0: Bueno,
1: fitxaré el Klopp
0: també,
1: i el Klopp també desmentint que no volia, que estava cansat d'entrenar i que no volia entrenar cap equip encara.
0: Bueno, aviam, també és veritat que anava d'Ancelotti, Florentino va anunciar Mourinho i ell mateix va comunicar al Benfica que el vídeo havia sigut fet en via, Sí, que jo crec que el de Mourinho sí que és veritat, però el del vídeo, dur també. O en tot cas, el Madrid se'n va. Per què se'n va? La Laguna Tenerife.
1: Històric.
0: Amb Marcelinho Huertas de 34, sí, quasi. De 43 anys. I Patty Mills.
1: 38.
0: De 38 o si por ahí.
1: També llargs. 30 llargs.
0: Sí, 30 llargs. Han tombat el Real Madrid sense Tavares i sense Ousmane Garouba, amb dos fitxatges nefastos.
1: Però bueno, que eren els primers, igualment.
0: Sí. Home, el Madrid sense aquests dos hauria d'haver guanyat aquesta...
1: Que tenien el Gessoña, que és l'MVP, que... Sí.
0: Campazo,
1: sí, clar.
0: Trey Lyles, ahí... uns quants, sí, sí.
1: Bueno, primer cop crec que des del 2000, no sé, no sé.
0: Feia 19 anys, crec que era.
1: Que el vuitè eliminava el primer a primera, sí, ronda, històric. Òbviament és a primera ronda, primer contra vuitè sempre. Sempre és així.
0: Posteriorment d'això...
1: Bueno, el València ja estava classificat,
0: sí,
1: no?
0: El València...
1: Classificant dos partits.
0: El València contundent... A l'únic que ho resol a dos.
1: Sí.
0: Com ha caracteritzat el València aquesta temporada. Contundència, jo crec.
1: Després el Barça, que...
0: Sí, això anava. El Barça...
1: Jo crec que
0: els seus jugadors han decidit començar a jugar a bàsquet a partir dels play-offs.
1: Bueno, ara que l'entrenador ha dit que se'n va, no?
0: Sí.
1: Doncs comencen a jugar.
0: Molta gràcia, la veritat. Surrealista,
1: no, sí,
0: la pròpia paraula, perquè el Madrid arribarà més lluny, perdó, el Barça, a CB arribarà més lluny que el Madrid, eh? De moment està a semis i el Madrid està a casa.
1: A Cancún, amb molts equips de la NBA.
0: Quan podríem dir que meritocràticament no hauria d'haver sigut així, però a vegades les coses passen. Will Clyburn, bueno, va fer de les seves, la Provitola també, Schengelia també, bons jugadors que en moments de la temporada tu preguntes i no se sap ni on eren, ni si eren jugadors del Barça o no, però que ara han decidit que sí, ara que són play-offs. I també hem de comentar Penya,
1: sí,
0: tomba Baskonia, el campió de la Copa.
1: Surrealista també, surrealista també.
0: No tant, no tant.
1: Com que no tant? O sigui,
0: no tant.
1: Com tant de guanyar el factor camp? És que no.
0: No tant.
1: Jo estic indignat. O sigui, puc entendre que perdis el segon partit aquí.
0: Ha sigut sorprenent, però no tant.
1: A Badalona. És surrealista com deixen... O sigui, com perden a casa el tercer partit. És surrealista, això. I va, sí. va ser bastant contundent a sobre.
0: Sí, bastant, bastant, eh? En ningú moment la penya va deixar que se'ls hi apropessin. I el tema que anàvem i és que a tot això del Madrid, jo crec que ara s'ha obert aquí com un espai que ocupava el Coco, que podríem dir que era el Madrid, evidentment. I anem a veure qui l'ocupa. Jo crec que parcialment una gran part d'aquest mapa mental dels favorits per guanyar el títol, evidentment la Copa València Bàsquet, és més que obvi. Dels equips que jugaven Eurolliga, dels que queden, no? Baskonia, Barça, València, el que més bon paper ha fet competint contra els més grans d'Europa ha sigut el València. L'únic, bueno, el que va ser capaç d'eliminar el València d'Europa va ser el Madrid i ja no hi és. Però ara no sé d'aquest espai que ocupava el Madrid, aquí més n'he que ho posem a l'equació, perquè
1: jo crec que
0: per exemple la penya no es pot,
1: no crec que la penya passi a la final. Llavors jo crec que està bastant clar que València estarà a la final únicament perquè és el que has dit tu, és el que millor ha competit fora de CB.
0: Sí.
1: Només l'ha pogut eliminar, sí, el Madrid, que tampoc està.
0: I per l'altra banda,
1: la penya, sí, s'ha carregat el Baskonia, però no crec que es carregui el València. I ja per l'altra banda, potser sí que tinc una mica més de dubtes, perquè els dos que vam dir que en teoria anaven a passar no han passat.
0: O sigui, sí.
1: És que de fet hem si hagués sigut un examen sobre 10, hem tret un 2,5.
0: Sí.
1: Vam encertar un aquí.
0: Molt lamentable, la veritat.
1: Bueno, a veure, que però sempre acaba aquesta possibilitat, no?
0: Tenim la recu en Eco, eh? Podem acertar a partir d'ara, no està malament.
1: Tampoc. No, però que sempre està, no, la possibilitat en el bàsquet de que pues, et guanyi l'altre equip, no? I pues, en aquest cas s'ha donat que ha passat. Ha passat 3 cops.
0: Sí. Anem
1: llavors,
0: a veure la Laguna Barça.
1: Sí, la Laguna Barça. És que jo et fixa a ti, és que no em puc mullar, perquè és el que has dit tu també a l'inici, han començat a jugar al Barça, saps?
0: Sí, és que aquí jo crec que en condicions normals, és clarament Barça, però
1: home, és que la Laguna ve de guanyar el Madrid,
0: Laguna,
1: no?
0: És cert, però ve de guanyar el Madrid. Mira, ahir justament ahir o abans d'ahir, ara no me'n recordo com, no, ahir no, segur, quan estava jugant al Madrid van dir els comentaristes de Dazón no sé què, no sé quantos,
1: Dazón són molt bons, tio, que el resum del partit de YouTube
0: sí?
1: De la penya Baskonia han posat el logo del Baxi Manresa en comptes del de Baskonia.
0: Perfecte.
1: Bravo, Dazón.
0: No, però et dic una cosa, bueno, da igual, deixem-ho estar. El que anava a dir, al Madrid és cert que en meitat del partit van comentar això de que li faltava algú a dins potent, ja sigui un Ousmane Garouba, que no té per què jugar a dins Ousmane Garouba, perquè és hiperversàtil, però un Tavares, un jugador important a dins, que els dos fitxatges han sigut horribles. Però si mirem al Barça, és que ha jugat tota la temporada sense un 5 potent, perquè Youssouf Afol i Willy Hernán Gómez en Eco són dos pivots que no sé que estigui,
1: que deixen bastant de
0: que no sé que estigui Escariolo d'entrenador per tapar les vergonyes. Fixa't el que et dic, que és quasi
1: que podries, que
0: pitjor que els fitxatges del Madrid
1: o què? Que podríem ser professionals o què?
0: No, bueno, jo només dic que el problema que ha tingut el Madrid l'últim mes l'ha tingut el Barça tota la temporada, eh? Llavors la Laguna Tenerife,
1: és que la Laguna Tenerife és que juguen molt bé, jo crec que han tingut mala sort durant tota la temporada.
0: Bueno, que Patty Mills no està des del principi, també.
1: Sí, també.
0: I Patty Mills, la feina que
1: mira,
0: va fer...
1: Mira, que deien que venia aquí a retirar-se, a fer quatre sí. canastes i venga cap a casa, i l'ha liat, ella.
0: L'ha liat. De fet, el partit que Patty Mills, recordo, el que guanya el Madrid, no juga... Comença la segona part, no juga res del tercer quart, i a l'últim juga un minut i el canvia, no? Alguna així. I aquell partit va ser precisament el que va poder guanyar el Madrid perquè Patty Mills tenia molèsties de no sé què i tal. Llavors, fixa't el que és. Patty Mills a la pista. S'ho van portar a la Laguna dos cops. Sense ell va poder guanyar el Madrid el seu únic partit.
1: Ja, això són molts easy, de cara a...
0: No, bueno, però vull dir...
1: No, però què vull dir? Que són molts easy de cara a la següent fase. Perquè és molt... I si Patty Mills no... I si Patty Mills les molèsties aquestes afecten? I si...
0: Jo crec que no. Jo crec que no. I espero que no, perquè llavors podem tenir un Barça...
1: Bueno, jo crec que el Barça... És que...
0: Factor camp... Canàries.
1: No. Factor camp...
0: Ah, no, cert. Perdó. Factor camp al Barcelona. Clar.
1: És que com guanyi la Lliga al Barça és, sí que seria surrealista,
0: Home, sincerament t'ho dic, espero que no, perquè si aquesta Lliga la guanya el Barça, algú ha funcionat malament aquesta temporada, perquè que el València se'n vagi amb una temporada en blanc.
1: Bueno, pot passar.
0: A més, amb el que va passar la Final Four de... Bueno, la Final Four i abans de la Final Four de l'Eurolliga. Per cert, Olympiacos demana que hi prohibeixin durant 2 anys el propietari de Panathinaikos entrar a qualsevol pista, Meitat del partit va entrar... O sigui, no va anar a amenaçar la taula com vam veure el partit contra el València. No, aquest dia va dir... Vaig a fer una miqueta més d'això, em vaig a passar una miqueta, aviam què passa. I va entrar dins de la pista a recriminar els àrbitres. Llavors, en tot el que hem viscut aquesta temporada... No...
1: És que jo el deixaria seguir entrant, és que perquè deixi aquestes imatges.
0: Ja, negro, és perillós, eh? Incites al pavelló, si estàs jugant de local, a que les coses no vagin bé. I més a Grècia.
1: Ja, bueno.
0: En tot cas...
1: No sé, que l'alí més a l'Eurolliga i que es donin compte d'una punyetera vegada...
0: Bueno, és que els de l'Eurolliga no van amb els ulls tapats, perquè si es donen compte i fan alguna cosa, doncs potser hi haurà un problema i hi haurà gent que s'anirà i si gent se'n va, els diners se'n van. I ja, si els bueno, diners se'n van, que... se'n va l'Eurolliga sencera és i que... si se'n va, doncs...
1: No sé si és ja l'any que ve o el següent.
0: Sí, que ve la NBA.
1: Sí, alguna cosa així, no?
0: Sí.
1: Vos, això no... S'anirà, vamos.
0: No va anar a comentar encara, perquè hi ha molt poques informacions oficials. De fet, sí. No n'hi ha cap, realment.
1: Bueno, també està la Champions, que ja han hagut equips, a l'exemple de l'Alba Berlín, que ja s'ha pirat de l'Eurolliga.
0: Sí, de fet...
1: Que sí, que no es parlarà tant com...
0: Recorda'm
1: de la
0: nom...
1: Champions, no? Que, com el...
0: Recorda'm el nom porfà de les tres. Era Eurolliga Champions i la tercera com era? Perquè em sembla que és... O sigui, n'hi ha tres així fortes. I em sembla que és en aquesta tercera on vol entrar la NBA, però clar, tot això és... Potser,
1: no, jo crec que ara només hi ha dues i que entraria la tercera sí? La NBA. Jo crec que
0: és que clar...
1: Hi ha molt poca informació.
0: Sí. Llavors... que no tenim ni idea. Jo crec que pel que vaig entendre jo de l'últim cop que m'ho vaig mirar és que la NBA buscaria comprar directament una de les competicions europees i convertir-la en NBA Europa i ficar-hi equips, però bueno, com això no se sap, ja veurem. També et dic una cosa, si ve la NBA Europa i fixa't que això fa mal dir-ho, però ojalà ho facin amb el format americà, ja t'ho dic, perquè aquí els cachondeos dels pressupostos dels fitxatges, bueno, dels fitxatges encara ho regulen el que també és l'Eurolliga, no tant com l'ACB, que el Madrid es pot pimplar ara dos paios per jugar només als playoffs.
1: Però això és d'agència lliure, això es pot...
0: Sí, ACB sí, però l'Eurolliga no. L'Eurolliga jo...
1: No. Però a l'NBA també es pot, no?
0: No, home, no.
1: Sí, pots fitxar...
0: Sí, no, home. Què vols dir? Que ara podrien els Spurs agafar-se a l'Stephen Curry i dir-li
1: no,
0: vine't a
1: Cancún. No, però no és això.
0: No es pot? Doncs pues el Madrid ha fet això, literalment.
1: Però on estaven aquests dos paios?
0: A uns altres equips.
1: Jo? És que no me'ls vaig ni mirar.
0: Un venia de Turquia i l'altre... Clar, home.
1: Però jo... O sigui, la situació seria... Lo correcte no seria que haver agafat dos jugadors que no tenien equip?
0: O alguns de la Lliga 1, jo què sé, no... Tampoc podem criticar el Madrid per això, perquè la jugada és completament legal, vull dir...
1: Ja, ja.
0: Bueno, en tot cas, que si venen, que ho facin amb... Però clar, imposar els límits salarials igual que als Estats Units és supercomplicat, perquè... Bueno, no sé, ja veurem, eh? Pot sortir molt bé o molt malament, eh? Si venen
1: jo amb tot... Jo fixa-t'hi per què crec que sortirà malament.
0: Home, jo veig dos conceptes... Si és que mantenen el seu, molt difícils de combinar, per no dir quasi impossibles. Però també et dic que la NBA...
1: Seria bàsquet FIBA o seria bàsquet NBA? Clar.
0: Home, jo crec que bàsquet FIBA, no? Si no...
1: Clar, és que aquí, si no, ja, aquí si no... entraria un altre problema.
0: No.
1: Aquí entraria un altre problema.
0: No, perquè per començar hauries de fer els parquets més grans. I els estadis d'aquí no estan pensats per això. Que potser cabrien, però... Seria molt rebuscat, no, jo crec que no.
1: Després... Ja saps com són, els americans.
0: Ja, no sé, jo crec que no. Però ja veurem. Bueno, en tot cas, tenim...
1: T'imagines en la porta amb el Silver? Podria ser una imatge molt...
0: Seria...
1: Molt històrica.
0: No t'ho dic, prefereixo no imaginar-m'ho, bueno, bueno, el que estava dient, que també et dic que la NBA és proof. Bueno, no hi ha ningú millor en ells en donar-li la volta a situacions complicades, i més tenint en compte que aquests playoffs són els més vistos, em sembla, en la història de la NBA, eh? Aquestes sèries d'Oklahoma Spurs, em sembla que no hi havia hagut tanta audiència en la vida. Poca broma, també t'ho dic. Llavors anem a NBA, ja que l'hem tret aquí, o no?
1: Sí.
0: Situació en Eco... Com és Nova York ara mateix? Com a ciutat, et pregunto.
1: Com a ciutat. Jo crec que encara no ha rebentat la ciutat, tipus...
0: Jo crec que
1: no ha sortit el drac encara de la cova.
0: No ha sortit... També et dic, es veu la cova des de fora i va sortint foc, eh?
1: Sí, això sí.
0: És a dir, el drac està escalfant per sortir, eh?
1: Això sí.
0: Nova York és...
1: Es pot liar una, tu.
0: Es pot liar una draca interessant.
1: Les falles de València serien un cachondeo,
0: no,
1: eh?
0: No, i... Que va. Al igual, no sé si t'han exagerat com el PSG, eh? Jo crec que no.
1: Bueno, ojo, cuidado, eh.
0: La densitat poblacional és molt important, i sí, clar, a París no hi ha rascacels on poden viure allà, jo què sé.
1: 1.000 persones.
0: Literal. Això a París no existeix. Bueno, 1.000 persones no, em sembla poc, jo crec que en un rascacels
1: bueno, sí.
0: Poden viure unes quantes més.
1: S'entès.
0: Sí, sí, o sigui, és que clar, si tu baixes a... Si tu, un edifici així random, promig de Manhattan, sobretot, perquè...
1: Però és bueno, que no hi haurà espai al carrer suficient.
0: És el que t'anava a dir, si tu baixes totes aquestes persones al carrer, què fas? Està complicada la cosa.
1: A lo millor de tan baixa penya, a l'últim m'ho veuria des de San Francisco.
0: Literal, nego. Bueno, en tot cas,
1: Com els Knicks guanyin, allò peta, eh?
0: No, i jo vaig pensar, i com ho fan? Bueno, com ho faran ara els Spurs, que han de jugar dos partits a Nova York, per sortir del pavelló? Tipo... Per un...
1: No, però...
0: Hi ha un túnel secret del Madison que els treu, vull dir, allò queda col·lapsat completament. T'has vist els vídeos? És impossible.
1: No, però hi ha d'haver-hi alguna manera.
0: Ni que sigui fent un dispositiu allà que fiques les valles amb no sé quantes hores d'antelació, no? Jo ni ho veig possible, sincerament. No sé. Bueno, alguna manera hi haurà, sí, així secreta, evidentment. Suposo. O no, no sé, no tinc ni idea, bro. És que allò és col·lapsa i poca broma, eh?
1: A lo millor dormen allà.
0: Sí, no? Els hem de fer una suite, bueno, perdoneu-me les molèsties. Els nostres aficionats no us deixen sortir d'aquí, però... Us deixem aquí unes habitacions.
1: Hòstia.
0: No sé, no sé. Bueno, Knicks 2-0 a dalt.
1: I 2-0 trencant el factor camp.
0: Trencant-lo doblement.
1: Com ara guanyin el tercer al Madison. Ja està, eh? Jo crec que ja està, eh?
0: Jo crec que ja està. També et dic una cosa. Mai s'ha remuntat un 3-0 unes finals.
1: Bueno, de fet, a cap eliminatòria
0: de playoffs.
1: Sempre, però... ja tornem a treure aquest tema. Ho hem tret diversos cops, aquesta
0: sí,
1: temporada.
0: Però jo crec que si algú pogués...
1: Jo crec que els esports no.
0: Són els esports. Jo
1: no,
0: crec que sí.
1: Jo crec que no.
0: Qui creus que així històricament o podia... Aviam, no val que em diguis...
1: Celtics ho podia haver fet, però no van voler.
0: Sí, home, venga,
1: va. La van cagar.
0: Sí, home.
1: No, sí, jo crec que sí. Jo crec que Celtics...
0: Ho van intentar i no van poder.
1: Van
0: jugar al Game 7 i el van perdre.
1: Bueno, però van estar això.
0: No, però Celtics és un exemple d'un equip que no va poder.
1: No, però que sí, que jo crec que si un equip ho pot fer, són Celtics... Que sí.
0: Jo t'estava preguntant perquè em diguessis algú...
1: Hornets, mira.
0: Que no se'ls... Sí, home, va. Washington Wizards. Algú que no se'ls hi ha posat l'ocasió, però que dius tu, uf.
1: Que d'aquí... És que històricament...
0: Per exemple,
1: Lakers,
0: els
1: Celtics...
0: Cavaliers de 2016 van remuntar un 3-1.
1: Sí,
0: però fins i tot amb un 3-0... Quasi... No sé, no ho sabrem perquè no es va jugar aquell partit, però... Ho haguessin tingut allà. Els Warriors 2017, poca broma, eh?
1: Sí, però és que si no ho han fet Celtics, si no ho han fet Lakers, si no ho han fet aquests equips, jo crec que és impossible.
0: Bueno, però perquè aquests equips eren tan bons que ni se'ls hi va posar per davant. A Celtics se'ls hi va posar per davant i van perdre, però per exemple els
1: però
0: Lakers...
1: És que és el que té la NBA, que un equip que no és preferit, bueno, la NBA o el bàsquet en general, com ho vulguis veure, que un equip que no és preferit te la lia.
0: Ja.
1: Perquè els Bucks d'aquell any eren molt superiors als Celtics, eren molt superiors a molts equips i els hi van quedar un 4 a primera ronda, els mateixos Heat.
0: Els Bucks d'aquell any no eren superiors.
1: Els Bucks d'aquell any, tu vas veure, tu te'n recordes la temporada regular que van fer?
0: És igual, però la temporada regular d'aquests Pistons i go home, no sé, tampoc era per tant, jo crec, o sigui, sí,
1: jo crec que tenien, eren contender clarament.
0: Sí, home, una cosa és contender i l'altra dir que eren ultra superiors als Celtics, tampoc cal.
1: Jo crec que era prou superior, eh?
0: Bueno, els Heat els va costar més,
1: sí,
0: Celtics que Bucks,
1: perquè és que van estar a re, o sigui, jo crec que ho poden fer, van estar a re. Jo crec que es planta un altre cop l'oportunitat i jo crec que, bueno, ara no sé.
0: Per ser vist fotos de Haliburton tirant, eh? No sé si van gravar cap vídeo. Potser si no...
1: No, un altre tema, Pacers. Jo crec que els Pacers de l'any passat ho podien haver fet, també. Que sí.
0: Contra aquests Knicks?
1: No, contra aquests Knicks, no.
0: Vale. Pues jo crec que una miqueta va per aquí, el tema.
1: Perquè sí, contra els Heat, jo crec que... Però és que és això que et dic.
0: Bueno, però hauria d'haver sigut molta mística, perquè...
1: No, però és això que et dic. Guanyar 4 partits seguits en una sèrie de play-off... Home, jo crec que...
0: Bueno, els Knicks porten per com molt... 13, eh?
1: Sí, però no en la mateixa situació. O sigui, no... Porten guanyant 13 partits seguits... Però no, ve, no, no els hi han...
0: Ja,
1: no els hi han guanyat 3.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí... Jo crec que és que és físicament impossible, jo crec que arriba a un punt.
0: Sembla que si guanyen un mes empaten la màxima ratxa històrica de partits guanyats en playoffs, crec. Bueno, s'estan trencant rècords, aquests Knicks. Poca broma, eh?
1: Tu què creus que guanya Knicks, l'anell?
0: Jo crec que té tota la pinta. Haurien de liar una traca interessant, eh?
1: Bueno, tu tranquil, que ara el Wembanyama truca als seus amics Shaolins i...
0: I li fan... Potser li fan vudú a Jalen Brunson. Sí, com a tècnica alternativa. No sé.
1: Sí, però és que si ara es posen 3-0, no remunten. Guanyar 4 partits en una sèrie de playoffs és impossible. A primera o segona ronda? Mira, encara. Jo crec que si això pot passar, jo crec que és a primera o a segona ronda.
0: A veure, un moment, també t'ho dic.
1: Que sí.
0: Però.
1: Unes finals de conferència, unes de finals, és impossible que es remonti un 3-0. Impossible.
0: Ara et diré una cosa. Si al Game 3... Perquè ara és com un punt mig, eh? El 2-0 és el resultat més enganyós, jo crec que de tots els esports, eh? Sí. En quin esport un 2-0 t'assegura alguna cosa? Bueno, mira, el tennis, en un partit a 3 sets, evidentment es guanya el partit, però a 5, és a dir, que amb un 2-0 encara no guanyis, tens davant a Rafa Nadal, et liquida. El bàsquet, no. Hem vist que 2-0 és a partir del 3, perquè 2-0 s'ha remuntat moltes vegades.
1: És que...
0: I et dic, el futbol, que és de fet d'on neix aquesta frase del 2-0 és el resultat més enganyós de tots. Et dic una cosa, si el Game 3 el guanya Spurs, els Knicks es veuen obligats a anar a San Antonio. Posa que el 3 el guanyen Spurs i els 4 Knicks.
1: Yeah.
0: Se'n van a San Antonio amb un 3-1. Això sí que s'ha remuntat, eh? Amb aquest context, de fet.
1: Sí.
0: Uns Cavaliers ho han fet.
1: Sí.
0: És un mes.
1: Però ja no seria un 3-0.
0: Clar, per això t'ho dic. Un 3-1. I et dic una cosa.
1: És que Salem, guanyar 4 partits ahir a playoffs, havent perdut els 3 primers...
0: No.
1: És que jo crec que és físicament impossible. O sigui, el cos no dona per guanyar 4 partits seguits.
0: Vale. Tu estàs donant per fet que el tercer l'ha guanyat Knicks. Bueno, calma. Tot sembla
1: no,
0: indicar
1: no,
0: que el guanyaran.
1: No, he dit això. Jo he dit en l'hipotètic cas de que qualsevol equip, ja no només els Knicks, qualsevol equip, jo crec que és impossible.
0: Però
1: jo,
0: ja ara
1: i jo crec que només a primera o a segona ronda.
0: Pensa't això. Diràs que és molt easy, però realment tampoc és tant, eh? El tercer el guanya Spurs, 2-1. El quart el torna a guanyar Nova York, 3-1. Viatges a San Antonio. Vale. Seria el cinquè. El cinquè el guanya Spurs, 3-2. Ja se t'estan apropant. I ara tens 2 partits per davant, una casa de cadascú, quan ja saps que has guanyat un al Madison. Tampoc és tant, jo crec. El partit clau és el que ve ara, està claríssim.
1: Ja, però el Game 5, que seria a San Antonio, els Knicks també saben,
0: sí,
1: que li han destrossat el factor camp.
0: Sí. Però bueno, si al final t'has recomposat una miqueta, bé, ja veurem. Aviam, els clau, tots els partits són clau, però si n'hi ha un ara i més venint de guanyar 2-0 camp contrari,
1: no, sí,
0: és el tercer,
1: que juguen avui, no crec,
0: aquesta nit, sí.
1: Que pràcticament avui podríem ja saber qui és el campió de la NBA.
0: Quasi. I de fet et dic una cosa, perquè jo era anat molt enllà a dir que els Spurs ho guanyen en 7, però si guanyessin el tercer partit, ojo al quart, que també es pot,
1: sí,
0: pot haver-hi una miqueta de complicacions i cagadeta per part de Nova York, eh?
1: Però bueno, que és el que hem dit, que si guanyen el tercer ja no és un 3-0, eh?
0: Per això, llavors ja,
1: a part, és que no creus que un 3-0 és com ja, o sigui, no has de llançar la tovallola, però saps quan al boxeo estàs a punt de tirar la tovallola i no la tires i l'acabes tirant, o lo típic de remar i mors quan estàs a punt d'arribar, no? Jo crec que és una mica això, perquè home, jo crec que si durant la temporada regular has demostrat que pots guanyar, sí, pots guanyar 4 partits seguits, sí, però no són contra un mateix equip, no són en dinàmica de playoffs, no t'estàs jugant la vida. És que jo ho veig molt difícil, eh? I si no ha passat ja, si no ho han fet aquells Celtics, si no ho ha fet qualsevol altre equip, uns Lakers, uns Cavaliers, uns, tot i que no s'hagi presentat l'oportunitat, és que jo crec que és molt difícil, perquè has perdut 3 partits de primeres, home,
0: sí,
1: és per algú, no? I per...
0: I més en aquest context, perquè si diguessis has perdut 2 a fora i una té casa, però és que els Spurs ho tenen al revés, han perdut 2 a casa i una... I,
1: no, sí, hipotèticament... si es posen 3-0 seria la mateixa situació que el Lakers Heat, tot i que això són unes de finals i allò va ser unes finals de conferència, perquè van perdre els 2 primers al TD Garden, el tercer a Miami, i ja després van guanyar el quart
0: Celtics Heat, sí, ja, bueno, molt complicat, no sé.
1: Jo crec que si posen el 2-1 poden guanyar encara, si no...
0: Sí, tant, si no... és que si posen el 2-1... Si posen el 2-1...
1: Per molt buen Bayama que hi hagi, jo crec que no. Un 3-0 no.
0: Sí.
1: La càrrega de partits que portes durant tota la temporada per jugar-te les de finals com si fossin una final.
0: És que és veritat, els Spurs porten molta càrrega, eh? Els Thunder porten 4-3, molta, saps? Menys.
1: Els Thunder, no, els Knicks.
0: No, no, volia dir el Thunder, que si estiguessin aquí els Thunder, durant la temporada regular van jugar moltíssims menys minuts.
1: No, però és important. En aquest cas que estan els Knicks, sí, també, perquè és el que has dit tu, que han guanyat tot 4-0, menys que primera ronda, no?
0: O sigui, a primera ronda crec que contra els Hawks va ser, no?, que van perdre un partit.
1: Dos. Van perdre, dos.
0: O sigui, van anar a Game 7. Increïble.
1: No, van anar...
0: Ah, sí, clar.
1: Vale. No, sí, jo crec que sí que va ser un 4-2, però clar, 4-0. 4-0. 4-2, sí.
0: És que és fulminant, això sí que és contundència.
1: Ho compares amb Spurs,
0: que venen
1: del 4-3 contra Thunder, contra Timberwolves, un altre Game 6... contra Trailblazers un 4-1.
0: Jo crec que Timberwolves se'ls hi van ennuegar una miqueta més del compte. No era per anar a Game 6, jo crec, eh?
1: Ja.
0: Sincerament no era per tant aquells Timberwolves. Però bueno, en tot cas, no sé com visualitzem en la NBA de cara a l'any que ve. Per què? Tenim a la millor... el millor equip és Spurs, jo crec. Jugador per jugador, a dia d'avui. Sí, jo crec que és Spurs. Però tenim els que es pensaven que eren els millors, que no s'han ni presentat a les The Finals, com Thunder. Tenim uns Spurs
1: que estan patint,
0: que han patit.
1: Podríem dir que han patit durant no tot el playoff, però
0: et dic una cosa,
1: el 75% del playoff.
0: Sí, et dic una cosa, Spurs, i més concretament Víctor Wembanyama, si perdés aquestes de finals, si fem una lectura de la seva carrera a NBA, el primer any li roben el defensor de l'any. Aquest any
1: l'MVP.
0: Bueno, estava Jokic també, però en tot cas de Shai no era, i que podem considerar que li han robat l'MVP. I en el mateix pot haver perdut les The Finals. Poca broma, eh?
1: Perquè no, però...
0: podem tenir un alien cabrejat.
1: Que és el tercer any, no hi ha?
0: Sí, sí.
1: Jo crec que no està tan malament.
0: No, no vull dir que estigui malament, dic que... Home, si tu et poses en la pell del jugador,
1: sí,
0: de que
1: sí,
0: les 3 coses que podies haver guanyat les has perdut.
1: Però llegint un fred, o sigui, jo crec que gran part de la comunitat sap,
0: sí, sí,
1: sap que no és així.
0: No, si no vull dir des del seu cap de, que si ja li han robat, o sigui, li han robat, vull dir, si ha perdut ja 3, l'any que ve fliparem, eh? Tot, tenint en compte que per aquest, per l'altra banda, tindríem a uns Knicks campions, tot suposant, amb un Jalen Brunson posant-se molt amunt en el rànquing de millors jugadors de la NBA actualment, perquè
1: sí, és que jo no entenc com va acabar així de rebot o com sigui l'MVP així aquest any. No, és que no, ja està.
0: Indignació.
1: No, home, sí, a veure, després diem que tindríem a Wembanyama enfadat, però és que és completament normal.
0: Tu imagina't, està sent super clutch Jalen Brunson aquest any, estem d'acord, doncs tu pensa que l'any passat es va creuar Haliburton i Haliburton no va ser més un jugador que el més probable és que veiem a partir d'octubre l'any que ve.
1: Sí, però els Pacers...
0: No. Però els Pacers què? Estem parlant de que en el moment en el que es va anar era un top 5 segur, top 4 o top 3 jugadors de l'NBA. Llavors...
1: Sí, però els Pacers és que jo crec que la van liar mal, perquè van fer un trade i van deixar anar... És que no sé qui van deixar anar. Però és que hi ha hagut una baixada de nivell, una baixada de rendiment.
0: És que ara no me'n recordo qui tenen, eh? Però si han mantingut a Camp, a Memphard i als altres...
1: Hòstia, però no té sentit que hagin perdut tant.
0: Bueno, sí, tancar ja.
1: Sí, i què se n'han portat al final? No estan ni al top 10, crec.
0: Bueno, perquè... Sí, són els... Segons Google... Si no m'està fent la liada, són exactament els mateixos jugadors, eh? O quasi els mateixos, almenys els importants. Haliburton, Siakam, Zubac, Nembhard, Obi Toppin, Jay Huff i Aaron Nesmith, perdó.
1: Pues no sé.
0: O sigui, aquests eren els bons.
1: És que em sorprèn.
0: No sé, per aquí... Ah, bueno, i TJ McConnell, clar, que encara hi és. Sí, sí. El que passa és que TJ McConnell ja quants anys té? Uf, 34. Clar.
1: Bueno, sí, és que jo crec que era el seu any l'any passat, eh?
0: Sí, però mira, Nesmith... Quina obsessió. Nesmith té 26. I Nembhard, 26 també. Clar, el problema és que si acabem 32 no està, nen, eco. Zubac 29. És una plantilla prou jove, eh? Jo crec. No sé, Obi Toppin 28, eh? És que són jugadors que jo crec que poden estar al seu prime perfectament tots. I després Haliburton 26. Parlant de Haliburton... el seu estat físic... deixa dubtes, eh? Sincerament. Deixa bastants dubtes.
1: Que ell va dir... Un Eden Hazard o què?
0: Bueno, ell va dir que era perquè per la recuperació es prenia unes pastilles que el feien veure molt inflat. Bueno, joder, si inflat. Molt inflat, de fet. Però, en teoria, segons ell, les va deixar fa ja com un mes. I sí que és veritat que es nota una miqueta de desinflada, però no tanta, eh?
1: Home, però...
0: Saps el problema?
1: És que hem de tenir en compte que estàs parat molt temps.
0: I també et dic una cosa. Això, el que passa molt amb esportistes és que el nivell el ritme de la competició de NBA, la ingesta calòrica, ha de ser brutal, perquè està jugant un partit dia sí, dia també. O sigui, el que has de menjar ha de ser una barbaritat, perquè el que deu desgastar un partit de playoffs, i a més, el nivell al que ho jugava Haliburton de... 40 minuts per partit sent protagonista en quasi totes les jugades, això li feia consumir una energia que, per molt de que lesionat la vulguis seguir consumint entrenant altres coses que no pot fer amb el Aquiles trencat, és pràcticament impossible que no t'engordis. Llavors, aviam, aquí sí, el ritme pot... També et dic, Tatum, jo no sé com ho va fer, però el se'l veia finíssim, en totes les etapes. També és veritat que Tatum se'l veu molt més esportista, o sigui, vull dir, esportista de Lesional 2, faltaria més, però vull dir,
1: més atlètic,
0: tirant més cap al físic en potència que no Haliburton, que jo crec que de fet una de les claus del triomf de Haliburton és el seu físic.
1: Sí, bueno, és que Haliburton és molt fideu, jo crec.
0: Sí, per això.
1: Com, i Tatum és més musculós.
0: Exacte.
1: No tant, sí, no tant.
0: Bueno, Tatum tela.
1: Però té un brazaco que, vamos, que et carga una hòstia i dones voltes, vamos, com una baldufa.
0: Sí, Tatum jo crec que... Segur, o sigui, de fet, Tatum, en el moment en el que es va lesionar, de fet segurament la seva ingesta calòrica diària devia ser superior a la que tenia Haliburton quan es va lesionar, però veient els dos físics...
1: Ara, jo crec que la baixes.
0: Bueno,
1: si,
0: bueno,
1: si, no,
0: bueno.
1: Si estàs lesionat, jo crec que l'has de baixar, no?
0: Però no tant, el cos no canvia això en dues setmanes, eh?
1: No, sí, però vull dir...
0: O sigui, vull dir, tu mira't els jugadors quan es retiren, Ronaldo, Nazario... Tot i que també és veritat que tenia problemes d'abans. Wayne Rooney, Ronaldinho... O sigui, és que pensa que han estat molts anys consumint una barbaritat.
1: Sí, a veure...
0: Que de cop, d'un dia per l'altre, pam, s'acaba...
1: Ja, jo entenc que...
0: O mira els jugadors durant les vacances, se'ls en va la tableta.
1: Ja.
0: No a tots, a Cristiano Ronaldo no, perquè no té vacances. S'està entrenant tots els dies, però... Factor tant en compte. Llavors jo crec que Tatum, l'apartat físic, el devia tenir més treballat que Haliburton, i a l'hora de lesionar-se no...
1: També va, jo crec que baixarien una miqueta la ingesta. Una miqueta.
0: Home, no sí, molt. Evidentment. Evidentment. No és que tu... Però això...
1: Però que això, tot i que sigui una miqueta, es nota.
0: Evidentment que es nota. Tu menys el mateix una setmana que hi ha cursa que una que no.
1: A veure... Sí i no.
0: Ara fotem.
1: O sigui, jo crec que de quantitat més o menys el mateix, però de tipus de menjar no.
0: Ah, però això ja afecta, perquè no tot és la quantitat. Ja. Però aquí ho tenim una miqueta. Llavors jo crec que segurament per part de Tatum ingeria més, però va poder, pel seu estil de vida o el que fos, mantenir el... diguem... ingesta, el contrari seria, bueno, cremar-ho, per dir-ho així, seguir amb una miqueta més de normalitat, jo crec, que del que ha pogut fer Haliburton. Però bueno, en tot cas, veurem. També et dic, a mi sincerament, si Haliburton torna malament, em faria molta pena,
1: sí.
0: Perquè se li en va a l'NBA
1: no,
0: una peça sí, sí. Històrica.
1: Sí, Haliburton torna malament, adeu NBA. I és una mica el que parlàvem la temporada passada, és que se li pot anar el que podia haver sigut una de les cares de la futura NBA.
0: 100%. Amb 26 anys és més o menys, és el que té Doncic, just són de la mateixa, sí. Crec.
1: No, és una mica trist i més de com s'aniria. Perquè no s'aniria per la porta gran, sinó per la darrere.
0: Sí.
1: I per una lesió que...
0: Últimament les lesions en l'esport en general fan molta mandra.
1: Però és que sobre una lesió que no... O sigui, que va haver-hi moltes lesions a la temporada passada a playoffs. Dius de l'any de Celtics que equips, bueno, que es trobaven, equips que tenien any... lesionat, però no eren lesions... Vamos, ni un dotzer del que van ser les de l'any passat.
0: Però
1: les de l'any passat, vamos.
0: De Celtics es va comentar molt perquè justament es lesionaven tots els equips contra els que anaven a jugar els Celtics. Per això feia gràcia, però...
1: Ja, però eren lesions que no eren...
0: Bueno, Jalen Brunson es va trencar la mà, eh?
1: Ja, però no és un LCA, saps? No són...
0: I
1: per molt que et trenquis la mà...
0: Anteto es va lesionar també.
1: Sí, però per... jo crec que una fractura 2, vamos, jo crec que no és tan punyetera com una fractura d'Aquiles o una fractura de LCA.
0: Bueno. A veure, depèn d'aquí, no? O sigui, si trenques un os del dit, bueno, vinga. Va, tires, però... si trenques qualsevol os d'entre el turmell i la cintura o la cadera, jo crec que estàs cuinat, no el següent, eh?
1: Però, vamos, jo crec que trencar-te el peroné o la tíbia o el fèmur, jo crec que és molt més fàcil recuperar-ho que no pas trencar-te uns creuats.
0: Jo crec que no, eh? Bueno, no sé jo, depèn. És que després hi ha altres coses que nosaltres tampoc sabem ben bé com funcionen.
1: Jo crec que, és que de fet, trencar-te un os és menys temps que...
0: Com es diu el jugador que hi ha del València, Mokhtar Diakabi, que es va lesionar contra el Madrid, que es va trencar els creuats, però és que a sobre se'ls va luxar. Saps que aquí vas acumulant coses que depèn de com sigui la lesió, doncs poden liquidar completament. Bueno. Ja veurem la temporada que ve. De moment, com creus que pinta? Del 0 al 10.
1: La que ve?
0: Sí.
1: És que és molt difícil fer una predicció ara, sense el draft, sense... No, bueno, és que
0: bueno, però el draft
1: amb,
0: ja...
1: amb draft o sense és impossible fer-la també. És que no sé, tio.
0: Jo crec que amb un Doncic competitiu sense lesions i un Haliburton competitiu en un bon nivell, ni que sigui un 80% d'un ho va deixar, que ja seria una autèntica barbaritat de jugador, podem tenir una NBA divertida.
1: Home, sí.
0: Jo crec que jo la veig i penso, uf, l'any que ve ens ho podrem passar bé, la veritat. Una miqueta més que aquest any.
1: Però...
0: Tatum ja ha tornat, els Celtics ho poden patar l'any que ve bastant. Els Celtics, de fet, l'any que ve... si féssim una predicció de com s'acaba la temporada ara...
1: A mi em generen molts dubtes, eh?
0: A mi no tants, eh? Escolta'm, que tenen un Big 3 potent, eh?
1: És que la derrota contra Filadèlfia, tio, em va generar molts...
0: Bueno, també t'ho dic, no, que s'han guanyat a l'anell, eh?
1: No, però, home...
0: Els jugadors es van volent a casa, home, abans d'hora. Ja, estaven molt cansats.
1: Van volent a jugar al Catan aquell que porta el Hugo González als...
0: Sí, al Catan, increïble.
1: El Hugo González volia anar a veure el Madrid jugant.
0: Sí.
1: Bueno, no sé. A veure... Sempre quan comença una nova temporada no és il·lusionant, és... serà millor que la següent 100% i a vegades no. Llavors no sé, això...
0: Que sigui millor que aquesta no és tampoc tan difícil, eh? És que aquesta en certs moments ha donat bastanta mandra.
1: Ja, no, sí, i és el que dius, ja només si torna Haliburton a bon nivell, Tatum ja estaria tota la temporada.
0: Tenim un Cooper Flagg ja més experimentat.
1: Cooper Flagg amb experiència. El seu company d'habitació de la universitat també, que era la Lia Parda.
0: Vigil Edgecom.
1: Més, sí.
0: AJ Divansa. Caleb Williams.
1: M'agradaria dir que Jerick McCain també, però bueno, des de que es va trencar...
0: Jerick McCain ho ha patat aquests playoffs.
1: Ja, des de que es va trencar els playoffs ja no està... Ha fet com l'Anakin Skywalker, tio.
0: S'ha passat a...
1: Sí. No, sí. S'ha passat a la lado oscuro, eh? A la lado oscuro.
0: A la banda vamos, equivocada, eh?
1: O sigui... Mira, si Celtics hagués perdut contra Filadèlfia amb el TikToker a Filadèlfia, no m'hagués fet tan mal, sincerament.
0: Uf. Normal, també t'ho dic.
1: Però no, és que s'ha hagut d'anar a OKC. Sí. Mira que hi ha equips a la NBA, eh? Mira que hi ha equips a la NBA. I aterres a OKC. Sí. Vamos.
0: Vergonya.
1: A veure si fa com a la sisena de Star Wars i torna a ser un Jedi i no es queda allà.
0: Si sortís. A dia d'avui ho veig complicat i més amb el rendiment que ha donat.
1: Ja. A dia d'avui... No m'ha fet malament.
0: I a part que s'haurien de donar bastantes coses a canvi de Jerick McCain.
1: Hòstia, és que... quina llàstima. Es va trencar els creuats també, no?
0: McCain, sí. Però bueno, ha tornat molt top.
1: Sí. Ja, però és que no és un Aquiles, saps? També.
0: I et dic una cosa, saps el que també pot molar? El mercat d'aquest any. El problema és que l'equip que més espai pressupostari té és l'equip que pitjor ho fa, llavors pot ser una miqueta el joc dels disbarats. Llavors, no sé. És que Bulls té per davant projecte... Sí, s'hauria de fer un projecte...
1: Com s'hauria... se'n vagi Bucelis...

0: Els despatxos de Bulls, tot i que sigui una mica.
1: Maneco, ja s'acaba això. Tenim mundial, eh, d'aquí poc, Neko?
0: Sí, dijous també.
1: Comença dijous ja?
0: Uah, és que
1: sí, és veritat. Sí, sí. Comença dijous mundial.
0: No, no, no, estiu molt top, eh. Uah. Estiu molt top. Mundial. El que queda de les The Finals de la NBA. I mundial, i més mundial.
1: I més mundial. I et dic una cosa. És el que sol mola l'estiu. Wimbledon, pot ser una... Anava a dir una... Algo que no es pot dir.
0: No, és a dir una barra basada.
1: Pot ser molt lamentable.
0: Pot ser nefasto.
1: Tenia en compte que el millor del món té la mà trencada i que Jannik Sinner es va lesionar aquest últim Roland Garros a segona ronda. Podria ser històric una final de Wimbledon,
0: sí, sí,
1: Jakub Mensik contra
0: Tsitsipas.
1: No, Tsitsipas no, perquè està crec fora del top 100 ja. Bueno, aviam, que torni ja Carlos Alcaraz i ens ho passem bé. Hamilton als pòdiums m'està agradant, eh?
0: Sí.
1: Li queda bé. Bueno, en tot cas aquí després d'haver fet un últim resum interessant, ens veiem la setmana que ve, mateix lloc, mateixa hora, Ràdio Caldes, a les 5.
0: Dilluns.
1: Línia 3. I us diem...
0: Adeu. Adeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures.

0: Natures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres, destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat. També tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar, Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
13: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
14: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
13: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
15: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
13: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
0: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
16: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. D'acord? Els números són completament fiables.
16: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
0: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
18: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
19: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
18: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
0: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
20: l'últim temps per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan farà més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
21: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal, el blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
22: Crec que era l'única manera de guanyar els Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:45 a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
23: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
24: I, de fet, aquesta exposició és com un
1: paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
23: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
2: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
3: Plovia aquell dia perquè...
0: La ràdio que parla de tu.
4: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
5: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97 a 89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
8: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
9: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
8: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde, Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
10: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
7: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Us recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Irídia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Molt bon dia.
7: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
11: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
11: Sí, totalment. Em sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat a moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
7: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
11: Moltes gràcies, bon dia.
7: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
13: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
12: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
7: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
14: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
15: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
14: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
7: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
16: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
7: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
17: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això, el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
18: Bàsicament, aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
19: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
20: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí, tradicionalment, doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
17: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
7: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
21: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife. I et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan farà més millor.
7: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
22: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un auténtico privilegio jugar delante de vosotras. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
7: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
23: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
24: I la reflexió d'ell és, papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada, i totalment identificada en l'equip.
23: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
7: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
7: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceu, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
2: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el 4 i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
3: Hem arribat a la final, és important que arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa. Il·lusió en tenim molta.
2: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
7: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
4: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una 30a de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
5: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
4: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
7: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Axan Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fumiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: preferit. Viatge electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Just what is it that you want to do?
3: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en Xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
6: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
5: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
7: Bon dia, doncs parlem de...

0: aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla dos carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim l'accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
2: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que baixa respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país, del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units. No tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat el jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
8: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
8: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona mort. Estem a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats analitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. La del 2027, del 2,3%. I ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició, amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
13: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
14: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i amb recorregut.
13: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
15: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
13: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat, quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
16: Aquest és l'EQRB 26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
17: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria, i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
16: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
18: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
16: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
1: El El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
19: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013. Un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
20: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
21: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
22: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
21: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: La catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
3: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
2: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I en aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
2: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
2: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
2: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia. Bon dia.
2: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
9: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això ha de un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
2: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
9: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
2: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
9: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'estat. Pensem que la família reial dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
2: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
9: Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
11: bon dia. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
10: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
12: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
10: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya, i espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
12: I és que venen per carretera, exacte, però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
10: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
13: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt lo que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop,
12: molt fluix.
10: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
12: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final per algun lloc tu tens que anar retallant.
10: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
12: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
10: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa. És una etapa molt complicada per vosaltres.
12: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara. Entre que els pocs que queden ni pujaran. A peu, o sigui que sí, és complicat.
10: Així, Elena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos, que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
2: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
11: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
14: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vagi millor.
11: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatge cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
15: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
11: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu, n'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si ho podem explicar durant la propera setmana.
2: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
11: Segur que sí. Vinga.
2: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
16: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
17: Trabajar por ahí de temporero.
16: Yo es que nunca me he ido de aquí.
17: Ya, es muy fuerte eso.
18: Ivani Hadum, biznaga de plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria, on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
19: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen el 10%, pero tú no tienes que ayudar.
20: Sí, señora.
21: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
22: ¿Qué dice?
20: Que si le arreglamos el váter.
22: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
21: 200.
22: 500 y hablamos.
18: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
0: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
4: ¿Qué has robado?
5: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
18: El dia de la revelación és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags amb Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts, 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui, a 6:15 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui

0: Avui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris a Ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: A veure, germans, què diem a la falca promocional del triplet? Que aquí només treballo jo.
6: Home, doncs el primer que hauríem de dir és que ja tenim aquí la tercera temporada del triplet.
7: Això mateix, però també hauríem de mencionar doncs, que mantenim seccions de l'any passat i de l'altra temporada, com la Lligueta, però que fem seccions noves, parlarem de futbol local, d'alcaldes, i que volem portar molts més convidats.
5: Va, doncs apunto, futbol local, seccions noves, convidats, i bueno, tot això tots els dilluns de 5 a 6 en directe, no?
6: Efectivament.
7: Exacte. Som-hi, no?
6: Va, perfecte.
5: Va, perfecte. Va, perfecte. Va.
8: El triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Soc a la biblioteca de Caldes, el mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
11: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
4: La ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al Fòrum.
1: Vull donar les gràcies doncs, a aquesta proposta, perquè per nosaltres és un repte, no? Allò que hi hagi gent interessada a saber doncs, els orígens i d'on provenen... Doncs,
2: Mariluz Talavera. Mariluz Talavera va ser la persona que...
1: Doncs gràcies, va... gràcies Mariluz. I per tant, doncs, anem a parlar d'aquesta cançó. En principi és una cançó infantil. He anat remenant i buscant els seus orígens, que en principi tot ve de Mèxic. Va sorgir aquesta cançó de Zapatito Blanco, Zapatito Azul, doncs va sortir de Mèxic i en aquest cas es va anar estenent per Llatinoamèrica i ens va arribar aquí doncs, a la península. És veritat que aquesta cançó l'he estat buscant, però en català pròpiament no la tenim. Sí que la tenim versionada, com Sabateta Blanca, Sabateta Blava, digues quants anys tens i gira't de costat. I es comença a comptar. Però sí que és veritat que el que tenim és que aquesta cançó en realitat serveix doncs, per anar comptant a les persones i per fer com una mena de sorteig. Però anem enrere, anem a parlar dels orígens, perquè en un principi aquesta cançó, que és sembla infantil, ara després parlaré que no ho és tant, sembla infantil, doncs era perquè els nens jugaven en una rotllana, cadascú posava el seu peu al centre de la rotllana, per tant hi havia un peu de cadascú dels participants.
2: Centre social és el centre que teniu allí i és el lloc de...
3: Reunió.
2: Teniu reunions.
3: Reunió, clar.
2: Que no són reunions de dir assemblees, no.
3: No.
2: De a lo millor de trobar-vos, fer a lo millor...
3: Correcte.
2: Jo no ho sé si hi ha la possibilitat que diu, mira, pues fent la cerveseta o el cafè, senzillament el cafè,
3: sí,
2: no? Fent el cafè allà i...
3: I cadascú diu la seva... És que si tu no obres debat i no obres tertúlia i no parles amb la gent, és molt difícil sortir de les teves necessitats, del teu... no? Del sí. teu... De la teva bombolla.
2: Teu espai, exacte,
3: correcte. I et obre molt la ment i t'obre molt les necessitats que va tenint cadascú. Potser tu no estàs passant necessitats i tens feina i no passa res i penses que tothom està igual. Però a canvi, si parles amb els teus veïns i amb els teus amics d'allà i et comenten, ostres, a mi m'ha passat això, a tu t'ha passat l'altre, a mi m'ha arribat, t'enteres de moltes coses.
2: I a més, sobretot perquè 250 famílies cases, segur que alguna, potser te trobes que hi ha una persona sola i aquesta persona
3: Correcte.
2: És una persona gran, que és una manera també de sentir-se acompanyada.
3: Totalment.
2: Vull dir que totalment. El fet de que vosaltres esteu al cas, no sé
3: totalment.
2: si això passa, o aquesta persona, si està bé, doncs anirà assíduament al centre perquè és una manera
3: de
2: sentir-se acompanyada.
3: És que tenim un senyor que està amb la seva senyora i es fan companyia, però la seva senyora no es troba bé. Llavors ell necessita aquell espai de la tarda d'anar allà a fer el cafetó, xerrar una mica amb els veïns per sortir de la rutina del dia a dia. És que mentalment es necessita.
1: No hem de ni aclarar la roba ni aclarar conceptes, hem d'aclarir. Hem d'aclarir conceptes, o si parlem de la roba també podíem dir esbandir, també la roba, que aquest terme és més correcte amb la roba, esbandir la roba, per tant tindríem aquesta. De la mateixa manera jo dic aclaració, he de fer una aclaració? No,
2: un aclariment.
1: Hem de fer un aclariment, Molt bé.
2: Aquí es tracta de, per exemple, quan jo t'he preguntat en un principi, aquest aclariment de la sabatita blana.
1: Això mateix.
2: Quan hi ha un dubte, quan hi ha doncs, alguna cosa a remarcar, però aclarir-la realment.
1: Exacte, molt bé. Després tenim la paraula aconteixement. Aquesta paraula és que se sent moltíssim, aconteixement, un event. Bé, això ens ve del castellà, però no, ni aconteixement ni event.
2: Esdeveniment.
1: Esdeveniment, que més d'una ocasió m'ho han consultat i a més no agrada, perquè quan em diuen event i jo dic...
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Avui és divendres 12 de juny i el calendari ens recorda una d'aquelles dates que no haurien d'existir, el Dia Mundial contra el Treball Infantil, un dia que ens obliga a mirar de front una realitat que sovint preferim no veure. 138 milions de nens al món continua treballant i 54 milions ho fan en condicions perilloses. Infants que haurien de tenir llibres a les mans i no eines, que haurien de jugar, no sobreviure. El lema d'aquest any és clar i contundent. Targeta vermella al treball infantil, joc net per a nens, treball decent per a adults. I és un lema que ens interpel·la directament, perquè no hi haurà infància lliure mentre hi hagi adults sense drets. No hi haurà nens jugant si hi ha famílies que no arriben a final de mes. No hi haurà futur si continuen hipotecant el present dels més vulnerables. La 6a Conferència Mundial celebrada a Marrakech ho va dir amb totes les lletres. Cal passar dels compromisos als resultats, perquè les xifres són tossudes, però encara ho són més les històries que hi ha al darrere. Nens que no van a escola, que no tenen temps per créixer, que no tenen veu. I potser això avui, aquest dia, connecta també amb el que viurem al fòrum, perquè avui parlarem de paraula, de poesia, de narrativa i de vida. Amb l'Alba Irene i la Maria Jesús Pérez, dues veus que escriuen des de la pell i des de la veritat i que arriben, a més, acompanyades d'una nena de només 4 mesos. I que ens recorden que hauria de ser i això precisament 4 mesos de junts, que ens recorden que hauria de ser la infància, un espai segur, lliure i ple de futur. Avui més que mai la cultura ens ajuda a posar nom al que passa i a imaginar el que hauria de passar, perquè la literatura, la poesia i la música també són una manera de dir prou, de dir que volem un món on els infants juguin, aprenguin i creixin, un món on no calgui cap targeta vermella perquè el joc ja sigui net. Amb aquesta reflexió obrim el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix, un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres 12 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta obertura, no?, del programa, obrint una nova edició de Navegant Parlament amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà de la por per a viatjar en avió, però no d'una por habitual, sinó d'aquelles fòbies intenses que supera qualsevol raonament. Explorarem què hi pot haver al darrere, quins tractaments existeixen i com es pot abordar aquest pànic que condiciona la vida de tantes persones. I com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura ens ajuda a entendre allò que sovint costa també de dir. A la segona hora, de 10 a 11, que ja hem avançat una mica, ens espera un espai on la paraula, la poesia, la narrativa i la família es donen la mà. Ens visitaran Alba Irene González, poeta, escriptora, pianista, psicòloga, a més, psicòloga també, i Maria Jesús Pérez, filòloga i escriptora i mare de l'Alba. I avui vindran amb la petita Clara, que en només 4 mesos aporta aquesta llumeta tendra que només tenen als inicis de la vida. En l'Alba i la Maria Jesús viatjarem pels seus univers creatius a través del darrer llibre de poemes de l'Alba, Destellos de la Nada, i de la novel·la de Maria Jesús, Diario d'una mujer, de l'Extraràdio. I també recorrerem els projectes que tenen en marxa i la manera com la literatura i la música travessa les vides i la seva relació. Les seves vides, volia dir. Així doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple de vida. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça sempre oberta i participativa.

0: I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de navegar per la ment, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Primer de tot, benvingut de nou aquest divendres 12 de juny.
1: Gràcies, Conchi. Bon
0: que ja anem acabant el mes, però sí que podríem dir que estem ja cap a la recta final de la temporada.
1: Ens estem acostant, és cert. I bon dia a l'audiència també.
0: Sí. Per això, i com cada divendres, doncs, doctor, ens acompanya per fer, tal com diu la sessió, un viatge per la ment. Avui entrem en un terreny també és delicat i que no es parla... Bueno, sí que es parla bastant, perquè aquesta por, aquesta aerofòbia que moltes persones tenen, normalment es parla. El que no se sap ben bé és el que provoca, perquè o sigui, ja no estem parlant d'una por normal, no? Que això, viatjar en avió, ho provoquen. Vull dir, no estàs segur, perquè vaig... Però és aquestes... persones que tenen aquesta fòbia, però que no només la impedeix viatjar, és que el provoca una angoixa, un estat total, que això ens ho explicarà ben bé, tot el per què es produeix. No? Jo de fet, ja he preparat una primera pregunta, no? Perquè ja dic que parlarem de símptomes que l'acompanya, de si es pot considerar una malaltia, dels factors que l'agregen i, sobretot, de com es pot superar. No? Mm-hmm. Però primer, per començar, què diferència o quina diferència hi ha a un aport normal de volar a una eurofòbia extrema.
1: Clar, és una mica el que ja parlaves tu al començament del programa, no? La por a volar, això és una cosa.
0: Sí.
1: Dir, hi ha moltes activitats que ens poden fer basarda, que ens poden fer por, però les fem. Clar, aquest és el punt diferencial. O sigui, la persona que té una fòbia evita l'actuació. O sigui, no pot fer gràcia volar, inclús pot fer por, però si la persona ha de volar per qualsevol tipus d'incidència, l'avió l'agafa.
0: Clar.
1: La persona que té aerofòbia, no.
0: I que no pot.
1: No pot. O sigui, la por és tan intensa que provoca el que en general és l'èxit de l'ansietat, que és la inhibició de la conducta. Deixa de fer allò que ha de fer per por. O sigui, l'evitació és el punt diferencial entre una por que podem tenir per qualsevol eventualitat, en aquest cas el tema del volar, i l'evitar absolutament aquella situació que ens provoca basarda.
0: Sí.
1: Aquesta és la diferència. No?
0: És el fet, ja dic, que por, a veure, es vas per l'aire i a vegades penses, bueno, però al final també, amb aquesta por, també una mica diu, bé, si passa alguna cosa, pues, què farem?
1: Bé,
0: no? Però si no tens més remei que viatjar, clar.
1: Clar, i amb això que estàs dient hi ha uns estudis molt interessants, amb el qual, per exemple, s'agafa un avió i la meitat del passatge es col·loca gent que expliquen que no els hi fa por volar. I a l'altra part, l'altra meitat de l'avió, persones que diuen que sí, que els hi fa por agafar l'avió. I se'ls medeixen totes les variables d'ansietat fisiològiques, no? Dilatació pupilar, piloerecció, hipersudoració, taquicàrdia... O sigui, tots els elements que conformen l'estat fisiològic d'angoixa. I despega, no? En el control d'aquestes constants, quan arriba l'avió, es fa una revisió i, curiosament, les constants d'alerta, les constants d'ansietat, són exactament iguals amb les persones que diuen que no tenen por a volar i les persones que diuen que sí, que els hi fa por volar. És lògic. Esclar, nosaltres, el nostre organisme i el nostre sistema nerviós s'exposa a un medi que no és el nostre. Si nosaltres no som ocells. Nosaltres som sers de terra. No? Clar, el sistema nerviós s'activa amb la seva alerta, perquè se'ns col·loca en una situació que no és la nostra. La diferència, que les persones que diuen que no tenen por han assumit aquests símptomes, els han tolerat, no els noten, però no vol dir que no hi siguin.
0: I tant.
1: Les persones que expliquen que sí que els hi fa por volar tenen la sensació d'aquests símptomes identificatius d'ansietat. No? Clar, llavors, la resposta és mesures, no?, que per calmar aquestes sensacions, no? I llavors hi ha aquelles situacions que qui més qui menys, sobretot si hi ha turbulències, no? Pues ha tingut, no? Mirar la cara del personal de cabina, no? Si tots estan tranquils, pues, bueno, no passa res. Els sorolls de... És a dir, llavors hi ha la recerca, no deixa de ser una compulsió, la recerca compulsiva que ens busca una sensació de tranquil·litat, no? Això, per començar, crec que és interessant, no? O sigui, i també abona la part més fisiològica de lo que tu explicaves molt bé, de la diferència entre la por i la fòbia. Perquè por, instintivament, en té tothom. El que passa és que hi ha una part de la població que no la nota i hi ha una altra que sí que la percebeix.
0: Això passaria, vull dir, també amb aquesta fòbia a les alçades. Vull dir, la fòbia a les alçades és que, bé, t'impideix passar per espais que dius tu, bueno, jo m'espero aquí i no passo, perquè però un espai que potser sí, passes per un pont que tot i és fort, està ben fet, però clar, hi ha una distància enorme al que sí. És el final, i això provoca, doncs, bé, aquesta ansietat també. O sigui, sí. És algo que no lo pots evitar.
1: I és diferent, eh? O sigui, l'acrofòbia, que és la fòbia de les alçades, no és el... Ho pot semblar, però no té que veure amb l'aerofòbia. Aviam, té que veure amb que tots són situacions
0: són
1: situacions d'habitació, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, com també el fet d'estar en un lloc tancat, no? Que tampoc moltes persones ahir
1: tampoc... Aquest és un del punt, perquè...
0: I aquest, l'aerofòbia podria estar relacionat, no?
1: Correctament, és a dir, dintre de l'aerofòbia hi ha moltes pors diferents. O sigui, no és només que
0: el fet
1: la
0: de
1: por
0: volar.
1: De volar o que l'avió caigui, no? Aquest seria, és un tipus, però, per exemple, el que tu comentes, no? La sensació de tancament,
0: sí.
1: La sensació anticipada, que això en persones que tenen problemes d'atacs d'angoixa, els dies generals, em refereixo, és freqüent, la sensació anticipada que si em passa alguna cosa no puc sortir de l'avió, no? El fet que hi hagi una incidència dintre de l'avió, pues, per exemple, perquè, clar, com que el tema del volar cada vegada és més ampli, no? El món és més petit perquè tothom viatja moltíssim, es van generant també noves pors o pors que potser hi han sigut sempre i ara doncs, surten, per exemple, el tema de les infeccions, malalties infeccioses.
0: També,
1: no?
0: El fet que amb l'enteravirus que aquest...
1: Clar, per exemple, es comença a trobar
0: però això malament. Era en vaixell, però també en avió, clar.
1: No, en avió també. És a dir, què passaria si hi ha una persona que es comença a trobar malament de cop a dintre l'avió?
0: De fet, ha passat.
1: I de fet, ha passat.
0: Perquè
1: no?
0: A la pandèmia el Covid va ser d'aquesta manera.
1: O coses que trobes a la consulta, per exemple, aquests shorts que hi ha a les xarxes, no? Que s'han posat bastant de moda, són bastant virals, de trastorns de conducta de pacients que estan volant, no? Pacients que s'enfaden uns als altres, que es barallen, no? O sigui que pot crear un clima de caos a dintre l'avió. O sigui, les xarxes també poden col·laborar,
0: sí.
1: Amb persones ja amb una sensibilitat prèvia, no? A aquest punt, a agafar alertes sobre el fet d'agafar l'avió. I aquí jo aprofitaria per fer un pensament sobre una terminologia mèdica que ara s'està recuperant, però que s'havia abandonat per allò que a vegades passa, que dona una sensació negativa, no? Aquelles paraules que donen un estat quasi bé insultant, no? Que és el terme de neurosi. És a dir, en psiquiatria hi ha dos grans grups patològics, diguem, no? Dintre de la classificació. El que abans i ara es recupera el nom de neurosi i la psicosi. La psicosi, queda molt clara, és un apartament de la realitat, no? Els deliris. La neurosi, que és un terme que s'ha anat desestimant amb el temps perquè popularment no queda bé, no? Aquella persona és un neuròtic, és una neuròtica, vull dir, és un terme que, i en canvi defineix molt bé que és una neurosi és una vivència excessiva d'una realitat. Hi ha una realitat. Però neurosi només vol dir això.
0: Sí.
1: I dintre d'aquestes neurosis hi ha la neurosi depressiva, o sigui, les depressions, o sigui, en el sentit que quan una persona percebeix la realitat des d'un punt de vista molt negativista cap a un mateix, la neurosi d'ansietat, la persona que anticipa els aconteixements abans que passin, o la neurosi fòbica, o sigui, la persona que evita situacions que d'alguna manera el seu sistema nerviós
0: li provoca.
1: Clar, també anticipadament, que aquest és el punt primordial, també anticipadament els hi provoca un estat d'ansietat tan intensa que eviten aquesta situació.
0: Sí, el fet de, o sigui, viatjaran, però faran, però clar, són persones que aleshores depèn de, o agafen un vaixell que estan 30 dies viatjant, però depèn d'algun lloc que vulguin anar, pues no, se quedaran, diguem, que això també està bé. Recórrer tot el país on on vius, no? I conèixer-lo bé, sí. I no anar-te més lluny. O fins i tot, pues, si vas a països que tenim propers, no? França, és a dir, per gairebé gran part d'Europa podem anar sense haver d'agafar l'avió, per exemple. No?
1: Correcte, correcte.
0: Vull dir que
1: també és cert que dintre d'aquest punt diferencial, no? L'aerofòbia, com l'acrofòbia que comentaves, són fòbies específiques. O sigui, són fòbies que tenen que veure amb un fet concret. Diferent de la personalitat evitativa. És a dir, dintre dels trets de personalitat hi ha la personalitat evitativa. I en realitat, com sempre amb la personalitat, no tot és ni molt menys patològic. O sigui, el tret evitatiu el tenim tots. O sigui, a vegades val la pena evitar segons què. Si hi ha un perill evident, doncs és intel·ligent, diguem, evitar-ho. Això no diríem que és una fòbia, però és una actitud evitativa. Això és un punt. L'altre és la persona que ja d'una manera regular amb el seu sistema de vida evita. Clar, davant d'una realitat, en lloc d'afrontar-la, l'evita. Clar, això ja és un problema que en principi aquí estaríem parlant d'un trastorn de personalitat, amb el qual la qüestió està en que, col·locat això en la vida quotidiana, si constantment la persona evita, no resol problemes. No? Llavors els problemes se li van augmentant i això provoca, llavors sí, quadres d'ansietat generalitzada, per exemple.
0: No, no, i que pots, o sigui, que això va provocant o sigui, no només amb el fet de no agafar l'avió, és que això anirà darrere de tot una, perquè per el que sigui, per la feina o per diverses coses, aquesta persona igual es veu obligada a fer el viatge, cosa que no farà.
1: Correcte, el que hi havia
0: i clar,
1: abans.
0: I tot això li repercutirà també.
1: Clar, clar,
0: en el
1: com
0: seva
1: el que ara no, bueno, ara potser es va recuperant a poc a poc, però
0: sí.
1: El pont aeri.
0: Bueno, se
1: no?
0: suposa que a partir d'aquí, que és el que estem parlant, aquesta persona necessita una ajuda, això està clar.
1: Clar,
0: vull dir que no pot superar per ella mateixa, no pot superar això i és un gran problema.
1: I això és el que provoca ja l'estament patològic, no?
0: Exacte.
1: Que això ja, d'alguna manera, impedeix el normal desenvolupament quotidià d'aquesta persona. O sigui que tenim una visió general, el que és la persona que té un quadre evitatiu com a manera de personalitat, això seria la fòbia general. El trastorn per ansietat, per ansietat anticipatòria i la fòbia específica pot estar també dintre d'un context general d'ansietat, que potser el sistema nerviós escolleix l'evitació com a símptoma primordial d'expressar-se, però la persona té un trastorn d'ansietat generalitzada, diguem, no? I la fòbia com a tal. O sigui que podem tenir aquest trastorn evitatiu com a símptoma d'una altra patologia més general o com a expressió directa i específica, concreta, no? Tot i que la major part de les vegades hem de tenir present que les fòbies aquestes específiques, com l'aerofòbia, estan dintre del context del trastorn general d'ansietat.
0: Mm-hmm. És que, o sigui, ara, perquè moltes preguntes, jo he preparat preguntes, però moltes ja estan contestades. O sigui, la claustrofòbia o la necessitat de control poden ser factors que la disparen? És a dir, aquesta...
1: Sí, sí, és a dir, si en el fons la definició general d'ansietat és la pèrdua de control. Clar, si aquesta pèrdua de control és molt intensa, això és la crisi d'ansietat, no? I en aquest sentit, el fet de no controlar, de no tenir capacitat de control, de fet, dipositem amb un pilot i amb uns professionals la nostra vida. Clar, això hi ha qui entén que per això són professionals i cap problema, i hi ha qui aquesta disposició de la pròpia seguretat amb una altra persona li encén totes les alertes.
0: Han passat coses fortes també perquè tingui a vegades aquesta por. No farà gaire, el temps passa molt ràpid, però aquell avió en què el pilot no estava bé i va decidir matar-se ell, però matar també a tota la gent que anava a dins, no? I hi havia alguna persona que venia d'aquí, no?
1: Sí.
0: O sigui, hi ha una autora, que és la Marta Orriols, la seva parella va morir en aquell avió. Vull dir que per això que moltes vegades no confies en la persona, però...
1: Clar, sí, sí.
0: Qui ho sap?
1: Clar, llavors, clar, és que coses passen.
0: Sí.
1: Coses passen, no?
0: No és habitual, evidentment, és un cas davant de...
1: El que succeeix és que, fixa't una cosa, la quantitat de morts que hi ha en carretera és impressionant.
0: És molt més elevada.
1: Però és molt difícil, passa, però és molt difícil que la persona tingui una fòbia a agafar el cotxe, que existeix, cuida-lo, però a nivell de percentatge és molt poc. Per què? Perquè el sistema nerviós té una cosa molt curiosa, s'adapta. O sigui, la reiterada notícia d'accidents, entre ells mortals, amb cotxe, és tan regular que el sistema nerviós ja s'ha adaptat amb això.
0: És que com s'adapta tot, ens adaptem a tot.
1: Un accident aeri, què passa? Que és en proporció amb la quantitat d'avions que van volant ara mateix en aquest moment, és tan intensa que quan no passa res, que quan passa un, com que és un estímul, allò que dèiem alguna vegada, és una cosa poc freqüent i molt intensa. Llavors l'impacte que té a la població és molt alta també, no? I llavors també, que és clar, normalment són avions que hi va molta gent i també d'una manera amb molt curta acció pot morir molta gent, no? Però a la vegada els vols continuen estant-hi, no? És allò que es comenta, i és cert que volar és el mitjà més segur. Mm-hmm. I és cert. El que passa és que, com que és el més segur, quan passa alguna cosa, és totalment noticiable.
0: Sí.
1: Amb els accidents de...
0: En tren passa el mateix.
1: Clar.
0: Normalment no passa, però quan passa...
1: Experiències que
0: l'experiència que no
1: correcte,
0: fa gaire. I dius, no... Però és diferent, perquè igual, tot i que passi, a la persona que ha anat a dins, possiblement li quedarà el trauma, no? Però per lo general no tens aquesta por que pots tenir precisament a l'agafar a l'avió.
1: I això és el que defineix la conducta en general, no? És a dir, la persona que, tothom, ens exposem cada dia a les situacions de vida quotidiana, no només a les que ens passen a nosaltres, sinó a el que passa en el món, hi ha persones que fan una introspecció molt intensa d'aquesta realitat, el que dèiem, no? El que és una neurosi, o sigui, una vivència molt intensa de la realitat, i hi ha persones que ho inclouen dintre de les situacions quotidianes amb les quals no té per què passar res, però quan passa alguna cosa forma part també de la vida. No?
0: Clar, és que és això. Tu l'has d'agafar d'aquesta manera. Perquè, o sigui, darrere d'una aerofòbia d'aquest tipus, no? que t'impideix agafar, o sigui, aquesta angoixa que provoca tot plegat, pot haver-hi una causa darrere? És a dir, aquesta por que algunes persones la tenen, però no saben per què les tenen.
1: Sí.
0: No sé si és per aquí, a l'hora, quan es posen en mans dels professionals de vosaltres, no? Que és a partir d'aquest que es trobarà primer per ajudar a superar-lo, si és que s'aconsegueix, doncs per ajudar a superar-lo, si és també investigar què pot haver-hi provocat això.
1: Clar, entrem dintre de dos qüestions aquí. La primera és la persona que hi ha per naturalesa. El seu sistema nerviós treballa amb molta adrenalina, o sigui, són persones adrenèrgiques, que es diu, que són persones que ja tenen un sistema de defensa, que és un sistema d'aquest sistema d'alerta, molt intens. Fins aquí cap problema, perquè ja hem dit moltes vegades que l'ansietat és un mecanisme de defensa, no? Es converteix en patològica quan és excessivament activada. Llavors, això es pot manifestar d'una manera general, perdó, que seria el trastorn d'ansietat generalitzada, com tal, o d'una manera selectiva. Això què vol dir? Que el sistema nerviós escolleix una actitud, un contingut, per expressar aquest malestar vital, aquest malestar anticipatori. Val? I aquí podem tenir molts tipus de pors concretes, però que no és que sigui tan concret en el sentit estricte, sinó que és la manera d'expressar al sistema nerviós el seu estat general d'ansietat. Aquest seria un criteri, diguem, la causa biològica de l'ansietat. Altres vegades és el que se'n diu l'ansietat apresa, és a dir, que el sistema nerviós sí que s'ha exposat a una situació que ha sigut molt alertant i ha après a estar amb alerta. I aquí no té per què ser estrictament un vol agitat que hagi pogut tenir la persona i que a partir d'aquí se li ha aixecat l'alerta, diguem, a agafar nous vols. No, pot ser altres tipus de situacions de conflictivitat, situacions que s'ha trobat en perill o que el sistema nerviós ho ha viscut així, i aquesta alerta, el sistema nerviós ha escollit el tema d'agafar l'avió com una situació general de por, una situació general, com deies tu molt bé, de descontrol. Mm-hmm. Com podia ser una altra, però ha escollit l'avió. Llavors aquí tindríem aquesta aerofòbia, que sí que, en aquest sentit, a l'hora de fer un tractament, sobretot els tractaments de tipus psicoteràpic, sí que és important, doncs, fer a la història clínica, valorar situacions d'estrès anterior que ha pogut patir la persona, valorar també la personalitat prèvia que té aquest pacient, per llavors poder valorar si realment hem de tractar amb tècniques específiques el fet de que la persona pugui tornar a agafar l'avió amb més tranquil·litat, o si hem d'abordar altres situacions que al final han acabat confluint amb una aerofòbia, quan en realitat el problema inicial pot ser un altre.
0: Clar. Anem pel tema del tractament,
1: sí,
0: o intentar la superació. Creu que aquesta por es pot superar realment?
1: Es pot superar.
0: Però primer han de passar pel professional.
1: Quan parlem d'una aerofòbia, sí. Sí,
0: sí, sí,
1: perquè hi ha una cosa...
0: No, quan
1: important.
0: És una aerofòbia i, a més, de gran envergadura. Perquè potser és, a vegades és aquesta por que també pot ocasionar ansietat, sí, però que potser amb psicoteràpia es pot també ajudar, no? Però quan és ja aquella tan forta, vull dir que és una sensació d'angoixa, de no ho sé, tot el que pot arribar a provocar, aquí ja no és la psicoteràpia, sinó en aquest cas, o combinar les dues, psiquiatra i psicòleg.
1: A vegades és la combinació. Mira, segons la intensitat d'aquesta aerofòbia, de fet, amb el que portem parlat, ja hem fet aquesta distinció, entre la por a volar, això és un tema, la persona que no li fa gràcia volar, i la fòbia, o sigui, la persona que evita directament volar, no? Però clar, hi ha una cosa molt important. El sistema nerviós necessita evidenciar que realment no passa res, no? Això què vol dir? Que com s'acaba la por a volar? Volant.
0: Com s'acaba?
1: Volant.
0: Volant.
1: Ara,
0: però acompanyat?
1: Com,
0: acompanyat.
1: Clar, el tema és com arribem a volar.
0: Sí.
1: Val? Llavors, el tractament fonamental, i tu ho apuntaves, encara que estiguem parlant d'una fòbia com a tal, bàsicament és conductual, és amb una psicoteràpia amb tècniques conductuals d'afrontament a la situació, en aquest cas a volar. I aquí tenim dos grans blocs, no? Que és el que s'anomena implosion vol dir inundar la persona d'aquell estímul que li és aversiu. És a dir, l'ansietat, com a mecanisme de defensa, té un límit. És a dir, quan una persona està constantment, obertament, enfrontant amb aquella situació que li és difícil, que li és evitativa, l'angoixa puja moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim. De fet, estem parlant d'una ansietat que acaba per abolir l'actuació, no? Però arriba un moment... Si la persona és capaç de tolerar aquest ascens tan alt de l'ansietat, de l'angoixa, que el sistema nerviós ja se'n dona compte de que no està passant res. I llavors s'estabilitza. S'estabilitza, però a dalt, amb l'angoixa. I acaba de donar-se en compte de que realment no passa res. Llavors el sistema s'agota, cedeix.
0: Oh, i si arriba a passar...
1: Clar. No, bueno, això ara...
0: No, això ja és
1: ja ho parla.
0: Això ja és una... És una forma ja
1: llavors
0: de...
1: Seria un element més per entrenar.
0: Perquè la persona ja digués... Acaba.
1: Clar, exacte. No, bueno, però això és interessant, el que dius, per el que ara et diré. Perquè, esclar, això, la implosion, aquí s'utilitza poc. s'utilitza poc. Amb societats com més accelerades, etc, que es busca un rendiment terapèutic molt més ràpid, no? Però que ja és quasi un fenomen cultural, com en certs punts de Nord-Amèrica, per exemple, no? Que tot va molt de pressa. Aquest tipus de teràpies sí que tenen, es fan servir, no? Aquí es fa servir, però molt poc. Perquè, és clar, això què vol dir? Que el pacient se'l col·loca en un avió i a volar, no? Clar, puja, fa tot aquell ascens fins que al final la persona, el sistema nerviós se'n dona compte, el que dèiem, no? Que no està passant res, però ha de passar tot això. O sigui, la persona passa realment malament, no? I aquí hi ha un altre aspecte. No pot ser un vol curt. Perquè, és clar, si anem d'aquí a Mallorca, l'avió, quasi com qui diu, són 20 minuts. És a dir, l'avió no s'acaba de posar ni siquiera horitzontal. O sigui, puja i baixa, no? Què vol dir? Que hi ha el risc de que la persona baixi en el mateix moment en què la seva angoixa va pujant. O sigui que ha sigut un viatge totalment augmentador del seu estat d'alerta i d'angoixa. Ha de ser un vol mitjanament llarg perquè es produeixi tota aquesta gràfica, diguem, d'ansietat que acaba amb què el sistema d'alerta cedeix. Això aquí, d'una manera tan abrupta com he explicat, realment no es fa servir, o es fa servir molt poc. El que es fa servir és el que es diu la desensibilització sistemàtica. Mm-hmm. Això què vol dir? Que d'una manera sistemàtica, o sigui progressiva, es va afrontant el pacient en aquella situació que li és aversiva, però amb un punt important, i és que quan l'aproximació a agafar l'avió comença, sigui on sigui, sigui només pensar, perquè primer es fa així, que agafa l'avió, al moment que es comença a posar nerviós, parem. O sigui, de fet, és el contrari de l'implosion. No es tracta de que passi per tot el procés, sinó de que d'una manera progressiva ens anem afrontant a la situació i en el moment en què aquesta situació comença a ser conflictiva, aturar. El concepte d'això és de que la persona vagi agafant confiança i progressivament anem avançant amb el procés d'exposició. Això, bàsicament, vol dir que inicialment es col·loca el pacient a una visualització del problema. Pues se li diu que recreï el pensament de sortir de casa, agafar el cotxe, se va cap a l'aeroport, no? En el moment d'aquest procés, pensant-ho, es comença a posar nerviós, parem. I es va reiterar en aquest pensament fins que arribar a aquest punt no li provoqui cap tipus de problema. I llavors anem avançant progressivament. Fins que arriba un moment que ja es fa l'aproximació real, pues a l'aeroport, etc. En qualsevol d'aquestes fases, quan comença a pujar l'ansietat, s'atura. Mm-hmm. I es va repetint fins que aquest punt no li provoqui cap tipus de problema. I a final de trajecte, agafem l'avió.
0: És que hem d'acabar. Bueno. Es queda sense temps. Bueno, si vol, continuem un altre dia, si ens queda...
1: Res, només hi ha també una aproximació farmacològica que en tot cas ja en parlaríem. Sempre hem de tenir en compte que això seria el tema de tractament final, que, com totes les ansietats, és sempre anticipació. O sigui, el que s'ha de tractar no és quan la persona està dintre l'avió, és tot el que passa abans d'agafar l'avió.
0: Doncs no em dona temps de parlar de llibres, potser perquè hi ha llibres, hi ha pel·lícules, ja, no? hi ha música, que alguna... Jo he posat aquí uns exemples i de fet ja l'estem sentint, no? La música toca el tema del jet-lag o senzillament això, l'aerofòbia, no? Vull dir que hi ha alguna, com aquesta de l'aerofòbia, que és la Charlene, de llibres, doncs Miedo a volar, de l'Eric Jong, el 1973. Sí. Hi ha d'altres, Modo avión, tècniques, el cinema, Turbulents de Doas, Airplane, no sé si tenia alguna.
1: Jo agafaria, ja que és un programa

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici el període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui, a 6:15 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de poesia i música, de narrativa i projectes literaris i també de vida, perquè avui tot plegat arriba de la mà de dues veus que escriuen, pensen i senten. Alba Irene González, escriptora, poeta, música i psicòloga.

0: y María Jesús Pérez, filóloga y escritora. I avui, a més, ens acompanya la petita Clara, 4 mesos de junts, que un omple, que omplen tot de tendresa. Primer de tot, benvingudes aquí a la ràdio i al fòrum.
1: Moltes
0: la
1: gràcies.
0: Ràdio és un espai, de fet, és que amb tu ja t'he fet entrevistes, però aquí concretament...
1: És la primera vegada, que
0: la primera vegada, però no aquí, és que abans estava, mira, des del 15 de febrer o des del 13 estem aquí, ¿vale? Que es va inaugurar oficialment aquesta... És l'espai, o sigui, a més veus que és gran, l'altre era petit, que on estaven abans era petit, funcionava perfectament també, no? Però era totalment diferent. Aquí hi ha molta llum, hi ha, bueno, és un canvi molt, molt agraït, no?
1: Crescut la ràdio, sí. I la família també.
0: Però és que amb tu, a més, moltes vegades m'he adaptat jo, però sí. M'ha agradat molt fer entrevistes com, per exemple, eren el Teatre Cinco Monos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, has vingut com de corresponsal, sí. Als llocs on estàs.
0: Sí, o també, no sé si per telèfon també pot ser, perquè la primera que va ser quan tu vas ser aquesta actuació que vas tenir al Candeu, doncs ahir va ser el primer contacte, bueno, que jo vaig anar i tal, i després la entrevista no sé si crec
1: a Llibreria
0: ser...
1: Ona.
0: Ah, sí, veus que sí. No he estat en espais, vull dir, espais diferents, però presencials, això sí. Sí. Doncs això, que per això que me fa molta il·lusió, doncs, que el fet de que avui estiguis aquí i a més també
1: tant,
0: acompanyada
1: tota la família,
0: i que
1: sí,
0: més
1: sí.
0: Vingui, en aquest cas la Maria Jesús, no? La teva mare,
1: sí.
0: La Maria Jesús, i a més perquè també parlarem de llibres, la teva novel·la, justament és una novel·la que a mi el títol ja m'encanta. És una mujer, diario de una mujer de l'extraradio, perquè no és diario de una mujer de... No, no, de l'extraradio vol dir de persones quotidianes, com totes, no? Que vivim en barris,
1: sí.
0: No vivim en la zona alta ni llocs d'aquests. Sinó...
1: Aquesta
0: és
1: la idea.
0: A més, vosaltres vivíeu en una zona que abans d'arribar jo a Caldes era la meva zona, d'on havia estat. Nou Barris és el meu barri, Sant Andreu i Nou Barris. Ah. Vull dir, primer Sant Andreu i Nou Barris, després també uns anys.
1: Sí.
0: Vull dir que...
2: Doncs mira, ho tenim repartit. Jo estic a Sant Andreu i allà al barri.
0: Sí,
2: ho tenim repartit.
0: Sant Andreu és, per mi és un barri, però és un barri que encara conserva l'essència de barri, perquè abans encara era com més essència de poble.
1: Sí.
0: Però ara conserva això, l'essència del que ha de ser un barri.
2: És cert.
0: A diferència de tot el que és Barcelona.
2: Sí.
0: Perquè ja Nou Barris ha canvia més. És més,
2: diferent.
0: Però també te trobes bé igualment.
1: Del seu encant.
0: Sí, i tant. Sí. Doncs, per això que em feia molta, molta il·lusió. La Clareta que comença.
1: Clara vol participar també, eh?
0: Posa-la davant del micro, que a ella li encantarà.
1: Bueno.
0: Doncs això era. Intentaré fer un resum, perquè com ja he dit, en el teu cas, Alba, ja hem fet altres entrevistes,
1: sí.
0: Sempre fa la presentació, però bé, també és cert que la ràdio és efímera i a vegades pues, s'oblida, no? Però tot i així, a la xarxa... Ets ben coneguda. doncs dic que l'Alba és poeta, pianista, psicòloga, clínica catalana i a més treballant perquè és la teva professió de feina. És a dir, t'encanta la poesia. Jo diria que aquí tens afortunadament, és una persona afortunada perquè t'hi trobes bé en tot on el que estàs.
1: Sí,
0: t'hi trobes
1: sí,
0: bé
1: sí,
0: com a psicòloga.
1: Totalment.
0: A més, treballes a la Vall d'Hebron en un departament com és el d'oncologia, que és difícil, no? Però...
1: Sí, no, però estic molt contenta.
0: És per això que treballes molt bé i després tens aquest, perquè si en la professió estàs... Has de treballar i tens moments difícils, no? Perquè la temàtica és difícil, però tens aquesta alternativa, no? Uh-huh. Que te fa doncs, després desconnectar una mica, tot i que no, igual no desconnecta del tot, perquè és el fet que la teva poesia és molt social i toca moltes temàtiques que, evidentment,
1: sí, hi ha una
0: que
1: part
0: te pot donar idees d'aquests poemes les persones amb les que tu treballes.
1: Bueno, i que tot gira molt entorn de les emocions, no? Tant la feina de psicòloga com l'escriptura, com
0: totalment.
1: La música i com ser mare.
0: No, és que
1: també.
0: Totes, sí, exacte.
1: I al final és treballar amb les emocions, no? D'una forma o d'una altra.
0: És que tenir-la aquí endavant és que és preciosa.
1: Sí, ja estima que no sigui la tele, que no serà...
0: No, mira, afortunadament no és càmera.
1: Encara no he començat a parlar. Que...
0: Ui, doncs pues, podria,
1: balbuceja, eh? Balbuceja, t'imagines que diu les primeres paraules?
0: Que diu, hola!
1: Caldes!
0: Hola! Doncs per això que avui és també aquesta segona hora, aquestes converses, la veritat és que per mi són molt informals i parlo com si estigués parlant amb vosaltres, senzillament. Vull dir, i a més, tenir-la aquí és que dona... en fi, sí. M'imagino que com a mare i com a àvia us la menjaríeu.
3: Sí, cada dia. Cada dia.
0: Doncs així per parlar de la teva trajectòria, que també dins de la poesia també comences a tenir ja un bagatge, no? La primera, ara aquí no la tenia apuntada.
1: Detrás de los espejos.
0: No, la primera, però hi ha una anterior que crec que ho posa aquí mateix, en el llibre, pot ser, o no. Vale.
1: El primer llibre, dius?
0: Sí, el primer de tots.
1: Sí, és Detrás de los espejos.
0: No, però no tenies una altra?
1: No, són tres.
0: Vale.
1: Detrás de los espejos, pues no cuando rompe la mar y destellos
0: sí,
1: de la mar.
0: Sí, 2023, Detrás de los de espejos, cuando sí. rompe la mar, 2024, que aquesta mateix. Va ser a la que jo vaig anar sí. quan vas presentar la Candeu.
1: Sí.
0: I Destellos de la nada, que és totalment actual, a l'abril d'aquest 2026.
1: Acaba de néixer.
0: I justament, o sigui, has participes en moltes en certaments, etc. Justament aquest dia, el dimarts, concretament, recordo perfectament perquè va ser un dimarts especial perquè estava per aquí el Papa, no? I hi va haver un problema amb el trànsit.
1: Sí.
0: I vull dir, i sobretot en el bus. Vull dir, perquè tens unes parades concretes que tu vas a les parades i estaven anul·lades quan te n'adones, diu que... No? Bé, pues el cas és per això, però aquest certamen era el
1: festival,
0: el
1: no?
0: Festival de Poesia Radical
1: 3,
0: que
1: sí.
0: Molt, molt xulo, eh?
1: Sí, et va agradar, eh?
0: Me va agradar molt. A més, el fet de veure tu allà, però és que hi havia uns personatges, uns homes i dones, que cridaven l'atenció, digo, realment són artistes, són poetes, no parlar, persones... molt normals, eh? Però la seva indumentària, la seva manera de dir o d'expressar-se, i jo, ostres, és que la trobo com molt...
1: Original.
0: Originals i el que representa precisament molt el fet de quan artista. És poeta, no? Mm. Perquè tu ets poeta, però és una persona que com a poeta tens un altre tarannà, és a dir, perquè tu dediques moltes hores a la teva feina professional, no? I dediques també moltes hores a tocar el piano, que ho toques divinament. I és veritat, vull dir que aquell dia, justament, tu vas, acostumes a fer-lo així.
1: Sí, si puc acompanyar-me amb el piano, si hi ha piano, sí. Ho intento, sí.
0: I també quan va ser al Teatro Cinco Monos, que allí vas fer, va ser tot un... O sigui, allò ja era
1: una obra.
0: Era una sí. obra teva. Obra sí. teva i de la teva parella.
1: I tant. Vull dir sí, que sí, és... del Toni, que sí, no ha pogut sí. venir perquè està treballant ara, si no també s'hagués apuntat a...
0: Sí, doncs pues mira, i pot ser que potser en cotxe hauria estat més fàcil, no?
1: A veure, la propera.
0: La propera, no, perquè ell també fa una feina bastant artística. Bueno, és professor, no?
1: Ell és professor, però sí, porta tota la part de projeccions audiovisuals de l'obra que fem de Demasiadas Luciérnagas en su piano.
0: Mhm. I ara parlem, com ja dic, ens centrarem a parlar en les, per exemple, en Destellos de la mar, no? I perquè de les anteriors ja ho hem parlat...
1: Destellos de la nada.
0: Ai, perdona, sí, Destellos
1: no
0: de la mar.
1: No hem fet una fusió entre
0: Cuando
1: els dos,
0: rompe
1: eh?
0: La mar...
1: Ha quedat maco, com a títol, també.
0: També queda bé. Sí. Destellos de la nada. Cuando rompe la mar ja vam fer justament allí, que vam sí. fer a la llibreria Ona,
1: sí, sí.
0: ja vam parlar d'aquesta... I Destellos de la nada és la que parlarem avui, però també tenim aquí la Maria Jesús, que és llicenciada en filosofia, a banda de ser la mare i l'àvia, la mare de l'Alba i l'àvia de
3: filologia.
0: Filologies, i he dit filosofia.
3: Sí, que bueno, van
0: no.
3: així una mica.
0: Home, no, filologia és més de lletres. No,
3: sí.
0: Sí que hi ha una connexió, perquè quan dius és que estudies filosofia i lletres...
3: Sí,
0: clar,
3: abans sí, sí que podies agafar, no?
0: Sí, normalment professores de filosofia, normalment també són de literatura,
3: sí,
0: etcètera.
3: Sí, per això dic que al final tot està com lligat una mica, no?
0: Doncs dir això, que és llicenciada en filologia hispànica,
3: hispànica.
0: I coneguda principalment com a autora dins del... Tot i que tens una obra extensa de reconeixements, de premis, etc. Però, de moment, la teva, el llibre, com sí. està publicat, és un diari d'una mujer de l'extraràdio.
3: Sí.
0: I és una obra, la veritat, molt... és que... tots transcorreix en un any, però això anirem parlant, eh? Però m'ha fet... és una família normal, no? En principi pensava, digo, ai, pensava que el diari era teu. Sí, però no. Després vaig veure que no té res a veure.
3: No, no.
0: No,
3: però bueno, sempre hi ha similituds
0: matisos,
3: en coses
0: sempre
3: que...
0: Hi ha matisos,
3: sempre hi ha algú d'un.
0: Sí, perquè sí. Moltes de les poesies segur que també de l'Alba... tot i que no estiguin inspirades en tu mateixa, però sí que estan inspirades en el que tu coneixes al llarg de la vida, en les persones, per exemple.
1: Sempre hi ha una influència.
0: Sí, sempre hi ha una influència. I que alguna pugui estar relacionada amb tu, pot ser, però vamos, normalment la poesia va més en funció, són sentiments, però moltes vegades cap enfora, no?
3: Sí.
0: Del que tens, que ja dic, que en aquest cas són molt, són emocions, sentiments de, en el que entren les persones a la teva, però també a l'entorn.
1: Sí, sí, sí, fas una mica de canalitzador, no?, de les coses que sí. apareixen al voltant. I el diari, jo crec que és un llibre on es pot identificar molta gent, no?, també, per ser precisament un diari d'una dona...
0: Que en aquest cas, diari d'una mujer de l'estradit, amb una editora, o sigui, en aquest cas, el llibre narra una indebida, que és el que jo deia, no?, de la Isabel. Isabel, perquè després, Isabel Maria.
3: Sí,
0: Isabel Maria, Maria, però Isabel... que després es queda per aquestes coses que passa, pues és més fàcil dir Isa, perquè Isa. És més curt.
3: Acabem, sí, escurçant els noms llargs
0: clar.
3: I allargant els curts a vegades. O sigui...
0: Clar, en el cas de l'Alba és diferent, perquè
3: sí.
0: aquí només hi ha dues, Alba. Bueno, i no diràs ni Albita, ni...
3: Bueno,
0: jo no te diria
3: bueno,
0: Albita.
3: A nivell personal, familiar, quan era petita, a vegades era Albeta, també.
0: Albeta.
3: També. Però Alba Irene...
1: Alba Irene.
0: És que... Alba Irene es queda... És que els dos són... Els dos noms són molt macos, però al final te quedes per Alba.
3: Sí, al final...
1: Bueno, és el
3: Alba...
1: primer que dius, clar. No? Però sí que amb el tema artístic ara Irene... identifiquen com Alba Irene, perquè com Albas sí. hi ha moltes, no? Sí,
0: no, Irene manera. Podria ser... Exacte, Alba Irene, però artísticament, fins i tot, o més novel·lex, no? De novel·la,
3: sí.
0: Irene.
3: Alba. Irene és com més de novel·la i Alba més de poesia, potser,
0: sí.
3: no? És com
0: sí.
3: més... Clar.
0: És doncs amb... aquest llibre és allò, nada, la vida de la Isa... una dona de classe treballadora de la perifèria, però ja ho diu tot en el títol.
3: Sí.
0: I el...
3: És que vaig llegir un llibre fa temps que em va agradar moltíssim, que es diu, a més divertidíssim, i ho recomano molt, Diario de una dama de províncies, que és un llibre anglès d'una senyora que es diu De la Fil, o no sé si ho pronuncio bé, i és el mateix, però en la classe alta, diguéssim, o mitjana anglesa, d'entreguerres, una mica. I això em va quedar donant voltes, i un dia vaig dir, jo això, aquesta classe no la conec, però sí conec la meva. I podria fer alguna cosa que tragués tot això de prendre el te, anar a fer no sé què, però sí amb més nostra, no?
0: Com, clar, més d'aquí, no d'Anglaterra.
3: Clar.
0: És com qualsevol llibre de la... De la Virginia Woolf, no?
3: Sí.
0: La senyora Dunaway. Doncs aquí el té... Bueno, és diferent, no? Però si tu l'apropes aquí...
3: Sí, és això, perquè és, a més és una dona que jo crec que qualsevol dona es pot identificar amb ella, qualsevol
0: totalment,
3: dona,
0: totalment.
3: Per les coses que diu, per la sensació d'absurditat de la vida moltes vegades, de fer
0: de la família.
3: De la família.
0: O sigui, per això és el diari, no? I passa
3: sí.
0: tot, és el transcorregut d'un any que sí. comença el Dia de Reis i va avançar fins que arribes a Nadal de nou.
3: Així, és un any. És un any en la vida d'una dona i tota la gent que l'envolta, que no és poca.
0: El marit, tres fills i el gos. I el gat.
3: El gat, el gos, dos gats que sí, després en té, els
0: sí.
3: pares, que també són personatges
0: també,
3: que
0: també
3: estan
0: la
3: allà, la mare i el pare, les amigues també, que té amigues i amics.
0: L'amiga soltera, l'amiga...
3: Casada,
0: que és que em fa molta gràcia perquè té molt humor, no? La que havia de tenir O sigui, té un i després venia... No, eren tres. Sí. Havien de ser tres, però després es queden en dos. Però esperant, sí, a veure si fas el miracle, no? I ve aquell tercer i quan compra la roba de les rebaixes, sempre compra per tres. És que sí. Això és...
3: Sí, vaig pensar als arcàngels i els hi vaig posar el nom, no? I després la parella homosexual que està sí. Vol adoptar un nen, no? I després les companyes de feina, que tampoc tenen desperdici, crec jo.
0: No, però no, està tot... Està molt aconseguit, de veritat. És que aquell llibre m'ha agradat molt. Vull dir, perquè és molt tendre. És que és això, és la vida total de les persones, jo dic persones normals.
3: Sí.
0: No és que la resta siguin anormals, però és clar, jo per mi la vida quotidiana de les persones quotidianes, doncs és això. Nosaltres.
3: És això que se t'espatlla en un moment l'escalfador i has de sortir, sí. Que el nen es posa en grip i no saps qui l'ha de cuidar, és això, no? Jo volia una mica fer això, humor sobretot, perquè a mi m'agrada molt l'humor i crec que no es treballa gaire. I
0: hi ha humor, però també hi ha molta tendresa, també, hi ha emotivitat.
3: I jo pensava també ficar una part social, que crec que també hi és, no? I era una mica això, una cosa petita, vaig dir, mira, és el primer que publico, a veure com queda.
0: Sí, doncs ja anirem parlant perquè jo sempre me quedo sempre amb els projectes cap al final, no? I el fet de que hi hagi una... Doncs significa que vindran més. Vull dir que no te quedaràs amb un ni molt menys.
3: No,
0: i més tenim aquí amb una filla que ja ella ja està acostumada a escriure.
3: Ella ja va pel tercer, ja.
0: Ja, tercer, però que té altres, ja, per això ja parlarem més endavant, perquè té una altra per ja en un calaix, no?
3: Sí.
0: Que és més tipus d'allò que a mi m'agrada bastant, que és la novel·la criminal.
3: Sí.
1: Misteri, fosca. Fantasia,
0: no... Fosca, misteri, fantasia.
1: Crims no apareixen, però...
0: Però a vegades hi ha foscor, hi ha misteri.
3: Sí, sempre hi ha, Sí, aquesta l'estem esperant en candeletes. I a veure què. Però clar, ara té tanta feina, pobra. Ja tot.
0: Mira, jo començo a fer preguntes. Parlant de l'univers creatiu compartit, de la mare i la filla, com neix aquest vincle creatiu entre mare i filla?
1: Bueno, neix primer de la meva mare, evidentment, que és la que em porta avantatge. Ella, des de sempre, bueno, a part que és filòloga, sempre ha escrit i sempre ha llegit i sempre m'han llegit contes, tant ella com el meu pare, des de petita. O sigui que ho hem amat des de sempre, igual que ara la Clara, no? que està venint a tots els recitals i tot. Crec que és algo que és inevitable transmetre-ho també.
0: No, això anirà molt bé, perquè ella mateixa s'anirà... A poc a poc se va acostumant.
1: Sí.
0: El problema serà que quan ja sigui més gran no voldrà quedar-se a casa.
1: Sí, bueno, ahir mateix la vaig portar a una presentació, un llibre també, vull dir, ella va venint també on d'això.
0: I presentaves tu el llibre d'una altra persona?
1: No, anava a la Fundació Felícia Fuster, que està a Carmen Hurtado, que també ha publicat a Rila, la mateixa editorial que jo, i l'anàvem a acompanyar, i va venir també la Clara, vam estar una estona, i això, el que comentava, no?, que sempre des de petita, pues, ja és algo que he tingut molt, molt impregnat, no?, i jo de petita ja escrivia també i sempre em presentava als Jocs Florals i guanyava els premis i tot això. Llavors és un univers que hem viscut a casa i que sempre ha estat allà.
0: Perquè en el teu cas, Maria Jesús, tu també amb ella l'has influït o li has donat les eines perquè ella es dediqués també a aquesta part que a tu també t'agrada, que és l'escriptura. A ella li agrada més la poesia, no? Però sí. Que segurament a tu també te va la poesia.
3: Sí, també escric alguna...
0: I això ha ajudat bastant perquè ella ho agafés també.
3: Ho ha vist. Els nens també, a veure, diuen, no llegeixen. És que si no veuen llegir, ells no llegeixen. És la mímesis el que els mou, no? Ella des de petita, a més, era la nena que la portaves a dormir cada dia, tenia compte, però no un. Quan s'acabava un, volia el segon i després el tercer, o sigui, mai tenia prou. Volia sempre històries i després ella ja va començar. Jo, de fet, per casa tinc moltes coses d'ella escrites de quan tenia 6 o 7 anys. Poesies, contes... Sempre ha sigut una persona molt imaginativa i després als Jocs Florals de l'escola els guanyava sempre. Fins i tot va arribar el de Barcelona, que no el va guanyar per poc, però també sempre li ha agradat. Mm-hmm. Molt, la música i la poesia.
0: clar, la música, a més, has de començar perquè domines molt bé el piano, però és perquè comences també de ben petita amb la música.
1: Sí, bueno, vaig fer uns anys i després sí que vaig tenir com una parada, no?, durant tota l'adolescència, i després quan vaig acabar la residència de psicologia clínica vaig reprendre els estudis i vaig anar al conservatori. Realment els estudis més forts els he fet de gran, que és complicat de combinar, però perquè ja tenia també una feina, no?, estable, llavors podia compaginar-ho millor, no?, amb tot el tema artístic, que ja se sap que és una mica incert a vegades.
0: Bé, però el fet és poder-lo fer. Pues, és que a vegades no podem evitar, si estem molta estona parlant, doncs que ve aquest moment que
1: les cordes, que,
0: sí. Doncs això, què us heu mútuament, de quina manera us heu ajudat, podria dir, més que ensenyat, no?, a través de l'escriptura.
3: A veure, a partir de la lectura ens recomanem llibres i sempre, no? Ella llegeix algú, diu, mama, això m'ha agradat molt, jo llegeixo un llibre i em quedo, i Alba, te l'has de llegir. I després, quan hem escrit, doncs ens passem a vegades les coses que hem anat escrivint, no? Una mica, i ens ho anem comentant, aquesta paraula aquí, perquè a més tant ella com jo som molt, molt perfeccionistes, eh? Jo diria que ella potser més i tot. I llavors una paraula, una coma, un respir, i bueno,
0: la Clara no s'hi troba, no s'hi troba
1: Clara
0: molt a gust.
1: La Clara vol dir la seva.
0: Sí, igual cansada, ella també. vol passeig.
1: Sí, igual vol braços aixecada, no? Sí.
0: Doncs, a veure, tu mateixa, eh? Vull dir que...
3: Si vols agafar.
0: Doncs...
4: Ja està, mira.
0: Sí, no, jo... Mentre, mira, anirem fent. Si ella vol braços i està de peu, jo anirem fent, primer,
1: sí, clar,
0: pregunta...
1: Sí, i després...
4: A la meva mare.
3: Vale,
4: sí.
3: Perfecte.
0: La teva obra, Maria Jesús, és narrativa i mirada social. Què et va impulsar a escriure? Justament, abans me l'has dit una mica, però tornem a dir-lo, no? Què et va impulsar justament a escriure aquest diari d'una mujer de l'extraràdio?
3: Això que et deia, sí. Aquest llibre, que a més no ho he dit, té una continuació que em sembla que es diu La dama de províncies prospera, que és la continuació de l'altra.
0: Però també... ja ha sortit?
3: No, no és meu.
0: Ah, vale.
3: Aquest és de l'Adela Fil, de la persona, diguéssim, de l'escriptora, que a mi em va encendre una mica la llum.
0: O sigui, aquest podria ser continuïtat d'aquest altre o a l'inrevés?
3: Aquest serà el primer i probablement no sé quan, perquè ara tinc una altra cosa en cap, em faré una altra de diari, però igual és el diari de l'àvia de l'Extraradi.
0: Vale. En joc de la...
3: O sí.
0: En el joc d'aquesta de la mujer, l'àvia. Qui surt l'àvia?
3: Pues potser tiraré cap aquí, no ho sé.
0: És una persona, bueno, és que és una família molt normal, però que sí que és veritat que aquí passen coses més bé... passen coses també molt normal que passen en les famílies, no? Que és la filla també és la Sandra, no?
3: L'adolescent
0: és molt especial, però tal i com la descrius, és que queda molt bé descrita, perquè diu, bueno, jo d'aquesta ja no li compro ni, vamos, per què? Perquè, diu, me compres moltes coses friquis.
3: Sí, l'adolescència és aquest moment que és tremendo i totes les mares diríem, ui, si ens el saltem millor.
0: Però és, per això però, dic que és, però... això passa perfectament en una família
3: sí,
0: normal.
3: Jo penso que sí. Penso que sí. I ja dic, no sé si tindrà continuïtat, perquè ara estic pensant... És que jo faig també microrelat, que m'agrada molt, conte infantil també faig, i llavors, bueno, aquest va ser que va sortir d'una tirada una mica, no? I a més m'ho passo molt bé. Jo no entenc mai la gent que diu que s'ho passa molt malament escrivint, perquè jo crec que és una cosa que has de disfrutar-ho molt. A fi de comptes... la gràcia la té en el moment que ho fas, el camí és aquest, després si es llegeix, si té èxit, però tu t'ho has de passar bé, i si t'ho passes bé, jo crec que això es nota quan la gent ho llegeix.
0: El problema d'escriure, o sigui, és molt terapèutic,
3: també
0: hi ajuda moltíssim, i les persones que diuen això, ostres, que no m'ho passo bé, és perquè a vegades hi ha una por, no?, a agafar i posar-te a escriure i dedicar a fer, a vegades por perquè dius no m'expressaré bé, no? Però bé, Es tracta d'escriure després ja.
3: O molta gent que pensa, i això, aquí, que això ens passa a tots els escriptors o a totes les escriptores, no? Estàs escrivint i hi ha un moment que et pares i dius, això li interessarà a algú? El que estic fent, perquè clar, és una cosa com molt
0: teva,
3: no?
0: Home, sí, jo penso que sí, eh?
3: Sí, però que és, jo crec, no sé l'Alba que em pensa, però sí que hi ha moments que tens una mica aquesta sensació, no? De dir, és una feina molt solitària, és com el piano.
0: Totalment.
3: De fet, la meva filla, són dues coses com molt solitàries, estàs allà i el món queda fora. Sí, mm-hmm. Tot i que tu t'alimentes del món, el món queda fora en aquell clar. Moment, no? I amb la música també. Jo vaig fer 3 anys de piano també i sé una mica per on va això. I ella que composa, doncs encara més.
0: Clar.
3: Però bueno, a veure, és meravellós.
0: Tant, sí,
3: el que ens agrada, ens ho passem molt bé i no entenem la vida sense
0: i és,
3: això.
0: I és exacte, perquè és el fet de tenir aquestes hores que en realitat tu crees uns personatges que aquests personatges són tan teus que ja fins i tot creus, i estàs ja quan, més que tu estàs escrivint, és com si ja te porta a escriure, no? I els mateixos te van dient el que...
3: És veritat.
0: No sé si és això.
3: Sí, és veritat. És el que deia abans l'Alba, que és com si féssim de mèdiums una mica, no?
0: Sí.
3: Estan per allà, els agafes i surten i cadascú té la seva personalitat, no? I a mi m'agrada molt això. M'agrada molt la novel·la del dia nou, que sortien molts personatges i tipus Galdós o tot el que és novel·la del 19. I crear personatges a mi em sembla divertidíssim. I sí que és veritat que a vegades els tens i els coneixes millor que millor a gent que coneixes de carn i ossos, no? Perquè conviuen amb tu durant un temps i estan allà. I jo, per mi, aquesta família, per exemple, està sempre allà. Per mi continua estant allà i, bueno, i van fent la seva vida, no? Els atures en el temps, però estan allà.
0: I quina part de tu hi ha... En la protagonista, que la protagonista és la mare de la família.
3: Jo crec que el sentit de l'humor, la ironia en la que ella lluita cada dia, el carinyo també, la tendresa i la cosa social que ella ho deixa anar també la tinc jo. No, jo i sobretot aquesta sensació que crec que no és només meva, sinó que segurament a tu et passa i ens passa a tots, que veus l'absurditat d'algunes coses en el dia a dia, no? Per exemple, hi ha un moment que a mi això em feia molta ràbia, el d'anar a comprar al supermercat i que et cobrin per la bossa de plàstic i després entres i tot t'ho donen embolicat en plàstic i deies, això és ridícul, o sigui, és com absurd, no? I tu en passes. I com això, pues no sé, surten diverses coses. I coses que em sortien, o això de trucar a algun puesto i que et passin el número 2, ara et passo el número 4.
0: Passes al 70.
3: Ara, si vol que li expliqui en hebreu, passo al no sé què.
0: És realitat pura. O sigui, no tindrem 20 ni 30, però sí que és
3: però
0: veritat
3: sí.
0: Que contínuament estan emprenyats.
3: És veritat, sí. És veritat,
0: no,
3: això.
0: I a més que és una manera que dius tu, i a més al telèfon. I és que moltes vegades avui dia ja no... O és pel telèfon o és per el correu electrònic.
3: També.
0: I que no
3: també.
0: Hi ha l'atenció directa, que per mi seria la més ideal.
3: La més ideal. Després ja no tens a la persona física per parlar amb ella ni
0: clar.
3: Res, no? I això és veritat. I és un món com no sé, com que funciona a vegades per inèrcia i a vegades amb absurds, no? Que acceptem com si fossin fosses normals, perquè ja estem com acostumats a això, no?
0: Mm-hmm.
3: Però sí que és veritat, i això sí.
0: I què t'interessa? Aquí, evidentment, interessa la família, que expliques el món d'aquesta família totalment, però explicar el món que t'envolta, no? No sé si és això, d'alguna manera... El que tu intentes, o sigui, la part més que podrien intentar, el context d'aquest llibre, a banda d'explicar la família, també és el context social que t'envolta normalment. No
3: sí.
0: sé si això és el que també t'interessa explicar-lo a tu.
3: Sí,
0: sí. Aquest és aquest, però potser en un altre.
3: Sí, no. El que passa al voltant, des de les dates de festa, un Sant Jordi, que... tot fet amb molta ironia, no? Perquè, bueno, per exemple, el dia de Sant Jordi és el dia que van a veure un munt de gent que firma, una altra gent que ven llibres, i al final acabes amb 25 llibres que no sabies ni què volies, no? I això, per exemple, el dia de Sant Jordi, o el dia de Nadal, o al principi, quan comença, el dia de Reis, que tens allà tota la família, no? És que no pots treure'ls de la societat. És una família molt social, amb tres criatures, un gos, un gat, i a més dos...
0: I un altre gat.
3: Clar, a més això sí que també és molt meu, perquè ens agraden molt els animals.
0: A més, el gos, quan identifiques el... Bueno, quan fa coses com menjar-se una sabatella, sí, menjar-se el que sigui, i el que aquest gos després es veu... el que li passa, no? Vull dir que sempre has de tenir en compte el veterinari, no?
3: Sí,
0: perquè aquests problemes, no? I el pobre gos, que a més té la mateixa forma de comportar-se com un nen, bueno,
3: sí,
0: és que és
3: sí,
0: això,
3: sí.
0: Com ho diem.
3: Sí, sí, és
0: quan està malalt
3: i vomita i sembla que el món s'acaba, no? I les gates són com més dures, les gates són més dures.
0: I a més aquella, com li diuen, joder, sí. Vai, perdó, la paraula, però d'unido, com
3: sí, sí, sí, aquella és la que corta el bacalao allà.
0: No,
3: sí,
0: és que els gats també són acostumats
3: a ser així. És que nosaltres sempre hem tingut l'Alba, bueno, quan ella va néixer ja teníem una siamesa a casa i sempre ha viscut amb gats, de fet ella en té dos.
0: Sí.
3: I jo en tinc també, tinc el Dickens, que és el petitó ara, i he tingut uns quants, que a més el llibre està dedicat també a ells, i ens agrada molt. I a mi el món animal, jo tendeixo molt a personificar-los, no? Perquè penso que, a veure, ens creiem superiors nosaltres i a vegades millor tampoc és tot això, no? Ells tenen el seu món, la seva manera.
0: I acompanyar moltíssim, que són molt importants els animals.
3: Molt.
0: I nosaltres, perquè aquí estem els animals domèstics, no? Que seria gat, gos... també els cavalls, no?
3: Sí.
0: Però tots els animals, és que tots els animals, si la gent s'arribessi a conèixer-los, no?
3: Sí.
0: Perquè, per exemple, els porquets no han de servir només per menjar-se, sinó tenen una intel·ligència com pot tenir, o fins i tot superior, potser, a un gos o un gat.
3: Un gat.
0: Perquè, però, clar, ja no estan considerats animals de companyia.
3: I a més, per sobre de tot, la tendresa que donen.
0: Sí.
3: I jo crec que, i això ho he intentat reflectir una mica en el llibre també, conviure amb animals et fa ser com més sensible a la tendresa, perquè és que veus un animal dormint i et desfàs, no? Bueno, tothom no, potser, no? Però la gent que té una mica de... un gos, nosaltres normalment tenim gats, sempre n'hem tingut, jo he tingut gossos de petita, però sempre n'hem tingut gats. I només que els vegis allà, tranquils, amb el seu món, et donen com una pau i una tendresa que, bueno, et donen molt més del que demanen.
0: I tant. A més, el gat, la diferència que pot tenir amb el gos també és que el gat és bastant independent.
3: Sí, sí.
0: Però és també molt, molt seu, i quan ell te necessita...
3: Sí.
0: També vol mimos, sí. I també el tindràs, no?
3: Sí, sí, sí.
0: El que passa que té la part d'independència, que diu, sí, deixa'm tranquil, no?
3: Sí.
0: I per altra banda, té l'altra part de que vol...
3: Quan jo vull.
0: Clar.
3: Quan jo vull.
0: Exacte.
3: Quan jo vull mimitos. Quan no, deixeu-me tranquil, sí.
0: Mira, ara és que me passo les preguntes, no? Per exemple, parlem una mica del que tu estàs ara. Ja m'has dit que potser pot tenir continuïtat, però no només és això, perquè també m'has dit que treballes, t'agrada molt el microrelats, els relats breus, els contes. Això, els microrelats, és una cosa que pots fer-la amb més rapidesa, podríem.
3: Sí.
0: Que no és fàcil, que
3: no,
0: costi. Que no.
3: No
0: és fàcil perquè costa... jo ho veig que ho veig més difícil el microrelat que un relat, que un relat breu, de 2-3 pàgines. Veig més difícil el microrelat perquè és com si tu has de donar-li tot el contingut que ha de tenir, a lo millor, el relat breu.
3: Exacte.
0: Però en 150 paraules, per exemple.
3: Exacte. Jo crec que en ordre de dificultat, penso jo, després està la tendència de cadascú, però per mi és la poesia, el microrelat, el relat i la novel·la. La novel·la et permet descansar, O sigui, tu, inclús algun capítol que estigui una mica i, bueno, no passa res. El microrelat és una mica com el violí. Si el toques i hi ha alguna cosa que no sona bé, de seguida es nota. Ja, i amb la poesia ja n'hi parlem, no?
0: Sí.
3: I per mi el microrelat és m'agrada, és ràpid i tal, se t'acut una idea i
0: la desenvolupes.
3: Sí, i la desenvolupes a millor en una tarda. Però a vegades després l'estàs treballant una setmana. Clar,
0: perquè diu, això lo canvio per això o altre. Mm-hmm. O sigui, la fas a lo millor en 10 minuts, però a partir d'aquí és quan ve el moment de revisar-la.
3: De revisar-la, sí que fer és veritat. Revisió... Sí. I això amb el relat també, també, i amb la poesia ja... No sé qui era que deia... Borges, em sembla que era, que deia que escrivia un poema i a lo millor canviava una coma per la tarda. L'escrivia pel matí i a la tarda canviava la coma i l'endemà la tornava a posar. O sigui, és com molt...
0: És... Anar revisant.
3: Anar revisant. Reescriure. Escriure és reescriure.
0: Fins que arriba el moment que diu, bueno, ho deixo ja tal qual,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Per això, i com el fet de que això ho fas molt sovint, al igual que relats o contes, i el presentes, o sigui, tens en compte, per exemple, el tema de concursos?
3: No, o sigui, jo escric el que em ve de gust, no perquè en aquest concurs demanin...
0: A vegades són lliures, eh?
3: Sí, a vegades el tema és lliure i dius, bueno, tinc alguna cosa que es cau bé i que pot anar bé, sobretot pel número de pàgines i així, doncs pues perfecte, ho fico. I si no, doncs pues no està, no es presenta i punto, no? Però no, jo escric per lo que em ve de gust i després, si el tema va o no, ja ho presento.
0: Mm.
3: Sí.
0: Parlant, mira, és el fet de que la Clara... La Clara és petita, té 4 mesos i necessita el seu temps també. Vull dir que no és fàcil anar-te i quedar-te en un lloc. Per això ara intento improvisar d'aquesta manera, perquè a lo millor en un altre moment serà l'Alba qui estarà aquí.
3: Em quedo aniràs, jo amb la Clara.
0: Aniràs amb ella.
3: Aquesta és la idea.
0: Doncs, però, per exemple, ara parlem d'això, no? del tema de la Clara. Què significa per a vosaltres, primer me contestes tu, Maria Jesús, per a vosaltres compartir avui aquest espai acompanyades de la Clara?
3: Doncs a mi em fa moltíssima il·lusió. En primer lloc...
0: No sé si és la primera vegada que ve a un lloc públic així de ràdio en el que està present.
3: Tant la neta com l'àvia. Jo no havia vingut mai a la ràdio i també és el meu estrès. I no sé, em feia molta il·lusió que estiguéssim les tres aquí. És molt maco. I et donem les gràcies. Bueno,
0: no, a mi m'encanta.
3: Perquè... Et donem les gràcies de tot cor, perquè que estiguem les tres compartint un espai de literatura que a les dues ens encanta, i esperem que la Clara, potser també, perquè, té el camp sembrat.
0: Ella està agafant, ara, des de ben petita, agafa les idees. És a dir, tot quedarà impregnat.
3: Està absorbint tot.
0: I ho està absorbint. I d'aquí, ja dic que jo per això ara són 4 mesos, quan tingui 3 anys... Ella no voldrà quedar-se a l'escola, saben? Si no se li diu res, no?
3: Sí.
0: I és la millor manera, però
3: sí, no,
0: perquè
3: vindrà.
0: Si no, ella voldrà estar present. Sí, i a partir d'ahir, veient la mare com va d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, fent presentacions, parlant, fent obres, etc. Clar, tot això ella ho va agafant també.
3: Sí.
0: I serà de la mateixa manera que l'Alba té una part teva, vull dir que l'ha continuat totalment, no? I l'ha continuat i ha fet encara més, no?
3: Sí, perquè, ha anat més lluny.
0: Sí, perquè en el cas de primer psicologia no és tan fàcil. I a més, que no t'has quedat aturada en fer psicologia i dir, bueno, pues ara me dedicaré a ser professora, no? O l'ensenyament. No. Has agafat el que diria la part més dura, no? De la psicologia, que és primer has treballat en un centre de persones de malalts, sí, de mentals, no? Que és difícil treballar.
1: Un CESMA, sí. Centre mental d'adults.
0: Sí.
1: Sí, jo, clar, intento escollir allò que m'agrada, no? A vegades coincideix que és més difícil i a vegades no, però sempre des d'allò que m'agrada.
0: Clar. I després, doncs, també fas unes oposicions i aconsegueixes entrar a la Vall d'Hebron, que no és fàcil. No, i a més està en un departament difícil també, com és oncologia, perquè clar, aquí és, som, és molt el que tu veus.
1: Sí, no, però sí que és algo molt vocacional, perquè sí. Jo ja quan vaig fer la residència vaig fer la rotació externa, que són uns mesos que tu pots triar on rotar, i ja vaig triar la unitat de Bellvitge, no?, que ja estaven especialitzats a oncologia, i vull dir que ja era un lloc on jo volia acabar estant, no?, i em fa molt feliç ara al cap d'uns anys poder tenir una plaça allà.
0: I tant, perquè no és, o sigui, la persona que vol treballar fent d'això és com el metge, també té un MIR, que en aquest cas són de 3 anys, no?
1: Són 4 anys. Sí, són fan 4 anys de residència.
0: Són 4
1: sí,
0: anys, sí. Vull dir que no és el fet que acabes els 4 anys de carrera, o 5, perquè també hi ha el projecte, no? Sí. I després, doncs, 4 anys més, perquè ve a ser com un...
1: estudiar metge camí, no?
0: Són 6 anys, no? I després sí. Són 4 o 5.
1: Sí,
0: després...
1: la residència sí que són 4 anys igual, i clar, és que realment és una responsabilitat, no?, treballar amb persones.
0: Clar.
1: Que està bé, està bé.
0: Però que no és fàcil i no tothom ho aconsegueix, no?, de psicologia, perquè moltes vegades te trobes al psicòleg, vaig al psicòleg, treballes amb persones més que en centres, treballes, a més són persones autònomes, no?, que tenen el seu despatx, etc., i és diferent a treballar, com és el teu cas, dins de
1: sí.
0: Treballar en un hospital.
1: Sí, sí, clar, no, em sento molt afortunada, la veritat, de tenir aquest espai.
0: Doncs. Això, que està molt bé. Doncs mira, ara que podem... Oh, sí.
1: S'està dormint, eh?
0: Sí.
1: No, ara no haurem de parlar
0: baixet. Intentaré no parlar fort, no? Perquè ara ja que sí que te lo puc preguntar, perquè és que si no el temps es passa ràpid, què t'ha portat a escriure Destellos de la nada?
1: Sí, doncs,
0: aquest conjunt, aquest perquè últim... sempre cadascuna de les teves les anteriors, vull dir, sempre estan relacionades amb alguna temàtica. En Cuando rompe la mar, sí. Aquí sortia molt la dona.
1: És un tema més de la nostàlgia, sí. I del pas del temps. El primer llibre és el que et refereixes, el de Detrás de los Espejos. Aquest sí que és sobre els abusos sexuals i sí que té una vessant més feminista i molt social. El segon és el de Cuando rompe la mar, que és aquest que comentem que és més intimista, no?, i parla més d'experiències d'infància.
0: És que l'altre el tinc també, el que passa que no l'he trobat.
1: No passa res.
0: Però sí que l'estava...
1: Ja te'n portaré un altre.
0: Per això ja m'he quedat una mica...
1: Sí, no passa res. I aquest últim, de Destellos de la nada, sí que és una temàtica diferent. Té un contingut més existencialista. Diguéssim que és un poemari més filosòfic, també, i parla sobre temes de la pèrdua, la mort... també el pas del temps, no? I intenta tenir un toc d'esperança i buscar sentit, no? Buscar significat en la poesia, en l'amor i en la bellesa. Llavors, té tota l'estona aquesta ambivalència, no? Per un costat parla de la falta de sentit, bueno, d'aquest punt més nihilista, i a la vegada va alternant amb aquesta lluita per trobar-li un sentit i per buscar esperança, no? I continuïtat. I des d'aquest no-res, doncs intentar estimar, no? I viure plenament.
0: Quina emoció o necessitat hi ha al centre d'aquest llibre, del Destellos de la nada?
1: Doncs jo crec que travessa diferents emocions, eh? Sí que és veritat que té un contingut melancòlic potent, no? Perquè sí que hi ha molts poemes que parlen de la mort d'una forma més cruda i de la pèrdua, però després va transitant per diferents emocions, com et comentava, jo crec que va evolucionant el propi poemari cap a aquesta esperança, no? I cap a aquest assumir i prendre consciència de la finitud.
0: Mm-hmm. Per exemple, treballar la oncologia, en aquest cas, perquè és la que tu treballes, t'ha canviat la manera d'escriure o senzillament la col·loques a dins?
1: En aquest cas, no, perquè ja el tenia escrit abans. El Destellos de la nada és un llibre que ja vaig escriure, de fet ja fa com 3 anys, i l'he anat corregint i m'he esperat a treure'l. I bueno, l'he tret aquest any també que naixia la Clara, sí. No? Gràcies a Paco Najarro, el meu editor de Reel, bueno, que em va oferir la possibilitat de publicar-ho amb ells. I clar, jo ja sabia que era un any que seria més difícil escriure, no? Perquè bueno, la nena és encantadora, però com tots els nens també és absorbent, necessita el seu temps i ha d'estar per ella. Per tant, l'escriptura, doncs jo segueixo escrivint sempre que puc, però està clar que no disposo del mateix temps que abans, no? Llavors jo ja tenia aquest poemari preparat prèviament, i de fet el vaig escriure abans d'estar treballant a psicooncologia. Tot i així, evidentment, segur que les experiències amb els pacients i on estic treballant ara, igual que la criança amb la Clara i tot el que ens passa en el dia a dia, seguirà influint en les següents obres.
0: També, com abans li he preguntat a la teva mare, a la Maria Jesús, de quina manera us ha canviat la maternitat a l'àvia i a la manera també de mirar el món, doncs a tu què t'ha canviat?
1: Ostres, moltes coses, és un abans i un després, que és una cosa que et diuen sempre i realment és que és així, no hi ha una altra manera de definir-ho, i és molt ambivalent, no? I ara sí que seré sincera, o sigui, sí que hi ha una part preciosa, perquè les emocions que desperta la Clara, no me les havia despertat res abans, no? Perquè és un amor tan genuí, tan pur, tan tendre, que, realment és...
0: Això pot ser que també tu en tinguis més a la teva mare per l'amor que ella us ha donat a vosaltres. Clar. Crec que tens un germà, per això t'he dit...
1: Sí, no tinc germans.
2: Ah, no, és filla única.
0: És filla única.
1: Sí.
0: No, això tinc germans. És una novel·la.
1: Sí, exacte. És que a vegades...
0: Aquí són tres, però...
1: Es barreja la ficció i la realitat.
0: Sí, sí. Pues clar, a l'amor, encara me lo poses millor, l'amor que ella t'ha transmès
1: sí,
0: a tu.
1: No, clar, sí, totalment, no? A part de l'escriptura, pues, es transmeten moltes altres coses i l'amor és la principal. I sí, i amb la Clara pues, hi ha aquesta part, i el que et deia també hi ha una part d'estrès, també important, d'estrès, d'esgotament, de falta de son, i intentar compaginar tota la part de psicologia amb la part artística, amb ser mare, no és fàcil. Bueno, la vista està, no?, que m'he tingut que sortir aquí a meitat de la ràdio, sí, com...
0: Bé, quan et toqui treballar de nou, perquè ara encara estàs amb la maternitat...
1: Em queden dues setmanes,
0: Però ja, unidó, perquè portes un bagatge també de... O sigui, no fa gaire has estat a Madrid, a la Fèria del Llibre de Madrid.
1: Sí.
0: Tot i que sigui, potser, en un viatge d'aquests ràpids, no? Però... O estàs en la presentació com l'altre dia... que era el festival de
1: Poesia. De Carrer Calàbria, sí.
0: Exacte. O un altre...
1: Sant Jordi, també.
0: També Sant Jordi. I tal. En aquest cas són moments que potser fins i tot la pots portar si tens a una altra persona que te la cuida. I també és el fet de que, en el teu cas, Maria Jesús, estàs jubilada ja.
2: Sí, jo.
0: Per tant...
1: Sí.
0: I vivió a prop.
1: Home, entre la meva parella, el Toni, que m'ajuda molt, els meus pares, la sogra també.
0: Us ho combineu, també.
1: La tieta. Aquí cadascú posa de la seva part, perquè al final per fer tot això necessita ajuda, és evident.
0: I, per exemple, quin gegant literari o vital us agradaria transmetre-li a la Clara?
1: Ostres, són paraules grans, aquestes.
0: Sí.
1: A mi m'agradaria transmetre-li, o sigui, més que transmetre-li alguna cosa, que ella adoptés allò que li agrada. No li voldria tampoc, o sigui, com obligatòriament, saps?, passar com la mort a les arts o al piano o a la literatura. Evidentment que em faria il·lusió, però m'agradaria que ella trobés el seu camí igual que l'he trobat jo. Clar, en el meu cas ha coincidit que part del que m'agrada pues, coincideix amb el que els agrada als meus pares, que és la part d'escriptura, però amb ella no té per què. I m'agradaria que fos totalment lliure per triar. I,
0: Li pot donar per les feines teves?
1: Exacte.
0: Com la part més de...
1: Si li dona per la part científica o li dona
0: artística,
1: per la part tecnològica.
0: Musical o també per la part del pare, perquè també es toca el tema més de la tecnologia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Per això, realment, té models de tot, jo crec. O sigui, que pot agafar
0: que
1: una mica...
0: Que de part literària tingui més. Pues sí, perquè té, o sigui, l'àvia, la mare...
1: Sí. Però, a veure, té números de que hi hagi alguna...
0: Però de tot, perquè la mare... Però... És que la mare no és només literari. Bueno, és que literatura... Cultura és tot, no? Però fas una altra... Ja dic que la feina teva de psicòloga, però a més treballant amb persones, és clar, vull dir que tu tindries una part molt important i que t'ajudarà segurament moltíssim la feina que tu fas a l'hora d'escriure, i tant que sí, vull dir, en els llibres. Però també és que el temps es passa ràpid i no vull oblidar-me de les teus projectes, que són importants, com és, per exemple, a banda, el llibre... més o menys ho hem parlat,
1: sí.
0: Però el tema dels projectes artístics, que també estan plegats, vull dir, perquè
1: sí, estan units. Estan basats en els poemes.
0: Estan basats en els poemes, però són aquests projectes en què tu, per exemple, hi ha el del Destellos de la Lucierna, però
1: el projecte es diu Demasiadas Luciérnagas en su piano.
0: De fet, sí. Ja l'has fet.
1: Sí,
0: aquest és un projecte que tu ja lo vas presentar quan ho vas fer a Candeu, no?
1: Sí.
0: Després també es tornes en altres presentacions que tu fas, etc. O quan vas fer aquell aquesta obra, perquè podríem dir-li obra, la que vas fer en el Teatre Cinco Monos, també tocaves molta part de lo que seria el que tu presentaves.
1: Sí,
0: en...
1: sí, mira, t'explico. O sigui, realment això és una cosa que ha anat desenvolupant-se. O sigui, va començar sent uns poemes als quals jo li anava posant música, no?, i m'acompanyava amb obres d'autors clàssics i alguns contemporanis, i a poc a poc ha anat agafant més forma i s'ha convertit en un projecte en si mateix, no? Mm. Llavors, ara sí que és amb el títol de Demasiadas Luciérnagas en su piano, que una mica el que emet aquest títol és aquest híbrid, no?, de poesia escènica amb piano en directe i projeccions audiovisuals, que és la part que afegeix la meva parella.
0: Clar.
1: Això és el títol en general, i després anem fent obres en relació a això, no?, amb
0: el contingut dels poemaris. Però que no només, que a lo millor quan tu vas fer la primera presentació de Demasiadas Luciérnagas en su piano tenies uns poemes i després vas afegint uns altres.
1: Vaig afegint, o sigui, l'espectacle és...
0: Conforme tu te vas fent llibres, mateix. Vas afegint.
1: És dinàmic, sí. O sigui, no és un espectacle estable. Cada vegada que jo l'estreno hi ha components diferents, hi ha poemes nous i peces adaptades noves, i anem treballant en millorar-lo. I de fet ara volíem fer una mena de transformació interior a través de l'obra, no?, que fos una obra que permetés aquest canvi, com una mena de metamorfosis d'un jo, no?, explicant la història d'algú que va passant per diferents fases i aprofitant alguns dels poemes. Llavors, bueno, sí, vam fer a l'Orfeo Gracienc, vam fer al Teatre Cinco Monos, a Can Déu,
0: a l'Ateneu, a
1: l'Ateneu.
0: I crec que ara també està venint més coses.
1: Ara
0: no?
1: Sembla que està creixent.
0: Per exemple, sí. la Byron, la llibreria Byron, que té allà una sala amb un piano preciós, sí, però sí, preciós, sí, sí. I a més que convida a la gent a anar, però i que hi ha espai per tot, per el recital, que és
1: sí.
0: El que tu fas.
1: De fet, faré
0: i t'acompanyes de piano en recital.
1: Faré la presentació del llibre el 4 de setembre i el 16 d'octubre Demasiadas Luciérnagas en su piano a la llibreria Byron, amb
0: sí,
1: aquest piano que dius tan meravellós.
0: No, és que si tu ja coneixes l'espai,
1: sí,
0: és preciós.
1: Sí,
0: i el piano,
1: ganes.
0: Ja dic que és un piano de cua enorme.
1: Sí. Jo
0: que
1: crec
0: toca
1: que
0: molt bé.
1: Ha de sonar molt bé allà.
0: Vull dir que, no sé, hi ha algun projecte més?
1: Sí, de fet, també tocaré per les festes de Gràcia, les festes major de Gràcia, m'han convidat al carrer Ciudad Real.
0: Aquesta ja les tenim també al setembre, no?
1: No,
0: a l'agost.
1: Sí, el 17 d'agost, a les 8 també estaré allà tocant. Allà serà més format concert, no? Perquè sí que és una obra que la intento adaptar, i depèn de com pues, l'adaptem a teatres, que sigui una obra escènica o més tipus concert recital. Llavors hi ha aquesta festa major de Gràcia, la llibreria Byron el 16 d'octubre, i bueno, la idea és intentar fer una petita gira, i també, bueno, encara no és oficial, però la idea és fer també una obra a Madrid, a València, i bueno, anar movent-nos amb les luciérnagas, no?
0: Perquè aquí sí que entra la teva parella. Vull dir,
1: sí.
0: Perquè ell també acompanya.
1: Exacte.
0: Clar, és una manera de que pugueu anar tots...
1: Sí, bueno, i ell és part de l'obra perquè porta tota la part també
0: clar.
1: De tècnic audiovisual. Ara està fent-me, de fet m'està ajudant a fer la pàgina web també.
0: Sí, doncs és que això, ja dic que això és un... És un viatge per tots, vull dir, el fet de que tu vagis aquí i allà, doncs, perquè la Clara no es pot quedar.
1: No, clar, si arrossega tota la família, pobres,
0: sí.
1: No? Al final és un treball en comunitat, que fem aquí, en col·lectiu.
0: Ostres, me quedo amb moltes preguntes per fer, però això representa que igual com al setembre has de tornar a fer més activitats, jo et convido. I si no, no pots venir tu, ja m'aniré jo.
1: Vull dir que, moltes gràcies.
0: Perquè el temps es passa. I bé, ja dic que se m'ha passat volant. Alba, Maria Jesús, gràcies per aquesta conversa tan plena de paraula, de vida i de veritat. Ha estat de veritat un regal enorme escoltar-vos i compartir aquest matí amb tres generacions, no? Que de moment dues escriuen, però l'altra està... aquí, perquè de moment perquè escrivin d'ella, no? I a partir de després ja ella també agafarà una mica aquestes branques. Que la poesia i la narrativa us continuïn obrint camins i que la Clara els il·lumini.
1: Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies, Conxi.
0: Fins ben aviat, i així arribem al final del foro, marxem amb una cançó. Jo sempre busco cançons alegres per quan acabem, no? En aquest cas és la veu de la Cristina Aguilera i del Fils de This Moment. És una cançó que és veterana, no? Però sempre va bé, perquè és alegre, no? I perquè això parla de moments. I a més a més perquè desplega força i deixa també que el dia respiri i corri. I això, marxem avui amb aquestes veus tan plenes d'energia i que motiven, no? Un matí que hem mirat... hem tingut, com sempre, en Navegant per la Ment amb el doctor Sorribas i hem acabat amb aquesta segona hora doncs, parlant de poesia i de literatura i no només de, també d'emocions i de sentiments. Moltíssimes gràcies a tots i totes que ens escolteu. Tornem dilluns amb més veus i més històries per explicar. Doncs que tingueu molt bon divendres i molt bon cap de setmana.

0: viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici el període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui, a 6:15 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada sense cap risc de pluja. Al vespre el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes 107.8.

0: Bon dia. Divendres 12 de juny del 2026, 11 hores 4 minuts, des dels estudis de Ràdio Caldes, al carrer Vallit, en el cor del casc antic de la nostra població. Us parla Pepe Santos, a programa Som Esports. Avui tenim la grandíssima sort de tenir una autèntica llegenda, un autèntic boig del hockey patins català, d'aquella gent que encara en queda, gràcies a Déu, que és el que fa que el nostre esport el dia a dia vagi endavant. Tenim aquí el gran amic, el Ramon Vila, un dels introductors i encara en actiu, no com a jugador, evidentment, del hockey patins. Ramon, benvingut als estudis de Ràdio Caldes.
1: Bon dia, gràcies. Bon dia. Gràcies per convidar-me i perquè puguem fer una xerradeta de hockey, que és el que ens interessa.
0: Correcte. A més, tots els esports aquí intentem parlar dels esports en general, fer una tasca de difusió, més que de promoció, de difusió, de divulgació, i també de la història de Caldes, que és un dels dos motius que dèiem, parlar de què és el que ha estat, està

0: i presumiblement estarà en la població el hoquei, i després també dels resultats que vàrem parlar l'altre dia, però volem que ens els expliquis amb més detalls, que va ser el gran èxit del subcampionat d'Espanya de hoquei patins categoria júnior.
1: Júnior, sí, sí.
0: A la pista del Vilaseca. Digues.
1: Bueno, no, mira, és l'esforç d'uns nanos de que des de petits han començat. Jo he estat amb l'equip com a delegat des de que van començar amb 5 i 6 anys i 4. Van anar pujant, han fet campionats, l'equip es va anar reforçant una mica. Fa 4 anys infantils ja van quedar campions d'Espanya. I, bueno, quan van quedar campions d'Espanya, un equip... Lo maco de l'equip ha sigut un equip que... se n'ha vingut molt bé, i és el que jo sempre he dit, un equip és a base de tots, del que és el fenomen que representa, que és el director d'orquestra i tots els altres treballadors. Ha funcionat molt bé. El Barça ens va fitxar el Molera, però contínuament hem anat continuant, i aquest any, l'any passat, ja van quedar campions del torneig Elite, que això és un torneig dels millors tercers, no van poder arribar com a segons, però era el primer any de júnior, i aquest any han passat les fases i han pogut anar als campionats de Catalunya, dels quals que es va guanyar el Barça, es va guanyar per 2-0, es va fer un campionat fantàstic, es feia a Reus, i com és normal, doncs l'últim partit Reus Caldes vam arribar als penals i es va perdre la final, però vam fer una actuació fantàstica, orgullós d'aquest equip. Bueno, i després doncs ens va tocar el campionat d'Espanya, del qual primer cap d'equip era el Reus. El campionat d'Espanya sempre hi va el primer i el segon de Catalunya, de cada regió, i també hem fet uns campionats fantàstics, quedant primer d'un grup i el Reus primer d'un altre, eliminant els equips de Galícia, de Madrid, bueno, fantàstic, quedant com a segons, també una final també fantàstica, d'empat, de pròrroga, i es va perdre la final, que per mi doncs vam ser guanyadors d'acord i d'equip. Aquí el júnior és el que he fet aquest any, que per mi ha sigut un any molt maco per aquests nois.
0: Per tant, vol dir que tenim equip de futur.
1: Sí.
0: Tenim equip de futur, sí. Aquí a Caldes.
1: El Caldes, sí. Per sort, doncs té una escola fantàstica, és envejable de totes, vull dir, l'escola de Caldes de hoquei és molt bona, per això la majoria de nois d'equips del Vallès i volen venir a Caldes a jugar, i penso que la labor que es fa està molt bé i no hi haurà problemes en un futur. Veurem com acaba el primer equip.
0: Si vols en parlem també d'això, però vull complementar les teves explicacions. En aquests moments, ja ho hem dit, el Club Hoquei Caldes Recablàcer, perquè sí, s'ha de dir, s'ha de reconèixer, té 23 equips aquest any, sí. 19 masculins i 4 femenins, extraordinari. I si les dades no ens enganyen, en l'any ja 2019-2020 el club va ser l'entitat esportiva amb més equips de base de tota Catalunya.
1: Sí, sí, sí, és així, és així. Som dels equips amb més base i amb més escola. La prova està en el que et deia abans, que la majoria de nens que traspunten en altres equips volen venir a Caldes. Bé, hi ha futur, s'ha de comptar amb els que pugen, hi ha molt de futur a Caldes.
0: Totalment d'acord amb tu, sí, això és modestament des d'aquestes zones, des d'aquests micròfonos, és el que venim dient sempre, no? La base, el foment de l'esport, dels seus valors, i anar tirant endavant la canalla, i som una població amb aquests 23 equips, es diu de seguida. Si et demanéssim com podeu d'alguna manera coordinar les hores d'entrenament, imagino que feu, bueno, gairebé miracles, no?
1: Jo no puc dir-ho exactament, perquè Jo estic com a delegat, però no estic a la Junta, però el que sí està clar que l'esforç que fa, per exemple, en Ramon Baraldés, que porta tot el tinglado des de fa, ja no, des de que es va fundar el club hockey, i el Candam, i tot, vull dir, porten, és molt complicat coordinar-ho tot. Molt, molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Perquè, clar, falta pista, i de pista ja n'hi ha, però falta que estigui coberta. El problema el tenen també, tinc entès, amb l'equip d'Hockey Lliga, que clar, han d'entrenar a les 4 de la tarda.
0: Sí, sí,
1: i això
0: sí, sí.
1: Per molts jugadors no poden, uns estudien, els altres treballen, i per lo que tinc entès, esclar, si no hi ha una pista més coberta, ho tenen complicat. Hi ha molts equips, o haurien de reduir equips.
0: Haurien de reduir equips, que seria molt sagnant, perquè deixes de promocionar l'esport com a tal, com a escola de formació. Escolteu, és que clar, el que diu el Ramon, totalment d'acord amb ell, però penseu que, com us dèiem ja la setmana passada, els dos equips, el B i el femení, estan disputant la fase d'ascens.
1: Sí.
0: A la lliga, a l'Hockey Lliga de Plata,
1: sí, sí, sí.
0: I a la fase d'ascens a l'Hockey Lliga d'Or, les noies. Per tant, passi el que passi aquest cap de setmana, el fet d'haver arribat aquí ja els darrers partits té un mèrit extraordinari, i amb gent de casa.
1: I tant, i tant, i tant, amb la quantitat d'equips que hi ha, de clubs potencials, com el Noia, com el Reus, com... Vull dir, clar, hi ha aquests equips que la seva base és bona. Llavors veiem que Caldes, finals, aquest any, hi ha anat entre els infantils, juvenils, júniors, els de Nacional Catalana, que fan la promoció per pujar, les nenes, vull dir que arriba un moment que bueno, vol dir que estàs a dalt en totes les categories, i això és molt complicat, no és fàcil, és molt difícil.
0: És molt complicat, s'ha de reconèixer, jo crec que la població ho reconeix, fins a saber que el fet de que de manera molt clara, diguem, necessitem una segona pista, ja és un èxit, eh? És un èxit, perquè estem parlant d'una entitat molt consolidada. Tornem a dir el que dèiem de fa uns anys, eh? El 19-20, estem parlant ara de la 25-26, i ja era l'entitat amb més equips,
1: sí, sí,
0: amb
1: sí.
0: Més equips de tota, de base, de tota la Federació Catalana, que de fet la Federació Catalana, no ho sé, però jo m'atreveria a dir que és com a mínim el 90% del hockey estatal.
1: I tant, i tant. Abans et comentava que quan jugues contra equips de Galícia que tenen molt bons jugadors, però clar, ells fan unes lligues molt curtes, perquè no hi ha tants equips com clar. Tenim aquí. Aquí, per arribar a les finals, has de fer la primera lligueta, has de passar a la segona, i llavors has d'anar a campionats. Allà acaben aviat, i no parlem de la Federació Madrilenya igual, l'Andalusa igual. Per mala sort per l'hoquei, a províncies tota la vida ha sigut igual. Han estat molt enrederes el que és Catalunya. Ens envegen amb l'hoquei d'aquí, ens envegen. Clar, però això és no sé si és un problema federatiu o un, no sé de què pot ser, però als anys 70, quan jugava jo, ja passava igual. El Barça promocionava un equip a Madrid perquè hi hagués competència, per veure si es fomentava l'hoquei a fora de Catalunya. Esperem que en un futur vagi endavant això.
0: El que parla Ramon i que t'acompanya és crític, és molt crític amb els dirigents esportius, i jo sóc dels que penso que hi ha aquí, siguin respectuosos però també crítics, hi ha hagut una mancança de copiar el sistema que tenen molts pobles i d'alguna manera fomentar una disciplina esportiva que se'n poden fer moltes, però aquesta està molt arrelada a la població. Estem, si comencem, si me cita noms, Voltregà, Igualada, Reus, Vilafranca, Vilanova, Sant Manat, etc, etc. Aquest és un model que és relativament senzill de difondre, i al pas dels anys no hem aconseguit. Malauradament, jo me'n recordo que quan vam acabar els Jocs de l'Olímpics del 1992, que es va aconseguir, sí, que el hockey sigués olímpic, de demostració, però hi era present, Juan Antonio Samaranch els hi va dir als dirigents: ara la feina és vostra, ara la feina és vostra de tirar endavant el hockey aquí i fora d'aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquí ho hem dit, malauradament estem en uns números pobres. Clar, la importància, si em permets, Ramon, la importància d'anar ja a Vilaseca a disputar la final no és que t'enfrontes amb els campions de Madrid, d'Astúries, de País Basc, de Galícia, no, és que has deixat, estem parlant de Reus i Caldes, has deixat enrere a potències com el Barça.
1: I tant.
0: Com el Voltregà.
1: El Noia.
0: Com l'Igualada.
1: Com el Noia. Sí,
0: com el Calafell. Té un mèrit poder arribar allà amb representació. És el que tu deies, els altres equips, clar, us diuen això, que tenim unes lligues pobres amb pocs partits i notem la diferència.
1: A Galícia ha pujat molt el nivell, però em deien que inclús han d'anar a fer partits amistosos a Portugal, perquè, clar, no hi ha prou lliga,
0: base, prou base. Sí, sí.
1: Però han pujat molt el nivell, molt a fora. Jo penso que, clar, amb els anys es va, però no es va, després de les Olimpiades es tenia d'apostar per al hockey,
0: sí,
1: fora de,
0: sí,
1: Catalunya, perquè aquí a Catalunya qualsevol poble petit, ja no mirem el Vallès, hi ha hockey a Osona, a cada hi ha uns pavellons que en riuten, pavellons fantàstics, la cosa que aquí a Caldes, doncs, per al nivell per on estem, no estem tenim un pavelló de tercera jugant a primera, però és el que hi ha. Però vull dir que el que és el hockey a Catalunya és fantàstic. Si això fos el resto d'Espanya, seria, bueno, ja hagués sigut olímpic,
0: sí. El que passa que, bueno, aquest és un altre assumpte a parlar molt llarg, però es necessita una gran difusió, que es podria fer una gran difusió, perquè si pensem bé, les mesures de les pistes tampoc són tan desorbitades. És a dir, un camp de futbol representa molt més espai, clar, i el manteniment molt més. Molt més, sigui de sorra, sigui de gespa, sigui de gespa artificial, molta més cosa. Sí, bueno, la realitat és la que és. Ramon, de fet, t'emplacem perquè d'aquí 2 o 3 anys, amb aquests júniors que els portes des de fa tants anys, heu de tornar aquí ja. Primer, apartat amb els jugadors actuals del primer equip, ocupar ja les primeres posicions, i de continuar estant al front de tot això.
1: Mira, jo el que em dona satisfacció és de que ha sigut un equip, que jo sempre dic un equip de companys molt unit, però s'acaba una etapa, s'acaba l'etapa júnior, passen a sèniors. Molts d'ells, per exemple, en Marc Zanon, ja ens l'ha fitxat el Noia, que és un júnior que ja reforçava el primer equip. Clar, les coses, quan arribes a júnior, ja es desfan. Per això no deixa de que el club va continuant i té sempre els que van pujant. Vull dir que és un continu. Si es fa una bona base i una bona feina, com s'està fent, els jugadors van sortint. I si a hockey lliga no es podem aguantar, això és la meva opinió, que juguin a plata i que juguin aquests nanos que estan lluitant ara per pujar a plata, que són boníssims. Jo és el que estic, la meva forma de pensar,
0: Jo M'agrada escoltar aquestes paraules. Jo coincideixo amb tu, perquè aquí ho hem dit moltes vegades, dels dos models organitzatius en l'esport és estar amb una èlit que et costa molts diners, o fer tots els esforços humans, tecnològics, de recursos, també de diners i de temps, per formar canalla. I això és el que té, la satisfacció és aquesta, arribar a un punt al que tu dius, han arribat a tope amb una colla d'amics i ara han de fer els seus camins. Alguns continuen jugant i uns altres els seus estudis, la seva feina, i un dia adquiriran la condició d'exjugadors, però se'n recordaran sempre d'això.
1: L'hoquei no és el futbol, l'hoquei és un esport minoritari, és un esport que un, per viure de l'hoquei, pocs, i molts han de marxar fora, o a Portugal, o a Itàlia, o a França. Però l'hoquei, jo sempre he dit, jo sempre penso amb els valors que jo he viscut des de petit, amb l'hoquei, des de que vam començar de zero i vam arribar a dalt a Hockey Lliga, que abans era la divisió d'honor.
0: Sí.
1: I el que t'ha quedat és els amics i aquelles vivències que tu has tingut tan maques, que encara quan et trobes, i encara jo em trobo el meu entrenador que té 87 anys, i encara anem a fer un cafè i encara parlem de hockey. Això és el més maco que pot donar l'hockey. L'amistat i el que sempre he dit jo, formar persones i que és el que vaja, que jo penso.
2: No.
0: Escolta, parlem de l'entitat en el que tu estàs i esperem i desitjo que continuïs estant tan vinculat a... Com vas començar tu el hoquei? La teva vivència?
1: Ui, el hoquei a Caldes va començar amb quatre nanos quan van fer la piscina, la piscina de Caldes, van començar a fer la pista. Clar, els del barri del carrer de Vic, la plaça, i allà venia a berenejar una gent davant de casa del carrer de Vic, una gent dels Palau d'Àries de Barcelona. Hi havia dos germans i aquests dos germans no els deixaven sortir a jugar al carrer perquè aquella època era molt... I ens deien amb els veïns, amb el Josep Coral i a mi, veniu a jugar a casa, i allà vam veure un estic i uns patins. Vam dir, què és això? I vam començar a aprendre a patinar allà, i quan es va acabar la pista, vam començar a patinar allà. I s'hi van anar afegint gent, el Solarnou, el Gela, tota aquesta colla d'amics, el Pallarès i tal, i ens vam començar a patinar. I en Josep Nom de Déu, que no sé si el coneixes,
0: sí,
1: Josep Nom de Déu,
0: sí.
1: Que per mi ha sigut el pare de l'hoquei, el Josep va dir, coi, jo ho puc fer d'entrenador, perquè jo una vegada vam fer un partit d'exhibició a la Bolera l'any 54, diu, vam fer un partit amb uns amics que ens vam fer els estics i tal, i jo sé patinar perquè jo d'allò, i ens va fer d'entrenador, i ell es passàvem tot el dia a la pista, i ell ens va fer d'entrenador, i vam començar com a club hockey l'any 60. El segon any vam quedar subcampions infantils de Catalunya amb ell d'entrenador, però abans era el subcampions, anàvem representant el Vallès de la Flanca i les Cons, perquè aquella època
0: era l'època
1: que era, i així van anar pujant fins que van ser juvenils, de juvenils vam passar a tercera, de tercera a segona, i a l'any 70 a segona divisió vam fer els campionats d'Espanya. I com que anàvem com a primers, a Múrcia, l'any 70 vam fer els campionats d'Espanya, que jo feia a l'Emili Múrcia, i allà vam quedar campions d'Espanya. Amb en Josep Vigueres, ja d'entrenador, ja no hi havia el Josep, Nom de Déu. El Vigueres, que és el propietari de la Reno, que feia porter entrenador. I així ens va anar fent. De segona, vam pujar a primera nacional, espanyola, 3 anys, i el 72, que jo vull, el 72... 73 vam pujar amb una promoció, amb l'Igualada vam pujar a Hockey Lliga, la divisió d'honor davant.
0: Sí.
1: Vam aguantar com a culminació, vam aguantar 6 temporades, però el no tenir pavelló cobert, que el pavelló cobert que es començava a fer era pel hockey, el pavelló
0: de les cremades,
1: el de les cremades,
0: no Torreroja,
1: el de les cremades, el de les cremades era el pavelló, sí, per jugar a hockey.
0: Correcte, sí.
1: I a l'última temporada, l'equip que no volia jugar descobert protestava. Aquell any, l'any que vam baixar, com que els poderosos no protestaven, aquell any vam guanyar el Barça, vam guanyar el Reus, vam guanyar el Noia, però el Cerdanyol, el Terrassa, els que ens fèiem la lliga, aquests teníem de jugar a pista, i vam jugar tot el campionat fora, Sentmenat, a Palau, on es deixaven pista, i va ser l'any que es va baixar. I després es va, vam estar dos anys a Nacional, vull dir que tot això ha sigut la història una mica així, l'antiga història, però és així.
0: Bueno, de fet, si mirem la història cronològica, fixeu-vos bé, el Club Natació Caldes es va fundar en el 1956,
1: sí,
0: i el Club Hockey Caldes el 1961, però amb
1: 60-61,
0: però amb antecedents a la pista de la Bolera.
1: No.
0: Però va haver-hi una pista...
1: No, la pista de la Bolera, jo ho tinc, això, però jo
0: tinc
1: la història,
0: sí,
1: jo tinc la història ben feta, arxivada, feta per un historiador, el que un dia haurem de publicar. L'any 54 es va fer un partit d'exhibició a la Bolera,
0: val,
1: perquè l'amo de la Bolera, el que portava la Bolera, era un senyor de Sabadell que tenia un club de hockey que es deia La Raona.
0: Val.
1: I va venir a fer un partit d'exhibició, o dos, i vam fer un equip, que tinc la foto i tot, de l'equip aquest que es va fer, que hi ha en Josep Nomdedeu, i un tal Devesa, el Devesa, tres o quatre amics d'aquella època,
0: sí,
1: però era un partit d'exhibició, no era ni club ni,
0: ni club ni res.
1: I el Club Hockey es va fundar, amb el Nomdedeu, va ser el primer any que vam començar d'infantils, un any, l'any 60. L'any 60-61,
0: sí.
1: Llavors és ja la primera fitxa de federada, la primera fitxa que federada va ser 60-61, la primera fitxa federada d'infantils, que guardo les fitxes, jo guardo tot, vull dir, allò és la primera fitxa federada que hi havia hockey a Caldes. L'any 60-61 aquests nanos vam anar a inaugurar la pista Sentmenat, la pista antiga que ara en diuen de la Bombonera, la pista més antiga,
0: sí,
1: la vam anar a inaugurar nosaltres, que inclús guardo la medalla i tot, jo parlant a vegades amb veteranos de Sentmenat, dic, nosaltres els nanos aquests vam venir a inaugurar la pista, i tinc la foto, la pista, a l'any 60-61. És a dir que la història del Caldes és més antiga. Llavors va venir al cap de 10 anys Palau, Sant Feliu, que va ser molt maco perquè hi va anar gent de Caldes a promocionar-ho, mm-hmm, a Palau hi va anar en Solernou, a Sant Feliu en nom de Déu, vull dir, tots, però el club d'aquí del Vallès, el més antic, nosaltres, el pionero de la història,
0: Cerdanyola, del Vallès, sí,
1: el pionero Cerdanyola, però Caldes vam ser dels primers equips que es va fer.
0: Quins records que tens, estem disfrutant, i quins noms van sortint de grandíssimes, sí, poblacions.
1: Va sortir el primer que va sortir de l'equip, que abans de que pujava va ser en Solernou, que destacava i el va fitxar, sí, ja al Sentmenat, vull dir, sempre han anat sortint.
0: Sempre
1: llavors
0: han sortit,
1: vam,
0: sí,
1: tenir la sort de que van venir els cosins del Salvador Codina, del doctor, que també jugava i sempre ha estat ben colat, va ser un pionero, i van venir els seus cosins de Sabadell, i amb ells vam fer un... va reforçar l'equip, perquè inclús un d'ells, el Joan, va ser internacional, vull dir que teníem un equip molt maco, entre els nanos d'aquí, els que et van venir a reforçar. És el que jo dic, que el record, el que els dic jo amb els nanos, dic, mireu, disfruteu, perquè el més maco és el record que us deixi, que es queda, dels campionats, de viure, de poder viure, tot això que molta gent no sap el que donaria per poder-ho viure.
0: Escolta, i seguiu exportant grandíssims jugadors, no anem més lluny. A la plantilla del Futbol Club Barcelona en tenim tres. Tenim el Xavi Barroso, tenim el Sergi Llorca.
1: Jo me'n recordo com vam... Perquè, clar, llavors què va passar? Quan un equip baixa de categoria, com va passar al Caldes aquella època, es desfà tot. Es va desfer tot. I després, al cap de dos o tres anys, amb una colla d'amics i gent del hockey, vam dir, va, tornem-ho a apretar, tornem-ho a arrencar, això, i va ser com vam fundar el Club Hockey Caldes. El Club Hockey Caldes, que ara m'ho he apuntat aquí, el vam fundar el 1988. El 1988 es va fundar el Club Hockey perquè teníem problemes amb la connotació. Tot eren pegues. Pegues no ens deixaven ni dutxar, no ens donaven res, i com que el pavelló, de hockey passava a l'Ajuntament després d'equips anys, ens van dir no hi ha cap problema, vam fundar el Club Hockey Caldes, tota una colla d'amics, amb en Francisco Pedregosa el vam dir que si ens podia apoyar a nivell monetari i d'allò, i aquí vam tornar a arrencar el hockey amb en Manel Pallarès, vam el Jordi Ventura, el Joan Gaspar, gent d'aquella època, el Joan Soler, el Txell, tots ens vam unir i vam tornar a arrencar el hockey. Per això després vam canviar el nom, Club Hockey.
0: Club Hockey Caldes.
1: Vull dir, però el hockey, per mi, el hockey global, el hockey ja sabem tots, doncs, que ve des de l'any oficial, des de l'any 60-61.
0: 60-61.
1: Sí, sí. Bueno, aquesta és la història, una mica així per sobre.
0: No, aquesta és la verdadera història. A més, és que ens plau moltíssim aquestes vivències que ens estàs explicant, perquè a més sí que podem afegir-ho que amb la part, ja ho hem dit i ho tornem a repetir, de promoció, de foment de l'esport del hockey, que això teniu un èxit consolidat, però a més la història també diu que després de 7 temporades d'estar a la tercera divisió nacional d'abans, es va pujar a la primera, a la segona divisió, però en un any es va pujar a la primera, en un sol any, l'any 2014-2015, un any de trànsit a la segona divisió, la primera.
1: Sí.
0: I des de llavors fins ara han estat 10 temporades a l'èlit. 10 temporades a l'èlit fins ara. Per el que ens deies abans, tu encara conserves, i crec que la conservaràs sempre, aquesta idea, aquesta filosofia de fomentar. No hi som a dalt de tot, no passa res, continuem treballant.
1: Jo penso que sí.
0: No passa res, no?
1: I si per el que sigui, que tots sabem que hi ha unes gestions i s'aguanten, però jo penso que s'ha de posar la gent de baix. La base ha de ser la de baix, dels que pugen, perquè pugen amb il·lusió, no són mercenaris que venen aquí o venen aquí per lo que... I apoyat amb algun veterano, jo penso que es pot fer feina.
0: Es pot fer feina, sí. És que no és fàcil estar a l'èlit, com dèiem abans, tornem a dir-ho, amb una Catalunya que és poderosíssima en tots els pobles. És a dir, quan la competició és jo tinc 23 equips, jo en tinc 22, jo en tinc 25, que és la competició sana que hi ha entre els clubs, que això vol dir molta formació, moltes hores, moltes dediques.
1: Nosaltres, clar, no som el Barça. El Barça, la pedrera, és tot Catalunya.
0: Sí.
1: El Barça,
0: sí.
1: I l'il·lusió d'un noi, nano, és anar a jugar al Barça amb un equip punter. Però la labor que es fa en pobles com Caldes, com Sant Hipòlit, com pot ser, no sé, Igualada, i la prova, i el que em vejo jo, per exemple, és com l'Igualada ha sabut sempre treballar amb la base i poder estar afortunat, o han tingut molt bon d'allò i han sabut fer bons equips, i avui amb molt el que és la base, que és el que fem aquí, el que es fa aquí a Caldes.
0: Fa 48 hores es veia amb el darrer partit de les semifinals de l'Hockey Lliga, Barça-Igualada, amb un equip molt consolidat, molt bo com el Barça, i un equip amb nanos molt joves. Nanos molt joves,
1: molt joves.
0: Mossegant.
1: Mossegant.
0: Amb il·lusió. Efectivament. Ramon, escolta, ens has donat unes lliçons, ens has posat al dia amb el que parla, m'has situat ben bé, perquè
1: ho hem fet una mica així per sobre, però
0: però és molt important perquè s'ha d'explicar la història de nostra, d'on venim, on estem i on anem. Escolta, personalment, no com a representant de Ràdio Caldes, però personalment, com a aficionat a l'esport, estic totalment amb tu. Si no estem a la lliga, okay, no passa absolutament.
1: No passa res.
0: Continuem treballant. Algun any aquests júniors podran arribar, però en tot cas és el que tu deies, porto més des d'aquesta edat i hem arribat aquí. Fantàstic. I el que tu deies, els records els tindran sempre.
1: I tant, i tant. Això és el més maco, els valors que dona l'esport, que és aquest. Molt bé.
0: Gràcies. Doncs, bueno, moltes gràcies per la teva presència aquí. Ja saps on estem.
1: Molt bé.
0: Farem un tancament un dia d'aquests de totes les temporades, però el que m'hem dit moltes vegades és que Caldes tenim un problema entre cometes, i és com hem dit moltes vegades, clar, estem parlant de entre 6 esports d'equip tenim 96 equips. És a dir, clar, quan parles expliques que tenim 3 pavellons i en som pocs, és a dir, no ho fem, la gent et diu, però què feu? Dic, bueno, doncs practicar esport. 96 equips federats.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, estem bojos, però una molt bona bogeria. Ramon, gràcies una vegada més per acompanyar-nos, per donar-nos aquesta lliçó, aquesta docència, i a la teva disposició sempre estem aquí. Aquest programa, en tant en quant els jefes, els capos, no ens treguin, el tenim els divendres d'11 a 12, i procurem parlar d'esport en general i d'esport aquí de casa nostra.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies d'haver-me convidat.
0: A tu, una abraçada.

Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

continuem després d'aquesta agradable e interessant estona que hem estat amb l'amic Ramon Vila, autèntica legenda, però també present i futur del hockey aquí a casa nostra. Parlarem avui d'algunes notícies, d'alguns flaixos, ja sabeu que estem treballant ara per fer un tancament de la temporada, per portar aquí gent representativa. Quan vam parlar amb el Ramon, ell modestament em deia: jo no puc parlar del club, només sóc el delegat del júnior. Dic: menys mal, no puc parlar de la realitat del club, però vindrà gent, ja ho estem parlant amb ells, perquè ell molt honestament va dir: no, jo sóc el delegat, puc parlar del júnior perquè els he acompanyat fa molts anys des de Canalla i perquè hem quedat campions d'Espanya júniors aquest any. Molt bé, algunes notícies, alguns flaixos. La primera, molt important, perquè amb allò que diem, seguim a l'esport també per a les televisions, perquè val la pena. Aquest cap de setmana es disputa demà dissabte i diumenge 13 i 14 al Lanxess Arena de Colònia. Lanxess Arena és un pavelló per 20.000 espectadors a Colònia. Allà es celebra des de fa molts anys la Final Four de handball. Quina importància té o pot tenir per nosaltres, i per això modestament fem propaganda d'això. Handball no és un esport, només faltaria que el tinguéssim aquí a Caldes, no sé d'on sortiria la canalla per practicar handball i sobretot a on jugarien, no tenim més espai, però és important perquè un cop més el Futbol Club Barcelona de handball disputarà la Final Four. Fixeu-vos bé, de 17 edicions que s'han fet, de 17 edicions, el Futbol Club Barcelona ha participat en 14 d'elles, en 14. Per tant, vol dir un poderío enfrontat amb lligues tan fortes com l'alemana, sobretot, i la francesa. És el vigent campió, el Futbol Club Barcelona, el vigent campió, va guanyar l'any passat, i amb aquestes 14 edicions present ha guanyat 5 títols. Déu-n'hi-do, 5 campionats d'Europa. No és fàcil. Les semifinals es disputaran demà. El Barça s'enfrontarà amb el Aalborg de Dinamarca, una autèntica potència a Dinamarca, campions mundials, campions d'Europa, campions olímpics, i també amb uns clubs poderosíssims. I la segona semifinal s'enfrontaran dos dels clubs més poderosos en tots els sentits del panorama handbolístic mundial, el Magdeburgo alemany amb el Füchse de Berlín. El dels guanyadors d'aquests dos partits es disputarà primer el partit pel tercer i quart lloc i finalment la gran final el diumenge dia 14. En retransmissió per obert per les cadenes de televisions, tant l'estatal com la catalana d'aquí a casa nostra, i per tant us animem a que veieu una nova disciplina si no la seguiu, perquè val la pena. De l'ambientació d'aquesta Final Four només farem una referència, que al finalitzar la Final Four de l'any passat, és a dir, ara fa un any, pràcticament en una setmana es van vendre totes les entrades per aquest any. És a dir, a un any vista es venen totes les entrades a Colònia. Un excitàs.

0: Una altra notícia també important que ens ha arribat ara i que la volem comentar. Ja sabeu que s'està a la recta final, n'hem parlat aquí i continuarem parlant, de la sortida del Tour de França de ciclisme des de Barcelona, el que se'n diu Le Grand Départ, que afecta a una part d'aquí de casa nostra de Catalunya. Deixeu-me fer, no un parèntesis, sinó fer un regat i sortir-me, perquè el que us parla vol mostrar la seva personal i modesta satisfacció per un esdeveniment que s'acaba de realitzar ben organitzat un cop més aquí a casa nostra. Nosaltres som partidaris de felicitar les bones organitzacions. No estem parlant de futbol, però ara fa pràcticament encara no 48 hores es va fer la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, amb un espectacle impressionant acceptat per tothom. Un cop més, les bones organitzacions d'aquí a casa nostra són un reflexe d'això, de que se sap fer les coses bé, amb equip, coordinadament, amb humilitat i aplicant els recursos. I els resultats són els que són. S'ha de felicitar els organitzadors d'aquest èxit i també, continuant amb aquesta ona que està vivint ara aquí la gran conurbació de Barcelona, sense anar més lluny, ara ja s'està disputant els preliminars del Gran Premi de Velocitat d'Automobilisme, la Fórmula 1. De fet, aquest matí podeu veure molta gent, i ahir al vespre, que estan de turistes que han vingut a veure, aquest esdeveniment d'automobilisme, hi ha aficionats per tot arreu, que estan aquí en els hotels, en els restaurants i en els bars de la nostra població. El que us parla, que a mi de la ràdio he vist sortir d'un dels establiments balnearis de la població a turistes, aficionats vinguts de no sé quin país per veure això. Amb aquesta línia ja s'està a la recta final de Le Grand Départ. Notícia també no es pot estranyar perquè és una constant aquí a casa nostra. Les peticions de voluntariat per col·laborar amb l'organització s'han desbordat, és a dir, s'han superat amb escreix. Va haver-hi un acord a l'Ajuntament de Barcelona, es va encarregar de treballar amb les seves associacions per sol·licitar col·laboracions en forma de voluntariat i preparar aquesta gent, formar-se'ls, i el Departament d'Esports de la Generalitat es va encarregar també de coordinar els voluntaris de les poblacions. Escolteu, en el cas del Departament d'Esports de la Generalitat, que ha treballat en poblacions com a Tarragona, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, ha tingut 7.330 sol·licituds de participació de gairebé 5.000 persones. Hi ha persones que diuen, puc estar-hi dos dies, compteu amb mi. Ja s'estan fent modestament, d'una manera senzilla, clara però senzilla, la fase de formació d'aquestes persones i d'agraïment. I en el cas de Barcelona, pràcticament les 4.000 places que es pensaven que es necessitarien estan ja totalment ocupades. Ja s'estan fent la formació. Clar, dieu, tanta gent es necessita. Doncs sí, sí, es necessita. Ahir el que us parla va tenir una conversa amb una persona de la població que el cap de setmana passat va anar al País Basc amb cicloturisme, amb cicloturisme, i malauradament va haver-hi un accident, és a dir, amb un encreuament d'un camí que creuava per la ruta principal, doncs estava entre mal senyalitzat o gens generalitzat i no hi havia persones, i va haver-hi un atropellament de cicloturistes, de cicloturistes pel fet d'això. Sí que es necessiten aquestes col·laboracions. Fixeu-vos bé, a la primera etapa, el dia 4 del 7, que és aquella contrarrellotge per als carrers de Barcelona, ja n'hi han assignats 3.299 voluntaris. La segona etapa, que és el dia 5, que és Tarragona i Barcelona, 2.872 voluntaris. I la tercera, que és la que ens toca més properament, el dia 7, Granollers, Vallès, Caldes, Sant Feliu, Mollà, Castellterçol, Mollà, etcètera, etcètera, Ripoll, els Angles, 1.150 voluntaris. Penseu només els encreuaments que té, que tenim la nostra població des de la rotonda de la sortida de la carretera direcció a Granollers fins a dalt de tot, fins a dalt de tot, la quantitat de creuaments que hi ha. Només per això es necessita la col·laboració de la gent. Un cop més, el voluntariat aquí ja és una constant, ha respost favorablement, i això també és una bona notícia perquè aquesta organització, aquest esdeveniment, sigui un èxit. Fa poc el que us parla ha fet un error. Sempre parlo de 96 equips amb 6 modalitats esportives d'equip. Em deixo sempre el Tours en Rugby de Caldes. Els meus amics no podrien anar pel carrer perquè som grans amics i em perseguiran. Me'ls he deixat. No, són 97 equips. 97. I precisament m'han recordat d'ells perquè també els hem de felicitar. S'ha disputat ja la tercera jornada de la Lliga Catalana. Recordeu que vàrem tenir aquí a l'amic Marc Congós, Martos, que ens va explicar la realitat d'aquest esport, que és un esport molt maco, però que no acaba d'entrar en les escoles, no per res, sinó perquè no hi ha espais, perquè necessiten un camp de futbol, i ja veieu que les nostres escoles no tenen aquesta instal·lació. Un cop més han participat en la Lliga Catalana, les tercera jornada, i un cop més, per segon any consecutiu, han aconseguit el subcampionat de la, diguéssim, de la Copa de Plata de la Lliga Catalana. Dos anys seguits tenint mateixos resultats que l'any passat, i això vol dir que, malgrat totes les dificultats que tenen per la manca d'un espai en poder entrenar amb més tranquil·litat i amb més hores, i la plantilla relativament justa, han incrementat una miqueta de noies i nois que formen a l'equip. En tot cas, escolteu, un cop més, subcampions de Catalunya han participat, han anat a les tres jornades que es fan en cap de setmana i han participat amb molts resultats. I això no solament ens omple d'alegria, sinó que també hem de reconèixer que a vegades ens oblidem d'ells. Ara m'ho apuntaré a l'agenda, no són 95, sinó són 96 equips amb els Tuts Rugby Caldes, que recordeu és una secció, no sé si dir una o la secció esportiva del Centre Democràtic i Progressista, una entitat de llarguíssima tradició ciutadana, social, cultural, cívica, i que té els té a dintre d'ells. Felicitats un cop més. Prometo que la setmana, l'any que ve, la temporada que ve, si em mantenen aquí a la ràdio, parlarem una miqueta més d'ells. Bé, ens queden uns pocs minuts, l'altre dia em vaig comprometre a no parlar de futbol, però bueno, aprofitem aquests minuts, que no de futbol, del Mundial, aquesta ja sabeu que som crítics i ho hem de dir-ho, no? Aquella, d'alguna manera, aquells moments nostàlgics i de dir estamos trabajando por el fomento del futbol, això ha desaparegut, he desaparegut. Ahir va començar el Mundial amb la cerimònia d'inauguració de l'estadi de la Ciutat de Mèxic, l'estadi Azteca, que li diuen allà la població, 87.200 espectadors, amb la cerimònia d'inauguració i el primer partit entre Mèxic i la República de Sud-àfrica. Fixeu-vos un detall dels molts problemes que es tradueixen en anècdotes. Per primera vegada, l'ambient que deu haver-hi que no coneixem i que no tenim cap desig de conèixer-ho. Per primera vegada a la història, la presidenta del país, la presidenta de l'Estat Federal de Mèxic, no va estar present. Clar, és a dir, estem parlant de l'esdeveniment juntament esportiu, juntament amb els Jocs Olímpics, que té més audiència. Que no hagi anat té un motiu. Té un motiu. És un desastre. Però clar, quan veus aquesta setmana dos notícies que l'àrbitre de Somàlia, que l'havia anomenat la FIFA, un àrbitre de Somàlia que segur que deu ser bo i que segur que també s'equivoca, no l'han deixat entrar als Estats Units. El senyor Trump, és a dir, no han deixat entrar amb un àrbitre perquè és de Somàlia. És fantàstic. Aquesta setmana, és a dir, 48 hores abans de començar el Mundial. I fixeu-vos com està l'ambient quan la UEFA l'hi ha designat per arbitrar la Supercopa de principi de temporada entre el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa de la segona competició. Això és que ja mai s'havia produït, però clar, mai s'havia produït també. Estem citant anècdotes, no solament per omplir el temps, sinó per explicar la realitat de què és fals aquesta postura dels dirigents de la FIFA i sobretot del seu president. No hi ha dret. És a dir, no hi ha dret. El diner no ho és tota la vida. No ho és. No, no tot. És que no ho és. No pot ser. És a dir, no pot ser que la selecció d'Iran pues, no pugui estar als Estats Units. És a dir, tingui la seva base a Mèxic o a Canadà, que ha fet també l'oferta, i només poden entrar els jugadors i part de l'estaf per jugar el partit i tornar a sortir a l'acabar el partit. Els aficionats d'Iran no poden anar. Per què? Perquè no solament Iran, sinó quatre països dels 48 països classificats, resulta que estan en una llista negra de l'administració federal americana que diuen que són dolents, i com que són dolents no poden estar aquí. Clar, com que no els han pogut treure, estem segurs, conscients, grans periodistes ho han explicat, que han intentat treure per posar, entre altres coses, i sense anar més lluny a Itàlia, doncs no han pogut a més. Bueno, doncs, solució, que estiguin fora. És a dir, és del tot kafkià. Clar, no pot ser. Un altre exemple. L'altre exemple, i ja acabem. Ara s'han inventat que, com que les temperatures són molt elevades, farem no dos parts per hidratar els jugadors, sinó quatre parts. No, home, no. Siguem serios. Si voleu adoptar FIFA, voleu adoptar el model americà de la NBA i de NHL, entre d'altres, de que hi ha unes parades per publicitat, ho dieu. I així es va ser ahir. Varen parar i van haver-hi 5 anuncis. I això és el que explica que els únics beneficiats no siguin els aficionats, no siguin els països, no sigui la promoció dels països, no és la solidaritat del món del futbol per molts països, per molta canalla, sinó és el diner. FIFA és el gran guanyador econòmicament i els grans patrocinadors també són els grans. I, de fet, els futbolistes, que són les grans estrelles, alguna cosa els donarà. Només pensant en les xifres que la FIFA està pensant, 10.000 milions de dòlars és els beneficis que espera obtenir. Esperem que amb aquests preus brutals que han posat els estadis siguin els que siguin. Però, clar, el ticketing és una gran part. Torno a dir, no parlaré més de futbol, però és que, clar, un s'enfada al veure això. Un s'enfada, i això són els grandíssims dirigents esportius. Fixeu-vos bé quina gran diferència. Hem tingut aquí un tal Ramon Vila, que ni de bon tros d'alt, i hem estat parlant de què? D'esport, hem estat parlant de promoció, hem estat parlant de formació, hem estat parlant de llegat i de persones, és a dir, d'humanisme. Això només parlem de diners, diners, diners i diners. Benefici pels uns. Escolteu, estem a la recta final. Aquest cap de setmana també la població, com no para, aquesta població no para. El que us parla encara té la mentalitat del trofeu Rosario Sánchez, el memorial Rosario Sánchez. Potser és l'esdeveniment més maco que hi ha per la gran participació de les persones, de les famílies i sobretot de la canalla. Aneu-hi i gaudiu i disfruteu i veieu com els nanos suen, es barallen, es discuteixen, ploren, celebren els gols, imiten els grans futbolistes, veureu les rèpliques del Ronaldo marcant un gol o del Messi. Bueno, el Messi tampoc té uns grans moviments, el Ronaldo sí, però això és la promoció de l'esport. Disfruteu, es farà les cremades dissabte i diumenge. Ens trobarem d'aquí una setmana, el dia 19 de juny, i continuarem portant gent que avui ens havia faltat. Una abraçada, moltes gràcies per escoltar-nos i, com sempre, a la vostra disposició. Fins divendres que ve.
1: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure.

Econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena, amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica,

0: llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici el període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada sense cap risc de pluja. Al vespre el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda la temperatura...
1: Divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, avui ja parlarem del Mundial, que va arrencar ahir a l'Amèrica del Nord, amb un Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i un Corea del Sud 2, República Txeca 1, disputat aquesta matinada. Com dèiem, repassarem els partits que també hi ha avui i escoltarem a Pedro Porro, un dels protagonistes de la selecció espanyola, on hi ha 9 catalans, recordem, l'exjugador del Girona, ara el Tottenham, que ha parlat en roda de premsa prèvia al debut de la selecció espanyola dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, contra Cap Verd, en aquest cas també hora catalana. Avui molt futbol també, amb, per exemple, l'últim fitxatge del Girona, un ucraïnès, en aquest cas Alexander Pishur, que arriba procedent de la Lliga hongaresa, de 21 anys i 2,04 d'alçada. Atenció a aquesta alçada per jugar l'any vinent, recordem, el Girona a la segona divisió. També parlem dels play-offs de bàsquet de la Lliga ACB. El Barça va posar ahir el 2-0 contra el Tenerife i avui juga la penya volent empatar l'eliminatòria contra el València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martín.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: Victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit, hora catalana, i els Estats Units contra Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge poden debutar ja dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: La gran Ismael Saibari i el biguetà Ayup Aimamuni, tots dos a la llista del Marroc, seran en el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres 9 catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el

0: Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat en diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció d'Ucraïna.
0: Amb qui s'ha trobat amb el porter encara del Girona, Krapiustov, recordem. I en bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de d'un punt i a la pròrroga, i tot i fer un gran partit, els verinegres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: Esperem que no sigui l'últim, perquè voldrà dir que la penya com a mínim ha guanyat un dels dos partits per portar per l'eliminatòria al quart. El Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat en el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van fer insuficients per imposar-se a un Barça molt més sòlid, que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pascual.
0: I en categoria femenina, també en bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: El de la turca Tilbe Şenyürek, de 31 anys i de 1,92 m d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha jugat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Iana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Les blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva vuitena Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aleborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuchsia de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinal, s'enfronta a una final després de 22 anys sense ser-hi. El primer assalt, el millor de 5, avui a un quart de 9 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon, també en terres gallegues, abans de l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol d'hoquei lliga.
0: I en un waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentaria acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Pro Recco italià, que ja es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre de nou a Malta.
0: Avui a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9, també avui, la final que enfrontarà Ferencváros i Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputia a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 de la tarda serà el torn de la cursa.
0: I un últim punt en tenis taula, Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova dobles més 75 amb el seu company de l'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: Sí, serà a partir de les 4 de la tarda a l'Enjoc TV, on es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfrontarà el club hoquei Caldes Recamp Laser contra el club hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi, a les 6, la tornada de la final per pujar a segona divisió masculina de futbol sala, que enfrontarà el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar per 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Sant Manat. I per rematar-ho, l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, amb un gol, per cert, de txec, marcat per l'ex del Girona, Krejci, que van remuntar els coreans. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge, poden debutar dos dels catalans d'aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. Recordem que Marroc va ser semifinalista de fa 4 anys i va ser finalista i de fet va guanyar la Copa d'Àfrica, l'última Copa d'Àfrica contra Senegal. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, estarà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va comparèixer en roda de premsa el lateral extremeny, ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar pel fet de compartir banda amb el Laurent Lamine Yamal, que tot i tenir només 18 anys, ja ha de ser un dels jugadors més importants d'aquesta selecció.
1: No, adaptarme más bien a él. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti es un privilegio para, no para mí, sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
0: Un Pedro Porro que també va haver d'analitzar el nou fitxatge del Barça, l'anglès Anthony Gordon, el qual Porro ha hagut de marcar directament aquesta temporada a la Premier en els partits que ha jugat ell amb el Tottenham contra el Newcastle.
1: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy, para mí, muy, muy competitivo y es muy buen jugador. Y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre, i aquesta matinada propera a les 3 serà el torn de l'altra anfitriona, la que queda, Estats Units, que s'estrena contra Paraguai.

0: I en competició de clubs, més futbol, el Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte a segona divisió, que encara no té entrenador, recordem. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. Girona FM, Pau Villafañe.
1: El davanter, de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent de l'Eto Futbol Club hongarès, un jugador format inicialment al seu país natal i consolidat com a referència ofensiva en diverses temporades a la primera divisió d'Hongria. Arriba a Montilivi fins al juny de 2031, després d'una destacada actuació al Mundial Sub-20 de Xile, on va cridar l'atenció tant pel seu físic imponent com per la seva capacitat rematadora.
0: Gràcies, Pau. El Girona, que encara no ha confirmat, com dèiem, qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell, n'estarem pendents, i que l'any vinent vol jugar també a segona divisió del Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora. En aquest cas, a la localitat castellano-lleonesa, la tornada divendres de la setmana vinent d'aquí a 7 dies a la Nova Creu Alta. I parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, la Societat Deportiva Compostela, l'anada a Galícia, aquest diumenge a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc TV, i la tornada la setmana següent, també a l'Enjoc TV, a Badalona. I demà mateix, també en directe a la xarxa Més, en aquest cas, podrem viure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet es juga tota la temporada aquest dissabte. El filial del Nàstic rep el Sant Mauro a casa en la tornada de la final del play-off d'ascens a tercera federació i ho fa amb el resultat favorable de l'anada, que va guanyar per 1-2. L'ascens és a les mans dels pobletans, però això no vol dir ni molt menys que estigui fet. La Pobla ja va guanyar 1-2 en Lliga com a visitant, però també va veure com el Sant Mauro guanyava 0-1 a la Pobla. A més, els de la Noia van eliminar el Prat en semifinals guanyant fora de casa, i la Pobla va veure com el Rubí es posava 0-2 fa només dues setmanes, obligant-los a la remuntada. El tècnic pobletà Xavi Vilagut assegura que són conscients de la dificultat del partit i que queda molt camí per poder celebrar un ascens.
3: Tenim un petit avantatge que ens dona, doncs, que valorem, però evidentment queda molt per fer. El Sant Mauro és un equip molt competitiu, el partit anava a ser molt igualat i esperem un partit amb les mateixes característiques, no? L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria.
2: El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al municipal de la Pobla de Mafumet. Els socis de la Pobla i del Nàstic podran accedir a l'estadi de manera gratuïta.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga i després de fer un partidàs. Els verdinegres tenen avui la segona oportunitat per sumar un punt, que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa a l'Olímpic, on s'hi traslladarà a partir de diumenge aquesta sèrie. Mentrestant, el Barça té el 2-0. Per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid i al Palau, tot i que va costar molt més igualat, va costar molt més que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Anem millorant amb totes les coses del joc. Durant la temporada tornem a estar tots, llavors tenim més registres, més possibilitats. El que també ens passa és que el físic encara no ens dona del tot en alguns casos, i això fa que tinguem que modular molt les coses, i per això fem algun error de més, alguna pèrdua de més, algun 1 contra 1 que aguantem una miqueta pitjor. Però sí, anem creixent a poc a poc amb la competició, que és una competició extremadament exigent.
0: Això deia, en aquest cas, Xavi Pascual. En la mateixa línia s'expressava en zona mixta el Blaugrana Joel Parra.
5: Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Demà a les 8 del vespre ja a Terres Canàries aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se, per tant, per a la final de la CB. En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits que més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
6: Bé, jo crec que arribem bé, arribem amb molt bona dinàmica, l'equip està bé, jo crec que quasi tots els jugadors estan en forma, animats, i jo crec que tothom vol jugar i és el somni que tenim cada temporada, no? Mantenir els títols domèstics, que l'hem fet, i tratar de guanyar la Champions, no? Pot ser que la gent no dona massa valor al que fem, però el que fem és absolutament extraordinari. Hem arribat una vegada més a la Final Four, a veure què passa.
0: Un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més en aquesta Final Four i destacava també la fam del seu equip.
6: Jo vaig dir després de la Copa del Rei que aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube, no?
0: Això deia Carlos Ortega. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Olbrock danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat ja la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei i patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta el Liceo i l'Igualada, que tornen a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça en l'últim partit de semifinals. Burón va destacar el paper de l'afició, que es va desplaçar massa a Blanes per aquest partit.
7: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts de no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Veurem quanta gent de l'Igualada viatja a Galícia aquest cap de setmana. Avui el primer a Sal, a 8:45 a Riazor. Diumenge a 8:45 en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, diumenge podríem tenir ja campió. Amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana, les del Palau d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar a la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga. I també demà es pot decidir el campió, per tant, l'equip que puja a aquesta hoquei lliga femenina amb el segon partit del duel entre el Caldes i el Mataró, que es podrà seguir a l'Enjoc TV. Les mataronines abans van endur el primer a Sal. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
8: A una victòria per seguit de l'hoquei lliga femenina, el Club Hoquei Mataró disputa aquest dissabte a les 4 i 5 minuts de la tarda el segon partit de l'eliminatòria per l'ascens. Visita la pista del Caldes després d'imposar-se per un contundent 8-1 la setmana passada al Jaume Parera. Després d'endur-se el primer enfrontament, demà passat afronta el primer match ball per pujar de categoria.
9: Estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils. I sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet tot i això. Com dic, supercontenta. Portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip i que totes hem fet una feina espectacular avui.
10: Acabar 8-1, acabar 2-1, per al mateix. Així que nosaltres, centrades en fer una bona setmana d'entrenaments, en visualitzar aquest partit, veure què més podem fer perquè el Caldes ens creï menys perill i veure què més podem fer per crear una mica més de perill davant de la porteria contrària. Ara tenim un punt, ens en falta un, anirem a la seva pista, és una pista complicada, però intentarem no haver de tornar a jugar aquí.
8: A les fires del Caldes hi milita una mataronina, com Aina Lleonard. Tot i la derrota, s'aferra a la possibilitat de poder forçar el tercer partit.
11: Un 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara.
8: En el cas que el Caldes s'emporti el duel de dissabte, el tercer i definitiu enfrontament tornaria a disputar-se a Mataró. En canvi, si la jugadora es dirigeix per Albert Larrea fa la feina, recuperaria la plaça de l'Hockey Lliga que van perdre la temporada passada. El partit de demà es podrà seguir en directe per TV Mataró i TVMataró.cat a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda.
0: Gràcies, Guillem. I en waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions femenina. El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals, Unai Aguirre.
12: L'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa, a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte ha ficat un gol d'home a més que ens estava costant, la veritat, i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils, gols, al final una vaselina a l'últim llançament i tal, i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells, perquè al final ells tenen el millor porter del món als penals, que hem perdut totes les tandes de penal contra ell, i bueno, avui la moneda ha caigut al nostre costat, i ja està.
0: El Barcelona, que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Estarà demà a les 9 del vespre, de nou, com dèiem, a Malta. Avui a les 7, també a Malta, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips catalans perdessin, recordem, dimecres a les semifinals. A les 9 també avui jugarà la final d'aquesta Champions femenina, que enfrontarà el Ferencváros i també l'Olympiacos.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: los sábados desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que ja ha començat i, evidentment, en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceo i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions Masculina de Waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: A victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa Imamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran els que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksiy Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapiustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de l'ACB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal, contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És la de la turca Tilbe Sen Yurek, de 31 anys i d'un metre 92 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva vuitena Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuxe de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinals, afronta una final després de 22 anys sense ser-hi. En el primer assalt, el millor de 5, avui a 8:15 a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon torn, també en terres gallegues, abans que l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre el Fraga i el Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga.
0: I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim apunt en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món de la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarrac amb l'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda, la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca amb el gol txec marcat per l'ex del Girona Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels catalans dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contracte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda ens seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre i aquesta matinada a les 3 del torn de l'altra anfitriona, que també debuta a Estats Units contra Paraguai. Més futbol en competició de clubs. El Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte de segona divisió. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. El Girona, que encara no ha confirmat qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell l'any vinent a segona. I qui l'any vinent vol ser a segona divisió és el Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres des de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Uns 300 arlequinats acompanyaran el centre d'esports, ja sigui pel seu compte, en l'autocar que han organitzat les penyes o en el mateix vol charter en el qual anirà aquesta tarda l'equip. El Sabadell viatjarà amb tot i només tindrà la baixa d'Agustín Costia per sanció. Hi ha jugadors com Kaiser que estan tocats però que forçaran per no perdre's el partit.
3: Llevo desde Navidad arrastrando dolores. Es cierto que, bueno, mentalmente pues lo puedo llevar bien. Al final, poner la salud por encima del equipo no sería lo correcto y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo y al final pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
2: Dos partits per decidir si pugen els amorans o bé el centre d'esports Sabadell. El partit d'anada l'arbitra el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela. L'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem veure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clau doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
5: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no, no només durant uns mesos, i l'objectiu meu és aquest, és i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
4: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les Dugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
0: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0, i per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
6: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat, no? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant, és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i ho fa molt difícil. I el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
0: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
7: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB. El Palau sempre ha estat de 10. Sí, és veritat que les dues últimes, el de València i el de Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però sí, és veritat que el dimarts i avui doncs hem vist un Palau ple, un Palau que s'ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet. Així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat. Però bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-lo el abans possible.
0: Demà a les 8 del vespre, ja Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
8: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de la temporada 26-27, l'eslové Ajaz Kunk. L'ara pivot eslové de 2,07 metres d'alçada va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Senyurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
9: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència, i capaç doncs de ser un referent en el nostre equip.
8: Senyorec, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu, a la seva vuitena Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
10: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equip s'han anat fora, París, el vespre, plou, que ha fet un equipàs per tratar d'arribar, totes les Final Four són molt, molt fortes. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
0: Un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
11: se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four, y el trabajo que está haciendo este equipo, esta sesión, es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa, estamos perdiendo los últimos años por desgracia jugadores importantes, y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga, tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
0: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Liceu i Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
12: La fe mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Avui el primer assalt a 8:45 a Riazor d'aquest Liceo Igualada, diumenge a 8:45, en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera hoquei lliga. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
13: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'hoquei lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Palau-Urgell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a UAU Lleida de Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
14: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
13: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada se li acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
15: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagi anar el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
13: El partit donarà el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ja la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial de la tanda de penals.
16: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sòlids en defensa i al final doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. Ahir també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina. Després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional, i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els 4 millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
18: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea.
17: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
0: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar amb futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina amb la disputa del tercer infinitiu duel de l'altra semifinal entre el Pozo de Múrcia i el Palma, eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que cada setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
19: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niki de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
0: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallega amb el partit anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
20: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
21: Jo crec que a casa és la il·lusió, la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
20: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i, sobretot, amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest play-off ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana. It's Friday, then...

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: A veure, germans, què diem a la falca promocional del triplet, que aquí només treballo jo?
3: Home, doncs el primer que hauríem de dir és que ja tenim aquí la tercera temporada del triplet.
4: Això mateix, però també hauríem de mencionar doncs, que mantenim seccions de l'any passat i de l'altra temporada, com la Lligueta, però que fem seccions noves, parlarem de futbol local, d'alcaldes, i que volem portar molts més convidats.
2: Va, doncs apunto, futbol local, seccions noves, convidats, i bueno, tot això tots els dilluns de 5 a 6 en directe, no?
3: Efectivament.
4: Perfecte. Som-hi, no?
2: Va,
4: perfecte.
2: Va.
5: El triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Copa
7: Lliga. Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les

De lectura jove anomenat Pa sucat amb oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada sense cap risc de pluja. Al vespre el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes es posen darrere els micròfons de Ràdio Caldes per explicar-nos el món des del seu punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Caldes. I sempre que vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui, a 6:15 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura

continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat amb plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici el període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta de l'Amour i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre al color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada sense cap risc de pluja. Al vespre el cel

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Amb motiu del mes de l'orgull, Caldes s'omple d'activitats que reivindiquen el dret de totes les persones a estimar i viure la seva identitat en plenitud. El municipi s'ha sumat un any més a la commemoració del dia 28 de juny, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, per celebrar i reafirmar el compromís amb la igualtat i la llibertat de les persones del col·lectiu. L'Ajuntament ha organitzat diverses activitats al llarg de tot el mes. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers el pla de la xarxa d'itineraris segurs d'accés a peu i en bicicleta als polígons d'activitat econòmica, un document que estableix una proposta per millorar l'accessibilitat i la connectivitat entre els polígons, els nuclis urbans i les estacions de transport públic. El pla d'itineraris està dotat d'un pressupost prop de 90 milions d'euros i contempla una xarxa de 372 quilòmetres d'itineraris segurs. Ja ha sortit el resultat del sorteig per determinar l'ordenació de les sol·licituds a les escoles bressol municipals. Ha estat el número 25, que parteix l'inici de l'ordre de les sol·licituds presentades. A partir d'ara, les fases que s'esperen són la publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d'espera el pròxim dimarts 16 de juny, el mateix dia que dona inici al període de matriculació fins al 25 d'aquest mes. Finalitzant la Setmana dels Arxius i commemorant el 50è aniversari de la revista local La Tortuga, l'Arxiu Municipal farà avui a 6:15 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca una taula rodona amb els protagonistes de la revista. Al llarg de l'activitat es farà debat i exposició d'idees i curiositats al voltant d'aquesta. També avui, a les 7 de la tarda, la biblioteca tindrà lloc a la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Passucat amb Boli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre al color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Respecte al temps, el dia d'avui ens espera un dia molt tranquil i completament assolellat. La matinada serà serena amb alguna boira poc destacable. Des de primera hora del matí, el sol dominarà el cel i ens acompanyarà durant tota la jornada, sense cap risc de pluja. Al vespre, el cel continuarà majoritàriament serè. Pel que fa a les temperatures, començarem el dia amb un ambient fresc entre els 14 i els 17 graus. Al llarg del matí, els valors pujaran amb rapidesa fins a arribar als 28 graus durant les hores centrals del dia. A partir de la tarda, la temperatura anirà baixant de manera gradual, amb uns 20 graus a última hora de la nit. El temps per al cap de setmana serà similar i respectarà el torneig escolar de l'Associació de Futbol Sala. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sí,
1: a
0: cert,
1: mi...
0: cert, és que l'Aleix està entrant a la vida laboral d'adult,
1: No, sí.
0: d'adult i...
1: Al final, nosaltres tenim una vida molt atabalada.
0: Sí, sí, ja, ja ho veiem, ja ho podem comprovar. Com t'ha anat aquesta vida tan atabalada aquesta última setmana, Aina?
1: No, doncs bé, bé, bé, he anat treballant i tal, però mira, hem pogut trobar el moment per fer la ràdio, cosa que està guai. Bueno, tu què tal?
0: Jo també, jo ja he acabat exàmens i estic ja de vacances, pràcticament.
1: Ui, tenim problemes tècnics.
0: Ui, tenim problemes? Quins problemes tècnics tenim?
1: No, que no t'he sentit, no et sentia.
0: Ah, vale, que ja he acabat exàmens, dic, i estic quasi a vacances.
1: Ah, molt bé, és que és veritat, clar, 10 de juny, això ja és quasi Sant Joan, ja és quasi vacances escolars.
0: Sí, sí, jo vaig acabar els últims exàmens el 1 de juny i ara estic 3 setmanes només per pujar de nota, que bueno, amb calma, no? Si pujo, pujo, i si no també, així que...
1: Quina mala vida, quina mala vida.
0: Sí, tal qual, estic gozándola com mai, la veritat. Sí, sí.
1: Ben fet, és una època per fer-ho.
0: I a sobre, de fet, si no m'equivoco... Ah, no, digues, digues, perdó.
1: No, no, digues tu, digues
0: tu. No, m'anava a colar, anava a avançar, què volies dir?
1: No, sí, jo també t'anava a dir que també te la pots gozar quan escoltes.
0: Exacte,
1: la lligueta.
0: Exacte, això,
1: lligueta.
0: Sí, que crec que em va igual de bé la lligueta, així que sí, proseguim, no?

0: Molt bé, doncs comencem la lletra de la setmana per donar el tret de sortida amb la millor part del programa. Clar, és que tu, Roc, tens tant avantatge que et sigui com sigui, que et vagi i sempre vas guanyant.
1: Sí, la veritat és que ara mateix que portava 11, no? Així?
0: Sí, com 11 d'avantatge, sí.
1: Ja estic perfecte.
0: Però bueno, anem a comentar les últimes porres. Són de dues setmanes, i les comentarem breument perquè sí que van ser interessants, perquè vam fer porra fa dues setmanes de la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal.
1: Ostres, veritat, queda lluny ja, ara ja es veu...
0: Ja, ja, queda molt lluny, és que sí, sembla sí, que faci sí. Un mes. Però sí. Només fa dues setmanes que va ser la final de la Champions d'aquest any. Al final que l'Arsenal va començar millor, perquè es van avançar ben aviat amb un gol de Kai Havertz, si recordem, els Lundi... Em sents?
1: Sí, sí, els londinencs es van avançar.
0: Ah, és que tinc una mica de problemes, molt bé. Els londinencs van defensar l'avantatge durant bona part del partit i el PSG s'ha de dir que li va costar generar ocasions clares per mi, vull dir, no és que tinguessin allò moltes oportunitats per marcar, però finalment a la segona meitat Barachelia va forçar un penal i els francesos van empatar gràcies a la transformació de Dembélé Balón d'Oro.
1: Cert.
0: La igualtat es va mantenir durant el temps reglamentari i també la pròrroga en una final molt tàctica i disputada, la veritat, i finalment tot es va decidir a la tanda de penals, on els errors de S, que va compensar Raya amb una bona aturada, i sobretot el de Gabriel, a l'últim dels 5 penals va condemnar l'Arsenal i al final doncs, va donar la segona Champions consecutiva al PSG, històric, la veritat, sí, i una sí. Mica trist per l'Arsenal.
1: Bastant, bastant.
0: Com ho vas viure?
1: Home, doncs jo sento, bueno, sento un nombre, tothom amb qui parlo d'aquesta final diu que, bueno, que va ser molt avorrida, una de les pitjors finals últimament, tal. A mi, o sigui, a veure, evidentment va ser una final planeta, però bueno. O sigui, jo crec que eren els dos bons equips, tot i no ser massa dinàmica, bueno, va ser portable encara, perquè això, són dos equips sí. Que estaven bastant treballats els dos, llavors, bueno, i es noten els dos entrenadors espanyols i, pues, de les seves formes, però toquen una mica la pilota, tal. Algo sí, és algo, jo crec.
0: Sí. Jo crec que està bé, o sigui, sí que és veritat que això, que va ser una de les pitjors, no sé què, no sé quantos, bueno, però perquè ens agrada veure molts gols al final, vull dir, sí. Si ets futbolero i t'estàs mirant una final, vols que sigui emocionant i hi hagi molts gols, i un a un, pues, és com d'això, però bueno, tampoc va estar, vull dir, va estar bé, jo pensava que potser l'Arsenal es tancaria encara més.
1: Sí, jo es provava no un sé. Bany tota estona el PSG amb la pilota i l'Arsenal allà intentant treure aigua del barco, i encara van donar la cara bastant.
0: Sí, jo també. I mira que arribant a on van arribar jo ja pensava que aquestes ho mereixien, saps? I que havien de guanyar perquè el PSG o sigui, va fer com, bueno, no un dels pitjors partits, vull dir, però vull dir que no van deixar que el PSG es lluís molt i és difícil fer-ho, saps? També, llavors.
1: A mi això em va sorprendre molt perquè jo quan van marcar dic, vale, si heu marcat, però és que us fotran 5 més. I clar. Van aguantar molt bé. I a mi em va sorprendre.
0: Per això. Llavors sí, sí. Volia que ja guanyessin ja que estaven allà, però bueno, és que pobre Gabriel, la veritat que vaya drama fer allò. O sigui, jo és que no és per res, però a mi m'entraria una bona depressió de verano, ara.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Després d'això.
1: Ja havien arribat bueno. Allà i pa.
0: Sí, sí, sí. Increïble. Bueno, total, que això us dona un punt a vosaltres, 0 a mi, que vaig confiar en l'Arsenal i res de res. Ah. I llavors passem a...

0: al partit, bueno, als dos partits, tant el d'anada com de tornada, del play-off d'ascens entre l'Europa i el Celta.
1: Ostres, no, no els comentis, Aina, no els comentis.
0: No, sí, sí, comento.
1: M'han fet molt
0: si
1: mal,
0: vols...
1: els dos.
0: Ja. Jo comento i després dius la teva impressió de com d'això, perquè clar, recordem que vas anar al partit de l'anada, que era el dia del teu aniversari.
1: Sí, el de la tornada el vaig viure com mai. Que malament, sisplau.
0: A veure, ara ho expliques. Tal com em vas dir, l'Europa va fer un molt bon partit a l'anada i va deixar escapar un avantatge valuós quan van jugar el partit a Barcelona, perquè els escapulats es van avançar just abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano. Després d'una primera part força igualada, però amb ocasions clares per l'Europa, per lo que he vist, sí. I a la represa del Celta va fer un pas endavant, va pressionar una mica més i això, i tot i que les van tenir algunes ocasions clares, les ocasions més rellevants es va seguir tenint l'Europa,
1: sí.
0: Però no van poder fer el segon. Finalment, doncs, quan semblava que s'acabaria la victòria per la mínima per l'Europa, el Celta va marcar el temps d'afegit després d'una jugada així un tan afortunada per fer un 1-1 definitiu, i l'eliminatòria es va haver de decidir a la tornada a Galícia, cosa que va anar regular perquè després de l'empat del partit d'anada 1-1, l'Europa al partit de tornada es va tornar a avançar amb un bon gol de Jordi Cano una altra vegada, però el Celta va reaccionar amb dos gols de penal. El primer un penaltito, la veritat, no sé què diràs tu, però s'ha de dir que per l'Europa també va arribar aquestes hores, els van xiular també un penaltito per mi, que Jordi Cano també va transformar. El partit va arribar 2-2 a poc més de 10 minuts pel final, i el resultat no va variar gaire en aquesta estona, o sigui, gens, de fet. Es va decidir la pròrroga, on el conjunt gallec doncs va imposar el seu ritme una mica més físic, potser una mica més de resistència, i van fer el 3-2 definitiu al minut 110 o cap allà, i doncs amb la victòria doncs van passar a la final del play-off i l'Europa es va anar tristet cap a Barcelona. I ahir tu també, no?
1: Cert, sí, jo ja estava per aquí, per Terres Catalanes, però sí, tristet. La veritat és que dur, perquè a l'anada, sobretot, és que podia ser un 3-0 facilíssimament. I vam tenir 2 i vam tenir 10. I vam anar allà ja fotuts, i allà també ens mereixíem més, però bueno, allà ens van dominar més, això és cert. I el primer gol, això no ho has... No sé si has vist el primer gol, potser és per això que no ho has enfatitzat, però és un golaç de Jordi Cano, el primer.
0: Sí, vale, no sé si ho he dit o no, però tinc aquí apuntat un molt bon gol. Sí,
1: no,
0: és
1: no,
0: un bon gol, sí,
1: però
0: sí,
1: és que no és un molt bon gol, és un gol, però és que fa dos retalls, a cada retall s'emporta a un defensa que el deixa al terra i fot un golaç per l'escaire, però és que és increïble, és... Buah.
0: És un golaç.
1: Una pena d'eliminatòria.
0: Bueno. Sí, sí, sí que és veritat, perquè jo, o sigui, jo no les he vist, només he vist els resums, però sí que recordo quan vaig parlar amb tu entre amics que havies anat a l'Europa, o sigui, al camp de l'Europa, i em vas dir que podria haver guanyat tranquil·lament, que, estàveu com molt confiats per la tornada, perquè l'anada havia jugat molt millor a l'Europa, llavors, clar, és una pena.
1: Sí, bueno,
0: també és una pena que... Digues, digues.
1: No, digues, sisplau, insisteixo.
0: No, que els dos gols del Celta fossin dels dos penals. És com una mica com fred, saps? Tot
1: sí,
0: plegat.
1: Sí, sí, tal qual.
0: Fa ràbia.
1: Però bueno, l'únic bo de tot això és que el Sabadell està a la final a l'altre costat i va remuntar el Madrid allà un 2-0. Molt èpic.
0: Sí, això increïble. Això ara també l'anava a comentar, exacte.
1: Ah, vam fer porra?
0: Vam fer porra la tornada.
1: Ah, mira.
0: Només.
1: Que guai.
0: Sí, sí, perquè l'anada vam triar l'Europa, si no recordo malament, sí, i la tornada sí que tal com havia anat, vam dir fent por la tornada.
1: I quins punts han donat l'Europa?
0: Què anava a dir? Exacte, els dos partits de l'Europa em donen, el partit d'anada, 3 punts a mi, increïble, vaig dir 1-1.
1: Ostres, però molt malament, eh?
0: Vosaltres, no, molt bé.
1: No,
0: vosaltres
1: vau
0: dir que guanyaria...
1: Ostres.
0: Ja. Tu vas dir que guanyaria l'Europa, 0 punts, i l'Alice va dir que guanyaria el Celta, 0 punts. I la tornada és molt divertit perquè l'Aleix no va fer porres de tornada.
1: Ah.
0: No va respondre. Tu vas dir 1-1, així que és mentida. A veure, que no em confongui. Ah, sí, tu vas dir 1-2 que guanyaria l'Europa, 0 punts, i jo igual, 0 punts també. Així que, bueno.
1: Bueno,
0: ens quedem amb 3, jo i vosaltres 0. I llavors passem a l'últim partit que tenim, que és l'altre... semifinal, exacte, Sabadell-Madrid-Castilla. Era el partit de tornada, que l'anada havia quedat 2-0, el Sabadell havia caigut davant del Madrid, i els vallesans doncs necessitaven una remuntada així gairebé perfecta a casa, això sí, i la van aconseguir després de fer un bon partit amb una grada molt entregada del Sabadell era normal, no? Un gran partit a casa, van sortir convençuts de que ho podien capgirar i van aconseguir fer dos gols en pocs minuts, així que es va igualar el partit i amb això doncs, el Madrid va entrar una mica en dubte i en realitat no van jugar en cap moment doncs, tan bé ni tan còmodes com a l'anada, que havien sigut superiors. El 2-2 es va mantenir fins als minuts finals, però al 90 Priego va aparèixer, va fer el seu segon gol i el 3-0 definitiu, i aquest resultat doncs, va donar pas a la final del playoff al Sabadell, així que una bona notícia almenys pel futbol català, cosa que dona 0 punts a tots, això sí, perquè què vam dir? Que guanyaria el Madrid.
1: Home, és una realment molt bona notícia, un 3-0 remuntant a l'últim minut, sí, és increïble. Jo tinc molts amics que hi han anat al camp, perquè van anar, i m'agrada dir, o sigui, allò és bogeria màxima.
0: Que guai, a part a casa, amb tota la gent allà, sí, ha d'estar molt guapo.
1: És històric, i Gasol torna a segona, que això és notició.
0: Sí, sí, no, és que és molt fort, en realitat.
1: Sí.
0: A veure, però que els hi falta la final, que els hi falta la final.
1: Sí, bueno, pot tornar, saps? És que jo ho veia tan malament que ara, hasta la final, ja ho veig com està segona, saps?
0: Ja ho veus com l'objectiu final, no?
1: Clar, sí.
0: Normal. Mm. No, però si ara els hi queda... Els partits d'això, que el Sabadell juga contra el Zamora, també el tinc per fer play-off o comentar... Ai, play-off, porra o comentar-ho almenys. Per cert, que m'he jugat els punts, o sigui, jo vaig dir que venia el Sabadell d'un gol, o sigui, 2-1, així que un punt, i tu 0, vas dir 1-1. I res, aquí n'acaben les porres, perquè la setmana que ve comentarem els partits de play-off de sense primera... perquè com que això està sent gravat encara no s'ha completat.
1: Cert.
0: Però ja els comentarem la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: I llavors, si fem un recompte global, la cosa queda que jo he obtingut aquesta setmana 4 punts, increïble, 3 més 1.
1: Olé.
0: Sí, em mereixo un aplaudiment.
1: Olé.
0: I vosaltres, un cadascú, cosa que fa que tu et mantinguis amb 11 de diferència respecte a l'Aleix, que és segon, amb 83 punts, l'Aleix 82 i jo 71. Ai, l'Aleix 72 i jo 71.
1: Molt bé, de canvi el títol, ja estic quasi allà. Virtualment soc campió.
0: Sí, això sí, fins que em sumi el 16 del José.
1: Sí. Cert,
0: no, sí. La veritat és que t'has despuntat molt i no et podem atrapar.
1: Soc molt bo.
0: Ets un màquina.
1: Bueno, proseguim, no?
0: Proseguim.
1: Bueno, vinga, som-hi.
0: A veure si també encertes les següents porres del Mundial.
1: Uf.

0: Doncs efectivament torno aquí a les porres de, bueno, que hem començat la setmana passada del Mundial. Com ja vam fer la setmana passada tots els grups, ja tenim ara els enquadraments, les eliminatòries, vale?
1: Vale. Tu, on estàvem, a veure?
0: Ens hem quedat als setzens, no vam fer cap setzè de final. O sigui que hem de... Deien això, fer eliminatòries només. La part més...
1: Tu tens controlat o necessitaves que jo...
0: controladíssim.
1: Ah, vale, perfecte.
0: Llavors, si no m'equivoco, tinc aquí les captures.
1: Val.
0: Tenim setzens. Alemanya, Corea del Sud. Primer setzè que ens quedaria.
1: Vale. Llavors hem de triar, no?
0: Sí, això sembla.
1: Tu què creus? Jo crec que a Alemanya no ens arribarà molt enllà, però m'agradaria que sí, llavors jo diria Alemanya.
0: Alemanya, vale. D'acord. Ui. A veure. D'acord, llavors
1: ni
0: següent...
1: Ni que sigui per viure l'ambient aquí, saps?
0: Home, en teoria Corea del Sud és més aviat fluixeta.
1: Sí.
0: Llavors tenim França, Paraguai.
1: Home, jo crec que està clar, no?
0: Paraguai. Molt bona eina.
1: No, és broma.
0: Màster, vale. Home, llavors, aquí ens quedaria una bona ja, eh? Alemanya, França. Llavors, següent
1: sí.
0: Tenim...
1: França és una de les favorites per tu?
0: Home, en teoria sí, juntament amb Portugal i tal. Per plantilla ho han de ser segur.
1: Sí, sí, molt bé.
0: Llavors
1: sí.
0: Tenim després duel d'anfitriones. Mèxic-Canadà.
1: Mèxic-Canadà. És que Canadà... Jo és que crec que Mèxic.
0: Mèxic?
1: Tu què creus?
0: Jo també Mèxic. La veritat és que tampoc conec el futbol canadenc ni mexicà massa, però almenys Mèxic en teoria hi ha com una mínima història, no?
1: Més cultura futbolística, no?
0: Sí, en teoria, no sé. Jo em guio per les intuïcions, no? Una mica aquí.
1: Sí.
0: Llavors, següent sí, eliminatòria... Sí. Perdó, que ho he perdut. Vale, aquí. Japó-Marroc. Perquè jo jugo aquí perquè està molt
1: Marroc,
0: igualat,
1: jo
0: eh?
1: Crec.
0: És que Japó porten ara, estan en un projecte de bojos per guanyar el
1: sí.
0: Mundial que... O sigui, algun cop l'han de guanyar segur i en teoria per guanyar-lo han de començar a fer coses, ja.
1: Jo, a mi... Parles de Japó?
0: No, del Marroc. O sigui, sí, de Japó, perdó. Que tenen un projecte aquí per rebentar el Mundial, o sigui, volen ser realment una potència futbolística. Jo no sé, jo estic esperant el Mundial en el que Japó comenci a fer por, saps? I pot ser aquest.
1: Ja, sí que és veritat que tothom parla de que Japó ve fort i tal, però és que jo, a mi Marroc, bueno, clar, és que l'últim Mundial al final queda lluny, no pots valorar amb els últims Mundials, però a mi Marroc l'últim Mundial em va agradar, saps? I vaig pensar que no tenia un mal equip, bueno, i no el tenen, llavors no sé. Però va, et deixo triar, sí, tu creus que...
0: Jo confio en Japó, no sé per què.
1: Vinga, va, pues Japó.
0: Dale. Llavors tenim Colòmbia-Croàcia. Aquí...
1: Buah.
0: Jo
1: també pot estar
0: molt,
1: interessant, eh?
0: Exactament igualades, no sé, podria guanyar qualsevol. En plan...
1: Sí.
0: No sé,
1: jo crec que tinc la sensació com que depèn del partit que faci com Croàcia, saps, aquell dia?
0: Sí, tal qual, poden arribar a final o aquí quedar i aquí fer pena. Jo tiraré per Colòmbia, la veritat. Almenys jugant allà a Amèrica, tal. Colòmbia.
1: Sí.
0: Ta. A veure.
1: Ok.
0: Un, dos, aquí. Llavors, després, Espanya-Àustria. Molt assequible per Espanya, podríem dir aquí.
1: Sí, Espanya. És que jo a Espanya crec que és probable que guanyi.
0: O sigui, per plantilla segur.
1: Tinc un pressentiment de que guanyarà.
0: Buah, jo què va. Jo justament tinc el pressentiment de que tenen la plantilla per fer-ho, però faran algo raro i s'aniran...
1: Sí, estaria bé.
0: A mi em dóna la sensació. Llavors, dos últimes eliminatòries de setzens. Estats Units, Costa de Marfil.
1: Vale. Bueno, Estats Units, jo crec.
0: Sí, jo tinc, això sí que tinc tota la sensació. Jo crec que no és tan una sensació, és més... Sí que tinc raons per creure-ho. Amanyaran el Mundial als Estats Units com mai, aquesta gent.
1: Buah, això segur que dins de lo que puguin.
0: Sí, fins que no els hi toqui contra una gran selecció que no poden amanyar-ho, perquè ja està claríssim, aniran passant tot per lo que sea, o sigui... Jo crec que els partits importants d'Estats Units me'ls veuré només per veure el que fan, perquè algunes s'empescaran segur.
1: Tan fort, tu creus, mi meu.
0: Llavors, última eliminatòria de setzents, aquesta jo també la veig molt igualada, Bèlgica-Senegal.
1: Ai, t'he perdut, eh?
0: Bèlgica-Senegal.
1: Vale.
0: Cuidado, buah, perquè
1: aquesta també porta ser interessant.
0: Venen molt crescuts de la Copa Àfrica. Bèlgica, històricament, als Mundials dona mínimament la cara. Cuidado, això és, també culturalment és un gran xoc.
1: Podria ser interessant, aquesta. No sé, tu què creus?
0: Puf, jo no tinc ni idea.
1: És que Bèlgica també em fa la vibra de Croàcia, en plan, de cop poden fer pena, saps?
0: Poden fer molt bé o molt malament, sí.
1: Sí.
0: Jo aquí et diria Senegal, la veritat.
1: Vale, doncs pues, pelanté, sí.
0: Senegal per aquí, vale. Llavors, tenim primer vuitè de final aquí. Alemanya-França.
1: Vale. Ah, jo crec que aquí llavors ja sí que què passa a Alemanya, ahir França.
0: França, sí? No confies tant en el teu país?
1: M'agradaria, doncs pues que... I més contra França, és que França jo crec que... Jo no crec que guanyin, la veritat. Bueno, és que podria ser molt probable que guanyin, però em fa tanta mandra que no vull. Però jo crec que eliminarien Alemanya, saps?
0: Ja, home, sí, jo també ho veig, la veritat. Llavors tenim Mèxic-Japó.
1: Home, si confiàvem en Japó...
0: Home, però Mèxic, és que jo crec que també com a seu Mèxic ho veig potent, eh?
1: Buah, clar, són les seus, és veritat. Pues va, Mèxic, diem Mèxic.
0: Proseguim. Per cert, m'acabo de donar compte d'un fet, perquè he dit que anem pels vuitens, però és completament mentida. Anem pels quarts de finals, ja. Perquè els setzents no m'han recordat, però els vam fer, ja. Que per això tenia la capturada.
1: Sí, és que a mi no em sortien els números.
0: Clar.
1: Setzents, i hem dit
0: anem,
1: massa pocs partits.
0: Anem ara pels quarts, i hem començat pels vuitens.
1: Val.
0: Per això no hem sentit de cap Portugal ni res. Portugal havia quedat eliminada ja abans.
1: Val.
0: M'ha sorprès a mi, per això m'ha saltat
1: clar, l'any. Clar.
0: On està Portugal, que per mi és de les favorites.
1: I Brasil?
0: Brasil
1: doncs...
0: també hauria quedat eliminada en els setzents.
1: També.
0: Per això ho dic. Llavors, proseguim. Colòmbia-Espanya, per colar-se a les semifinals.
1: És que jo crec que Espanya arribarà.
0: Sí, no, tu confies molt en Espanya, ja veig.
1: Bueno, confies no és que tingui confiança, és que ho veig, no sé.
0: D'acord, llavors, últim quart de final, un quart de final una mica curiós, Estats Units-Senegal.
1: Jo crec que Senegal.
0: Sí? Molt bé, m'agradaria, la veritat, m'agradaria que quedessin els mirats contra uns així, que no són tampoc una Portugal, una França, que ja seria com
1: una
0: més
1: gran
0: típic.
1: Força, sí, clar, total. Sí.
0: Llavors, ens quedarien ja les semifinals, ens queda França, Mèxic, Espanya i Senegal, eh? Molta sorpresa
1: França,
0: aquí, a les semifinals,
1: Mèxic,
0: això.
1: Mèxic, Espanya i Senegal.
0: Tal qual, així com ho he dit. França-Mèxic, estarem d'acord?
1: Sí.
0: I Espanya-Senegal, suposo que també estarem d'acord.
1: Sí. Seria... Però tu què diràs?
0: Jo crec que Espanya, no? O sigui, jo crec que pot perdre contra Senegal, però...
1: Sí, jo també. Llavors la final seria França-Espanya,
0: Explota tot aquí, eh?
1: Mare meva, quina mandra, pare.
0: Home, seria històric.
1: No vull que vagi ningú.
0: Home, seria molt històric, realment, eh? França-Espanya seria com literalment la final.
1: Que fort.
0: Sí.
1: I també en aquest cas...
0: És cert que ha sortit aquesta final perquè no ens hem atrevit a posar cap sorpresa.
1: Ja, bueno, clar, a veure, realment... fins aquí havíem posat alguna sorpresa, en plan... Hem dit que Mèxic arriba fins aquí...
0: Clar, però sorpresa en el sentit que ni Espanya ni França són dues de les favorites que no els eliminen, no? Llavors, clar, és evident que si no els eliminen arribaran a enfrontar-se segur.
1: Ja, però sí que ens vam carregar de cop a Brasil, Portugal...
0: Sí, tal qual. Portugal, que seria per mi de les grans forces perquè no guanyessin cap ni Espanya ni França, ens vam carregar ràpid. Devien jugar contra França o així.
1: Probablement. Tu, personalment... Clar, és que, per exemple, per mi, és el que tu dius, les tres més fortes o que tal poden ser, potser, tenint en compte també Brasil, Portugal, Espanya i França. I és que jo d'aquestes tres no sé qui prefereixo que guanyi, eh?
0: Jo tampoc.
1: Perquè jo és que no vull que guanyi cap d'aquests tres, saps?
0: No, sí, tots tenen alguna cosa que fa que no vulguis que guanyin, sí.
1: I Brasil igual.
0: O sigui, a mi com a país preferiria mil vegades Portugal, però és que llavors Cristiano ha guanyat un Mundial.
1: Jo també,
0: i això no fa
1: exacte, és el problema.
0: Sí, del qual, eh? En si el concepte de Portugal amb un Mundial mola, perquè és un país més aviat petitet, tal, i culturalment molt arrelat al futbol, llavors està bé. Però clar, és que Cristiano amb un Mundial no...
1: Quina mandra, jo no vull gens, saps? Jo vull que només l'hagi guanyat Messi i ell no.
0: Clar, exacte. Jo crec que d'aquests preferiria França.
1: Sí,
0: encara que el dolent és que llavors Dembélé guanya el Balón d'Or una altra vegada. però bueno.
1: Un altre cop, tu creus?
0: Home, guanyant Champions i Mundial, qui guanyarà? Si
1: ja, Mbappé. Champions i
0: si,
1: Mundial.
0: Si Mbappé fes un Mundial com el 2022, llavors potser el pot guanyar Mbappé. Però clar,
1: yeah,
0: és molt dir fer un hat-trick a la final i tot això, saps?
1: No, clar, clar. Jo potser també preferiria que guanyés França, no ho sé, és que no sé. Perquè és això, és que no vull gens que guanyi Espanya, però saps què em passa? És que tinc un tan mal pressentiment. Tinc com un pressentiment tan fort que d'una banda també em consola, entre moltes cometes, una mica el fet de que no hi ha cap jugador del Madrid i em fa, i crec que els hi faria ràbia a la gent del Madrid que guanyi Espanya,
0: home,
1: el futbol mundial,
0: si els hi fa ràbia,
1: quan
0: només,
1: no hi ha...
0: Si els hi fa ràbia el fet de jugar-los sense cap del Madrid, guanyar-los sense cap del Madrid... Sí, sí.
1: Clar, clar, llavors jo crec que això em faria encara gràcia i tot, saps? En plan, doncs mira, l'ha guanyat Espanya, però has d'acceptar que l'han guanyat sense cap jugador del Madrid.
0: Sí, sí, jo...
1: I tinc com un pressentiment que pot passar.
0: El que sí que vull d'Espanya, més aviat de que no guanyin en general, és que no, o sigui, posats de no guanyar, que no arribin massa lluny. Si arriben lluny, doncs bueno, si guanyen, vale. Però que arribin lluny no, perquè se relacionen aquí tots i tens sempre d'una Champions.
1: Ja, ja, ja, estaria bastant guai que no arribessin gens lluny i de cop d'aquí un mes estiguin tots a casa ja.
0: Exacte, ja amb, descansant, mesos de, o sigui, setmanes de vacances, la pretemporada tots junts, això estaria molt bé.
1: Sí, per ells els hi faria ràbia, per això, eh?
0: Sí, bueno, però no passa res. Però
1: ens és igual per ells, que guanyin tot amb el Barça i ja està.
0: Exacte, una un guanyar-ho tot l'any que ve ho consola, segur, o això espero.
1: Sí, sí, sí. No, no.
0: Bé, llavors, no ens hem decidit encara, eh? França o Espanya, Aina?
1: Vale. Vale, volem que guanyés... Voldríem que guanyés França. Ara, creure què, no?
0: Pff, és que jo crec que els dos poden fotre-li un bany a l'altre.
1: 100%. 100%. Perquè és que França realment té molt bons jugadors i per mi té jugadors més... Bueno, no per mi, no. És que és un factor per mi. Crec té jugadors més desequilibrants, rotllo. Més jugadors més desequilibrants.
0: Però et diré alguna cosa, eh? Per mi, un França-Espanya és literalment un Barça-Madrid a nivell de joc. Que a Espanya mm-hmm. t'entiran més de dominar el joc, però també França, si et pilla a les contres, et pot sí. matar amb Mbappé, Vinícius i tal. Doncs pues en aquest cas, el mateix. Mbappé, Dembélé i tal et poden matar a la contra.
1: Sí, sí, exacte. Són com més ràpids i més desequilibrants en jugades com puntuals, en canvi Espanya té molt més domini i control o tal.
0: Clar, és que pot, guanyar, pot passar de tot, jo crec. Però aquí, ja. Aquí t'has de mullar tu.
1: Jo m'he de mullar?
0: Sí.
1: És una porra o és el que... És una porra, no?
0: És més aviat una porra, sí.
1: Jo crec que guanyaria Espanya.
0: Sí, hòstia, estàs molt, molt confiada, eh?
1: No sé, és que tinc un pressentiment de que...
0: Bueno, bueno.
1: Poden guanyar. És que dels jugadors del Barça els veig que a part n'hi ha tants que tenen com una bona sintonia també entre ells i tal.
0: Clar, sí, com el 2010, que era mitja plantilla al Barça i ja sabien, ja es coneixien tots molt entre ells.
1: Veus, és que clar.
0: I bueno, no sé. Ens l'hem saltat. Mèxic-Senegal, el tercer i quart lloc, un partit molt sorprenent com a tercer i quart lloc.
1: T'imagines? Mèxic-Senegal, el tercer i quart lloc, és tan random. Podria quedar... No sé. Mèxic, pel fet de ser anfitrions, potser els hi motivaria més, que llavors a Senegal ja estàs com, bueno...
0: Sí, ja posat...
1: Però no sé, doncs per dir alguna cosa, no? Algo sí. Així està bé.
0: Ben fet. Sí, Mèxic segurament a l'estallà ni que sigui per honor d'estar en el top 3.
1: Home,
0: seria històric, un Mundial a Mèxic i que a top 3, jo crec que seria la millor participació de la selecció mexicana. Almenys així de la història així recent, segur.
1: Sí, sí, sí, recent segur. A veure...
0: Doncs molt bé. Tenim fins aquí les porres del Mundial. Els hi faré una foto i posaré Aina per eximir-me de qualsevol responsabilitat.
1: Ah.
0: Així que, perfecte, no?
1: Perfectíssim. Ha estat guapo, eh? En realitat, és fort, perquè hi ha molts equips, que juguen, moltes seleccions que ells
0: sí,
1: que
0: aquest juguen. Any més. I clar, aquest any s'incorporen els setzents, és bastant fort, sí, sí.
1: Serà un Mundial llarg. Que fort.
0: Sí, sí, literalment, bueno, és que de fet això ho estem gravant el dia abans que comenci, però això sortirà el dia després de que hagi començat.
1: És veritat, ja ha començat.
0: Cert,
1: ja
0: sí.
1: Ha començat.
0: Exacte.
1: Ja ha començat. Que els partits primers són una mica... Bueno, després he posat per fer porra d'algun. Per mi el més interessant, bueno, ja ho vam dir, el més interessant és Brasil-Marroc, potser la primera 100%, jornada, no?
0: 100%, que és el dissabte a les 12 de la nit, aquest dissabte.
1: Sí, exacte, que això també és l'altre tema, els horaris, a veure...
0: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, jo, això no sé si ho hem comentat a l'antena, però jo, com que me vaig als Estats Units la gran majoria d'estiu, viuré el Mundial en hora.
1: Ah, clar, és veritat, increïble. No havia caigut en això, Roc.
0: Clar, jo a partir més o menys de por ahí els setzents de final ja estaré als Estats Units fins passat la final, així que jo viuré els partits tots perfectes.
1: Està guapo, eh? Sí, a veure sí. Si em pots veure uns quants. Que guai.
0: Sí, i a través de pensar això he arribat a un... No és una conclusió, com un fet, i és que la final del Mundial, igual que va passar amb la final de les Champions, es farà de dia.
1: Ah, clar, perquè hi ha un horari així com friendly per tot el món.
0: Exacte,
1: clar.
0: Es fa aquí a Europa, no sé si queda a les 8, les 9 o les 10, però bueno, al voltant de les 9, l'hora normal d'una final, però clar, allà són 6 hores menys on es juga, perquè juga a Nova York, la final. O sigui que seran...
1: Clar.
0: Si són les 8, serà a les 4? No, a les 2... Sí, sí,
1: a veure,
0: les 9 serà les 3, o sigui, serà tal qual al migdia, que no és només que sigui de dia, sinó que serà, si fa sol, literalment fotrà un sol allà, serà molt fort. Aixecar el Mundial amb tots els rajos de sol és molt fort, eh?
1: És fort, eh? O sigui, és
0: no
1: a les...
0: Gens.
1: A veure, que ho vegi jo a l'hora que és. És a les 9 d'aquí, exacte.
0: A les 9 d'aquí són les 3 d'allà, perquè són 6 de diferència. 3 de la tarda, o sigui, és que literalment tens el dinar aquí.
1: Que fort.
0: Sí, sí, serà una imatge.
1: Ostres.
0: Prou...
1: Sí, sí que és molt curiós, la veritat.
0: Doncs sí, a aquí veure, tenim el fet. També suposo que ens anem apropant a això, no? Ja ho veiem que a la Champions, que és europea, es fa a una hora dolenta per Europa, perquè es pugui veure per tot el món. Doncs...
1: Va ser tan random allò també.
0: És que és fort.
1: Però sí, d'una banda també et dic que si ho poses a pensar així, doncs es pot entendre en el sentit d'això, doncs de fer-ho més global i tal, o sigui, perquè si el que volem també és això, en altres sentits, doncs amb aquest doncs s'entén.
0: Clar, però que en el Mundial s'entén com completament, no hi ha debat, no? Evidentment un Mundial ha de ser Mundial, però és que una Champions és europea, tio, o sigui, si vols veure ja pots veure com veu la gent la NBA, que la veu a les 3 del matí i bueno, doncs és el que hi ha.
1: Sí, sí. Si t'interessa molt, doncs et lleves, que és el que haurem de fer amb la resta de partits, perquè jo ara els partits inaugurem,
0: sí, sí,
1: els partits al principi no em llevaré els 3 del matí.
0: No,
1: i d'aquí un mes ja veurem, però si hi ha algun partit emocionant, doncs és el que haurem de fer. Saps?
0: Home, si hi ha unes semifinals, uns quarts de final de dues grans seleccions, jo a mi, nois i noies, no em tocarà. Però jo, si estigués aquí, ho faria 100%. O sigui...
1: No, jo, si hi ha unes semifinals xules, també és probable que ho faci.
0: El que sí que he pensat que seria històric és, imagina't que es combinés la... O sigui, el fet de fer el Mundial a l'hivern, com es va fer ara fa 4 anys, i aquests horaris sí que no el veuria ningú, eh? Perquè clar, a l'estiu...
1: A l'hivern, a les 3 del matí.
0: A l'estiu et pots quedar fins tard i, bueno, ja faràs una mica d'aquí i d'allà. Però clar, a l'hivern ningú es quedarà a les 3 del matí allà. És que és un xou.
1: Ja.
0: Cada Mundial té una peculiaritat més últimament.
1: És veritat, l'últim va ser l'hivern, ja me'n recordo.
0: El desembre, és que clar.
1: M'havia oblidat d'això, eh?
0: Com passa el temps.
1: Com passa el temps, i tant.
0: Així i que tant. Molt bé, tancada ja la part mundial, no, suposo? M'equivoco?
1: Sí, no, tancada.
0: Doncs proseguim al futbol de carrer, no, que avui ens el presentes tu.
1: Això, futbol de carrer,
0: vinga,
1: sí.
0: Vinga, som-hi.
1: Som-hi, doncs, això és futbol de carrer, l'espai on parlarem de futbol verdader.
0: Esa és,
1: Això mateix. Avui hem decidit buscar una temàtica així per xerrar una mica, deixant de banda les seleccions que ens agraden, però bueno, tampoc és la nostra cosa preferida. I jo proposo parlar d'entrenadors, perquè ara arriba l'estiu, no? El mercat fa xup-xup, estem tots i totes molt atentes amb els moviments de jugadors amunt i avall i tal, però hi ha els entrenadors, no? Que són les peces claus que han de fer rullar els equips, vull dir,
0: últimament,
1: és important.
0: Molt bombo els entrenadors.
1: Exacte. Per això he decidit que doncs, és interessant fixar-nos en quins grans clubs europeus comencen l'any vinent, o la temporada que ve, doncs etapes amb nous entrenadors i quins moviments hi ha en aquest sentit. Així que, si et sembla, fem una mica he fet una mica de recull dels grans equips, d'equips de cada lliga que canvien d'entrenador i quins són, bueno, quins reptes potser tenen o tal, podem comentar o així. A veure, si vols comencem per la lliga... la EA Sports, lliga espanyola, perquè tenim de prop el cas del Madrid, tot i que per mi tampoc, bueno, ens hi podem entretenir el que vulguis, amb Mourinho, que no està confirmat. Tu què opines d'això?
0: Jo, Mourinho, ja porto molt temps digerint que ens enfrontarem la temporada que ve. Mm-hmm. I bueno, o sigui, jo com que en general crec que tot el que és Florentino, Mourinho i tot el que envolta a Florentino bàsicament no és el que li fa bé el Madrid, doncs generalment estic content. O sigui, considerant l'alternativa que seria l'Enrique Riquelme, que deia coses molt coherents i que a mi personalment com a culer em feien por, doncs bueno, considero que tenia Florentino.
1: Clar,
0: prou bé.
1: Clar, clar, és que no hem parlat de les eleccions, tampoc, però bueno, tampoc el que li dediquem molt, però que fort, però bueno.
0: Sí, jo crec que estem tots d'acord, no? Que a nosaltres estaríem molt més d'acord amb el que faria Enrique Riquelme, i per tant ens faria més por, però si trien a Florentino, no?
1: Sí, 100%. I a mi em sembla prou interessant que en tan poc temps sí que hi hagi hagut una mica de debat i gent que hagi votat a l'altre, més com a càstig pel Florentino. Vull dir que també és com s'haurà de veure, perquè fins ara al Madrid, quan anaven les coses malament, la gent tampoc es fixava molt en el president. Però sí, ara que hi ha hagut les eleccions, hi ha una alternativa, no sé què, no sé quantos, igual sí que hi té més moguda el Florentino, no sé.
0: I també respecte a tant Florentino com els entrenadors, en els últims dos anys, des de que hi havia... Bueno, es va fitxar Xavi Alonso, es va fer fora, es va posar el Veló, es va fer fora el Veló, i ara es fitxarà Mourinho per 15 milions, s'han gastat quasi 60, entre 50 i 60 milions, només en comprar entrenadors i treure'ls el contracte, que això també s'ha de pagar a l'entrenador. Sí. Que és exacte, molt fort, però... que seria un jugador prou decent només en entrenadors.
1: Exacte, és una mala gestió d'entrenadors, realment, és que és, bueno, una malíssima, sí, gestió.
0: Evidentment. Però no, que això sempre li ha passat als clubs grans, que hi ha una època que es comença a canviar, i també li va passar al Barça en tota aquella època, i bueno, sí, que sempre passa.
1: Has de trobar una peça, és veritat que és difícil.
0: I confiar-hi, però bueno, confiar-hi. Ja
1: exacte, és el que anava a dir, que ja ho vam comentar en el seu moment, però també hem de donar-li confiança, perquè amb Xavi Alonso, que ara després comentarem on va també...
0: Sí, uah, això a mi fa por, eh? L'any que ve...
1: Jo crec que, justament, jo crec que ara quan ho preparava, ho comentava aquí a casa amb l'Andrea, jo li deia, jo crec que li anirà bé, eh?
0: Hombre.
1: Bueno, anem per pas, va. Això, Mourinho al Madrid, en el sentit de Madrid en si... Tu creus que, com a perspectiva del Madrid, creus que és viable o què opines?
0: És viable Mourinho?
1: Sí, com creus que anirà, saps?
0: Jo crec que anirà bé, bastant millor de tant Xavi com Arbeloa, com tot el que ha passat últimament, però tampoc serà com l'entrenador definitiu que es porti a la glòria.
1: Clar, com que els pot fer sortir d'aquí una mica d'aquests dos anys, que vol dir potser guanyar alguna cosa, però el què, no? Jo crec que dependrà una mica també del Barça, la veritat.
0: Sí, també, home, esperem que el Barça els hi posi difícil. En teoria, jo veig el Barça bé. Amb Gordon i tal. I, bueno, i respecte a Mourinho, no ho hem dit, això. Lo de que el Florentino posés l'anunci de Mourinho amb la salut del Madrid i Mourinho digués que era ella? O sigui...
1: Això és fort, també.
0: Això és històric.
1: És, sigui... és com una broma, tot, eh?
0: No, això a mi em sembla de lo més fort de tota la campanya. O sigui, anuncies algú, no, és ella. No, a sobre no dius... Bueno, no estan tancant, no, és que dius literalment... El vídeo és ella, o sigui...
1: Bueno, clar, perquè és que ella en aquell moment encara tenia contracte, vull dir, que crec que ara ja ha dit que no, clar, que marxa, però és que és tan fort que realment surts tu amb una samarreta d'un altre equip quan tens contracte encara amb el teu equip, home, és que has de sortir a dir alguna cosa, saps?
0: Clar, sí, sí, i això era que això fa 3 anys, clar, s'hagués quedat el Mourinho allà torrellat, però ara no, ara, bueno, és ja, ja està.
1: Me da igual. No, no.
0: És fort.
1: Realment, per ser com això, l'equip més... important del món, bueno, al final tot el que ells diuen, no, o sigui, és veritat que és evidentment un dels més importants del món, o sinó el que més Champions i tal, unes coses una mica ridícules,
0: sí,
1: la
0: sí,
1: gent
0: tot,
1: pagant-se, aquests amb la IA, bueno, en fi, és igual, no cal que ens encallem més, el Mourinho això, que ha deixat el Benfica tercer a la Lliga Portuguesa i ara vindrà el Madrid a salvar-lo, doncs ja veurem com va. I com gestiona al final les estrelles, que és el que conta allà una mica.
0: Que ha eliminat, o sigui, ha deixat el Benfica tercer i va fer el Madrid quedar-se fora del top 8 de la Champions, que aquell partit va ser molt èpic.
1: Ah, és veritat,
0: ara,
1: és veritat.
0: Ara ja fa molt, però aquell partit va ser increïble, amb el gol del porter a l'últim minut.
1: És veritat, va passar allò, clar, és que han de redimir-se, sí, sí.
0: Tal qual.
1: Ai, bueno, ja veurem com els hi va. Després, a la Lliga Espanyola també hi ha alguns canvis pel que fa a... L'Athletic Club tenia l'entrenador de l'Ernesto Valverde, portava sent l'entrenador 4 temporades i ha fet la pitjor de les últimes 4 i marxa.
0: És veritat, entre... els ha deixat allà molt a baix, top 10, així.
1: 12, sí, dotzens. Dotzens, exacte. A veure, normal que ja facin relleu, perquè dotzens l'Athletic Club és una cosa bastant forta.
0: Sí, o sigui, i anava, jo quan anava baixant, això és cert. O sigui que ha sigut 4 anys que han anat cap a baix, clarament.
1: Sí, sí, sí. I avui quan buscava com havien quedat, és que anava avall de la classificació i pensava tan avall han quedat.
0: Sí, és molt fort, és molt fort.
1: Sí. Llavors, ve, o sigui, arriba Terzic, es diu així aquest home, Terzic, entrenador que ha tingut dues etapes del Dortmund els darrers anys, aquest any ve d'un any sabàtic, i bueno, és un dels canvis més importants de la Lliga, segurament perquè és un equip que en principi l'Athletic Club, els últims anys, menys aquest, havia estat, vull dir, Europa, més o menys, saps?
0: Ja. Sí, sí, cert.
1: Llavors, bueno, a veure com els hi va. Després tenim el Villarreal, prou interessant per mi el cas del Villarreal, que han quedat tercers, és tan fort que al final hagin quedat tercers.
2: L'han canviat.
1: Sí, perquè Marcelino ha marxat.
2: Què dius?
1: En plan, ha deixat el càrrec després de 3 anys al Villarreal, que han quedat respectivament 8ens, 5ens i tercers. Vull dir, increïble, ho ha fet molt
0: boníssims.
1: Bé. Sí, sí. I les ha classificat per Champions i ha marxat. Sí, sí, molt fort. I llavors va al Villarreal Íñigo Pérez, procedent del Rayo, que ha quedat 8è aquesta temporada i també ho ha fet bé al Rayo.
0: Home, molt bé. Home, sí, l'entrada del Rayo s'ho mereix. Que ha jugat una final europea, està bé, està bé. I sabem qui ve al Villarreal, perquè ara de cop entrenar un Villarreal a Champions.
1: Sí, em sembla que no està encara d'això. Vaig a buscar.
0: Home, sorprèn molt, perquè en aquests casos, normalment, quan fas algú tan històric i posar un equip tan a dalt, et quedes ni que sigui un any a gaudir de la Champions.
1: A viure-ho, clar, clar.
0: Ho podria tenir molt lligat. Amb...
1: Sí, igual ho deixa perquè tal. La veritat és que no tinc present perquè ho ha deixat, sincerament. El Villarreal, bueno, clar, aquí ve el Villarreal, l'Íñigo Pérez.
0: Ah, sí. cert, clar, ho has dit.
1: Que ho hem dit, sí, sí. Íñigo Pérez del Rayo va al Villarreal a viure el somni de la Champions, a veure com els hi va. I el Rayo, això sí que no se sap encara qui va després de que marxi Íñigo Pérez. Llavors... tenim el Girona, que està segona, també de camí d'entrenador, però no se sap cap on va el projecte de moment encara.
0: Home, el Girona ha fotut, estan, això és cert.
1: El Girona ha fotut. Tu què penses que pot passar a la temporada que ve?
0: Jo crec que fitxaran algun entrenador amb no massa nom i començaran a fer un projecte des de zero. O sigui que, tot i la situació difícil, ho faran bé, per dir-ho així. O sigui que no... Saps? Aniran amb calma a fer un projecte tal, saps?
1: Ja, però els dos primers anys d'estar segona o el primer, no? En plan, tens com ajuda econòmica i tal. Compensació
0: sí,
1: econòmica.
0: Sí, no, però igualment es quedaran uns anys, jo crec. O sigui, és molt difícil pujar.
1: Sí, eh? No creus que pujaran en cap.
0: Sí, va, segona és un show allò que...
1: Ja, és molt difícil, realment.
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres, quina pena, la veritat.
0: Molta, molta pena, la veritat. M'encantaria, M'encantaria que pugessin la temporada que ve i s'acabés aquest somni ràpid, però... O sigui, aquest somni, aquest mal somni ràpid... però jo crec que costarà més del que esperem i tot.
1: Ja, és probable, però sí que és veritat que és difícil. Veurem qui porten. Llavors, sí, tenim el cas del Rayo, que encara sabem qui anirà. L'Osasuna també està buscant entrenador, van quedar 17 anys, va ser el primer equip com salvat, diguéssim. I, per últim, la Lliga Espanyola, així com rellevant, està l'Elx, que busca entrenador perquè Eder Sarabia, després de pujar l'equip de segona divisió de temporada passada i aquest any salvar-lo, també ha anunciat que marxarà per iniciativa pròpia després de, pues, això, dues bones temporades, per raons així personals i tal. Va dir que... em va semblar interessant, bueno, interessant. Va dir que marxava, que s'ho havia estat pensant i parlant amb la família quan van assolir com la salvació, que això de ser entrenador... l'havia fet descuidar una mica altres coses de la seva vida, que s'havia de cuidar també altres coses i que necessitava parar i tal, que havien sigut dos anys fantàstics, però que ell tal com una mica també mencionant així de que la família, que havia de cuidar la família una mica.
0: Ja. Bueno,
1: cosa que
0: ja està també, bé, ja està bé.
1: Exacte, està bé també que ho diguin, saps? Perquè... si no, i bueno, sí, Eder Sarabia ho havia fet bé a l'Elx i també tenien un projecte i com una idea de joc clara per mi amb l'entrenador, o sigui que a veure què fan.
0: I respecte a això, una situació molt similar és la Guardiola també, que ha una magnitud molt diferent però també ha parat indefinidament amb calma tal, després de 10 anys allà a la Premier i una barbaritat de títols amb calma.
1: Increïble això també, eh? A veure què fa, tu veus que anirà potser una selecció?
0: No sé, jo crec que sí, en algun moment entrenarà una selecció. I clar, si ara es fa una pausa d'uns anys, realment tampoc li quedaran tantíssims anys per entrenar. Llavors jo crec que potser no comença just amb una selecció, però no trigarà.
1: Sí, jo crec que potser sigui el pròxim ja...
0: Clar, bueno, però quina selecció, eh?
1: Ja, no ho sé.
0: Serà molt
1: fort. Jo el veig com amb una selecció rotllo... Holanda, saps?
0: Pues sí, mira, de fet Holanda no ho havia pensat, però...
1: Una cosa així,
0: li encaixaria, saps, prou, no? Per l'estil de joc i tal. Jo el veig a Anglaterra, la veritat, que ja l'estima.
1: No, no, Anglaterra també podria ser, sí, també podria ser.
0: Tot i que per joc li aniria millor a Holanda, realment, almenys el joc, no sé com juguen, sí, ara, però el joc somiat d'Holanda és el joc somiat de Guardiola, també.
1: Sí, jo també. Però i si se n'anés de copa a l'altre lado del charco?
0: Hòstia, no crec.
1: Perquè no
0: ha estat
1: allà, jo
0: què
1: sé, potser...
0: Casa.
1: Ja, jo tampoc, però, ja, i més amb la família i tal, que, però amb els fills i això, que ja són grans i no estaria amb ells, però és veritat que jo què sé, com a entrenador i tal, dius, bueno, potser allà no ho he viscut i no sé si li deu quedar aquesta espina, o que toma, ja no té espines perquè ho ha viscut tot.
0: Clar, però justament a l'haver-ho viscut tot aquí potser diu que, bueno, ara vull marxar cap allà. Sí, segons com...
1: Per això.
0: Seria interessant. Però et dic allà, aquí, saps? A Argentina,
1: ja,
0: Brasil, no crec. O sigui, allà...
1: Ja.
0: No els agradaria
1: Brasil,
0: tenir Guardiola.
1: Brasil, encara està en Xeloti, saps?
0: Clar, i després de grans que tens, Estats Units... Estats Units n'hi ha, conya, Guardiola.
1: Quina mandra, no.
0: Clar, jo crec que potser li agradaria anar així a provar coses noves, però no crec que li encaixi cap.
1: Ja, que com a projecte no d'això.
0: Molt europeu, Guardiola.
1: Sí, que és veritat, amb això, sí. Bueno, doncs llavors, passem a la Premier, ja que parlem de Guardiola. D'una banda tenim, doncs, això, que el Manchester City, que ha quedat segon, Guardiola ho ha deixat després de 10 anys, i arriba Enzo Maresca, del Chelsea, que ha deixat el Chelsea, bueno, aquesta temporada han quedat desens, i a Maresca a veure com li va el City. A mi això em genera dubtes, eh?
0: Mm?
1: És que no sé, Maresca, que han quedat, pues això, bueno, també depèn molt de l'equip, evidentment, però no sé, és que el Chelsea, el que em passa és que el Manchester City amb un altre entrenador se'm fa molt raro de cop.
0: Ja, sí, home, tants anys amb el Pep, home, si és que vagi qui vagi allà té un gran repte, grandíssim repte.
1: Sí, perquè a part semblava que anaven cap avall l'any passat i tal el City, però aquest any han acabat quedant segons, vull dir que,
0: sí, que
1: si s'haguessin desplomat una mica més, dius, mira, potser és encara més fàcil d'agafar, però és que han acabat quedant segons, saps?
0: I la plantilla que és que no deixa res a desitjar, o sigui, jo crec que se li pot exigir tot, però també et dic, jo crec que no conec gens l'afició del City, evidentment, però 10 anys amb Guardiola, tu guanya tot, veu un nou entrenador, saben perfectament el que dona tenia de cop un nou,
1: sí,
0: entrenador després de 10 anys. Llavors,
1: i tant. Sí.
0: Jo almenys crec i espero que tampoc se'l mengin massa i, bueno, saps?
1: Exacte, estava pensant això, sí, que també suposo...
0: Que segueixin somiant uns quants anys amb Guardiola i que deixin treballar el Maresca aquest, saps?
1: Exacte, que siguin una mica pacients i li donin confiança, no? Sí,
0: sí, perquè si no, si intenten buscar així el canvi de Guardiola substitut, no arribarà mai i aniran canviant d'entrenador cada mes.
1: Exacte. No, està bé, que és probable, no? I a més, després d'una fase tan llarga i tal, que és fàcil fer la reflexió de dir, bueno, es necessita temps al final per aconseguir
0: clar,
1: les coses.
0: I és el City, que és un equip que abans que arribés Guardiola i tot aquest canvi dels jeques i tal, no era un gran equip. Llavors, que tampoc és que estiguin tan acostumats, o sigui, que... Mereix que us podeu aprendre amb calma ni que sigui un anyet.
1: Sí, estic d'acord, és veritat. Em generava dubtes i m'estic generant, però és veritat que s'ha de donar paciència, o sigui, s'ha de tenir paciència. Sí, estic d'acord. Llavors, Enzo Maresca deixa el Chelsea, exacte, i aquí és on apareix Xavi Alonso, el nostre estimat madridista abandonat.
0: A mi em fa por el Chelsea a Xavi Alonso, eh?
1: Ja, jo crec que
0: li anirà. La plantilla que tenen, tio, tenen una molt bona plantilla, el Chelsea, tio, i molts diners per anar fitxant, o sigui, tot el que no els encaixi poden fitxar el que vulguin, tio. I amb Xavi Alonso...
1: Jo crec que els hi funcionarà molt bé, i a part això, perquè al revés que el City és un equip que jo crec que podria haver quedat molt més amunt a la Premier, vull dir, han quedat desens, que és super, vull dir, que per mi podrien haver quedat molt més amunt. Llavors, Xavi Alonso, aquests jugadors, i tal com han quedat, jo crec que milloraran molt la posició almenys, i jo crec que sí, que faran més por, sí.
0: I sobretot això que dius, que és un equip, tal com ha quedat avui, o sigui, aquesta temporada, relativament fàcil d'agafar.
1: Exacte, va millorar, sí.
0: Jo, Xavi Alonso, jo crec que de tota la carambola aquesta que ha hagut d'entrenadors, és l'equip que millor surt parat, la veritat.
1: Sí, és veritat, estic d'acord amb tu. I ell també, com a entrenador, amb l'oportunitat aquesta d'agafar el Chelsea, un Chelsea, doncs això, el que tu dius, amb molt bons jugadors, vull dir que té molt potencial, també és un bon projecte per ell com a entrenador, saps, després de lo del Madrid.
0: Sí, i respecte al Barça, que sempre ens ho portem al nostre terreny nosaltres, tenim a molta gent ara ja parlant del substitut de Flick. Això ho has vist o no?
1: Ai, doncs no, últimament no estic d'això.
0: Es parla molt de Cesc Fàbregas.
1: Ah, bueno, sí, sí que se'n parlava també durant la temporada i tal. Sí, jo el que no tinc present ara mateix és quan li queda el Como, saps, a ell? A veure.
0: Com que quan? Quan de contracte?
1: Quant temps? Quant temps? Perquè, clar, el Flickrick eren cada 2 o 3 anys, saps?
0: Clar, jo crec que el que està clar és que aquí el factor clau serà quan hi queda Flick. O sigui, si el Barça està lliure, el Cesc Fàbregas tampoc és que dirà no, em queda Àngel Como, saps?
1: Ja, això és veritat, vale, ok, sí.
0: I el Flick que acaba el 28, no? Si no m'equivoco.
1: Crec que ara l'han renovat pel 28, sí, però... Sí, exacte. Clar. A veure com van les coses, evidentment.
0: M'agradaria que li anés bé com perquè no hagi de marxar el 28. Almenys.
1: A mi també. Bueno,
0: i a tots
1: també.
0: Ens agradaria.
1: I a mi... No? Sí, sí, a mi m'agradaria. I a mi m'agradaria que Fàbregas vingués, eh?
0: Sí, és que jo no el vaig viure tampoc, llavors tampoc no el conec, saps?
1: Sí, no, i també crec que està sent, bueno, no ho sé si millor entrenador que jugador, evidentment era bon jugador, però vull dir que com a entrenador està fent bé el Como, eh? Vull dir, també era un equip, és el Com,
0: home,
1: bueno, com
0: home,
1: el City.
0: Como,
1: però em refereixo que el Como no era ningú, tio.
0: Sí, sí, no, ha fet una barbaritat el Como, però és que històrica, eh?
1: Per això, per això. Que ho està fent bé i per tant és probable que sigui una bona peça per mi, jo crec que seria xulo.
0: Moraria, la veritat, sí.
1: Sí. D'altra banda, a la Premier, què vols fer la lligueta?
0: Sí, és que l'estic escrivint aquí per privat a la nostra compatriota alemanya.
1: Encara tenim uns minutets, o no?
0: Tenim 5 minutets.
1: Vale,
0: com ho
1: doncs...
0: tu? Distribueix-te'ls com més et convingui.
1: Doncs acabem de comentar la Premier i fem la lligueta.
0: D'acord.
1: Comentem de la Premier que el Liverpool també canvia d'entrenador, que han acabat 5ens. Andoni Iraola.
0: Iraola se'n va al Liverpool?
1: Se'n va al Liverpool substituint a Slot. Uala. És prou fort. Ve
0: Arne
1: del...
0: Slot, Arne Slot, tu, jo que et confiava molt al principi de temporada.
1: Pues na de na.
0: No.
1: Ve del Bournemouth, que han quedat 6ens en posició Europa League, ho ha fet bé Iraola allà i cap al Liverpool.
0: Home, Iraola és un bon entrenador,
1: tal.
0: És un històric.
1: Sí, però a veure què tal, eh? El Liverpool també, a mi home, també això...
0: Sí, sí, jo crec que se li pot quedar gran fàcilment, la veritat.
1: Sí, jo què sé, és que a mi em sembla que és un gran equip i a veure què tal. Sí que és veritat que, com dèiem també, tampoc ho han acabat de fer tan bé aquesta temporada, així que potser... pot millorar, bueno, és que no sé, millorar-ho en un equip que ha quedat 5è a la Premier tampoc és tan fàcil, saps?
0: No, gens.
1: Llavors no sé.
0: Jo crec que Iraola té un repte amb majúscules aquí, eh? Sí.
1: Sí, sí, a mi també sembla interessant veure com li va. Bé, doncs això, la sèrie A també hi ha bastants canvis, però també són noms que potser no coneixem tant, només
0: segurament.
1: La Bundesliga, el Bayer Leverkusen va un català, Carles Martínez,
0: sí?
1: Que porta 3 anys entrenant... Sí, sí, porta 3 anys entrenant al Toulouse, abans havia sigut un entrenador del Toulouse, ha quedat novell Toulouse a la Ligue 1, però se'n va entrenar al Bayer Leverkusen.
0: Hola, pues no que sé. Guapo, el Leverkusen amb un entrenador català, això està èpic, eh?
1: Sí, sí, de les franqueses, concretament.
0: Ah, hòstia, així que... aquí mateix, tu, que fort.
1: Veurem com
0: molt
1: li va.
0: Molt bé, molt bé, el seguirem de prou, sí, sí. No? Molt guai.
1: Exacte. I bueno, fins aquí l'actualització d'entrenadors, podem passar a fer la lligueta, sí, sí.
0: Proseguim.
1: Vinga. Molt bé, doncs, ja torno a ser aquí amb la segona part de la lligueta, la part més curta, però no la menys important, eh? No us penseu aquí que... Tal.
0: No, no pas.
1: A veure, s'ha de dir que, com que comença el Mundial i tal, tampoc és que hi hagi aquí molta d'això. Però, bueno, tenim l'anada del playoff de sense segona, com hem dit abans, l'anada de la final, perquè ja anà i tornada, eh? Un altre cop. La tornada és al camp del Sabadell un altre cop, perquè van quedar millor posicions de la Lliga.
0: Sí.
1: Llavors, és Zamora-Sabadell. La tornada és el dia 19 i el partit d'anada és el dia 13, que és demà, quan s'escolti el programa.
0: Efectivament, ben...
1: Llavors, què en dius tu? Zamora-Sabadell, al camp de Zamora.
0: Sí, jo et dic 1-2 pel Sabadell, confiarem molt aquí.
1: Buah, molt bé, molt bé. Jo dic 1-1, va.
0: 1-1, ojo, eh? Vale.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, jo crec
1: llavors...
0: que firmaríem un 1-1 també, eh?
1: Sí, jo crec que dic 1-1 i el firmo a part, perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: I més veient com van el partit de tornada contra el Madrid, el del Sabadell.
0: Hombre.
1: Llavors, després, he posat, per mencionar, que l'altra final és Ponferradina-Celta.
0: No cal, tio.
1: El posem, però ho comento.
0: Sí.
1: I llavors tenim, dels partits del Mundial, la primera jornada, he posat Brasil-Marroc, que és el més interessant, i si volem posar algun altre, doncs també hi ha Països Baixos, Japó, Anglaterra-Croàcia. Però Brasil-Marroc, per mi, és el millor.
0: Sí, segur. Jo crec que Brasil-Marroc... Home, determinarà el primer lloc del grup, segur.
1: Exacte, exacte.
0: Només començar, és molt bona forma de començar.
1: És que només començar, jo crec que Brasil pot... Uf, no sé.
0: Jo et dic 3-1 per Brasil.
1: Vale, jo 2-1. 2-1. Molt bé. No sé si vols fer algun dels altres o ho deixem aquí.
0: Quins altres hi ha del Mundial? Algun del Mundial fem.
1: Així de més interessant, també, que potser poden decidir el primer lloc, són Països Baixos, Japó i Anglaterra-Croàcia.
0: Home, són bons partits. Igual, jo faria els dos, la veritat.
1: Pues venga,
0: si estàs a favor.
1: I tant.
0: Primer, Croàcia, Anglaterra.
1: Anglaterra-Croàcia.
0: Anglaterra-Croàcia. Sí. Jo et dic... Uf, és que Anglaterra no ha portat a Palmer, no ha portat a Foden. Jo et dic 2-0 per Anglaterra.
1: Mira, anava a dir el mateix. 2-0.
0: Quina casualitat.
1: I llavors tenim Països Baixos, Japó... Buah. Jo diré... 2-2, va.
0: T'ho juro que m'ha vingut al cap 2-2.
1: Anda!
0: No t'ho juro, però no, jo em decantaré, vale. Segur. Jo crec que guanya algú, segur.
1: Vale.
0: Qui juga com de local?
1: Països Baixos.
0: Vale, doncs pues jo et dic 1-2 per Japó. Comença aquí l'hegemonia de Japó.
1: Japó guanyador mundial, el teu nou equip.
0: Semifinalista.
1: Amb qui vas? Jo... Amb qui vas, ja que estem?
0: Ai, quina pregunta més difícil. Amb Japó, no vull que guanyi Japó ni de conya, però m'agradaria que arribés lluny.
1: I per què no els que guanyi de conya?
0: Perquè, a veure, tampoc ens flipem, tio. Tiempo a tiempo, saps? Encara no.
1: Vale, ja, però no tanto,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. Te'n faria il·lusió que a Alemanya li anés bé perquè estàs tu allà i així poguessis viure tal. També em faria il·lusió que als Estats Units manguessin molt i arribés lluny perquè estaria allà i així l'ambiental.
1: Estaria guapo.
0: Però guanyar és que... Més bastant igual. Mentre no guanyi ni Espanya, ni Cristiano, ni res, saps?
1: Ja, doncs pues bueno, bona sort.
0: Ja, sí, són dels dos grans favorits.
1: Literalment el que passarà.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I tu amb qui vas? Tu amb qui vas?
1: Jo vaig amb Alemanya, sí, sí.
0: Vas molt... Ostres, jo sí, jo crec que si estan a Alemanya aniríem tant amb Alemanya, o sigui, no em cauen tan bé, saps?
1: Va, sí, saps jo que vaig.
0: Si guanya, sí. Alemanya, són 5 mundials, per Alemanya.
1: És fort, eh?
0: Igual a Brasil, sí que... és molt fort. Això sí que seria... una gran liga.
1: Sí, a mi sí que em motiva, em motivaria que guanyés, ja que estic aquí...
0: Home, i celebrar-ho aquí i tal... Però jo crec que no els veig tan forts, per guanyar.
1: No, no, que va, jo tampoc. Sí. Si és que jo tinc molt poca confiança tant... i ja has vist amb qui crec que guanyarà, vull dir, que
0: ja,
1: no anem
0: sí,
1: bé.
0: Sí, bueno,
1: bé.
0: Tu, confiança nul·la, en el bon Mundial.
1: Ja, és que tu no ho veus, jo que jo... És com que ho visualitzo, tio.
0: No, sí, ho visualitzes i en la pitjor situació.
1: Exacte, exacte, no, no, fatal. Però bueno, jo només vull que no es lesionin. Mira, vaig a tocar fusta. Jugadors del Barça, sisplau.
0: Molt bé, sí, jo també toco fusta des d'aquí perquè mare meva. Així que bueno, amb aquesta reflexió final acabaríem avui el triplet.
1: Exacte. I Roc, que perdi qui?
0: Que perdi qui?
1: Que perdi Espanya.
0: Exacte, i el Zamora, que perdi Espanya i el Zamora.
1: Això, que perdi Zamora també.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és divendres 12 de juny i obrirem l'informatiu amb una notícia molt especial. Com va avançar la regidora de Cultura, Laia Cuscó, la revetlla de Sant Joan torna amb la gran foguera, la flama del Canigó, activitats i el sopar popular. Una nit que estarà preparada per la tradició que esperaven moltes entitats i ciutadans del municipi. I continuarem amb una altra notícia important, però, que tindrà lloc aquest cap de setmana, justament ara. El torneig conegut popularment com a Rosario, que s'està jugant ara mateix entre les quatre escoles del poble. I continuant amb els esports de la vila, el Museu Termàlia acull al llarg d'aquest cap de setmana el trofeu del Tour de França, la competició de ciclisme més important del món i que el dia 6 de juliol travessarà el municipi. I com sempre, cada divendres posant la cirereta a l'informatiu amb els esports calderins, perquè l'hoquei patins de Caldes té la missió important aquest cap de setmana, guanyar dissabte per poder continuar jugant l'endemà, en què diumenge també hauran de guanyar amb la intenció de pujar de categoria. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest 23 de juny se celebra el retorn de la revetlla de Sant Joan i la foguera, amb un conjunt d'activitats populars que ha preparat l'Ajuntament amb la col·laboració dels barris i de diverses entitats calderines. De 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre entre calderins i calderines al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular. Una festa que s'espera plegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Avui es posa en joc la 33a edició del torneig del AFS Caldes, conegut popularment com a Rosario Sánchez. L'emblemàtica jornada lúdica que acull els equips formats de nens i nenes de les quatre escoles del poble, enguany ha acollit 1.017 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix en 94 equips i 182 partits a disputar durant demà i demà passat. A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu de que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia, a banda del punt informatiu on es podrà aconseguir el passamà amb el recorregut i el mapa del pas del Tour de Caldes, per Caldes, a banda del marxandatge oficial. Aquest cap de setmana, també amb la majoria de competicions acabades, l'esport calderí es queda reduït als play-offs de l'hoquei patins. El rec en femení reben el Mataró a casa, mentre que els homes d'Eduard Candami, visiten el camp del Noia, tots dos equips amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final de play-off d'ascens a Hoquei Lliga i a Hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres molt assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 31 graus, amb un ambient clarament estiuenc. De cara al cap de setmana, el dissabte, el temps es mantindrà estable, amb el cel serè durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça, amb mínimes entre 18 i 21 graus, i màximes que arribaran fins als 32 graus.

0: De la tarda fins a la una de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre entre els calderins i les calderines al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular. Una festa que espera plegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Així explica Retorn de la Vella de Sant Joan i de la foguera la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
1: Esperem que sigui molt viscuda, que moltes associacions de veïns i veïnes vinguin a celebrar amb nosaltres. De fet, aquesta és l'essència que volem, recuperar aquella màgia d'abans, de que els veïns i les veïnes doncs, anaven a buscar la flama del Canigó per encendre la seva foguera en el seu barri. Enguany farem una sola foguera, però l'encendrem amb totes les associacions de veïns i veïnes. Els hem convidat a que participin a la rebuda de la flama perquè després plegats ens puguem encendre aquesta gran foguera d'uns 3 metres de diàmetre. Tampoc serà una gran foguera, però que realment brilli i il·lumini la nit de Sant Joan per celebrar tots junts la nit màgica.
0: La festivitat amb el lema La flama que ens uneix comença amb la rebuda de la flama del Canigó a les 7 de la tarda a la plaça de la Font del Lleu. Una primera activitat organitzada per Acció Cívica Calderina i que engegarà a la següent, l'encesa de la foguera i la revetlla, a 7:45 a la plaça de l'11 de setembre de la mà de la Regidoria de Barris i Cultura, a més de les associacions de veïnals dels barris calderins. Una activitat en la que es ballen sardanes vora de l'encesa del foc, on la regidora de Cultura explica d'on prové la tradició de la foguera i assegura que és una festa que ha vingut per quedar-se.
1: Tradicionalment, segons explica Joan Amades en el costumari català, en la foguera s'hi cremaven coses velles i que s'obria una etapa nova. Doncs intentarem fer el mateix i cremarem mobles vells, però serà aquest any totalment gestionada des de l'Ajuntament per tal de controlar que sigui d'una manera segura. Cara anys següents, a veure quina tradició nova podem arrelar. Aquesta flama es conservarà i és el que intentarem que sigui la que encendrà l'Escaldàrium a Caldes de Montbui.
0: Continuant amb el propòsit cultural de la festa, a les 8 del vespre hi haurà el concert de cançons de tradició oral catalana a càrrec del jove duet musical Duo Ponsà. A la mateixa hora, la cultura calderina continuarà llampant amb el contacontes de la mà d'Anna Tantinyà, anomenat la guardiana de la flama, qui explica més àmpliament en què consisteix l'activitat.
2: Faré un conte de contes, és una animació infantil amb jocs inclosos dintre el conte on s'explica la història de la flama del Canigó, l'inici de l'estiu i la festivitat de Sant Joan d'una manera molt alegre pels més menors de Caldes.
3: Quan ho fareu, això exactament?
2: Això a les 8 de la tarda i tenim moltes ganes que vinguin molts nens i nenes i moltes famílies doncs, per poder gaudir d'aquest conte de contes que he escrit especial per aquest dia de Caldes.
0: A les 9 de la nit, la flama seguirà encesa, però a la brasa preparada pel sopar popular, a càrrec de Xavi Xefles i amb un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. A més, hi ha una opció vegana pel mateix preu i una opció infantil per 7 euros. A partir d'avui, 12 de juny, ja es poden adquirir els tiquets de manera anticipada. Així explicava com van decidir el menú del cuiner encarregat del sopar, Xavi Porcell.
4: Bueno, em van proposar un menú una mica molt català, diguem-ho així, i bueno, vam pensar que poder botifarra amb seca seria l'ideal, de postres una coca de Sant Joan típica, de frites i pinyons, i bueno, amb una mica de vi dolç. Després també farem l'opció vegana per pensar en tothom una mica, hi haurà hamburgueses veganes, i a les seques ja ho poden menjar els vegans, diguem-ho així, i a més hi haurà ioli i això, i pa.
0: Un cop acabat el sopar, a partir de les 10, es donarà pas a les activitats nocturnes, començant per la nit de karaoke dinamitzada per Jordi Martí i Ferran Devesa. I com és comú en un esdeveniment festiu, una hora més tard, a les 11, en DJ Vila punxarà música fins a la 1 de la matinada. Aquesta activitat anirà supervisada per la coordinació de bombers i protecció civil, qui han establert tot el dispositiu de seguretat per al control i apagada de la foguera, a més dels consells de seguretat anuals compartits per l'Ajuntament. Així explica el dispositiu de seguretat i els consells per al ciutadà als sotscaps del Parc de Bombers, Jordi Soler.
5: És un dia de festa, però també és un dia de prevenció. I nosaltres, doncs, com cada any, tenim un dispositiu muntat juntament amb la Protecció Civil i l'AF d'aquí de Caldes, en el qual doncs, tenim personal disponible durant tota la nit, doncs, alertes, no? Doncs, a qualsevol incidència. El que volem fer una crida doncs, a la responsabilitat, demanar màxima prevenció, tot i que és cert que sortosament no estem en un any de sequera, però això no ens ha de donar una falsa imatge de seguretat, sinó que igualment hem de ser molt precavuts, demanar a la gent doncs, a domicilis, doncs, als balcons,

0: Doncs terrasses, patis, mantenir el màxim de nets possibles, retirar tot el material inflamable, fàcilment inflamable de tots aquests espais oberts per evitar doncs, que si cau alguna espurna doncs, hi hagi una petita combustió que pugui complicar la nit.
1: Des de l'Ajuntament consideren que recuperar aquesta festa popular i tan arrelada a la tradició catalana era necessari per mantenir la germanor i la cultura. També han agraït a les entitats que han ajudat a organitzar el retorn de la festivitat, donant la benvinguda a l'estiu de la manera més tradicional, girant entorn a la foguera amb l'encesa de la flama del Canigó.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana comença el torneig AFS de Caldes, l'antic Rosario Sánchez, que arriba enguany a la seva 33a edició. Durant tot el cap de setmana tindrem partits d'equips formats per nens i nenes de les quatre escoles del poble que podran gaudir de l'emblemàtica jornada lúdica destinada a que els infants i les famílies calderines gaudeixin del futbol d'una manera distesa i sana. N'estarà pendent el col·laborador d'esports d'aquesta casa, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
3: Bona tarda, Òscar. Això mateix. Aquest cap de setmana estarem per Caldes per gaudir de l'encara conegut com a Rosario, el renombrat ja fa uns anys com a torneig escolar AFS de Caldes. L'associació de futbol sala del poble, formada per només 5 integrants, mou fins a un centenar de persones voluntàries per organitzar aquest torneig, en el que participaran les escoles del Calderí, el Farell, la Montbuí i la Pia, és a dir, com deies, Òscar, les quatre escoles del poble. Enguany, la participació serà de nou majoritària i hi ha hagut 1.017 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix a 94 equips i a 182 partits de disputa durant demà i demà passat. Escoltem un dels organitzadors del torneig i membre de l'Associació de Futbol Sala de Caldes, Salvador Fa, explicant als micròfons d'aquesta casa què és el més important d'aquesta jornada i quins són els objectius de l'organització del torneig.
4: Arriba el gran moment esportiu i escolar, no?, dels nens de la nostra vila, del nostre poble. És el 33è torneig escolar a F. Caldes. Es tracta d'això, d'un torneig entre les quatre escoles del poble. I depenent de quines paraules, no m'agrada dir entre, sinó un torneig on hi participen les quatre escoles del nostre poble, la nostra vila. Disfrutem del torneig, gaudim d'aquest torneig, gaudim d'aquest cap de setmana. Aquesta tasca que fem, que és esportiva, està clar que és esportiva, però formativa, educativa. I el que volem transmetre als pares i mares, als entrenadors, ostres, anem a gaudir. Què és l'important d'aquest torneig? Els nens, l'objectiu quin és, els nens?
3: Tots els enfrontaments es faran als camps habilitats del recinte esportiu de les Cremades i està previst que el xiulet inicial soni a les 8 del matí per acabar tots els partits a quarts de 10 del vespre.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu de que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia. De fet, ja es pot anar a veure a partir d'avui de manera gratuïta i fins a les 8 del vespre, en què es pot anar a visitar dins el Museu de la plaça de la Font del Lleó. Al igual que dissabte, que obrirà de 10 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Diumenge, en canvi, només estarà obert en horari del matí. Un final de setmana que conclourà amb la carpa informativa habilitada al Parc de Can Rius de 9 a 2 del matí, organitzada per ampliar la informació de la cursa i brindar als apassionats del ciclisme un punt de referència, on es podrà aconseguir el passamat amb el recorregut i el mapa del pas del Tour per Caldes, a banda del marxandatge oficial.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a les 7 de la tarda, a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Pa Sucat amb Oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs d'algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. També avui, a 8:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal acollirà l'agrupació de l'Escola Municipal de Música Joan Valls, el grup d'instruments de vent Mini Flaustaff, que tancarà amb ritme la biblioteca. Demà dissabte, a 6:00 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. A les portes del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. I en el calendari esportiu d'aquest cap de setmana destaquen els dos duels, que poden ser quatre, darrer camp femení i el del masculí d'hoquei i el masculí B d'hoquei. Les dones d'Oriol Sapinya reben el Mataró a casa mentre que els homes d'Eduard Candami visiten el camp del Noia, tots dos amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga i a Hockey Lliga Plata, respectivament. Aleix.
3: Sí, Òscar, és cap de setmana important pel Club Hoquei Caldes, que demà i potencialment demà passat es juga a tancar la temporada amb magnificència o fer-ho simplement complint l'objectiu de mantenir la categoria. Com passa cada any en hoquei, després de garantir la permanència i fer un bon any a la competició regular, els equips s'enfronten al play-off d'ascens partint de 9-0. Aquest any ha estat el primer que les noies classifiquen entre les 6 primeres, però el recamp masculí B ja sap el que és quedar per darrere la taula i marxar amb les mans buides cap a casa. Aquest cap de setmana, però, tots dos equips afronten amb desavantatge el segon partit de les respectives finals. Tot i no ser acumulatiu, el femení ve d'un contundent 8-1 a casa del Mataró, campiones de Lliga amb 14 punts més que les segones, mentre que els d'Eduard Candami viatgen a Sant Sadurní d'Anoia després d'un ajustadíssim 3-3 perdut als penals la setmana passada a la Torre Roja. Les d'Oriol Sapinya tenen el primer enfrontament demà a casa a les 4:05 i el masculí juga fora a 8:15 del vespre. En cas de victòries calderines, els tercers partits es farien demà passat a la tarda, a 6:45 el dels nois a casa i a les 6 el de les noies a Mataró. I per tancar l'agenda esportiva, avui també destaquem el partit que té el calderí Marc Benzal Gómez, porter del Futbol Club Barcelona Infantil de Futbol Sala, que disputa amb el seu equip la final de la Copa Catalunya. De moment, la temporada del conjunt que dirigeix Josep Cabré ha estat impecable. No han perdut cap partit en tota la temporada, ni de Lliga ni de Copes, i el cap de setmana passat van classificar per la final del Campionat d'Espanya, que jugarà el cap de setmana de la setmana que ve a Madrid. En cas de victòria en aquestes dues finals, doncs, estaríem parlant d'una temporada sencera invicta de l'equip que té a la porteria el jove talent calderí, que amb només 13 anys s'està fent ja un lloc a un club tan competitiu com és el Futbol Club Barcelona.
1: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Tanquem amb el temps, la setmana amb un divendres i la setmana amb un divendres marcat pel domini del sol i un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà serè durant tota la jornada sense precipitacions i les temperatures aniran clarament a l'alça, amb màximes que arribaran als 31 graus durant les hores centrals del dia i mínimes al voltant dels 17 o 19 graus. De cara al cap de setmana, l'estabilitat continuarà sent la protagonista. Demà dissabte s'espera una jornada molt assolellada des de primera hora del matí i sense risc de pluja. Les temperatures seguiran pujant amb mínimes entre els 18 i els 21 graus i màximes que podran assolir els 31 o 32 graus, deixant un ambient molt calorós per l'època que vivim. El vent bufarà fluix al matí, però es reforça moderadament durant la tarda. L'escenari es mantindrà força similar diumenge. El sol continuarà dominant el panorama amb només alguns intervals de núvols poc importants durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el termòmetre es mantindrà ben amunt, amb màximes d'entre 31 i 32 graus i mínimes que es mouran entre els 20 i els 21 graus. En definitiva, ens espera un cap de setmana radiant, molt càlid i ideal per gaudir el torneig de futbol popularment conegut com a Rosario.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 12 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques i la gent de Sant Feliu! Benvinguts en aquest divendres 19 menys 7 són 12, divendres 12, és que estic comptant els dies per acabar el col·le i estic molt feliç. Això, divendres dia 12, que bé, tornem a estar divendres, està fantàstic ja amb el papa. Ha marxat ja? No ho sabem, bueno, és igual. La qüestió és que hem tingut el papa aquesta setmana. No hi ha cap anècdota relacionada amb temes religiosos, almenys de moment, ja hi anirem veient. I recordeu que podeu seguir enviant les vostres anècdotes, tot i que només queden aquest programa i dos més per acabar la temporada, al 608-970-864 i al correu electrònic radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I sense anar, sense posar-nos encara en matèria, recuperem el que està sent el hit des de la setmana passada i recordem per què sóc jo avui aquí.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Gràcies, Núria. Sempre va bé que algú t'ho recordi, perquè avui, quan he entrat a l'estudi, el Montre m'ha dit, ja estàs aquí? Com dient, havies de venir avui? Sí, avui havia de venir. Dit això, comencem amb diverses anècdotes. Com recordareu, fa uns dies vam dir que la colla bastonera de Caldes de Montbui se'n va anar a Portugal i tenim... No cal que posi... Jo no hi era. Tenim alguna anècdota que ens ha arribat des de terres portugueses.
2: Hola, Sergi, sóc la Laia i, a més, avui estic acompanyada.
3: Hola, Sergi.
0: Bona tarda als dos, la Laia i... Hola, Sergi. Suposem que deu ser l'Albert, així que endavant.
2: I res, bueno, crec que no calen presentacions per aquesta veu.
3: M'estic donant compte jo, o és la primera vegada que estàs enviant un àudio a Ràdio Caldes?
2: És la primera vegada, sí.
3: Perquè sempre l'envies escrit, o sigui, això ja és una anècdota. Sí.
2: Això és una anècdota, doncs.
0: Sí, efectivament, és el primer àudio que ens fa la Laia, així que fins aquí l'anècdota. Seguim veient què passa.
2: Mira, aquí tens una, i seguint amb el que dèiem, ja va haver una anècdota.
3: Perdona, és preciós que la gent de Caldes et pugui posar veu ara.
2: Bueno, aviam, tampoc n'he enviat tantes, no? Bueno, un parell.
0: Sí. Ai, pecamos de modestia.
2: Vale. Segueix. Jo sóc la Laia. Hola.
0: He pensat que eres la Núria, mira, eh? Ai, quin no m'ho esperava, això.
2: Ja va fer... Fa un temps que vam enviar una anècdota de que aniríem a Portugal, un rotllo d'una furgoneta, no sé si us en recordeu. Doncs ja estem a Portugal i, evidentment...
0: Pels que no ho recordeu, l'anècdota que va enviar és que ella, la Laia i l'Ivan, que és un altre noi, o sigui, ella, la Laia, no ella, la Laia i més gent, que van anar a espetegar a un sopar amb gent de la coordinadora, perdoneu que riguis, que al Monter li agrada quan m'entrebanco i es posa les mans al cap com dient, aviam com surt d'aquest jardí. Van anar a espetegar un sopar de la coordinadora, al qual van sortir no només amb la panxa plena, sinó que amb diners a la butxaca per portar els bastons de Catalunya a Portugal, no? De totes les colles que hi anaven a la trobada aquesta. Primera trobada de pastoretil i bastonetil de Portugal. Fixa't, que he pres portuguès només per això. Però seguim, aviam. Han
2: passat coses. Aleshores, una de les coses més destacables que podríem comentar, no?, seria... el que vam fer ahir. Que...
0: A Portugal han passat coses, en fi, si han passat coses esperem que siguin bones, i entenent ahir com el dia anterior en què es va gravar l'àudio, no ahir dijous, dia 11.
2: Va ser meravellós. El normal, diem, va, anem a fer una excursió, doncs agafem l'Albert i jo el cotxe, bueno, no l'agafem, no? Ens fiquem a dins del cotxe i pugem, pugem a com una mena d'església que hi ha...
0: Això sí que seria una anècdota, agafar el cotxe, anar a fer una excursió, ja us imagino els dos per la playa du Cabedelo, existeix, ho heu buscat, no és broma, playa du Cabedelo, amb el cotxe a sobre i després li poseu un banyador i apa, fins la boia, en fi...
2: Ja havia allà dalt de la muntanya.
3: Sí, perquè espera, perquè et facis una idea, és com un Tibidabo, però sense part d'atraccions.
0: Vale, és una església dalt d'una muntanya. Gràcies, Albert, per l'aclaració. És com un Tibidabo sense part d'atraccions, no? És... Com és, Laia, això, aviam?
2: És com un Tibidabo, però sense Tibidabo, saps?
0: Gràcies per l'aclariment, Laia. És un Tibidabo, però sense Tibidabo. És a dir, és com Egipte, però sense piràmides. És com anar a Andorra sense el Monter, o és com Palau sense delinqüència.
2: Sí. Doncs, clar, arribem i hi ha un casament. Nosaltres, ala, que loco. Bueno, doncs entrem. I va ser molt maco. Vam veure com la nòvia entrava.
0: O sigui, no només pugeu a dalt d'una muntanya per veure una església, sinó que hi ha un casament, que són ganes d'anar a dalt a casar-se, eh? I com que no tenim res millor a fer, què fem? Entrem al casament.
2: Hi havia música en directe i, sí, bueno, doncs ens vam colar al casament. La veritat és que va ser molt emotiu.
0: Sí, no només van entrar, es van colar, suposo que es deurien quedar a la cerimònia. Van veure com entrava la núvia. Jo tinc entès que quan entra la núvia tanquen portes i allà no surt ni Cristo, encara que vulguis deixar la núvia, tu t'has de quedar allà a casar-te després, ja sigui que l'abandones, o al revés, la núvia també pot fugir. Espero, com a mínim, que us convidessin al banquet a l'acabar.
2: No sé. Alguna cosa a comentar?
3: No, vull dir, va ser totalment inesperat, perquè, vull dir, no sé, de cop i volta, tancant allà dintre ja formes part dels convidats. Faltava que em convidessin al sopar ja.
0: Val, com veiem, no va ser del tot una estància voluntària, va ser pràcticament un segrest dintre una església, però bueno, està bé, almenys el pica-pica hauríeu poder fer alguna cosa, ja sé que el sopar no, però almenys el pica-pica.
2: Sí, la cosa és que tot era superxulo, supermaco, si quiero, no sé què, s'asseuen allà a l'altar, hi havia com una cadireta de fusta maquíssima.
0: Vale, si quiero, tal, no sé què, i hi havia una sola cadireta de fusta. No sé molt de casaments, però normalment es casen dues persones. Si fem càlculs matemàtics una mica més avançats, si hi ha una cadira i són dos, deixant davant del cura o sacerdot, no, que no posarem a l'equació perquè encara ens donaria decimals, les bodes no estan per partir persones, ¿vale? És a dir, si tu et dona 1,5 persones no és moment de fer-ho perquè després et desquadra les taules i tal. Doncs si hi ha dos i una cadira, indica que o bé només seu un dels dos i clarament només hi ha una manera de veure qui seu que jugant al pedra, paper, tisora, o bé un seu sobre l'altre, que no és una imatge massa correcta al moment de casar-se i a més dintre una església, no? I per això precisament no volia posar el cura, perquè si posem el cura que després s'ha de seure o ell va baix, ell va dalt, o pitjor encara, ell va al mig, la imatge no és apropiada, no? En fi, aviam.
2: Sí, ma, perquè si asseguessin els nuvis, no? I de cop, pues em giro cap a l'Albert, que clar, ell estava vivint el moment, i li dic, t'imagines? Perquè, clar, la cadireta s'ha de dir que estava just a la vora de l'altar. O sigui, hi havia una...
0: Per més inri, la cadira estava en disposició perillosa a una cantonada. Tu portes aquella cadira a Collbató i Carles Porta et fa una segona part, eh? Collbató 2, la venjança dels nuvis. Aviam, què més va passar?
2: Escala darrere. I li dic...
3: No pots tenir millors idees, Laia?
2: Li dic, t'imagines que tiren una mica enrere el cul i cauen cap enrere?
0: El bo és que ella es fa gràcia a si mateix, això és el bo que té ella, no?
3: Ok.
2: Però va estar bé. I res, seguint amb el dia d'ahir, també doncs, vam fer un espectacle aquí a Portugal.
0: Deixem enrere els casaments i segrestos dintre esglésies i anem als espectacles, que és el que hem vingut a fer.
2: I per moure les coses, clar, eren caixes que són bastant pesades. En lloc de fer diversos viatges, vaig veure una carretilla per allà i dic, bueno, pues ja me viene bien, no? I me la vaig emportar. De qui era la carretilla? És una bona pregunta. Encara no ho sabem ni ho sabrem mai.
0: S'han de moure coses pesades i la Laia, que és una noia amb recursos, diu, allà hi ha una carretilla que segur que deu estar abandonada i ningú la trobarà a faltar. L'agafo.
2: Però ens va venir estupenda. I en això, seguint amb la carretilla...
0: En altres paraules, la carretilla ha estat adoptada per la Laia. Segurament, si aneu al local de bastoners, hi haurà una carretilla que no sabem d'on ha sortit.
2: En el lloc on havíem de deixar les coses... De cop la deixo un moment per veure bé, per tenir visual, perquè hi havia molta gent, la plaça estava abarrotada. Em separo un moment per veure on hem d'anar, per veure si el que ens ha d'obrir...
3: Sí, jo et feia de guia, vas sudar de mi, bàsicament.
2: Sí.
3: Vas sudar de mi.
2: Bàsicament.
0: jo m'imagino aquí l'Albert com si fos el general Patton a Sicília i la Laia dient-li sí, sí, però escolta'm, mira que caminant cap a una altra banda, el camí bo és aquell, eh? El camí bo és aquell.
2: I saps els jocs aquests de pinball, que és una pilota de cling, cling, cling, cling, cling, que va rebotant contra coses? Bueno, pues hi haurà la pilota i no, crec que no cal dir gaire més, no? Perquè hi havia tot de portuguesos por ahí. I...
0: La imatge de sent ella la pilota del pinball és meravellosa. Recordem, a més, que va amb carretilla, no? I l'Albert allà, a lo lejos, que ja cansada de que no li fes cas d'obrir pas, anava fent ping, ping, ping, anava fent els sorolls ell, les onomatopeies, no?
2: I no van estar gaire contents.
3: La descripció va ser, bàsicament, que li van fer un sàndwich a l'altre.
2: Sí.
0: Un sàndwich a la portuguesa, com deia el nostre estimat president Núñez, un sangues a la portuguesa.
3: Amb una mirada bastant assassina de dir què estàs fent aquí al mig.
2: Perquè, clar, aviam, tampoc m'ha explicat gaire bé la situació. O sigui, jo em vaig girar de cop perquè, pels que no em conegueu, sóc una mica, una miqueta impulsiva, a vegades.
0: Impulsiva és poc. Si la Laia ha d'anar en direcció recta i a davant hi ha una paret, un mur de formigó, un filat elèctric, un estanc amb piranyes i el mateix diable dient-li que no pot passar, a la Laia li falta temps per anar a buscar una massa per esfondrar la paret. Amb les restes de la paret tirarà a terra el mur de formigó, s'electrocutarà 200 vegades mentre talla el filat elèctric, fins i tot amb les dents, agafarà les piranyes i les mossegarà ella mentre neda i quan arribi fins al diable, d'alguna manera el convencerà perquè faci que t'aquessis per poder arribar al seu objectiu. Més o menys, perquè us feu una idea, és així d'impulsiva, la Laia.
2: No penso, vale. Aleshores pues, vaig dir, a veure, i de cop pues, estava xocant amb un portuguès que em va fer rebotar contra un altre. I res. I l'Albert darrere, com jo no la conozco. I res, i això, poca cosa més. Això és...
3: Les nostres vivències
2: de Portugal.
0: Molt bé, doncs acabem així, rebotant entre portuguesos i vivències a Portugal. M'han dit que n'hi ha més, que ja aniran arribant. El dia és a dir que s'espavilin perquè queden dos programes. En fi, tinc tos encara. No m'ha marxat des del març. Això és bo? O seré el pròxim president de Catalunya com aquell... Escolti una cosa, estic ja a l'església aquella de dalt, no? El Montre ja m'ha fet el senyal, molt bé. Anem a una altra anècdota. Avui hem tingut a la Laia, hem tingut a l'Albert i no podia faltar, òbviament, la Núria.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Un petó també, Núria, per tu. Tens alguna anècdota a dir-nos avui o només diràs això?
4: Déu vos guard, vinc a fer... L'última anècdota, espero, de moment, sobre cotxes.
0: Bona tarda, perfecta desconeguda, que no sabem qui ets. Necessitaríem nom o quelcom que t'identifiqués per poder-te presentar.
4: Estic farta que em passin coses amb el cotxe. És d'una vegada que jo i uns quants amics havíem d'anar fins a Prats de Lluçanès i jo vaig dir, ai, doncs jo poso cotxe.
0: I llavors és la Núria, si ha de posar cotxe és la Núria.
4: En plan, ja que tinc cotxe, poso cotxe. I jo tinc una mania que és que si jo ets en algun lloc i no hi he anat mai o molt sovint, em miro obsessivament al Google Maps, diverses vegades, al Google Street View, per saber exactament, o sigui, com si ha de fallar el GPS, en plan que hagi de saber jo exactament com anar-hi. Algo així.
0: Fins a Prat del Lluçanès, des de Caldes, hi ha una hora exacta, més o menys, és el que deia el Maps, eh? El trajecte està separat per 74,4 quilòmetres, un trajecte prou llarg pel que fa a la conducció de la Núria, així que segur l'anècdota no tindrà pèrdua, eh? I ha dit que es mira obsessivament el Maps i el Google Street View. El Google Street View és aquell que tu poses la persona i ho veus tot amb 360, vale? Tu imagina't que pel que sigui falla el GPS. No? I algú li diu a la Núria, Núria, jo diria que has d'agafar la següent sortida, i la Núria, no, jo he estudiat el terreny, jo sé que encara no hem passat l'arbre torçat que hi ha al costat de la casa amb ruïnes, que això sortia a l'Street View, allà és on hem de girar a la dreta. Tu, que no has anat mai a Prat del Lluçanès, segurament sí, i deu tenir més coneixement, però la Núria, que ho ha vist a l'Street View, tindrà la raó perquè condueix ella.
4: Sí, que em sonin les coses. Llavors... clar, jo vaig dir, vale, jo ets a Caldes i agafo aquesta gent i després anem a Prats de Lluçanès. Dic, vale. Llavors, clar, jo la nit anterior vaig estar mirant diverses opcions. Si només havia d'agafar autopista, si no agafava autopista, tal, tal, tal. I llavors, doncs amb aquestes que crec que, sense voler, es va quedar l'opció d'evitar autopistes en el meu Google Maps.
0: Evitar autopistes allarga el trajecte 1 hora i 23 minuts, és a dir, 23 minuts més. I la distància passa de ser de 74,4 quilòmetres a 77 quilòmetres. Tampoc t'envia tant, no? Però aviam què va passar.
4: I, clar, jo anava amb la idea de que dic, vale, doncs jo vaig fins a Caldes, llavors tiro a Granollers i vaig per la C-17. Però amb aquestes que, quan vaig agafar la gent de Caldes, vaig arribar a la rotonda de... Ara no em diguis quina era.
0: Fixeu-vos una cosa, ara et diré quina rotonda és. Però ja ha obviat el trajecte de Granollers a Caldes. Aquesta part ja l'hem superada. Ja estem a un altre nivell, no? Ja no anem a poblacions veïnes per arribar al destí, ni res, sinó passat de Granollers a Caldes a la primera. Molt bé. I seguim.
4: La del Mercadona, suposo, que una mica em va dir no, gira a l'esquerra.
0: Ojo aquí, recordem que les rotondes del Mercadona inspiren, com li va passar l'altre dia a ella per enviar una anècdota. En aquest cas, ella no va ser la inspirada, sinó que va ser un amic que li va dir gira a l'esquerra, com dient, ves cap a Sant Feliu, què pot sortir malament per anar a Prats del Lluçanès?
4: Però diu que tardes menys, jo, what? O alguna cosa així va passar. Llavors, total, que vaig acabar passant per la C-59. C58, C59, corregiu-me, perquè no sé de carreteres.
0: El Monter diu que sí, però jo tampoc sé quina és. C58? No, perdó, és que m'he descomptat, ha fet així amb els dits, clar. C59, bé.
4: O sigui, la carretera antiga que passa per Moià, no sé què. Bueno, doncs quina experiència, tu. O sigui, anar fins a... Intentar anar fins a Prats de Lluçanès per aquella carretera.
0: Compte, ja no hi anem. Ara intentem anar-hi.
4: Van adelantar tot de moteros, very hot, però...
0: Ja només abans començar, ja m'avança un grup de motoristes que el més important és very hot. Very hot. No sé què és very hot en un motorista, no sé si és que era el motorista fantasma que anava amb flames, very hot.
4: Estava molt nerviosa, en plan, hi havia molta curva, si voleu fer curves, aquelles em van semblar bastant competents.
0: Hi havia corbes bastant competents. Des del meu entendre, que no en tinc massa, una corba competent és aquella corba que és una corba normal, però no suficientment corbada com per arribar a tenir una perillositat elevada. Per tant, era una corba competent. Si fos una corba poc competent, és aquella que és més recta que corba. En fi, no farem ara una classe teòrica de corbes, seguim.
4: I cada cop era més pujada, i més pujada, i més pujada, i érem quatre en el cotxe. I jo, a veure, en aquell moment, feia uns mesos que portava aquell cotxe en concret, i no és que condueixi molt, però bueno, que me'l coneixia més. Però clar, jo en plan, oi, Dios mío, o sigui, bueno, jo anava, tots els meus amics en plan, anàvem xerrant, i jo, concentradíssima, amb la carretera, en plan, els tenia com de fondo, de podcast, saps? Com el teu, Sergi.
0: Quatre persones en pujada al seu cotxe, que precisament no és un tot terreny, no, és més un nou que un tot terreny, mentre dintre el cotxe hi ha diferents inputs de distracció amb converses paral·leles a ella per mirar de no distreure-la. I gràcies per recordar-te del meu nom a la primera.
4: I amb aquestes que, després de molta estona, per una carretera de merda, que jo crec que era de doble sentit, però mai ho he descobert i no tenia molta pinta que fos de doble sentit, però ho semblava.
0: Carretera creiem que de doble sentit, però semblava que ho fos, però no hem volgut tornar allà, no fos cas que sigui de doble sentit i ens trobem algú de cara.
4: Em diu, gira a l'esquerra. I gira a l'esquerra? Com que gira a l'esquerra? Era un camí de carro. I el Google Maps és en plan, no.
0: Gira a l'esquerra pel camí de carro, entenem camí de carro com a camí no asfaltat, perquè al ser de Granollers qualsevol cosa és un camí de carro per aquesta gent.
4: Gira a l'esquerra, llavors que jo em paro a l'entrada del camí de carro i ens mirem tots en el cotxe en plan, m'està dient que tiri recte. I compte que no era un camí de carro pla, no ho era, perquè òbviament qui portava el cotxe aquell dia era jo, llavors no podia ser que fos recte el camí.
0: que si voleu aventures aneu amb el cotxe amb la Núria, és que és meravellós. O sigui, això ens agrada molt, el camí recte. Per què? Condueix la Núria, fica-la així a dos nivells diferents, a un metro de cada nivell. És que és meravellós, com més complicat millor. O sigui, penseu que en aquest camí els Monster Truck volquen. I la Núria, què va fer la Núria?
5: Havia de ser molt inclinat, pujades i baixades, o sigui, en plan, que bueno, tu hi passes amb un 4x4 o amb un tractor, saps? No amb un Hyundai 10. Bàsicament. I llavors jo els vaig dir, no, en plan que no, o sigui, com pot ser? Per què m'han fet anar aquí? I vam intentar buscar altres opcions. L'única altra opció era fer molts quilòmetres endarrere, tants que fent aquell tros no haguéssim arribat a l'hora on havíem de, o sigui, a Prats, on havíem, a l'hora que havíem quedat.
0: Molts quilòmetres enrere, pràcticament fins a Sentmenat. Imagineu-vos l'enrere que havíem de tirar.
5: I llavors un amic meu, que pues, condueix cotxe des de fa molts més anys que jo, va dir, jo te l'agafo, no passa res. Diu,
0: aclarem aquí, jo t'agafo el cotxe, no altres coses. És que sou un malpensat i he rebut algunes coses.
5: Ara, el Hyundai, el meu cotxe es diu Tomat, perquè és Tomat Torret, i llavors el Tomat, diu, ara el Tomat és un 4x4, i jo em vaig quedar, bueno, vale, tu...
0: I tant que sí, home, el Tomat pot ser el que vulgui. Si haguéssiu anat al mar, us s'hauria convertit en submarí, si fa falta. És que, clar que sí.
5: Tu si tens la confiança per fer-ho, fes, en plan, ets de poble, no sé, t'ho diràs. I, bueno, va ser l'experiència de... El meu cotxe va sobreviure, no va patar una roda, no va passar res.
0: El noi segur de si mateix, de dir, escolta, jo aquí sóc de poble, els de poble no ens digueu coses impossibles perquè ho farem possible. Un xaval que és del Figaró, vull dir, imagineu-vos, aquest és pitjor que Palau, això, és... I ho va fer possible, va fer-ho possible.
5: Està bé. I va ser complicat el camí, la veritat, O sigui, jo he anat amb altres camins de carro que m'ha sigut més fàcil... Però el meu amic ho va fer molt bé.
0: No, un 8 de 10 en aquest cas de camí de carro, vull dir, el teu cotxe després d'això es deu haver convertit en immortal, ja, perquè si ha passat per aquí...
5: I vam patir tots, o sigui, que gairebé no respirava en aquell cotxe a tota la tensió que hi havia. I llavors vam arribar just a mig d'una corba de la carretera que havíem d'haver agafat per anar fins a Prats. Llavors, hi era una incorporació? No. Si tu entraves a full, a més entraves en el sentit contrari, o sigui, clar, en el carril de la dreta, que en el carril que no havies d'entrar. I el meu amic va ser com un... Puf, i va agafar aire i va sortir disparat i diu, vaya puta entrada, no sé, això és il·legalíssim, en plan, realment no...
0: El camí portava a una altra corba per arribar fins a Prats de Lluçanès sense incorporació, en sentit contrari, però el tio... va sortir i s'hi va incorporar i va queixar-se, com es fa bé, de dir, vaya puta merda, sempre es culpa l'Ajuntament, sempre, sempre.
5: Pots fer-ho perquè no tens res, o sigui, jo em queixava de les entrades i sortides de la C-17, que era una merda, però allò, és un, o sigui, no, un horror. Total, vam arribar més tard de lo previst, però bueno, no passa res, vam arribar a Sants i Estalvis. Tots els meus amics en plan, Núria, per què no condueixes? Jo no vull parlar del tema.
0: Sí, això és cert. Jo hi era en aquella actuació, jo recordo perfectament arribar i veure-la. La Núria és molt blanca, pues, més encara, i dir-li, Núria, estàs bé? Com és que no has conduït tu? T'ha passat alguna cosa? Heu tingut algun susto a la carretera? I recordo que em va dir, jo el que necessito ara és aigua, descans, tranquil·litat i... Aquí us explicaran què ha passat, però jo ara necessito 5 minuts per mi. Com si hagués conduït ella, però no va conduir ella. Però recordaré sempre l'arribada i que després van venir, que els hi ha passat alguna cosa, no sé què. Dic, jo només sé que la Núria necessita descans, 5 minuts i beure aigua. Després ens ho explicarà.
5: No vull parlar del tema. Total, que llavors a la tornada vaig posar bé el GPS, vam passar per autopista... com havia de ser, i dic, hòstia, ara sí, ara és per on hauria de passar aquest cotxe, realment, no per com un camí de carro. Però, bueno, va ser una experiència bastant guai. Vam aprendre molt, sobretot si feu viatges, assegureu-vos que teniu la configuració ben posada i que no us passi com a mi, que vaig posar a evitar autopistes. Ara n'he pres, però no calia aprendre la lliçó d'aquesta manera, la veritat. Però, bueno... Apa. Una altra anècdota de cotxes. Sergi, passa-t'ho bé amb els tres capítols sobre cotxes. Bye.
0: Sí, sí, ens ha fet una trilogia, eh? És meravellosa, la Núria. Molt fan de tornada passem per l'autopista. Per què? Perquè no hi ha camins de carro on volquen els Monster Truck, no hi ha incorporacions en corba tancada sense visibilitat i entrant pel carril contrari, i la nota és més baixa per l'autopista que no pas pel carrer de carro. Un ha dit, he passat per millors carrers, camins de carro, i l'altre diu... Bueno, va estar bastant bé la tornada. Per tant, tenim un 8 de 10 en dificultat de camí de carro i un 7 de 10 en la tornada de Prat del Lluçanès. La moralina de la història, assegureu-vos que teniu el GPS ben configurat, si voleu evitar autopistes ho poseu, i si no, traieu les autopistes. I tanquem d'aquesta manera la trilogia de la saga de conducció de la Núria, que n'esperem tenir-ne més. Moltes gràcies.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Doncs sí, el divendres que ve hi tornarem. Gràcies, Núria. No sé si...
1: Recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Sí, faig una pregunta en directe al Monter que en la respondrà, com sempre, amb un sí o no, ascendint o girant el cap, i és: poden venir l'últim divendres? Sí, perfecte. Doncs els diré que vinguin l'últim divendres aquí, encara que serà mitja hora, tirant una a una, i jo les bones festes i Pasques i tot. Així que el divendres dia 19, que encara no és l'últim, l'últim serà el dia 26. El dia 26 segurament els tindrem els dos. He de parlar amb ells, m'ho acabo de venir pel cap, llavors ara ho diré. Llavors, res més, moltes gràcies, ens ha acabat el temps, ens ha anat avui amb aquestes dues anècdotes de l'Albert, la Laia i la Núria, i ens escoltem el proper divendres dia 19, que si em noteu amb un excés d'alegria, amb un excés de què et passa avui que vens tan content, és perquè hauré acabat de treballar la meva jornada normal i em podré centrar en els estudis, així que encara no he començat vacances. Dit això, moltes gràcies, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques, fins la setmana que ve.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: L'Ajuntament ha anunciat que aquest 23 de juny se celebra el retorn de la revetlla de Sant Joan i la Foguera, amb un conjunt d'activitats populars que ha preparat amb la col·laboració dels barris i diverses entitats calderines. De 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre, entre calderins i calderines, al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular. Una festa que espera aplegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Ara mateix s'està disputant la 33a edició del torneig del AFS de Caldes, conegut popularment com a Rosario Sánchez. L'emblemàtica jornada lúdica que acull els equips formats de nens i nenes de les quatre escoles del poble. Enguany la participació serà de nou majoritària. Hi han hagut 1.117 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix en 94 equips i 182 partits a disputar durant demà i demà passat. A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia, a banda del punt informatiu on es podrà aconseguir el passamat de recorregut i el mapa del pas del Tour per Caldes, a banda del marxandatge oficial. Aquest cap de setmana, amb la majoria de competicions acabades, l'esport calderí es queda reduït als play-offs de l'hoquei patins. El rec en femení rep el Mataró a casa, mentre que els homes d'Eduard Candami visiten el camp del Noia, tots dos equips amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final del play-off d'ascens a Hoquei Lliga i a Hoquei Lliga Plata. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres molt assolellat i sense precipitacions. Les temperatures s'han mogut entre els 17 i els 31 graus, amb un ambient clarament estiuenc. De cara al dissabte, el temps es mantindrà estable, amb el cel serè durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça, amb mínimes d'entre 18 i 21 graus i màximes que arribaran als 31 o 32 graus. Diumenge seguirà la mateixa tendència, amb predomini del sol i alguns núvols poc destacables a la tarda. El termòmetre es mantindrà ben alt amb màximes de fins a 32 graus i un ambient molt càlid durant tot el cap de setmana. Un ambient que respectarà el torneig de futbol conegut popularment com a Rosario. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: plantació de marihuana...
1: Caram, la gent com hi va, tu?
0: Ostres. Sí, déu-n'hi-do. Home, és que et compres quatre llavors, gastes una mica d'electricitat i al cap d'uns mesos et fots d'hora, eh? Si no et pilles abans, és clar, si et pillen, sí, sí, merda.
1: Aquí no pillaran mai la plantació de marihuana que té el jardí perquè alimenta les plantes amb la seva llum interior. És el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
0: El Jonathan Andic.
1: Hombre!
0: Sí, un paio amb molta empenta.
1: I tant.
0: Almenys això és el que pensen els Mossos d'Esquadra, que el van detenir i el jutge que el va fotre a la presó. Això sí, al cap de 15 minuts havia pagat el 1 milió d'euros de fiança.
1: Clar, clar, el paio està forrat. Va fotre una empenta al seu pare perquè caigués dalt a baix d'un terreple i cobrar l'herència, presumptament. I clar, es dona la circumstància, eh, que el seu pare era ni més ni menys que el paio més ric de Catalunya.
0: Sí, l'amo del Mango.
1: Que està a Palau. És que no et surt res bo de Palau, eh?
0: No. En tot cas, la policia diu que els indicis són molt clars i que la cosa va ser premeditada.
1: Sí, des que el Carles Porta es va inventar crims, que a aquest país passen coses molt fosques.
0: Ja ho pots ben dir. En fi, això és patada al ventre i volem posar llum a la foscor. Com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable, de crims de poques soltes.
3: Tenim termes romanes, fetes fa 2000 anys. Tenim la pell molt...

0: tros minúscul del ballar.
1: Hi ha una mosca a l'estudi,
2: fot-li,
1: eh?
2: Fot-li, fot-li,
1: fot-li. Una mosca guions. Molt gran, eh?
2: Sí.
1: Una mosca mida...
2: Mida Sam. Avui no ha vingut el Sam,
1: som,
2: hi ha una
1: però
2: mosca.
1: Som tres, perquè hi ha el Jordi, el Xavi i la mosca. I ara sí, el Monter, que
2: ara
1: intenta,
2: Monter per intentar
1: matar-la.
2: No, no diguis matar-la, que hi ha els animalistes que ens estan escoltant.
1: Estaborneix-la només.
2: Sí. I treu-la d'aquí, que marxi. No, res.
1: Has fallat, eh? No. Que clar, qualsevol la mata, perquè deus necessitar un bazooka.
2: Jo crec que ens matarà abans ella, nosaltres, eh?
1: No, no hi ha manera, eh?
2: Mosca, bueno, de la tele.
1: La mosca de la ràdio. Mira, ha sortit de l'estudi, ara se la queda al Munter, que continuarà, entenc, la cacera...
2: Batallant.
1: A la part dels botons de la ràdio. En fi, Jordi, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Avui en el guió t'he posat el número de WhatsApp, perquè mai el diem.
1: És veritat.
2: Perquè abans el teníem penjat a les parets,
1: clar,
2: i ara ja no.
1: És que no ens en recordem mai. I de fet fa molt temps que no diem que tenim Facebook, bueno, Twitter,
2: és,
1: Instagram,
2: és,
1: perquè
2: és igual,
1: arroba patada al ventre, ja ho sabeu. I també tenim el WhatsApp del programa, que és el 608-970-864, que ara mateix li demanaria al Monter si ha arribat algun missatge al WhatsApp del programa, però no ho faré perquè està matant la mosca, està intentant matar la mosca. Mira-la! Ha tornat, eh?
2: Mira, està...
1: Vol estar aquí perquè ha topat contra el vidre que ens separa...
2: Sí.
1: El Monter i a nosaltres. Fa gràcia veure una persona seguint amb la mirada una mosca.
2: Amb un rull de paper a les mans.
1: Com si fos un caçador. Saps el típic...
2: Aquell que surt amb el Bugs Bunny.
1: Exacte.
2: Aquell que va
1: amb l'escopeta.
2: Amb l'escopeta. Vam
1: pensar més en un... Saps els gats que veuen un pardal i es posen tiesos?
2: Sí.
1: I se'l miren fixament tots els moviments que fa el pardal. Doncs el Monter ara mateix és un pardal intentant caçar un... Bueno, no, ell no és el pardal, és el gat, clar. Sí. Mira-la, ha tornat a passar. Ara fa gràcia perquè la veus passar amunt i avall.
2: Sí, amunt i avall.
1: En fi, els nostres oients no poden veure la mosca, per tant, continuem amb les nostres coses, que et volia preguntar què tal la setmana.
2: Bé, normaleta, sí, i tu?
1: També, normaleta, sí, sí.
2: Només et volia proposar una cosa.
1: Digues.
2: Que és que ja hi ha la inscripció pels grups que han de cantar calderins de la Festa Major.
1: Ah.
2: Jo anava a proposar...
1: Perdona. Què vol dir inscripció? Que et pots inscriure per cantar?
2: Sí, pots dir, escolta, jo soc grup calderí...
1: Ah, grups calderins. Va, jo em pensava que deies, els catarres...
2: Ah, no.
1: No s'apunten per cantar el Festa Major.
2: Subs calderins, sí, després si els agafen, els agafen, si no, no. I dic, tu et veuries amb corda cantar les nostres cançons de patada al ventre? Si ens les posem, sí, a cantar, què?
1: M'hauria de preparar bé. Però sí, no?
2: Podríem
1: fer-ho.
2: Ser grup calderí.
1: Podríem ser grup calderí. Triem un parell, coneixem de músics. Podríem enredar el Ramon Soler.
2: Sí,
1: i vull dir que clar, nosaltres cantar no en sabem, però mira, saps?
2: Però clar, ho hauríem de fer nosaltres, el de cantar.
1: Clar, exacte, sí. Però vull dir, tocar, clar, tocar la bateria, la guitarra, això ja no. Però què vols dir, d'apuntar-nos?
2: Què?
1: Ens apuntem?
2: Però hauríem d'ensejar molt, no?
1: Bueno,
2: aprendre les lletres... Ei, ja tenim 20 cançons, eh? Que no és moco de pau,
1: hauríem
2: eh?
1: D'ensejar molt... O no, eh?
2: Bueno.
1: Vull dir, escolta'm, ens aprenem les lletres o anem amb el guió...

0: molt sí. paper.
1: Sí, l'estendem, eh? Sí, exacte, ho podríem fer playback, també.
2: No.
1: No, playback no queda bé, no?
2: No, perquè com que és la veu de la intel·ligència artificial i a vegades algunes paraules en català les diu d'aquella manera, nosaltres les hauríem de dir bé.
1: No, a més nosaltres som de la generació que va tenir...
2: Perquè aquesta IA sembla que sigui un locutor d'informatius d'aquesta casa. No pronuncio bé.
1: No pronuncio bé. Doncs dic que nosaltres som de la generació que va viure amb desengany quan es va dir que Milli Vanilli no cantaven ells, per tant, nosaltres no podem fer el mateix.
2: Sí.
1: Apuntem-nos, sí.
2: Saps que va ser el meu primer CD?
1: Veus?
2: Compact disc.
1: Sí.
2: Perquè vam comprar un compact disc i diu, ostres, doncs l'hem de provar, però no tenim compact disc, tenim cassets i tenim... Què més tenim? Discos.
1: Sí.
2: I pel Circo de Lectores, que es comprava llibres, també hi havia també per posar CDs. I vam comprar CDs.
1: I vas comprar aquest?
2: I vam comprar Milli Vanilli.
1: Pues no eren ells.
2: La gran farsa.
1: Mira la cançó aquesta, que tampoc és cap cosa, pues no cantaven ells.
2: No.
1: Què s'ha de fer per apuntar-te?
2: No ho sé, em sembla que hi ha un prospecte...
1: Ho has de presentar una maqueta o què?
2: Bueno, presentem tot. Presentem el link del YouTube i del Bandcamp i adéu, eh?
1: Sí, és veritat. Tenim les cançons de Patada al Ventre penjades a YouTube. Patada al Ventre, el canal de Patada al Ventre, o si no, al Bandcamp, que és a patadaalventre.bandcamp.com, el nostre disc, M'he enamorat d'en Jaume Balart i altres cançons de Caldes de Montbui. Mentre el Monter continua intentant matar la mosca,
2: encara
1: el
2: no.
1: Monter és un tio que, quan se li posa una cosa a la banya, fins que no hagi matat la mosca, avui no marxarà a la ràdio.
2: En tenim una altra de més petita, però aquesta no es mou i està al vidre. Aquesta podríem matar tranquil·lament.
1: Aquesta, si et vols donar el gust de matar una mosca, aquesta... que no es mou.
2: Ja ha embrutat el vidre.
1: Mare meva, però... Sí, t'ha quedat a darrere el cadàver, del paper, no sàpigues.
2: Ai, animalistes, no vingueu a la ràdio.
1: No, que aquí es maten animals. Mira, ara va amb el Kleenex a netejar-ho. Molt bé, Monter, una persona neta i endreçada.
2: Sí.
1: Molt bé. Escolta'm, comencem a parlar de coses del poble o què? Perquè aquí parlem de nosaltres.
2: I de mosques.
1: Una cosa, que jo ara em tiro enrere. Una cosa que jo volia fer un dia, que ja ho farem un altre dia, és començar entre els oients del Patada al Ventre una porra de qui serà el grup de la Festa Major, el grup de fora, diguem, de la Festa Major, el grup gran. L'any passat, fa dos anys van venir els Figaflowers, l'any passat van venir els, no sé com es deien aquells, la Fúmiga.
2: La Fúmiga, que feien el comiat, però encara s'estan acomiadant.
1: Sí, bueno. Aquest any...
2: Fem
1: una porra, va. No, jo tinc uns candidats claríssims.
2: Sí, aquells dos, no?
1: Quins dos?
2: És un noi i una noia, no sé com se diuen.
1: Ostres, ara m'has matat.
2: És que no hi entenc de música catalana actual. Però són un noi i una noia, que sempre els entrevista el Basté.
1: Ah, sí, ja sé què vols dir, el Ginestà.
2: Ginestà? Doncs Ginestà.
1: No sé què ens mira. No, jo dic Catarres.
2: Sí?
1: Sí.
2: Vols dir? Sí.
1: Jo dic Catarres.
2: Molt bé. Bueno, com ho farem? Ja ho engegarem per xarxes?
1: Sí,
2: ho
1: podem fer per xarxes. Podem fer una enquesta, no?, d'aquestes? Sí. En podem quatre grups, Ginestà, Catarres i un parell més que ja se'ns acudiran.
2: I altres?
1: Ja se'ns acudiran altres.
2: No anava a dir que hi hagi l'opció altres.
1: Sí, que al final hi hagi l'opció altres, que serà la que votarà tothom. Sí. En fi, passem a parlar de coses que han passat de veritat, no coses futuribles.

0: Mira que hi ha cançons de Sopa de Cabra i el Monter ens posa la que és en castellà, que tots ens miràvem d'esquena quan anàvem al concert. Quins nassos. Vinga, va, comencem el repàs de l'actualitat de la setmana amb una gran notícia, i és que el Club Natació Caldes està d'aniversari.
1: Ah, sí? Ah, sí? Quants anys fa? 100? I vindrà l'alcalde amb un ram de flors?
0: També podria ser. Sí, sí. A 70, 70.
1: 70. Ah, caram. I què fan? Què fan?
0: Doncs mira, fan una gran festa, eh? Durant tot l'any ja han anat organitzant diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci, no cal córrer, al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions, una trobada que es farà al camp de futbol de les Cremades.
1: Així encara queden dies. M'apuntaré a algun esport del CNE per poder sortir a desfilar. Sempre m'ha agradat desfilar, així com fan els nens al final del Rosario, Sánchez, saps?
0: Sí.
1: Allò que surten tots en fila.
0: Sí, sí, sí, amb els pares allà sota un sol de justícia. Sí, sí. Tot el que la festa s'està preparant de forma similar a la que el Club Natació ja va organitzar pel 60è aniversari, ara fa 10 anys.
1: Home, podrien innovar una mica, trobo.
0: Doncs sí que innoven, sí. Ah? Perquè el club, per celebrar el seu 70è aniversari, ha incorporat el xantatge emocional com a mètode per aconseguir els seus objectius.
1: Què vols dir?
0: Doncs que una altra notícia d'aquesta setmana que afecta el Club Natació Caldes ha estat l'avís, per dir-ho finament, que han fet els dirigents del club a l'Ajuntament. Actualment es veu que estem en fase de renovació de la concessió per la gestió del complex de les Cremades, que actualment gestiona el Club Natació Caldes, i, bueno, clar, depèn de com vagi el concurs, doncs igual deixen de gestionar-lo. I el club adverteixen que si no guanyen ells, quedaran en una situació econòmica molt complicada.
1: Home, clar, t'ho diràs, amb la pasta que els dona gestionar el gimnàs, la piscina...
0: Sí, es veu que el club està en una situació econòmica una mica delicada d'ençà de la Covid, de la que diuen que encara no s'han recuperat. Es veu que aleshores, com que va parar tot de cop, diguéssim, sí, van haver de demanar molts crèdits i alguns d'ells encara els han de tornar. I clar, sense els ingressos de gestionar les instal·lacions... Ojo, que el Monter, última hora, el Monter ha caçat la mosca.
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Tranquil·litat d'esperit, Monter? Molt bé. Doncs que deia que, clar, si no poden gestionar les instal·lacions, no tindran ingressos i no podran tornar els crèdits.
1: Clar.
0: Ja, com s'ho faran?
1: Sí. Bueno, s'ha de dir que els darrers anys el manteniment de les instal·lacions per part del club ha estat força deficient.
0: Sí. És que diuen que l'Ajuntament no els ha deixat actualitzar quotes, que és allò típic, es diu actualitzar per no dir apujar-les. I així, clar, és ben natural que no hagin pogut atendre els alts costos de manteniment. Total, en resum, que els responsables del club han fet el pluricó perquè l'Ajuntament es miri amb bons ulls l'oferta que han presentat per continuar gestionant el complex de les Cremades.
1: I això es pot fer en un procés així, o...?
0: No, clar que no. El que no pot ser... Bueno, sí que es deu poder fer, clar, tu deus poder fer el pluricó, diguem-ne, però que segur que no pot passar és que l'Ajuntament es deixi influenciar per aquest pluricó.
1: No ho sé, eh?
0: En principi, no. I tampoc pots enviar-los un pernil als membres del tribunal, que ha de decidir això, clar.
1: O un abonament a les classes de spinning, això no? Si pots,
0: no, en principi no, en principi no pots.
1: Però em sembla que l'Ajuntament ja, o menys el grup d'Esquerra, ja estava dient que continuïn amb la concessió.
0: Bueno, clar, és que...
1: Ho van dir un ple de fa... que 3 mesos, 4.
0: Clar, si és un percal, eh? Si no el canvi, sí, és una murga. Quan hi ha canvi de concessió, sempre és una murga. Sí. Però clar, com que fa unes setmanes ja es va anunciar que la part de la Font dels Enamorats ja no la gestionaria el Club Natació Caldes, sinó que ho gestionaria una empresa, bueno, doncs, no sé, ja com, segurament hi ha nervis, no ho sé, ja com la por de que ara els arribi una empresa que... Si hi ha una empresa que considera que pot treure rèdit de les instal·lacions de la Font dels Enamorats, segurament deu haver-hi una empresa que considera que pot treure rèdit de les instal·lacions de les Cremades, no? Bueno, a més, perquè, clar, una empresa no té un club de natació que té els seus gastos, no té un club de bàsquet, no té un club de... No? No sé.
1: I després, a la gent del CNE Caldes els hi passaria el deute que tenen amb els que venen nous, si vinguessin gent nou?
0: En principi no, en principi no. No, no.
1: Però tots hauran de quedar.
0: Clar, ja farà, això, que... si arriba algú que té una, fa el mateix per menys diners o tal, aquí les normes són les normes. No pot no estar... Vull dir, al final, el que ha de decidir està lligat de mans. Si una oferta és millor que l'altra, s'ha de quedar la que és millor. Sigui de qui sigui. Va. De fet, és una... En principi, és cega, l'oferta. Clar, tu vas decidint i al final... Home, sí que vas veient els noms de les empreses, però m'ho refereixo que... Que al final no, no, el nom no influeix, és una qüestió de números, 2 i 2 fan 4,
1: no, no, clar,
0: si
1: clar,
0: un
1: clar,
0: fa
1: clar.
0: 4 i l'altre fa 5, guanya el de 4, per tant.
1: Clar, clar. Després obren el sobre, és com posar un lema, una obra, exacte, quan escrius en un concurs literari. Després obrim el sobre amb el lema i sabrem el nom.
0: I el pseudònim. Exacte. Doncs això, que estan en aquesta situació patint els dirigents del Club Natació de Caldes, perquè clar, el seu futur en depèn.
1: Pues tu, qui no plora no mama.
0: Ja.
1: Si han de fer ploricó, que el facin.
0: Bueno, sí.
1: A mi que no m'apugin la quota, per això.
0: Això. I que aviam si poden obrir d'una vegada el jacuzzi.
1: Sí.
0: Bueno, el jacuzzi diria que ja està obert o no, no ho sé ara.
1: Et diria que va desaparèixer.
0: Va desaparèixer directament, eh?
1: Tot. Ja, ja no hi és. Jacuzzi, bueno. Ja no hi és.
0: I la sauna, què?
1: La sauna de les dues només una.
0: Només en queda una, bueno. A mi no sé si és la seca o l'humida, jo anava a la seca, ara fa temps que no hi vaig, però...
1: Doncs no sé si és la que funciona o no. Potser ja fa tant temps que no hi vaig, que tampoc...
0: Tot plegat estava una mica deixat de la mà de Déu l'estiu que hi havia anat amb els nens, una mica...
1: Ara abans de començar el programa comentàvem amb el Montel que les escoles d'estiu, ojo, perquè n'hi ha moltes que s'estaran banyant aquest estiu allà, sí, i que els usuaris de la piscina, a veure què haurem de fotre.
0: Sí,
1: haurem d'anar a la platja.
0: Correcte, correcte. Sí, sí. En fi, més coses?
1: Som-hi.
2: Nueva York!

0: Clar, que si nosaltres estem aquí és que no, avui no anem al concert de Bad Bunny, que és el tema del dia, per l'amor de Déu. A les 8 comença i nosaltres no hi anem, Jordi?
1: Jo no he sentit res d'aquest home.
0: Mira, si
1: no
0: és que tingui la veritat, música,
1: però... Però quan has posat aquesta cançó, només que la primera paraula ha dit no sé què, ha acabat amb ela, i he pensat, ui, Bad Bunny. Oi? No sé què, hi ha molt, no sé què dir, també la...
0: Puerto Rico, no, Puerto Rico, perquè les L's són les com es diuen, les L's que no sonen gaire, com es diuen, les fluixes. Les R's fluixes, les R's àtones, que no sé com es diu. Són les que diuen amb L, amb L, fa gràcia.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. En fi, mira, escolta, d'aquesta veu que parla. Veus? Bad Bunny canta, nosaltres podem cantar per la festa major.
1: És el que anava a dir, com pot tenir tant èxit una persona que no sap cantar?
0: Podríem cantar saca-saca-saca-calés, saca-saca-calés, saca-saca-saca-calés.
1: No cal, bé, clar.
0: Sí, sí.
1: M'he enamorat, ets molt belat.
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Faríem de conya. Mira, escolta. Bad Bunny. En fi, més notícies. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte de tren orbital que ha servit de desllorigador per aprovar els pressupostos de la Generalitat.
1: Sí, no tinc molt clar què collons hi fotia el nostre alcalde a la presentació d'un tren que va de Mataró, Vilanova i la Geltrú, passant per Granollers, Santa Pepa, Sabadell, Terrassa i Martorell, però no per Caldes.
0: Bueno, doncs, bona pregunta. Sí, sí, però en qualsevol cas, l'Isidre Pena està convençut que el tren orbital és la solució, o una de les solucions, als problemes de mobilitat que té actualment Caldes.
1: Doncs jo dubto que cap calderí vagi a Santa Perpètua de la Mogoda, en cotxe, per agafar el tren per anar a Granollers o a Mataró o a Sabadell o a Terrassa, i menys per anar a Vilanova, que has de fotre una volta, que
0: sí,
1: déu-n'hi-do.
0: D'entrada, no, si no hi has d'anar a fotre gran cosa a Vilanova, però bueno, almenys serà millor solució que la merda de projecte que estan fent a la C-59.
1: Clar.
0: Que li faran un carril als segalers mentre els cotxes continuarem embossats allà cada matí. Ara, quan l'autobús arribi a Palau, a llepar com tots els altres,
1: Ah, clar.
0: Perquè jo, si vols, et faig el comentari setmanal de les obres.
1: Què? Com està la
0: cosa? Que jo tinc la sensació, sense ara, igual m'equivoco,
1: Ai.
0: Però jo tinc la sensació que, clar, uns 100 metres aproximadament abans d'arribar a la rotonda de Palau, allà ja no hi ha espai per un altre carrer, perquè hi ha cases construïdes. Per tant, allà hi haurà un seda, que haurà un, com es diu això, un
1: prioritat,
0: se diu el pas, diguéssim.
1: Amb prioritat per passar,
0: no,
1: si és l'autobús.
0: No ho sé, l'autobús haurà d'esperar-se a que algun cotxe el deixi passar. I ja et dic jo que jo no el deixaré passar.
1: Ai, quin merder, és un puguin pitot,
0: Encara serà pitjor que ara.
1: Sí, sí, sí, sí. Una cosa important. Saps que per quina carretera haurem de passar els calderins per anar a agafar autobús a Santa Perpètua? Doncs per C-59, amb aquest puto carril bus. Les putes tres rotondes i el radar de tram de la variant de Palau.
0: És que se'ns pixen a sobre i diuen que plou.
1: Això del tren orbital es veu que és un projecte que portava dues dècades en un calaix, i ara Esquerra l'ha desempolvat per poder tenir les excusa per aprovar-li els pressupostos al PSC, que pobrets, doncs mira. La inversió total prevista és de 5.200 milions d'euros que pagaria el govern d'Espanya.
0: Està bé, això.
1: Sí?
0: Està bé.
1: Que
0: pagui un projecte, però paga l'altre.
1: Paga l'altre, La idea és tenir el projecte enllestit el 2040, que segurament ja estarem jubilats.
0: Sí, no sé si hi haurà pasta per pagar-nos les pensions, però en principi hauríem d'estar jubilats. Segons Esquerra, de 120 quilòmetres de recorregut només caldrà construir 68 quilòmetres de via i 18 estacions, perquè la bona part de la línia passarà per trams que ja estan en servei. La primera fase de les obres es farà entre el... No hi ha pressa, tampoc.
1: No?
0: 2028, encara queden dos anys, i el 2031.
1: Qui sap on serem. I una cosa, que el nostre alcalde, que ja hem dit que va anar a la presentació del projecte, doncs es veu que n'ha fet un reel.
0: Ah! Quina casualitat, quines coses, eh?
1: Sí, així que és el moment del Telepinades Vespre.
2: Acabem de presentar a Sant Sadurní d'Anoia el projecte del tren Orbital, una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Us explico, de fet, les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins, evidentment, tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes i per la gent d'arreu.
0: A veure, veure, Santa Perpètua de Mogoda no està 10 minuts de Caldes.
1: No, no, i Parets.
0: I Parets encara menys.
1: Per tant...
0: Però ja, o sigui, no està 10 minuts ni el diumenge al matí, que no, no passa cap cotxe.
1: No, no.
0: O sigui, el dilluns a les 7 del matí, ja et dic jo, que no està ni a 20 minuts, no, no. Ni a mitja hora.
1: I per tant, què es pensa? Que el 159 es passa en 2 minuts?
0: Clar, no.
1: No.
0: No, no.
1: Ja t'estàs aquests 10.
0: Bueno, deus, si en el futur tu agafes l'autobús a Caldes pel carril bus...
1: Ai...
0: Deus igual sí. Fes el carril bus i després vas... I clar, arribes a... Tu em sembla que havia sigut usuari del tren a Santa Perpètua.
1: No, Santa Perpètua no. Jo m'anava cap a Montcada.
0: A Montcada.
1: Sí.
0: Perquè allà a Santa Perpètua, quan arribes, aparca.
1: Ah,
0: no
1: sí.
0: És fàcil.
1: Sí, sí. A la Llagosta sí que hi havia aparcament perquè era com un polígon industrial.
0: Un polígon industrial, però sí. També déu-n'hi-do. També déu-n'hi-do, perquè havies d'anar a 10 minuts caminant a aparcar en un lloc que et podien matar a la nit, perquè no hi havia cap ànima, ni cap casa, ni res. Però bé.
1: I a Parets, que diu també 10 minuts, hi ha segalers que em porti a Parets?
0: Hòstia, ara m'has matat, jo diria que no.
1: Jo no em sona, tampoc.
0: Que no, potser el que... No, potser no, crec que no.
1: No, oi?
0: No.
1: Bueno.
0: No sabem com s'hi va a Parets. Deus haver d'anar a Mollet i a la dreta? Bueno, saps la carretera que fa per anar a Gallecs, no? La carretera antiga de Gallecs.
1: Sí.
0: No havia un desviu que anava a Parets? No, ni ho sé. O la de Lliçà de Vall?
1: No ho sé. Si tu vas per, sí, si tu vas per Lliçà de Vall, és abans d'arribar a Lliçà de Vall,
0: hi ha Parets.
1: Ah, ja. I si continuessis, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt...
0: Jo és que diria que no hi he anat mai a Parets, mira què et dic.
1: No se m'hi ha perdut
0: ni mai. Jugar a bàsquet, saps?
1: Alguna festa major, potser algun concert.
0: Sí? Però... Ara que ho dius?
1: Ara, però no recordo molt bé quin concert ni a quin
0: potser
1: lloc.
0: Potser sí,
1: ni...
0: Que vam anar a un concert de Parets.
1: Pot ser, sí. Però...
0: En fi, és igual. En qualsevol cas, trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Telepinedes Vespre, que m'embarbusso, dic que trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Telepinedes Vespre s'hagi d'anar a fer fora de Caldes i per qüestions que tampoc són tan importants per Caldes, no?
1: Que no descuida el Telepinedes Vespre més calderia,
0: Ah, no?
1: Això,
0: bueno,
1: no.
0: Home, menys mal.
1: El que passa és que va tan enfeinat que últimament ho ha de fer els divendres al matí. Per exemple, avui.
0: Ah, avui hi ha hagut el Pinedes Vespre,
1: clar,
0: també.
1: Nosaltres fem el guió els dijous a la nit i després va i el tio ens fot un Telepinedes al dematí. Però, bueno, el tenim. Aquí
0: per
1: teniu...
0: sort sabem reaccionar.
1: Sí, teniu el Telepinedes Vespre d'avui divendres. La cosa va de la brigada.
2: Bon dia, mireu. Hem ampliat l'equip de brigades de via pública per anar resolent les diferents incidències que els veïns i veïnes ens feu arribar a l'Ajuntament. Entre tots i totes millorem Caldes i, per tant, us dono les gràcies per fer servir aquest portal d'incidències a la via pública i aquells que tingueu incidències i veieu coses que es poden millorar, envieu les fotografies perquè ens va molt bé per tenir en compte qüestions que s'han d'arreglar. Amb aquestes dues persones anirem sobretot millorant voreres. Ara estem fent aquesta vorera del carrer Sant Pau i seguirem treballant per fer Caldes un poble viu, actiu i un poble cada dia una mica millor.
0: Veus Caldes Lletja, quin servei
1: sí.
0: Més bo que fa?
1: Sí, sí. No cal enviar fotos a l'Ajuntament, ja ho fa Caldes Lletja, i ja ho veuen els de l'Ajuntament, i amplien la brigada, i és perfecte.
0: És que el nostre alcalde viu a Instagram, per tant, no cal enviar fotos, efectivament, només els has de penjar a Instagram. A TikTok no, però a Instagram.
1: A Instagram, ja està, clar.
0: Està. Sobretot, em passa una notícia d'última hora, que es veu que l'empresa Segalers, ara que parlàvem d'autobusos,
1: què li ha passat,
0: farà
1: ja?
0: Un ensaio, ho diu el periòdico, un ensaio inédito de reparto de paqueteria.
1: Ah!
0: O sigui, no només
1: no
0: repartirà treballadors per Catalunya, diguéssim, al Segalers, sinó que també enviarà paquets a una línia que va de Mataró, Granollers i Sabadell, tot això, o sigui, una mica el tren orbital aquest, però en bus, la línia E13, es veu, farà distribució de paquets. Tu, si vols enviar un paquet, estàs a Granollers i vols enviar un paquet a Sabadell, l'envies amb el Segalers. Llavors hi haurà un tio allà a la parada del bus que estarà esperant el paquet amb una bicicleta o un patinet elèctric i portarà el paquet a la casa de la persona que...
1: Està bé.
0: Has vist?
1: Si abans et llogaves el Truyols que tu portés, doncs el Segalers. Està bé. A no ser que després es quedi amb el repartiment d'Amazon i que tu vagis un trajecte i digues, espera, que haig de parar aquí, que haig d'anar al tercer pis, quart segona, a portar un...
0: Clar, clar. No s'acabaria mai el trajecte.
1: Sí,
0: sí, no, no és bona idea, no. Bueno, vale, doncs això,
1: Doncs ja ho tenim.
0: Estupendo. Pues va, Monter, posa música. Mira el Bad Bunny com sona. No, diu que no.
1: No, hi ha molt.

0: És ben bé que el nostre alcalde, des que el conviden a puestos sense venir a cuento, se ha venido arriba, eh? I no en té prou, han fet a l'EPN desvespre. Ara s'ha inventat, atenció, la nit als hidro.
1: Què és això?
0: Home, doncs, ben fàcil. Ho estem fent al revés, te n'adones
1: o no? És igual. Tira, ningú se n'adona, ningú llegeix els guions.
0: Però ja, no, ja m'ha fet gràcia, mira. És que havia de començar el Jordi i jo m'he precipitat. En fi, que dic que és ben fàcil, això, eh? El telepinada és més per a l'Isidre Pineda, dona notícies, oi?
1: Sí.
0: Doncs la nit al Zidro fa el que feia la Mònica Terribas a la nit al dia. Entrevistes en profunditat.
1: Què dius ara?
0: Sí, tot plegat per parlar de la nostra gran amiga.
1: Quina amiga? No em fotis un compromís, eh?
0: No, no, amiga...
1: No llegiré el que posa el guió, perquè amb el canvi de papers no queda bé.
0: No queda bé, no queda bé. No, no, no, amiga, amiga entre cometes, vull dir. Sí, home, el tema aquell recurrent d'aquest programa...
1: No, m'estàs parlant de la nostra amiga.
0: Efectivament, la nostra amiga, la nostra amiga. Una entrevista per parlar de la Cel.
1: No em volia saber d'altra.
0: Escoltem un tastet de la nit als hidro.
2: Jordi, avui fa sol.
3: I tant.
2: Ja has posat la rentadora?
3: Està posada i acabada.
2: Què tal això de formar part de la Cel, de la comunitat energètica?
3: Fantàstic.
2: M'ho expliques?
3: Okay. Som-hi.
2: Per què et vas apuntar a la Cel?
3: Perquè crec molt amb la generació d'electricitat no fòssil, o sigui, amb l'eòlica, amb la solar...
2: I tu que ets usuari, com ha anat això d'apuntar-te a la Cel? Com podries explicar a la gent quina és l'utilitat per un domicili de Caldes de Montbui?
3: Va ser molt fàcil només apuntar-me. En uns mesos em van dir que ja havia sigut admès, tenia dret a un quilowatt el que es produís. Em sembla que és a la biblioteca d'aquí de Caldes.
0: Pues això durant 5 minuts, ben bé, no?
1: Què dius, una entrevista tan llarga?
0: Sí, sí, l'alcalde fent una entrevista a un usuari de la Cel.
1: Molt bé.
0: És que, bueno, ja ho sospitàvem, no? Però la frustració del nostre alcalde, que ha arribat molt lluny a la vida perquè és alcalde d'un poble, però ell hagués volgut exercir de periodista.
1: Sí, sí, sí. Ui, Nota. Sí, sí. Ara, sempre entrevista el mateix, eh?
0: Sí.
1: Aquest és de la corda, el Jordi aquest que entrevista és de la corda. I fa poc va haver-hi una notícia que era que tots els usuaris de la Cel havien renovat. I sortia una foto d'una persona renovant i era el mateix Jordi.
0: Ostres, aquest és el Jordi de la Cel de Caldes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Deu ser del partit o...
1: És del partit,
0: eh? Bueno, però és igual... Clar, hauríem de dissimular una mica aquestes coses, perquè Caldes ens coneixem tots.
1: Sí.
0: Llavors, home, intenta entrevistar algú que sigui una mica més neutre, no?
1: Clar.
0: Que també et dirà si està a la Cel, també et dirà que
1: clar,
0: de la Cel.
1: No és pels d'esquerra la Cel.
0: No, és per tot Caldes.
1: Per tot Caldes. No
0: ah, pots entrevistar...
1: Si el Suárez tingués la Cel, podries entrevistar a Suárez. I...
0: Totalment. No és el perfil, eh?
1: No, de tenir la Cel, no.
0: No. Però bueno, no sé. Escolta, no se sap mai.
1: Bueno, com que no està mai a casa el Suárez, que sempre està allà a la xorreria...
0: És que gasta poc.
1: Si el Biosca tingués la Cel, pues mira.
0: Sí, sí. Llavors sabria què dir. Però clar, és que gasta poc. No deu notar una factura gaire forta de la llum.
1: No.
0: Tampoc té pinta de fer rentadores.
1: No gaire, no? No.
0: No sé.
1: No sé.
0: Bueno,
1: ja li regalarem un vale de descompte per la Cel.
0: Correcte.
1: El Suárez.

0: Les associacions de veïns de les urbanitzacions Can Maspons, els Lledoners i Can Regassol demanen que s'estudiï una connexió de bus urbà amb el nucli de Caldes.
1: Per fer aquesta petició, l'associació s'ha basat en les últimes dades d'habitants per barri a Caldes, que diuen que a Can Maspons hi ha 447 habitants, 226 als Lledoners i 126 a Can Regassol. Un total de 799 persones que, segons expressen, no disposen d'una connexió urbana equivalent a la d'altres urbanitzacions d'aquest municipi.
0: Sí, segons l'anàlisi que han fet els veïns d'aquestes gairebé 800 persones, quasi la meitat formen part de col·lectius que poden tenir més necessitat d'ús de transport públic regular per accedir, per exemple, a centres educatius, serveis sanitaris, comercials, administratius, bueno, gent bàsicament que no té cotxe.
1: Sí, els veïns expliquen que el servei de bus que connectava Caldes amb Can Maspons es va cancel·lar fa uns anys amb l'argument que era deficitari, però ara, que ha crescut tant la població dels barris com el nombre de passatgers que fa servir el servei de bus urbà, doncs és més necessari que mai.
0: Doncs mira, no em sembla mala idea, eh? Podrien muntar un bus urbà que connectés Caldes amb les urbanitzacions, però que operés a tot arreu menys el Capravo. Així, la gent de les urbanitzacions compraria el comerç local.
1: Ah, molt ben vist. I no caldria tenir oberta el trànsit Pimargall els dissabtes al matí perquè els de les urbanitzacions vinguessin a comprar, que ja podrien venir en bus.
0: Clar, no, haurien, no necessitarien aparcar a la porta de la carnisseria ni a la porta de la fruiteria. I després de comprar, a més, es podrien quedar al poble a fer gasto, a fer un bon vermut i agafar una bona cogorza, que al tornar a casa no caldria que conduïssin.
1: No, si és que tots són avantatges.
0: Totalment,
1: home.
0: Totalment. Bueno, no et pensis, eh? No? Perquè el més fàcil quan et fots per dins aquestes urbanitzacions és perdre't. Ja m'imagino el pobre conductor de l'autobús urbà amunt i avall per Can Regassol sense trobar la parada amb els passatgers tots tajats al darrere, eh? Vomitant un quadro.
1: Ui, seria dramàtic.
0: Totalment.
1: Sí que et perds, sí, en aquestes urbanitzacions.
0: Eh? Molt, és terrible.
1: Sí, sí.
0: És un món nou, eh? Mm. És un món desconegut per la majoria dels calderins.
1: En canvi, el bus urbà, per aquí cal l'escavar tot a llet. Va tot a llet.
0: Sí, és un perill.
1: Allà no s'ho coneix. No podria anar tan ràpid.
0: No. El carrer Jaume Balmes és horrorós.
1: Sí, és horrorós. Sí, sí, sí. Va molt ràpid. Sí. Molt, sí, sí. Molt.
0: Clar, creuen nens per allà que van a l'escola d'avui. Ai, en fi. T'imagines que aquesta gent d'aquestes urbanitzacions estiguin disposades a tot per poder aconseguir un bus urbà?
1: Segrestar-lo, com el 47.
0: Pitjor, declarar la guerra a la resta del municipi. Atacar Caldes.
1: Una cosa així com la cançó que hem preparat avui.
0: En sèrio?
1: Escoltem-la.

0: Uau.
1: Prepareu-vos per la guerra.
0: Sí, sí, estic cagat ara,
1: Que ve l'exèrcit de l'extraradi.
0: Ostres, aniré allà a la rotonda de les calcetes aquelles, o els calçotets, no sé què són, sí. Miràvem si realment venen, quina por, per favor.
1: Estan disposats a tot.
0: Sí, sí. Bueno, és un tipus de gent la, que viu en aquells barris, que igual, sí, eh?
1: Sí, no en conec gaire. Sí.
0: Va, en conec algun i...
1: Sí?
0: Va, no,
1: Molt bé.
0: Va, en fi, molt bé, molt
1: doncs,
0: bona, sempre.
1: Doncs una cançó més que ja tenim...
0: Una cançó que, si tot va bé, sonarà per la festa major a l'embalat, eh?
1: Si ens decidim cantar-la.
0: Ah, exacte. Podríem... Mira, saps què podríem fer, Jordi? Podríem cantar, fer un concert per la festa major i convertir-ho en una tradició.
1: Sí, clar.
0: Que cada any...
1: Un cal de Siskel.
0: Mira, anava a dir, ja em sonava la idea. Em sonava, dic, que, d'on ho he tret, això? Una plec de cançons sobre Caldes, podríem fer, no?
1: Sí.
0: No s'ha fet mai.
1: Mai.
0: No, és una idea brillant que acabo de tenir.
1: Sí, i podríem contactar amb el Ramon Soler.
0: Sí, que toqui, que vingui a tocar. I podríem tenir uns pallassos que meritgessin.
1: Sí, també.
0: No sé, i podríem dir el Vicenç Conejos.
1: Per exemple.
0: Va, fa una obra de teatre, el Vicenç Conejos.
1: Sí.
0: Diumenge que ve, em sembla.
1: Diumenge,
0: dissabte,
1: sí. No, recordo. Ara... No, dissabte.
0: Dissabte al centre, no?
1: Dissabte al centre. Hi ha teatre i el diumenge al casino també hi ha
0: teatre. És una obra de teatre customitzada de Caldes.
1: Sí.
0: Ja en parlarem la setmana que ve, però es diu Corredossos de Baix, em sembla.
1: Sí, sí, sí.
0: Val la pena, perquè en aquest poble tenim cançons sobre el poble per partida doble.
1: Home.
0: I obres de teatre sobre el poble.
1: Clar que sí.
0: Clar. I musicals, també, no?
1: I programes de ràdio sobre el poble.
0: També. I de tot. Tenim de tot en aquest poble. Bueno, un temazo, com sempre, eh? Avui ja posa bona música i tu fas bones lletres. Estupendo.
1: Perfecte.
0: Bandcamp.petalventa.com o, si no, el canal de YouTube de...
1: No, em sembla que ho has dit al revés, no? Bandcamp.petalaventa.com No, és primer
0: petalaventa.bandcamp.com i això sí que no falla. Si aneu a YouTube, aneu al canal de Petalaventa i allà trobareu tots els temazos aquests del programa. Estupendo.

0: Ja sabeu que cada població catalana té dret a tenir 2 dies de festa de lliure disposició. Això és una cosa que es tria entre empreses, partits polítics, entitats, comerços, però que acaba passant poble i allà decideixen. Per tant, l'altre, una mica, és parafernàlia.
1: Sí, a Caldes aquest 2026 es va triar el dia 25 de maig i el 9 d'octubre.
0: Per tant, amics meus, aquest dilluns que ve és festa!
1: Ha, ha! Sí! Ara ve a sonar una música.
0: Sí. Sí. Passa que, clar, estava al dalt de tot de la línia i el monitor no havia girat el paper.
1: Full.
0: Posa-la.
1: És la nostra música recurrent de festa. Sí. I què hi ha? Capgrossos, gegants, diables, atraccions, confeti, banderetes al carrer...
0: Ja, el que hi haurà és una merda punxada en un pal.
1: Un kebab?
0: No em refereixo a un kebab. Estic fent servir una expressió per dir que no hi haurà res.
1: Ah, perquè un kebab és una merda punxada en un pal. I a més dona voltes.
0: Certament. La qüestió és que el dia 9 d'octubre s'entén que sigui festa local perquè després s'enllaça ja directament amb la festa major. Mm. I clar, aquell dia 9 ja hi poden haver-hi actes de la festa, no?
1: Sí. I aquest dilluns 25 de maig?
0: Doncs és la segona Pasqua, que ja em diràs.
1: Palmes, Palmons, la Mona...
0: Home, no, això va ser la primera Pasqua. A la segona... No sé, mira, ja saps què diuen. Segundes partes nunca fueron buenas.
1: Bueno, cap problema. Saps què farem? Entrarem al calendari d'activitats que hi ha al web de l'Ajuntament, que allà ho posa tot, i mirarem els actes que hi ha pel dia 25 de maig. I així sortirem de dubtes. A veure, entro i posa agenda dilluns 25 de maig, exposició càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, del 7 de març al 13 de setembre, no, Termàlia.
0: No sembla molt festiu.
1: No. I exposició música il·lustrada del 23 de maig al 19 de juny a la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui. I no hi ha res més.
0: Tampoc sembla gaire festiu, eh? Doncs no hem sortit de gaires dubtes, no?
1: En fi, si busquem fora de l'Ajuntament alguna cosa trobarem.
0: A veure... Sí, mira, festa del Pentecostès, Pasqua Granada. La festa té un rerefons clarament religiós i commemora el descens de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Segons que expliquen les Sagrades Escriptures, 50 dies després de la resurrecció de Crist, l'Esperit Sant va aparèixer davant dels seus deixebles més fidels i els va encomanar l'inici de la tasca evangelitzadora.
1: Hosti, quins sustos deurien fotre, pobrets.
0: Sí, clar, els apareix un fantasma allà, no? Sí. Però aquí mana Esquerra i no són molt de missa, no ho entenc. Diferent que manés Unió Democràtica, no ho sé.
1: Oi, jo què sé, mira, la qüestió és fer festa.
0: Espera.
1: Què més?
0: Diu aquí, hom creu, però, que el fons històric d'aquesta celebració és més antic i es basa en una festa agrària en què primitivament es donava gràcies per la collita.
1: Home, això ja té més lògica. La merda és que s'ha acabat l'època de calçots.
0: Mira, saps què? A Barcelona és festa. Doncs que coi, a Caldes, que som així de copions, també.
1: Doncs fotem un Caldes Translation d'això?
0: Vinga, va, som-hi. Quin titular hi posem al Google, va?
1: Doncs mira, ja ho tinc, diu així el titular. Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser? Sona així en el Google.
2: Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser.
1: Vinga, comencem a viatjar. Endavant, Xavier, què t'imagines, va?
0: Doncs imaginem que un lituà de nom Arbi de Sabonis ve dilluns de Pasqua a Granada Caldes i troba que no hi ha ningú. Tothom ha aprofitat el bon temps per anar a la platja. Clar, el tio s'avorreix, no pot parlar amb ningú, no pot fer res, un rotllo es deprimeix, i es vol tirar dalt a baix del pont. Per sort, passava el picanyol per allà, que no hi entén de dies de festa, i anava al camp a collir tomàquets, i li explica la notícia.
1: Abans, però, la passarà pel Google per traduir-la del català al lituà.
0: Vols dir que el picanyol sap fer anar el Google gaire?
1: I vols dir que el lituà, com el Sabonis, vindria a Caldes per tirar-se d'un pont? Mira, tots són suposicions. El picanyol el tradueix i li queda així.
3: Katniatsi liktu nuo Barcelonos. Caldes de Montbui kaimo gyventojai velykų sekmadienį rengia vakarėlį. Nors iš tikrųjų nežino, kaip jį švenčia. Galbūt turėtume eiti į mišas.
1: I mixes,
0: mixes. M'agrada molt barcelonos, No és una llengua gaire parca en paraules, Una brasa important per explicar un concepte una mica fàcil. Sí.
1: Això fa que el Sabonis no suïcidi i decideixi canviar de país per passar uns dies més animats. Està dolgut, però està viu.
0: Decideix anar a animar-se i passar soteta a Polònia.
1: Collons, molta festa no hi ha a Polònia,
0: Bueno, i què? És que també ho vols tot, jo.
1: Sí.
0: Arriba a casa d'un amic, el Jacobs Cesny, que té un estanc a Varsovia i que el seu germà juga al Barça. El paio sabia que el Sabonis estava a Caldes i li pregunta què hi fot a Polònia. El gegant lituà li tradueix la notícia del lituà al polonès i li passa.
1: Doncs li quedarà així, en polonès.
4: Aby dotrzymać kroku w Barcelonie, mieszkańcy Caldes de Montbui urządzają imprezę w niedzielę wielkanocną. choć tak naprawdę nie wiedzą, jak ją świętują. Może powinniśmy pójść na mszę?
0: També fan una mica de giragonses per explicar el tema. En fi, què hi farem?
1: El polonès, tot i que a Polònia havien tingut un papa com el Karol Wojtyla, diu que, clar, anar a missa no és un bon plan per anar a distreure's a un altre país. Li compra uns bitllets perquè vagi a Brasil i els hi regala.
0: Són de molt bona pasta, que se'ls xeixés ni, eh? Però quedem-nos a l'estanc. Un nebot del Yao Ming, que està d'Erasmus allà, entra a l'estanc per comprar paper de liar. El germà del Tec no en té. Per tant, li dona un paper normal, un din a 4, i per liar-lo li escriu allà la notícia que li ha passat al lituà. Així, amb un paper i aquesta liada representa que li ha donat paper per liar.
1: Bueno, ha quedat tan liat que necessita traduir del polonès al xinès el que hi diu. Ho posa al Google i en surt això.
2: ...为了跟上巴塞隆纳的步伐,塔尔德斯德蒙特布伊的人们在复活节星期天举办派对。 尽管他们并不真正了解复活节的庆祝方式, 也许我们应该去参加弥撒。
0: Cada vegada és més llarg, eh?
1: Sí, cada vegada és més llarg. I he tingut un moment que deien Sin City.
0: Sí, i al final està bé perquè ha dit missa.
1: I ha dit missa.
0: O sigui, és l'única paraula que s'assembla a la nostra, eh?
1: Ja tenim el xinès amb la notícia calderina. I ara què passa?
0: Doncs mira, el nebot del Yao Ming agafa un bus urbà per anar del sud al nord de la ciutat. S'equivoca, n'agafa un altre i va parar a Noruega.
1: A Noruega, en bus? Collons, no s'ha equivocat per poc, no?
0: No, sí, ja s'estranyava ja que creuava una ciutat i hagi comportat 24 hores de viatge en bus, però és prudent i no diu res. Un cop a Noruega i veient que allò no és Varsovia, està perdut. Un policia el deté veient la cara de sòmines que fot i li arranca el paper de les mans. No entén el que hi diu, aquell paper, clar.
1: Vaja, el famós paper de liar de les notícies de Caldes. Doncs el poli noruec, a comissaria, el tradueix del xinès al noruec. I li queda així.
2: For å holde tritt med Barcelona, arrangerer folket i Caldes de Montebay fester påskedag, selv om de egentlig ikke vet hvordan de skal feire påske. Kanskje vi burde gå i messe?
1: Ja està. Aquest és més curt, ho has cursat, eh?
0: Els noruecs van més a la idea.
1: Bueno, el policia, clar, flipa amb la notícia aquesta.
0: Per sort, el seu policia té molts contactes amb la policia d'arreu del món. És per això que li envia un fax amb aquesta notícia al Xavier Morales. El Morales és l'agent de mobilitat. Per tant, a ell què collons li expliques? Ell no és policia. Agafa el fax i el reenvia al cap de la policia de Caldes, el Josep López.
1: Aquest el tradueix al català i de la notícia que era, recordem, per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren, s'ha d'anar a missa, potser? Després de recórrer el món, s'ha quedat amb això.
2: Per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes de Montbui fa festes el diumenge de Pasqua, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua. Potser hauríem d'anar a missa.
0: Bueno.
1: A veure, diu, per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes està Montebui.
0: De Montebui, eh? Es va traduir al castellà. Sí, Montebui.
1: Diu, fa festes el diumenge de Pasqua. En quin lloc hem dit que era diumenge?
0: És dilluns, festa.
1: Sí, en quin lloc ho hem dit? No ho hem dit a cap lloc. I diu, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua, això sí que ho ha respectat, potser hauríem d'anar a missa.
0: Sí.
1: Bueno, això també està bé. Però en quin lloc ha canviat el dilluns de Pasqua, que fem festa a Caldes, per un diumenge de Pasqua normal? I s'ha saltat la Granada.
0: Sí.
1: S'ha inventat el nom del poble.
0: Sí, sí. Fatal.
1: Bueno, mira.
0: Tornem a les andades.
1: Tornem a les andades, a sempre.
0: S'haurà d'esforçar més el Google, eh? El senyor Google té feina per davant. Molt bé, doncs ja ho sabeu, dilluns és festa pels que treballen a Caldes o treballen a Barcelona o els que van a l'escola. Ja.

0: I compte amb això, que a Caldes tenim una invasió que riu tant tu dels quillos del càmpic del Pasqualet.
1: Més greu que les escombraries de pobles veïns on fan el porta a porta?
0: Bastant més greu. Estem parlant de la invasió de la processionària del Pi, que estem patint, i que no és cap broma, perquè ja sabeu que si un gos es menja, una oruga es mor. I no hi ha res pitjor que l'amo d'un gos que se li mor al gos, que no hi ha qui l'aguanti. I bé, les orugues tenen efectes menys greus, com cosetes, com lesions oculars en humans, erupcions cutànies, la degradació dels arbres... Bah.
1: Però tots tranquils, amos dels gossos, que abans podíeu intentar lligar entre vosaltres quan traieu a passejar el gos, i ara només podeu anar mirant a terra, vigilant que el vostre xutxo no es mengi una oruga. Tranquils, perquè l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla.
0: Sí, sí, sí, perquè fa poc s'ha posat en marxa la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'oruga processionària als espais públics del municipi.
1: La segona fase? Vols dir, doncs, que la primera no va anar massa bé, que diguem, no?
0: Bueno, clar, per això fan la segona. Si la primera ja hagués funcionat, no hagués calgut fer la segona, oi? El que es fa ara és instal·lar trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes del municipi.
1: Com has dit, això? Feromones sexuals? Però això l'altre dia em vaig jo sentir tan terriblement atret per un dels pins d'allà al parc de Can Rius. Va ser perquè tenia feromones sexuals?
0: Sí, però com... Clar, són feromones sexuals per les erugues, no pels gravins.
1: Ah, doncs aleshores no ho entenc, perquè jo mirava aquell tronc de pi i no sé, em pujava una cosa...
0: Estàs fatal, ben bé, eh? Total, que la instal·lació d'aquestes trampes és una mesura preventiva abans que la retirada dels nius a l'hivern. Una cosa curiosa és el funcionament de les trampes, eh? A través de les feromones sexuals femenines.
1: Veus?
0: D'orugues femenines.
1: Ah.
0: Doncs les feromones aquestes atreuen els mascles amb l'objectiu d'evitar la fecundació de les femelles i, per tant, limitar la reproducció de l'espècie. Aquest sistema permet actuar de la manera més sostenible, evitant l'ús de productes químics en el tractament de la plaga.
1: Veus que bé? Una cosa sobre les orugues. Fan aquells nius blancs a les copes dels arbres, oi, ells?
0: I tant.
1: Sí. I després baixen a la terra en fila índia, oi?
0: Sí, ho fan per enterrar-se a terra i completar la seva metamorfosi en papallona.
1: Ja, però van del niu a terra amb la boca enganxada al cul de l'oruga del davant. Quina mida més trista, no? Quin fàstic, eh?
0: Sí.
1: Això és la pel·lícula aquella...
0: Sí.
1: De por, que no me'n recordo.
0: L'oruga humana, sí, sí.
1: Sí. Cien pies humanos.
0: Cien pies humanos?
1: Sí. O...
0: Cien pies humanos? No sé, no la mireu, per favor.
1: Sí, és escarosa.
0: Sí, no, no, cal. Fora, fora.

0: El petó de ventre ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdetes.
1: Merdeta número 1. Agenda boja aquest cap de setmana amb dues activitats que semblen contradictòries, però que en realitat no ho són gens. D'una banda, l'alcalde juga, que dissabte i diumenge reunirà joguines de tot tipus i activitats per tota la família a l'espai Can Rius. I de l'altra, el tas de vins de la Vallesana demà a la tarda. Tot de gent que fa veure que hi entén de vins i l'únic que vol és agafar una bona merda. Clar, nens jugant amb un per una banda, esnobs borratxos per l'altra, però ben mirat, deixes els nens al calde juga i tu te'n vas a mamar a la Vallesana. I depenent del número de vins, quan catastis, doncs potser t'acabes oblidant dels nens i no te'n recordes d'anar-los a buscar fins al demà al matí.
0: Sí, merdeta número 2. Els comuns de Caldes han iniciat un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes dels calderins i calderines. La formació ha posat en marxa aquesta setmana una enquesta oberta i preveu reunir-se amb les entitats, associacions i persones diverses de la vila per construir col·lectivament propostes pel municipi de cara a les properes eleccions municipals. Sensació de precampanya molt d'hora i una mica d'angoixa, perquè em sembla que durant els propers mesos ens trobarem aquest Marc Calvo, que és el candidat de Comuns a l'alcaldia, fins a la sopa, una mica, eh?
1: Sí. Merdeta número 3. Dilluns va ser el dia dels museus i el Termàlia ho va celebrar amb una edició especial de la ruta Camins de Bruixes. La cosa no es va fer dilluns, que era el dia dels museus, sinó el divendres anterior a la nit, perquè dilluns, l'endemà, la gent treballa i era una merda. Total, que la resta de museus de Catalunya ho van celebrar el dissabte. Així que, en realitat, cap museu va celebrar el dia dels museus el dia concret dels museus. Un lío. Això sí, el Museu Termàlia va tenir entrada gratuïta durant tot el cap de setmana passat. Si us n'acabeu d'enterar ara, doncs mira, mala sort, massa tard. Podeu anar a pagar les penes demà al tas de vins de la Vallesana o esperar per sortir de casa a fer coses el 20 de juny, que ve la Jèssica Albiach a Caldes a presentar el Marc Calvo.
0: Veus? El Marc Calvo a la sopa!
1: Sí,
0: és terrible.

0: casa.
1: He posat Bad Bunny, posem a Morrissey i els Smiths. Quina varietat musical. Posa una mica de Bad Bunny.
2: I sopa de cabra en castellà.
1: Busca alguna cosa de Bad Bunny, home. Posa
3: Baile Inolvidable, per exemple.
1: Posa-la, posa-la, que està molt bé.
2: El Bad Bunny és aquest que tenia la cançó de les nòvies?
1: Sí.
3: Ah. Me pregunto, vale, si tenia mucha novia.
2: Però així sí, mira, que conec una cançó.
1: Veus, home? Clar, ah, i tant, sí, sí. I en coneixes més, però no saps que són del Bad Bunny.
2: Ah, vale.
1: Sí. Mira, veus? Bueno, aquesta és igual. Aquestes noves de l'últim vídeo. Vine.
2: No sap cantar.
1: Està a punt de començar, comença a les 8. No sap cantar, té la veu greu. Clar, veus, aquesta cosa és profundes.
2: No sap vocalitzar.
1: Belte.
2: Ni cantar ni vocalitzar. Ni...
1: Mira, ara no canta tan greu, ara.
2: Uau, això està... tonejat, eh?
1: Bueno, escolta'm, si no us ha agradat Bani, no us ha agradat Bani, no passa res, en fi.
2: No.
1: Escolta'm, acabem el petó de la ventre d'avui repassant la informació esportiva, no?
2: Sí, va.
1: Doncs vinga, va, aquest del futbol.
2: Empat.
1: I el bàsquet?
2: Les noies campiones de Lliga i els nois han salvat la categoria.
1: Bueno, bé, i el futbol sala?
2: Els nois se salven i les noies baixen.
1: Vaja, i la previsió del temps per aquest cap de setmana?
2: Calorada.
1: Nosaltres ho deixem aquí, Monter, fins la setmana que ve.
4: Os!
1: Jordi Gravi, fins la setmana que ve.
2: Apa, adéu, i Xavi Serra, fins la setmana que ve.
1: La setmana passada veu dir-ho del lleó de la passa?
2: Sí, que ho vam dir,
1: sí, segur, sí.
2: Sí, que ho vam dir.
1: No, sí, jo...
2: Ara, no va ser la frase final.
1: Ah, bueno, no passa res.
2: Va, perquè ho vam dir i després vam dir que la Vicenta... No ho vam dir, vam dir que la Vicenta continuava segrestada. És que vam segrestar la Vicenta al Caldes Translation.
1: No sé si és bona idea.
2: No.
1: En fi, que el lleó de la plaça us guardi.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament ha anunciat que aquest 23 de juny se celebra el retorn de la revetlla de Sant Joan i la Foguera, amb un conjunt d'activitats populars que ha preparat amb la col·laboració dels barris i diverses entitats calderines. De 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre, entre calderins i calderines, al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular. Una festa que espera aplegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Ara mateix s'està disputant la 33a edició del torneig del AFS de Caldes, conegut popularment com a Rosario Sánchez, l'emblemàtica jornada lúdica que acull els equips formats de nens i nenes de les quatre escoles del poble. Enguany la participació serà de nou majoritària. Hi han hagut 1.117 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix en 94 equips i 182 partits a disputar durant demà i demà passat. A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu de que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia. A banda del punt informatiu on es podrà aconseguir el passamat de recorregut i el mapa del pas del Tour per Caldes, a banda del marxandatge oficial. Aquest cap de setmana, amb la majoria de competicions acabades, l'esport calderí es queda reduït als play-offs de l'hoquei patins. Arrec en femení rep el Mataró a casa, mentre que els homes d'Eduard Candami visiten el camp del Noia, tots dos equips amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final del play-off d'ascens a Hoquei Lliga i a Hoquei Lliga Plata. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres molt assolellat i sense precipitacions. Les temperatures s'han mogut entre els 17 i els 31 graus, amb un ambient clarament estiuenc. De cara al dissabte, el temps es mantindrà estable, amb el cel serè durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça, amb mínimes d'entre 18 i 21 graus i màximes que arribaran als 31 o 32 graus. Diumenge seguirà la mateixa tendència, amb predomini del sol i alguns núvols poc destacables a la tarda. El termòmetre es mantindrà ben alt amb màximes de fins a 32 graus i un ambient molt càlid durant tot el cap de setmana. Un ambient que respectarà el torneig de futbol conegut popularment com a Rosario. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar.

0: Estàs escoltant
1: El Desván de Andrea
0: amb l'Andrea Rodrescu.
2: La millor música dels 90
3: fins avui.
4: Molt bona tarda, què tal? Com estàs? Soc l'Andrea Dobrescu i això és El Desván de Andrea, el nou magazín musical de Ràdio Caldes. Feliç divendres 6 de març. Avui què et porto? Avui posa't còmode, perquè avui parlarem d'una cosa bastant delicada.
5: Petites manies que tots tenim.
4: Sí, aquelles coses que fem sempre i que defensem com si fossin completament normals, com per exemple revisar com a mínim 3 vegades si has tancat o no la porta del cotxe, de casa, d'on sigui. Sí, sé que tu ho fas. O baixar el volum del cotxe quan busques aparcament, perquè clar, així et concentres molt millor. O mirar el mòbil, encara que l'acabis de mirar fa 10 segons. Sí, avui obrim una nova caixa aquí, a El Desván. La caixa de les manies que tots tenim, encara que no les confessem. I és clar, si parlem d'hàbits que es repeteixen una i una altra vegada, aquesta cançó havia d'aparèixer. Can't get you out of my head. Kylie Minogue.

és que hi ha manies que són petites i després estan les que són esport olímpic. Per exemple, segur que aquesta et sona. Obrir la nevera, mirar dins, no agafar absolutament res perquè res et convenç, tancar, esperar 5 minuts i repetir el procés. O revisar el mòbil per si algú t'ha escrit quan saps perfectament que això no ha passat. O revisar el mòbil per veure quina hora és quan només fa 10 segons que ho has fet. Tot i que a vegades veus aquella hora que t'agrada, no? Aquella hora 11, 11, 22, 22. I, esclar, el mood canvia completament.

0: mania detectada.
1: Anem amb algunes manies universals. Et poso un exemple que segur que t'ha passat o tens algú que coneixes que li passa. Llegir un missatge i contestar, però contestar mentalment. És a dir, mai arribes a fer-ho. I passa un temps, tu te'n recordes d'aquella conversa, l'obres i veus que aquell missatge que tu tant t'havies currat o que pensaves que havies escrit, mai el vas arribar a escriure. I la teva resposta és, ostres, pensava que us havia escrit, no, això en un grup o en una conversa, pensava que havia posat això o això altre, i mai arriba a passar. O, per exemple, dir, va, només un capítol més. Jo us he de dir que m'he llegit l'assistenta, i realment això era el que em passava, només un capítol més, només un capítol més. Són capítols supercurts, no estic fent publi, però sí que recomano l'assistenta, els tres llibres, meravellosos. Una dicció i una intríngulis increïble, increïble. I ara et deixo amb Avril Lavigne, Shakira i Aha.

de divendres. Et llenço una pregunta i m'agradaria que em contestessis a la publicació d'Instagram de Ràdio Caldes, a la publicació del Desván d'Andrea. Quina és la teva mania més absurda? Sí, aquella que fas sempre. Aquella que algú quan et veu et pregunta: però per què fas això? Deixa'm un comentari perquè la setmana vinent obrim aquesta capsa i la compartim aquí. I és que parlant de repetir coses que sabem que no s'han de repetir... Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 12 de juny i obrirem l'informatiu amb una notícia molt especial. Com va avançar la regidora de Cultura, Laia Cuscó, la revetlla de Sant Joan torna amb la gran foguera, la flama del Canigó, activitats i el sopar popular. Una nit que estarà preparada per la tradició que esperaven moltes entitats i ciutadans del municipi. I continuarem amb una altra notícia important, però, que tindrà lloc aquest cap de setmana, justament ara. El torneig conegut popularment com a Rosario, que s'està jugant ara mateix entre les quatre escoles del poble. I continuant amb els esports de la vila, el Museu Termàlia acull al llarg d'aquest cap de setmana el trofeu del Tour de França, la competició de ciclisme més important del món i que el dia 6 de juliol travessarà el municipi. I com sempre, cada divendres posant la cirereta a l'informatiu amb els esports calderins, perquè l'hoquei Patins de Caldes té la missió important aquest cap de setmana, guanyar dissabte per poder continuar jugant l'endemà, en què diumenge també hauran de guanyar amb la intenció de pujar de categoria. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest 23 de juny se celebra el retorn de la revetlla de Sant Joan i la foguera, amb un conjunt d'activitats populars que ha preparat l'Ajuntament amb la col·laboració dels barris i de diverses entitats calderines. De 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre entre calderins i calderines al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular, una festa que s'espera plegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Avui es posa en joc la 33a edició del torneig del AFS Caldes, conegut popularment com a Rosario Sánchez. L'emblemàtica jornada lúdica que acull els equips formats de nens i nenes de les quatre escoles del poble, enguany ha acollit 1.017 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix en 94 equips i 182 partits a disputar durant demà i demà passat. A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu de que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia, a banda del punt informatiu on es podrà aconseguir el pas a mà amb el recorregut i el mapa del pas del Tour de Caldes, per Caldes, a banda del marxandatge oficial. Aquest cap de setmana, també amb la majoria de competicions acabades, l'esport calderí es queda reduït als play-offs de l'hoquei patins. El rec en femení reben el Mataró a casa, mentre que els homes d'Eduard Candami, visiten el camp del Noia, tots dos equips amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final del play-off d'ascens a hoquei Lliga i a hoquei Lliga Plata. I acabem amb el temps. Tanquem la setmana amb un divendres molt assolellat i sense precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 31 graus, amb un ambient clarament estiuenc. De cara al cap de setmana, el dissabte, el temps es mantindrà estable, amb el cel serè durant tota la jornada. Les temperatures continuaran a l'alça, amb mínimes entre 18 i 21 graus i màximes que arribaran fins als 32 graus. Diumenge seguirà la mateixa tendència, amb predomini del sol i alguns núvols poc destacables a la tarda. El termòmetre es mantindrà ben alt amb màximes de fins a 32 graus i un ambient molt càlid durant tot el cap de setmana.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Aquest 23 de juny se celebra el retorn de la revetlla de Sant Joan i la foguera amb un conjunt d'activitats populars que ha preparat l'Ajuntament amb la col·laboració dels barris i de diverses entitats calderines. De 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada hi haurà festa a la plaça de l'11 de setembre entre els calderins i les calderines al llarg d'una nit feta per compartir la cultura popular. Una festa que espera plegar prop d'un centenar de persones i que torna amb la gran foguera encesa per la flama del Canigó. Així explica el retorn de la revetlla de Sant Joan Joan i de la foguera la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
3: Esperem que sigui molt viscuda, que moltes associacions de veïns i veïnes vinguin a celebrar amb nosaltres. De fet, aquesta és l'essència que volem, recuperar aquella màgia d'abans, de que els veïns i les veïnes doncs, anaven a buscar la flama del Canigó per encendre la seva foguera en el seu barri. Enguany farem una sola foguera, però l'encendrem amb totes les associacions de veïns i veïnes. Els hem convidat a que participin a la rebuda de la flama perquè després plegats ens puguem encendre aquesta gran foguera d'uns 3 metres de diàmetre. Tampoc serà una gran foguera, però que realment brilli i il·lumini la nit de Sant Joan per celebrar tots junts la nit màgica.
2: La festivitat amb el lema La flama que ens uneix comença amb la rebuda de la flama del Canigó a les 7 de la tarda a la plaça de la Font del Lleu. Una primera activitat organitzada per Acció Cívica Caterina i que engegarà a la següent, l'encesa de la foguera i la revetlla, a 7:45 a la plaça de l'11 de setembre de la mà de la Regidoria de Barris i Cultura, a més de les associacions de veïnals dels barris calderins. Una activitat en la que es ballen sardanes vora de l'encesa del foc, on la regidora de Cultura explica d'on prové la tradició de la foguera i assegura que és una festa que ha vingut per quedar-se.
3: Tradicionalment, segons explica Joan Amades en el costumari català, en la foguera s'hi cremaven coses velles i que s'obria una etapa nova. Doncs intentarem fer el mateix i cremarem mobles vells, però serà aquest any totalment gestionada des de l'Ajuntament per tal de controlar que sigui d'una manera segura. Cara, anys següents, a veure quina tradició nova podem arrelar. Aquesta flama es conservarà i és el que intentarem que sigui la que encendrà l'Escaldàrium a Caldes de Montbui.
2: Continuant amb el propòsit cultural de la festa, a les 8 del vespre hi haurà el concert de cançons de tradició oral catalana a càrrec del jove duet musical Duo Punçà. A la mateixa hora, la cultura calderina continuarà llampant amb el contacontes de la mà d'Anna Tantinyà, anomenat la guardiana de la flama, qui explica més àmpliament en què consisteix l'activitat.
4: Faré un conte de contes, és una animació infantil amb jocs inclosos dintre el conte on s'explica doncs, la història de la flama del Canigó, l'inici de l'estiu i la festivitat de Sant Joan d'una manera molt alegre pels més menors de Caldes.
5: Quan ho fareu, això exactament?
4: Això a les 8 de la tarda i tenim moltes ganes que vinguin molts nens i nenes i moltes famílies doncs, per poder gaudir d'aquest conte de contes que he escrit especial per aquest dia de Caldes.
2: A les 9 de la nit, la flama seguirà encesa, però a la brasa preparada pel sopar popular, a càrrec de Xavi Xefles i amb un menú tradicional català de 14 euros que inclou botifarra amb seques, amanida, pa amb tomàquet, coca de Sant Joan de postres i vi dolç per acompanyar. A més, hi ha una opció vegana pel mateix preu i una opció infantil per 7 euros. A partir d'avui, 12 de juny, ja es poden adquirir els tiquets de manera anticipada. Així explicava com van decidir el menú del cuiner encarregat del sopar, Xavi Porcell.
6: Bueno, em van proposar un menú una mica molt català, diguem-ho així, i bueno, vam pensar que poder botifarra amb seca seria l'ideal, de postres una coca de Sant Joan típica, de frites i pinyons, i bueno, amb una mica de vi dolç. Després també farem l'opció vegana per pensar en tothom una mica, hi haurà hamburgueses veganes, i a les seques ja ho poden menjar els vegans, diguem-ho així, i a més hi haurà ioli i això, i pa.
2: Un cop acabat el sopar, a partir de les 10, es donarà pas a les activitats nocturnes, començant per la nit de karaoke dinamitzada per Jordi Martí i Ferran Devesa. I com és comú en un esdeveniment festiu, una hora més tard, a les 11, en DJ Vila punxarà música fins a la 1 de la matinada. Aquesta activitat anirà supervisada per la coordinació de bombers i protecció civil, qui han establert tot el dispositiu de seguretat per al control i apagada de la foguera, a més dels consells de seguretat anuals compartits per l'Ajuntament. Així explica el dispositiu de seguretat i els consells per al ciutadà als sotscaps del Parc de Bombers, Jordi Soler.
7: És un dia de festa, però també és un dia de prevenció. I nosaltres, doncs, com cada any, tenim un dispositiu muntat juntament amb la Protecció Civil i l'EFE d'aquí de Caldes, en el qual doncs, tenim personal disponible durant tota la nit, doncs, alertes, no? Doncs, a qualsevol incidència. El que volem fer una crida doncs, a la responsabilitat, demanar màxima prevenció, tot i que és cert que sortosament no estem en un any de sequera, però això no ens ha de donar una falsa imatge de seguretat, sinó que igualment hem de ser molt precavuts, demanar a la gent doncs, a domicilis doncs, als balcons, terrasses, patis, mantenir el màxim de nets possibles, retirar tot el material inflamable, fàcilment inflamable de tots aquests espais oberts per evitar doncs, que si cau alguna espurna doncs, hi hagi una petita combustió que pugui complicar la nit.
2: Des de l'Ajuntament consideren que recuperar aquesta festa popular i tan arrelada a la tradició catalana era necessari per mantenir la germanor i la cultura. També han agraït a les entitats que han ajudat a organitzar el retorn de la festivitat, donant la benvinguda a l'estiu de la manera més tradicional, girant entorn a la foguera amb l'encesa de la flama del Canigó.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Aquest cap de setmana comença el torneig AFS de Caldes, l'antic Rosario Sánchez, que arriba enguany a la seva 33a edició. Durant tot el cap de setmana tindrem partits d'equips formats per nens i nenes de les quatre escoles del poble que podran gaudir de l'emblemàtica jornada lúdica destinada a que els infants i les famílies calderines gaudeixin del futbol d'una manera distesa i sana. N'estarà pendent el col·laborador d'esports d'aquesta casa, Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
8: Bona tarda, Òscar. Això mateix. Aquest cap de setmana estarem per Caldes per gaudir de l'encara conegut com a Rosario, el renombrat ja fa uns anys com a torneig escolar AFS de Caldes. L'associació de futbol sala del poble, formada per només 5 integrants, mou fins a un centenar de persones voluntàries per organitzar aquest torneig, en el que participaran les escoles del Calderí, el Farell, la Montbuí i la Pia. És a dir, com deies, Òscar, les quatre escoles del poble. Enguany, la participació serà de nou majoritària i hi ha hagut 1.017 inscripcions de nens i nenes, cosa que es tradueix a 94 equips i a 182 partits de disputa durant demà i demà passat. Escoltem un dels organitzadors del torneig i membre de l'Associació de Futbol Sala de Caldes, Salvador Fa, explicant als micròfons d'aquesta casa què és el més important d'aquesta jornada i quins són els objectius de l'organització del torneig.
9: Arriba el gran moment esportiu i escolar, no?, dels nens de la nostra vila, del nostre poble. És el 33è torneig escolar a Fer Caldes. Es tracta d'això, d'un torneig entre les quatre escoles del poble. I depenent de quines paraules, no m'agrada dir entre, sinó un torneig on hi participen les quatre escoles del nostre poble, de la nostra vila. Disfrutem del torneig, gaudim d'aquest torneig, gaudim d'aquest cap de setmana. Aquesta tasca que fem, que és esportiva, està clar que és esportiva, però formativa, educativa. I el que volem transmetre als pares i mares, als entrenadors, ostres, anem a gaudir. Què és l'important d'aquest torneig? Els nens. L'objectiu, quin és, els nens?
8: Tots els enfrontaments es faran als camps habilitats del recinte esportiu de les Cremades i està previst que el xiulet inicial soni a les 8 del matí per acabar tots els partits a quarts de 10 del vespre.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: A falta de 22 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona, Caldes ja es prepara per la fita històrica que travessa el municipi. Amb motiu de que la competició doni el tret de sortida a la tercera etapa des de Granollers i passi per la vila el dia 6 de juliol, aquest cap de setmana s'exposa el trofeu oficial de la cursa ciclista més famosa del món al Museu Termàlia. De fet, ja es pot anar a veure a partir de 8 de manera gratuïta i fins a les 8 del vespre, en què es pot anar a visitar dins el Museu de la plaça de la Font del Lleó. Al igual que dissabte, que obrirà de 10 a 2 del matí i de 5 a 8 de la tarda. Diumenge, en canvi, només estarà obert en horari del matí. Un final de setmana que conclourà amb la carpa informativa habilitada al Parc de Can Rius de 9 a 2 del matí, organitzada per ampliar la informació de la cursa i brindar als apassionats del ciclisme un punt de referència, on es podrà aconseguir el passamat amb el recorregut i el mapa del pas del Tour per Caldes, a banda del marxandatge oficial.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui, a les 7 de la tarda, a la biblioteca tindrà lloc la sessió del Club de Lectura Jove anomenat Pa Sucat amb Oli. Aquesta activitat consisteix en la tertúlia sobre el llibre V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd. Al finalitzar l'acte, adreçat per joves entre 18 i 30 anys, es repartirà el llibre El color púrpura per a la propera sessió del club. Es pot formalitzar la inscripció a través de la biblioteca via web, telèfon o correu electrònic. Com tots els divendres, obrim pàgina cultural i fem un repàs d'algunes de les activitats previstes pel cap de setmana. També avui, a 8:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal acollirà l'agrupació de l'Escola Municipal de Música Joan Valls, el grup d'instruments de vent Mini Flaustaff, que tancarà amb ritme la biblioteca. Demà dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic i Progressista tindrà lloc la projecció de la pel·lícula Estrany Riu. Aquest film pertany al cicle Gaudí i és el debut del director Jaume Claret Muixart, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. A les portes del cap de setmana obrim també Pàgina Esportiva. I en el calendari esportiu d'aquest cap de setmana destaquen els dos duels, que poden ser quatre, de rec en femení i el del masculí d'hoquei i el masculí B d'hoquei. Les dones d'Oriol Sapinyà, d'Oriol Sapinyà, reben el Mataró a casa mentre que els homes d'Eduard Candami visiten el camp del Noia, tots dos amb l'objectiu de forçar un tercer partit en la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga i a Hockey Lliga Plata, respectivament. Aleix.
8: Sí, Òscar, és cap de setmana important pel Club Hoquei Caldes, que demà i potencialment demà passat es juga a tancar la temporada amb magnificència o fer-ho simplement complint l'objectiu de mantenir la categoria. Com passa cada any en hoquei, després de garantir la permanència i fer un bon any a la competició regular, els equips s'enfronten al play-off d'ascens partint de 9-0. Aquest any ha estat el primer que les noies classifiquen entre les 6 primeres, però el rec en masculí B ja sap el que és quedar per darrere la taula i marxar amb les mans buides cap a casa. Aquest cap de setmana, però, tots dos equips afronten amb desavantatge el segon partit de les respectives finals. Tot i no ser acumulatiu, el femení ve d'un contundent 8-1 a casa del Mataró, campiones de Lliga amb 14 punts més que les segones, mentre que els d'Eduard Candami viatgen a Sant Sadurní d'Anoia després d'un ajustadíssim 3-3 perdut als penals la setmana passada a la Torre Roja. Les d'Oriol Sapinyà tenen el primer enfrontament demà a casa a les 4:05 i el masculí juga fora a 8:15 del vespre. En cas de victòries calderines, els tercers partits es farien demà passat a la tarda, a 6:45 el dels nois a casa i a les 6 el de les noies a Mataró. I per tancar l'agenda esportiva, avui també destaquem el partit que té el calderí Marc Benzal Gómez, porter del Futbol Club Barcelona Infantil de Futbol Sala, que disputa amb el seu equip la final de la Copa Catalunya. De moment, la temporada del conjunt que dirigeix Josep Cabré ha estat impecable. No han perdut cap partit en tota la temporada, ni de Lliga ni de Copes, i el cap de setmana passat van classificar per la final del Campionat d'Espanya, que jugarà el cap de setmana de la setmana que ve a Madrid. En cas de victòria en aquestes dues finals, doncs, estaríem parlant d'una temporada sencera invicta de l'equip que té a la porteria el jove talent calderí, que amb només 13 anys s'està fent ja un lloc a un club tan competitiu com és el Futbol Club Barcelona.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Tanquem amb el temps la setmana amb un divendres i la setmana amb un divendres marcat pel domini del sol i un ambient plenament estiuenc. El cel es mantindrà serè durant tota la jornada sense precipitacions i les temperatures aniran clarament a l'alça, amb màximes que arribaran als 31 graus durant les hores centrals del dia i mínimes al voltant dels 17 o 19 graus. De cara al cap de setmana, l'estabilitat continuarà sent la protagonista. Demà dissabte s'espera una jornada molt assolellada des de primera hora del matí i sense risc de pluja. Les temperatures seguiran pujant amb mínimes entre els 18 i els 21 graus i màximes que podran assolir els 31 o 32 graus, deixant un ambient molt calorós per l'època que vivim. El vent bufarà fluix al matí, però es reforça moderadament durant la tarda. L'escenari es mantindrà força similar diumenge. El sol continuarà dominant el panorama amb només alguns intervals de núvols poc importants durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el termòmetre es mantindrà ben amunt, amb màximes d'entre 31 i 32 graus i mínimes que es mouran entre els 20 i els 21 graus. En definitiva, ens espera un cap de setmana radiant, molt càlid i ideal per gaudir el torneig de futbol popularment conegut com a Rosario.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 12 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvinguts, benvingudes, nova edició d'Escaldents. Sintonitzeu Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Nova edició d'Escaldents. Ja es va apropant l'estiu. Ai, ai, ai, ai, ai, que anem tancant temporada, eh? No avui, avui, avui, avui no, eh? Però sí que la setmana que ve, doncs, ja toca acomiadar temporada. Però, ojo, ojo, relativament, eh? Bueno, va, vinga, faig una miqueta d'espoilers. El primer spoiler, atenció, és que si no teniu cap planasso, cap pla per aquesta revetlla de Sant Joan, doncs nosaltres aquí a Ràdio Caldes tindrem edició especial d'Escaldents. I a més, no de dues, sinó de tres horetes. Des de les 10 de la nit del 23 de juny fins a la 1 de la matinada ja del 24. La nit més curta de l'any, eh? A Sant Joan. Doncs la podreu passar amb Escaldents, amb un programa de 3 hores de sessions aquí barrejades per un servidor, DJ Peris, per cert, salutacions. I això serà la nit del 23 al 24, la revetlla de Sant Joan. I atenció, que més cosetes que arribaran, ja dic, d'aquí ben aviat, d'aquí a l'estiu. Però farem una cosa, aquesta me la guardo per la setmana que ve, aquest spoiler. Doncs bé, avui toca, com sempre, dues sessions. Un servidor, DJ Peris, que s'hi posa aquí al comandament. La primera de totes, per fosca, per Progressive House, Melodic Techno. I la segona hora ja li donarem una miqueta més de llum, més de BPMs, més canya, més piano, més vocal. I serà una sessió de trance, o com ens agrada, eh? Doncs avui tenim aquest menú, eh? Ara m'hi poso en Progressive House, Melodic Techno, i a la segona hora, trance. Doncs, com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes d'Escaldents a www.radiocaldes.cat. Busqueu programes Escaldents, allà teniu tot i cadascun dels programes sempre en directe aquí a Ràdio Caldes. També a través de les meves socials, de les meves xarxes socials, perdoneu, DJ Peris In Session. Everybody's free. Doncs fetes les presentacions, fet l'espoiler de la revetlla de Sant Joan, comencem el programa d'avui. Com sempre, comencem el compte enrere. 3, 2, 1, nova sessió, nou programa d'Escaldents aquí a Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldem-nos.

Satisfaction.

Estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

história. Então eu sempre tive como meu desejo, como o seio.

nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes, 107.8 de la FM.

Fins a les 12 de la matinada. Continua Escaldents. No ens deixis. Aquí estem, a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més dilluns a Ràdio Caldes.
3: Tan bonica, tan neta, tan apta per a un titular. Però mentre reimaginem, les flotes d'arrossegament continuen triturant els fons marins. Mentre reimaginem, milers de tones de plàstics arriben al mar i acaben, finalment, al nostre plat. El karma marí és exactament aquest. Tot el verí que hi llencem ens el mengem després amb forquilla i ganivet. Així que sí, avui és el Dia Mundial dels Oceans, un dia ideal per fer-nos fotos en un fons blau i posar-nos un pin a la solapa. Però des d'aquest micròfon els proposo una altra cosa. Siguem crítics de veritat. L'oceà no necessita que el reimaginem, necessita que el deixem en pau, que s'aturin les subvencions a la pesca depredadora, que es prohibeixin els plàstics d'un sol ús, que les lleis deixin de tremolar davant dels lobbies. Perquè sí, el pulmó blau deixa de respirar, perquè si el pulmó blau deixa de respirar, nosaltres ens ofegarem amb ell. Escoltem els veritables amos de l'oceà i pensem-hi una mica aquest dilluns mentre mirem el mar de reull des de la distància còmoda de la nostra rutina. Bon dia a tothom, bona setmana, si l'oceà ens ho permet. Bon dia a Caldes i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta reflexió obrim el fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta obertura, obrirem, o presentació, obrirem amb la llibreteria, amb Marina Meneses, que avui ens parlarà del fenomen dels llibres de jocs per adults. Tot seguit, a la segona part d'aquesta primera hora, Clàudia García ens portarà una nova edició de música, lletres i pantalles, avui dedicada al Hobbit, del Tolkien, el llibre, la seva adaptació al cinema i la banda sonora que l'ha convertit en un clàssic. A la segona hora, de 10 a 11, coincidint amb l'inici de la Setmana dels Arxius, ens visitarà Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu de Caldes de Montbui. I per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga, ens acompanyarà també Antoni Font, actual president de l'Associació Cultural i membre de la redacció, avui continuada sota el nom de La Tortuga Avui. Una segona hora plena d'història, de vincles i de complicitats comunitàries que ens permetrà entrar dins de la memòria viva del nostre poble a través de les persones que l'han fet i la fan possible. Així, doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: doncs passem a la primera hora, a la primera part d'aquesta primera hora, com cada dilluns, obrint la porta d'un espai que ens acompanya, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És moment d'entrar a la llibreteria de la mà de Marina Meneses per parlar del que ella en sap molt, llibres, històries i aquests tresors que ens fan viatjar sense moure des de la cadira. Bon dia, Marina.
1: Hola, bon dia.
0: I com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: I mira, també ja des d'aquí, perquè també la tenim aquí al costat a la Clàudia, tot i que parlarem després, però ja la saludo. Bon dia, Clàudia.
2: Bon dia, Conchi. Bon dia, Marina.
0: Feia dies que no parlaven, eh?
2: Sí, feia una estona.
0: Doncs vinga, comencem. Marina, com estàs, primer de tot?
1: Bé, molt bé, molt bé. Començant.
0: I què ens hi trobarem avui, en aquesta llibreteria tan especial que tenim al Furo? I sobretot, què passa amb els llibres de jocs per adults? Perquè s'han convertit en tot un fenomen.
1: Sí, sí.
0: Em fa l'efecte, eh?
1: I per això s'ha volgut portar avui uns quants d'ells, perquè la veritat és que n'hi ha molts, però bueno, crec que és una bona manera de començar a pensar en les vacances, en el temps lliure, en aquelles estones que podríem passar mirant una pantalla fins a un scroll infinit.
0: I que tenen tant perquè atrapin d'aquesta manera? No sé si tu te trobes atrapada. Jo he de dir que encara no he pogut llegir algun.
1: Sí, la veritat és que una mica en algun, sí. I sobretot això, sent un bon antídot contra les hores mortes que, ja et dic, que normalment acabem en un scroll infinit davant d'una pantalla, i això pot ser una manera, doncs,
0: d'evitar-la
1: i de fer treballar una mica l'intel·lecte, cosa que normalment amb una pantalla, davant d'una pantalla, no fem, no?
0: Clar.
1: I d'entretenir-nos molt, que al final és la finalitat, i passar una bona estona i això. Què tenen? Doncs això, sobretot jo crec que estan basats, clar, són per adults i per tant estan basats en jocs tradicionals, d'alguna manera, no? Perquè ens atrapen, doncs, perquè normalment tenen una història, també, vull dir, tenen la seva part de text que ens explica una història i fa que vull dir, no és el típic llibre que coneixem de tota la vida de crucigrames, sopes de lletres, són ja una darrere de l'altra, no? A vegades amb alguna temàtica en concret o a vegades sense cap tipus de sentit, vale? Que també està bé, vull dir, però aquí aquests llibres el que tenen i que crec que és el que atrapa és que, bueno, hi ha una història darrere, no? Has de descobrir una sèrie de coses a partir d'un cas que es presenta i tot com una intriga i bueno, no sé, crec que això és el que fa que ens tingui enganxats, no?
0: I exactament, quan parlem de llibres de jocs, què és exactament? Què entenem exactament per llibres de joc? Perquè, per una banda, com tu ben dius, també està molt millor que llegint aquest tipus de llibres, sobretot abans d'estar davant una pantalla. Uh-huh. Però

0: manera d'entendre's, no?
1: Sí, el més famós és aquest que es diu Moodle, vale? Que és de, ja fa anys que existeixen, de fet n'hi ha diversos d'aquests, n'hi ha 4 o 5 diferents, i sempre a través d'una temàtica en concret, en aquest cas pues, és el cas de les 7 calaveres. He de dir que també n'hi ha en català, eh? Però bueno, el que tinc aquí ara mateix a la mà és en castellà. Doncs és una sèrie d'acertijos, de lògica i misteri que s'han de resoldre. Això està publicat per l'editorial Temes d'Hoy i bueno, i el preu són 10,95 i ja veieu que és un llibre de
0: 10,95.
1: Sí.
0: Home, està, vull dir, que no és una cosa
1: no,
0: petita.
1: No, són 300 pàgines, vull dir que n'hi ha per anar i donar. Aquest en concret, que ja et dic, existeix des de fa uns anys, ha tingut molt èxit, està basat en el joc del Cluedo. És a dir, has de descobrir qui és l'assassí, on ha comès l'assassinat i amb quina arma, no? A partir d'aquestes tres premisses, doncs amb unes graelles i unes pistes i unes, bueno, i tota una sèrie de descripcions dels personatges, dels sospitosos, dels llocs, de les, doncs s'ha d'anar descobrint el misteri.
0: Home, jo trobo que és molt interessant perquè sí. No és... entenc perfectament que tu t'enganxis també o que me pugui enganxar, no? Perquè,
1: sí.
0: Perquè, o aquí també la Clàudia que es pugui, tot i que... perquè és una manera també de conèixer ben les, o sigui, de ficar-te en una història, no?
1: Sí.
0: I anar-la, com en podríem dir, teixint,
1: sí,
0: per altra banda. I a més que el cap està treballant contínuament.
1: Sí, sí, sí, sí. Aquí ja et dic, hi ha un cas, al principi t'escriu ja unes pàgines de... Primer t'explica sempre en aquests llibres com funciona i com s'has de resoldre i et dona les claus per poder començar, perquè si no realment també és més complicat, es resol un cas i et va explicant com es fa, vale? I després pues, aquí doncs, hi ha un cas, no? D'un robatori, d'unes calaveres en un museu i les 7 calaveres aquestes doncs, diu que s'han enviat a diferents parts del món i aleshores diguem-ne que els casos doncs és això, no? Has d'anar com a diferents parts del món i l'ambientació, no? D'aquests jocs i et va... I bueno, i a partir de tot això doncs bueno, es crea això, no? Com una història i has d'anar resolent
0: o sigui, anar-la desenvolupant. Vull dir, molt bé, o sigui, resolent com tu ben dius.
1: Sí.
0: Bé, i a més imagina't, aprofitar tot el temps que puguis tenir moltes vegades doncs anant en l'autobús,
1: sí,
0: o mentre esperes a l'autobús, al tren, el que sigui,
1: totes aquelles hores mortes, sí, que acabem agafant el mòbil, doncs això és una altra manera de...
0: Home, i tant, i mantenir-te actiu, o sigui, el cap, perquè és una d'aquestes parts del cos que hem de mantenir-la totalment.
1: S'ha d'exercitar, perquè si no es queda atontada.
0: No, i és el que dius, no hem d'estar contínuament amb aquesta pantalla, que és el mòbil,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: que és el fet de fer altres activitats, ja dic que llegir està molt bé,
1: sí,
0: sempre,
1: també,
0: però a vegades llegir necessites com un espai més tranquil, quan jo dic de literatura,
1: sí,
0: normal, però en aquesta és aquella que dius tu, aprofito el temps, i mentre el meu cap...
1: També necessites estar concentrat,
0: sí.
1: No et pensis, vull dir que no... normalment aquests llibres van com de misteris més senzills a més complicats, no? Però vull dir que necessita la seva concentració i necessita el seu... Vull dir que no són superfàcils, no? Vull dir, per això són per adults, si no serien
0: clar,
1: per nens, no? però bueno, sí que és veritat. I que la lectura està fantàstica, però millor cadascú, jo crec que cada persona també té un temps de lectura, no? O un espai, no? De, pues mira, a mi m'agrada llegir sempre per a nit, o jo no puc dormir al llit i he de ser, vale? I són estones que a lo millor bueno, jo crec que poca gent està 3 hores llegint, no? Sinó que
0: sí.
1: Llegir és una estona, que potser pot ser una hora...
0: No pensis, depèn del dia, perquè a vegades quan tens una obligació...
1: Ja, bueno, sí, però que vull dir que moltes vegades necessites desconnectar també,
0: sí,
1: de la lectura
0: totalment.
1: I fer una altra cosa, no?
0: I tant. I aquesta,
1: vale.
0: Pues, a més, te permet desconnectar d'una lectura, ja dic, com que tu ja m'entens el que vull dir, no? Sinó desconnectar i per altra vegada passar-t'ho bé, no?
1: Exacte, sí. Doncs, una altra, que és el... Una

0: que jo crec que ha tret, que ha sigut el boom d'aquest any i el que, bueno, sincerament, jo no paro de vendre a la llibreria. Vull dir, a més, està contínuament esgotat i m'arriben tres o quatre exemplars que els tinc reservats. Vull dir que
1: O sigui
0: aquest està sent un
1: que
0: fenomen aquest any
1: el
0: brutal.
1: vens aquest tipus o es venen aquest tipus de llibres més que qualsevol altre tipus
0: No,
1: de lectures.
0: no, no, no, però vull dir que ara,
1: Que
0: des
1: és un
0: que ha
1: boom.
0: sortit,
1: Sí.
0: exacte, està sent un boom i està molt demanat i això. Doncs aquest altre es diu Murdoku, vale? Pels que no el conegueu, perquè Instagram està ple de vídeos de com resoldre's, de com del fenomen que s'ha convertit. Doncs és una mica també com el mur del que us he explicat abans, no? Tipo Cluedo, però aquí mescla amb Sudoku, amb la qual cosa tu has de col·locar els diferents personatges amb una graella, vale, amb un escenari, que sempre són escenaris diferents, no? Amb unes habitacions, vale? I hi ha una graella que és tipus Sudoku, amb la qual cosa cada personatge només pot estar en una columna i en una fila només pot haver-hi un personatge, com els Sudokus, que només pot haver-hi un número, no? I aleshores et va donant pistes. Pues, per exemple, en aquest cas, l'assassino del Sudoku. Adonis estava en una habitació amb un home i una mujer. Pues, a tots els personatges, doncs, saps que aquest estava amb això, no? Emiko estava en la fila superior. L'altre estava en un llit. Només pot haver-hi una persona amb una cadira, no? I d'aquesta manera doncs, vas descartant i vas col·locant
1: Divergent.
0: i al final queda un lloc que és on va la víctima, que sempre està en una habitació sola amb el que és l'assassí.
1: Molt
0: Vale?
1: bé. No,
0: I
1: no.
0: realment, doncs, és... Mireu bé.
1: O sigui, les persones que són aficionades als sudokus, que n'hi
0: Sí,
1: ha
0: que jo
1: moltes.
0: no ho era, no
1: No,
0: ho era
1: no.
0: per res, però en canvi això, clar, quan em
1: Clar,
0: vaig veure
1: perquè quan tens...
0: que me'l demanaven tant i tal, vaig mirar, això que deu ser i com deu ser, i allò que m'ho vaig mirar i vaig dir, ah, bueno, vaig a mirar a veure què tal, i sí, realment, enganxa, enganxa.
1: O sigui, totes les hores, el que has dit abans, les hores mortes, que molt
0: Sí,
1: sovint
0: sí,
1: a
0: sí,
1: vegades
0: sí.
1: hi dius, o estàs avorrida.
0: Sí,
1: Perquè moltes vegades
0: vaig a
1: és...
0: ser una
1: Sí.
0: estona, no? I poses la tele i no... Bueno, i que tens ganes així com de desconnectar, doncs és
1: No,
0: una...
1: no, no. I és el fet d'aquests moments que dius tu, ostres, necessito algo, però
0: Exacte,
1: no tinc
0: fer
1: ganes de
0: algo,
1: fer res.
0: exacte.
1: I aquesta és algo que, a més, que te manté actiu
0: Actiu,
1: i aquest
0: sí.
1: avorriment que moltes vegades podem tenir, no? Aquesta, no sé, desídia de no fer res i tal, diu, ostres,
0: Sí,
1: això, doncs,
0: i
1: ja et
0: tant.
1: donen ganes. Vinga, més.
0: Més, doncs, aquests que us porto ara, bueno, hi ha algun de nou, però hi ha alguns que ja s'han editat des de fa anys. El més conegut és el quadern de passatemps per adults de Blacky Books, vale? Que està en català i en castellà, i aquest va més als passatemps de tota la vida, no? Els jocs de lògica, els mots encreuats, les sopes de lletres, no? Però tot ambientat sempre amb una, pues jo què sé, pues si són unes set diferències, pues en un escenari, pues jo què sé, pues saps, aquest que us estic ensenyant ara, pues una piscina abarrotada de gent, no? I has de trobar coses, no? O tot enfocat en un en ambients coneguts, no? I amb un llenguatge conegut i no.
1: Un llenguatge, podríem dir, planer, no? Vull dir, fàcil
0: Sí, però tampoc
1: d'entendre.
0: són superdifícils, tampoc són superfàcils, de
1: Fàcil.
0: fer, no, no, i amb personatges doncs, en aquest cas, doncs, de TV3 o de la història de Catalunya o, vale, jo què sé, aquest. Relaciona les primeres coses amb l'any que es van fer, no? Quan va ser la primera Eurocopa de Lamine Yamal, o la primera pedra de la Sagrada Família, o el primer menú del celler de Can Roca. Vull
1: Home,
0: dir, coses que tots
1: te
0: coneixem,
1: fan
0: no?
1: pensar, et fan
0: Et
1: pensar,
0: fan
1: eh?
0: pensar, sí, però al mateix temps no és. La guerra de
1: Sí.
0: la independència
1: No,
0: americana, no,
1: estan
0: són
1: com
0: coses
1: més i
0: nostres.
1: més proper, perquè
0: Exacte,
1: quan
0: són
1: has
0: coses
1: dit allò, la
0: properes.
1: primera Copa o Eurocopa
0: De Lamine
1: del Lamine
0: Yamal, no?
1: Yamal, ja
0: Són
1: sabem
0: coses
1: que no és...
0: nostres i coses actuals, no?
1: No, i els que són així que els agrada el Barça i tot plegat, pues, ho sabran de primera.
0: Sí. Després aquest que es diu Passatemps irreverents per a catalanoaddictes de Fanbooks, aquest també jo crec que és la primera o la segona vegada o sigui, la segona o la tercera vegada que s'edita. Aquí ja veieu a la portada que també és una imatge divertida, que és com un xiringuito de platja, vale? I també el mateix, ve a ser, pues això, pues mira, unes set diferències, uns jocs de paraules, Coses de tota la vida. L'esmorzar, que molts associen directament amb l'escola i la llet calenta. O un iogurt que va convertir les postres en una qüestió de territori. Vale? I van crear mots, sopes de lletres. Troba el nom de 15 vins catalans. Vale? Tot una mica relacionat, pues, això, amb la cultura catalana i el nostre dia a dia, no? I en aquesta línia també Columna ha publicat aquest any per primera vegada aquests dos, que és Quadern de Llengua i Cultura i Quadern de Passatemps Històrics, vale? Un més centrat en temes relacionats amb la llengua, jeroglífics, mots encreuats, refranys, sopes de lletres, i l'altre amb passatemps històrics, no? Que està tot coses relacionades amb la història de Catalunya, eh? Uh-huh. Vull dir, bueno, són curiosos. I per últim, l'últim que us he portat és el Cuaderno Lonely Planet d'activitats per a mentes viajeres, que aquest també fa anys que s'edita. Aquest és en castellà només. I aquest és molt xulo perquè, diguem-ne, que cada pàgina o cada dues pàgines, no sé com va, és també com... O sigui, aquest també comença a introduir el tema de la història, no? Vas fent com un viatge a diferents parts del món, al final també has de descobrir com unes ciutats i uns... Vale, tot està relacionat perquè al final descobreixes unes ciutats i uns països, uh-huh. I a través d'això, de diferents passatemps.
1: La veritat és que està molt bé. Jo et faria una pregunta. Quin és el perfil d'aquest tipus de lector i els que més s'enganxen?
0: Pues podria ser tot, qualsevol persona, oi que sí? Sí, et diria que qualsevol. Potser... Sí que hi ha gent més...
1: Que li agrada bastant justament fer sudokus, fent aquest tipus d'activitats,
0: però,
1: no?
0: Però potser la gent que està més acostumada a fer sudokus i passar temps de tota la vida, això com que... Ui! És com...
1: Més que un llibre buscant tenir el diari o aquestes llibretetes petitones...
0: Exacte, sí, que potser és una mica més la gent gran, la gent que està acostumada a fer això, i això potser és més un públic que no... que no acostuma a fer això, o que n'havia fet però que s'havia acabat avorrint del passatemps tradicional, no? Perquè al final sempre és igual, i amb aquest s'ha descobert una mica, pues, ostres, que hi ha una mica més, no? Que és un passatemps on t'ofereix una mica més.
1: Clar, és que quan així el comentar aquest tipus de jocs, no? És que també hi ha uns altres, vull dir, són aquestes històries que es diuen tria, pot ser que al principi sí que era tria la teva història, no? Adaptades al públic adult. No, t'ho parlo sobretot per al tema com l'escape room, l'escape book, uh-huh. O books, no? Sí. Que han arribat també per tirar-se,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí. Aquests no n'he portat cap d'aquests perquè, bueno, sí que és veritat que són llibres d'activitats, també, però són com una altra categoria, no? Aquí ja sí que és més una lectura, uh-huh. Vale? És una lectura on has d'anar endevinant o deduint coses.
1: Uh-huh. És la diferència, no pot ser...
0: Aquest no necessites un llapis.
1: Sí, aquí necessites llapis i goma. Però clar, aleshores, depèn de quin, si necessites llapis i goma, ja quan vas en l'autobús és més difícil, no? És anar fent, o sigui, a vegades fent servir el cap. Que moltes vegades quan no trobes el resultat,
0: i ja com pistes també que et van com ajudant fins a deduir el... O sigui, més que la solució està la deducció, sí. Vale? Et va dient, pues si et fixes aquí hauria d'anar no sé qui perquè, vale? I a partir d'una potser tu pots, no? A millor et quedes encallat en algun lloc i dius, a veure per on va això, mira, pues, o és que això ho tenia malament o...
1: Sí, és una cosa... aquí és teu, no? I lo estàs fent tu. Aquí sí que no busques que el Google o que
0: l'intel·ligència
1: doni la resposta. Vull dir que és absurd, no? Perquè com és el teu cap el que està fent el treball, no? I doncs tant. Vols saber realment fins a on pots arribar.
0: Clar.
1: És
0: molt
1: que
0: bé.
1: La gràcia. Doncs no
0: molt
1: sé
0: bé.
1: Si...
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: No, gràcies a tu, de veritat, perquè és el fet de que Bé, a vegades no sabem que existeix
0: aquest tipus. Exacte, sí, m'ha semblat també interessant portar una cosa diferent.
1: No, i molt interessant perquè ja dic, no es tracta d'una cosa superflua, que no, al contrari, tot al contrari, sí, perquè ens ajuda molt, justament. Ja dic que moltes vegades és el fet de que no és, que vas en el, no te pots concentrar, pot ser en una lectura més tipus d'una novel·la, etc. Sí. En canvi, aquí sí que te concentres, tot i que costi, però com és una, és algo que tu jugaràs, doncs pot ser que te concentres més. I també això va molt bé pel cap, moltes vegades. Per evitar, sobretot per oblidar-te de problemes, Doncs, Marina, moltes gràcies.
0: De res,
1: i ara vosaltres. Donem pas amb la Clàudia a música, llibres i pantalles. Avui, Clàudia, com ja t'he presentat abans, El Hobbit.
2: Sí, i quines ganes de comentar El Hobbit, la veritat.
1: Sí, perquè de fet ja l'havien de comentar la setmana passada, però no va estar possible perquè el fet de començar una miqueta més tard va passar això, no?
2: Sí, els temps.
1: Sí, però és el fet de que, i és aquí, no, i és molt important. O sigui, és un clàssic d'aquells que no passen de moda. De fet, la primera edició, doncs, que a més l'escriptor és el J.R.R. Tolkien, no? Sí. Jo li dic J.R.R.
2: Jo també, jo crec que tothom li diem així. Tolkien, jo crec que arrodonim tothom.
1: I que va estar publicada en català per edició 62, crec que és el 1966, no? No sé si era la primera edició, jo crec que sí, perquè el llibre està escrit el 1937.
2: Correcte. Vale? Diria que l'edició en català sí que és del 60 i alguna
1: cosa. Sí, 66.
2: Aquí sempre ens arriben les coses més tard.
1: Però vull dir, és el 66.
2: Ens ha arribat i s'agraeix.
1: Home, d'unidó, tu no havies nascut encara, el 66, faltava molts anys.
2: Bueno, no havien nascut ni els meus pares, imagina.
1: De veritat.
2: Jo no estava en el mapa, jo no estava cap arreu.
1: Que va. Si jo pot ser que... Que va, si no havien nascut ells,
2: no
1: jo els coneixia.
2: Jo estava en el limbo encara, no?
1: Sí. Doncs mira, comencem, ja crec que l'estem sentint aquí, la banda sonora, perquè, clar, la música sempre ens diu bastant, sobretot perquè aquí tenim el llibre, 1937-1966, quan arriba en català, la pel·lícula, i crec que la pel·lícula és del 2012, perquè s'han fet, és com
2: tres,
1: una trilogia.
2: Hi ha tres pel·lícules, que és una cosa que volia comentar, perquè, clar, em fa molta gràcia, i és una cosa que comentem bastant els fans, que, clar, jo ja deixo clar des d'un inici, sóc molt friqui de l'univers del Hobbit, del Senyor dels Anells. Jo personalment sóc més fan del Hobbit.
1: Sí, però totalment d'acord. A més, és la primera. És com a partir d'aquí.
2: Jo em vaig llegir la novel·la fa... Que a més, és molt petitona. Jo fa molta gràcia perquè el debat que hi ha és... Realment necessitàvem tres pel·lícules? Perquè si tu et pares a veure la novel·la és superfineta, superpetitona... I clar, després veus que n'hi ha tres pel·lícules, que és això, la trilogia que tu dius, que la va dirigir el Peter Jackson entre el 2012 i el 2014. Són les tres pel·lícules, El Hobbit, Un viatge inesperat, El Hobbit, La desolació de Smaug, i finalment El Hobbit i La batalla dels cinc exèrcits. Aleshores, són tres pel·lícules per un llibre que tu després el veus i és la coseta més petita i més cuca del món.
1: Però es llegeix, el que és, importa és que es llegeix molt bé,
2: es llegeix
1: i a
2: molt
1: més
2: bé,
1: a més t'arriba molt bé.
2: Sí. Jo m'he llegit El Hobbit, El Senyor dels Anells encara no, m'encantaria perquè òbviament també sóc molt fan de l'univers del Senyor dels Anells i les pel·lícules m'encanten. Crec que un cop a l'any me les veig en sentit cronològic, de que començo pel Hobbit i vaig... em veig les tres del Hobbit i després les tres del Senyor dels Anells, mínim un cop
1: a
2: l'any.
1: El Bilbo Bolsó. És que el tenim també en El Senyor dels Anells.
2: Bueno, per qui no sàpiga la trama, que arribeu una mica tard, perquè és un fenomen això del Senyor dels Anells i el Hobbit, la novel·la segueix el Bilbo Baggins, que és un Hobbit. Un Hobbit és una criatura inventada per Tolkien, que consisteix... Bueno, per posar-ho d'una manera que s'entengui, és un ésser humà molt petit amb els peus molt grans. Anava a dir, podria ser el pare de qualsevol, però bueno. En Bilbo Baggins és un hobbit que viu al que es coneix com la Comarca, que és el territori on viuen els hobbits, i viu molt allunyat del que vindria a ser tots els conflictes territorials i les guerres que existeixen. És com una bombolla, és un paradís. I ell viu tranquil·lament fins que arriba el mag, el Gandalf, Gandalf el Gris.
1: Sí, a més el Gandalf també,
2: també apareix al Senyor dels Anells.
1: Vull dir, i un paper molt important.
2: Sí, sí, sí, està tot connectat. Veureu que hi ha personatges que es repeteixen. I mira que passen anys, entre història i història, però aquesta és la gràcia, que els hòbits potser aguanten 150 anys. Hi ha altres races dins d'aquest món, que estan els enans, els humans, els elfs, els orcos, nazguls... Bueno, si començo no paro, bàsicament. I bueno, el Bilbo Baggins és un hobbit molt convencional, de que no es vol moure, de que no vol fer res amb la seva vida. I arriba Gandalf el Gris, amb 13 enans, els enanos, que estan liderats per Imaxeku, bueno, no m'aixecaré literalment, Thorin Oakenshield, traduït com Thorin Escudo de Roble, jo només dir el nom ja m'emociono, que és bàsicament l'heredei del tro d'Erebor, crec que d'Erebor, sí, que és el regne de sota de les muntanyes dels nans. Apareixen a ser casa aquests 13 nans amb la intenció de recuperar la corona d'Erebor, que ha estat bueno, la corona, el regne que ha estat com dir-ho, ocupat pel drac Smaug, que és dels pocs dracs que queden en aquell moment. Però bueno, això és un altre llibre, perquè després està el Simalarion i moltíssims altres llibres de Tolkien. O sigui, realment l'univers no és només el Hobbit i el Senyor dels Anells, és enorme. No em pararé a comentar el que ens estem aquí dies. I això, durant el intenten convèncer el Bilbo perquè s'uneixi a la seva causa i tal, i ell en un inici està com molt resistent, però finalment pensa, bueno, què farem la meva vida si em quedo aquí? Res, doncs me'n vaig d'aventures. I durant tot aquest viatge doncs es troben trolls, elfs, goblins, coneixen en Gollum, que a mi m'encanta, és possiblement dels meus personatges preferits. Es descobreix l'anell, que l'anell de poder tindrà molta importància
1: en el Senyor dels Anells.
2: En el Senyor dels Anells, sí. Per algú es diu el Senyor dels Anells. I si algun dia us porto el Senyor dels Anells, us faré una comparació molt xula amb Wagner, també.
1: Hi ha una frase del Senyor, o sigui, de l'anell, no? És aquell, quan surt aquest... no sé si és un elfo o quin tipus de...
2: Quina criatura es deu ser aquella.
1: Criatura és, però molt lletja, per cert.
2: Jo crec que és el Gollum, eh? Jo crec que atreveixes el Gollum. Sí, sí, sí. Que, a més, està interpretat... Ai, ara no ho tinc, però és un actor boníssim. Això, si us porto algun dia el Senyor dels Anells, és que és... no sé, a mi m'encanta. Jo em poso molt friki amb la música, perquè a més està molt relacionat amb Wagner, que Wagner va iniciar molt el tema dels leitmotivs, que hem comentat aquí en algun moment de la importància dels leitmotivs, com es relacionen amb els personatges, com t'ajuden a descriure les emocions o fins i tot preveure el que està a punt de passar. Bueno, és una burrada. A mi m'encanta i ja se'm nota que em flipa molt tot.
1: Home,
2: això.
1: Està clar que sí. El que passa que si algun dia toca el Senyor dels Anells...
2: Necessitaré una hora.
1: Sí, perquè són tres volums.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh?
2: O sigui, avui
1: no
2: intentaré...
1: Fàcil. El Hobbit és molt...
2: És més compacte.
1: Parlar...
2: Sí, és més compacte. Jo intentaré de tot cor avui anar lo més... No deixem-me portar tant per la meva pel meu sentit friki.
1: Friki no, perquè és una lectura molt bonica.
2: És una fantasia.
1: És no, com totes. Bé, sí. A mi tots aquests llibres, El Hobbit, La història interminable,
2: sí.
1: El Senyor dels Anells, bueno, i és que n'hi ha tants, i la Marina es diria, un altre dia la Marina es portarà també novel·les fantàstiques.
2: Sisplau. El cas és que, clar, de la novel·la a les pel·lícules hi ha bastants canvis, no? Per començar, que la novel·la és molt petitona
1: i en canvi...
2: I han exprimit allà pels diners el Peter Jackson tres pel·lícules.
1: Però què tal? Què tal són? No sé si...
2: A veure, realment, sí, les he vist totes perfectament 5 vegades. Hi ha bastantes similituds entre novel·la i pel·lícules, com per exemple que el Bilbo, dins de les pel·lícules, continua sent ell com el centre emocional de tot el relat, el personatge principal. Es manté aquest viatge cap a Erebor i apareixen, doncs, a les pel·lícules episodis que són molt claus a la novel·la, i després ja sí que fiquen una mica més de cosa, doncs, com per omplir-ho, perquè el Hobbit, tot i que cronològicament va abans que el Senyor dels Anells, va sortir després, perquè el Peter Jackson va veure que el Senyor dels Anells va triomfar moltíssim, que va ser un fenomen, que a dia d'avui encara hi ha fans.
1: Encara.
2: I clar, van dir, doncs anem a exprimir, anem
1: bueno,
2: a exprimir-ho.
1: Jo penso que El Hobbit sempre tindrà fans,
2: sí,
1: perquè és una novel·la, ja dic, fantàstica, etcètera, i a més a partir d'una edat, jo diria que 14 anys perfectament es pot llegir.
2: M'atreveixo a dir abans, eh?
1: Abans, jo sí, penso sí, que sí, totalment, eh?
2: Realment el llenguatge que utilitzen tampoc és tan violent, i mira que hi ha bastanta batalla i tal, però una diferència que hi ha entre El Hobbit...
1: És diferent al Senyor dels Anells,
2: sí, sí, sí,
1: en aquest sentit.
2: En aquest sentit, no és... El Hobbit és bastant més relaxat, és més... té més humor, és més proper,
1: sí,
2: o sigui...
1: I estimes moltíssim al protagonista.
2: El Bilbo,
1: eh? Que,
2: el Bilbo, sí, és que és moníssim. Sí, sí, sí, sí.
1: I quan surt, quan va a l'aventura, no? Quan marxa de viatge,
2: sí, sí.
1: I després quan es troba i es troba amb la dona, bé, no sé...
2: Amb la dona?
1: Sí, té una dona, no?
2: Ui, no, jo crec que no, eh? No el veig molt ladies man, el...
1: Bé. A veure si m'estic equivocant jo.
2: Jo no recordo cap dona, eh? De fet, em sona que acaba sol. Que acaba bé, eh? Tranquil.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Acaba superfeliç. El tio crec que se'n va de retiro espiritual en algun país dels elfs, però no estic segura. Que, parlant del Bilbo Baggins, jo crec que també fa molt el fet que el seu actor sigui el Martin Freeman. Mm-hmm. O sigui, és un actor boníssim, però és que...
1: El Martin Freeman és la criatura aquesta...
2: No, és el Bilbo. El Bilbo. La criatura que està...
1: M'estic jo, no sé per quina raó, m'estic equivocant jo amb el...
2: No passa res, que són molts personatges.
1: No, perquè
2: o sigui,
1: en el
2: jo
1: senyor,
2: perquè ho tinc apuntat,
1: en el Senyor dels Anells, clar, penso que aquí sí que hi ha... És diferent, i aleshores estic equivocant els personatges.
2: Però és normal, eh? O sigui, jo m'he hagut de fer aquí un mapa, Cotxi, perquè hi ha tants personatges i tantes coses. O sigui, el Bilbo està interpretat per Martin Freeman, uh-huh, i la criatura aquesta que et refereixes, aquest és en Gollum, i és l'anti-Sergis o alguna cosa així. Perdoneu-me, eh? Potser ho estic dient fatal. Però més actrius i actors del Hobbit vindrien a ser Liam McKellen, que fa de Gandalf, i també fa de Gandalf al Senyor dels Anells. Aquest actor és espectacular. Richard Armitage amb el fent de Thorin. Benedict Cumberbatch fa de Smaug, que és el drac. Bueno, no fa... Hi ha vídeos molt graciosos d'ell tirant-se pel terra perquè li fan això de captar l'emoció amb puntets i tal. I bueno, hi ha molt... L'Orlando Bloom també destaquem, que la gent de la meva generació el coneixen com ser el despertar bisexual junt amb la Keira Knightley en a Pirates del Caribe. I bueno, hi ha moltíssims actors que fan possible doncs, aquesta història. Si m'he de parar a nombrar els 13 nans, no acabem. Que jo vaig clavar... Vaig arribar a aquella etapa de ser tan fan del Hobbit que em sabia tots els noms de tots els nans i són 13, o sigui... I sí, vaig arribar a aquest punt, molt friqui. Parlaré una mica de la música perquè... Bueno,
1: sí, perquè l'estem escoltant i també sí, és una música, com tu has dit, bastant tipus el
2: Wagner,
1: no?
2: Sí.
1: Vull dir, wagneriana.
2: Wagneriana, m'agrada.
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè sí. Ens l'estem, vull dir, a més té un punt una mica de misteri, però per altra banda també et fa que te fiquis a dins d'un entorn concret, que
2: correcte,
1: és en aquest cas
2: sí, sí, va ser composada per Howard Shore. Jo destaco la meva cançó preferida, que és Misty Mountains, que a més està interpretada doncs, pels actors principals, i resulta que hi ha un tema interpretat per Ed Sheeran. Jo, sí, jo m'he quedat igual, m'he quedat com...
1: De fet, jo he col·locat bastants músiques, però no sé si alguna d'elles... La del començament, per mi, és una que m'agrada bastant,
2: el
1: no?
2: El tema de la comarca,
1: sí,
2: crec que
1: tema,
2: et refereixes.
1: Sí, per mi. Després la resta hi ha de tot una mica, eh? Però
2: sí,
1: vull dir que
2: sí,
1: són
2: sí,
1: tot el que estic
2: escoltant. És que és això,
1: si
2: realment tingués tot el temps de l'univers, us faria l'anàlisi més extens del món, perquè clar, hi ha totes aquestes relacions amb Wagner, per tot el tema dels leitmotivs. Howard Shore per mi és un clar exemple d'un compositor que agafa els leitmotivs i els explota, o sigui, els agafa i els expandeix totalment. Ui, estic aquí fotent cops i tota la taula de l'emoció. Això, hi ha com aquest sistema de leitmotiv on Howard Shore reutilitza sempre el mateix motiu musical, que també apareix en El Senyor dels Anells. Aleshores, cada poble, cada espai o personatge té el seu propi motiu, i el tema de l'anell, que cada cop que surt l'anell comença a... i quan comença això a sonar això ja estem com, ah, vale, sortirà l'anell sí. en algun moment. I això passa amb tots els personatges, totes les situacions.
1: Tu creus que aquesta música ajuda a fer créixer els personatges?
2: Sí, oi tant. Lo guai dels leitmotivs és que normalment en totes les bandes sonores que trobem els leitmotivs mai sonen exactament igual. I una cosa que té molt guai el Hobbit i el Senyor dels Anells és que es van repetint els mateixos motius melòdics, però clar, canvien de tonalitat o canvien de moda, aleshores encara els coneixem, però mai sonen exactament igual. Sempre hi ha alguna coseta que t'està indicant hi ha alguna variació. Uh-huh. I ara està sonant de fons el tema de la comarca, que és sí. preciós. Bueno, sí. No sé si és el tema de la comarca, però hi ha el motiu de la comarca sí. per allà amagat.
1: I creus que aquesta música captura també l'essència del llibre?
2: Clar, això és més difícil. Jo és que em vaig llegir el llibre... Sí, sí, sí. Jo crec que sí, però clar, jo estava molt influenciada perquè jo quan em vaig llegir la novel·la ja m'havia vist les pel·lícules. Que va ser molt maco perquè la novel·la, si no recordo malament, em vaig llegir un exemple que tenia el meu pare a casa de fa molts anys. I clar, va ser molt maco, però jo ja estava molt influenciada per la banda sonora, per tant, anava llegint i ja anava escoltant jo la banda sonora de fons.
1: Particularment també tinc aquesta versió del llibre de fa molts anys.
2: De fa molts
1: no?
2: anys.
1: Clar, i evidentment, només he llegit el llibre, justament. Les pel·lícules crec que he vist alguna, en les tres no.
2: Home, jo només puc recomanar-les perquè m'agraden molt, però entenc que hi ha gent... De fet, fa no gaire vaig obligar la meva germana a veure-les i pobreta, va aguantar molt bé les tres del Hobbit i
1: es poden trobar en alguna
2: ara
1: plataforma?
2: Ara crec que estan en el Prime Video. És possible, ho hauríem de buscar. Sempre van canviant una mica de plataforma. Ara fa un temps, crec, que estan per allà. I clar, jo vaig obligar la meva germana, perquè també es va llegir el Hobbit i li va agradar. Ella, de fet, sempre diu que és molt Hobbit i jo sempre em considero molt, molt enana. No només per... A veure, no només per l'obvi que soc bastant baixeta, que no arribo a l'1,60.
1: És molt jove, no és baixeta.
2: No, no, jo ja em quedo així, d'alçada. Jo ja no creixo més. Bé, jo ja...
1: Per què estan aquestes sabates en plataformes, també?
2: Ai, no, conxi, que em descollonto. És que...
1: És igual, si hem de ser com som, ja està.
2: Sí, sí, sí, però això em fa gràcia perquè la vaig obligar a veure les tres primeres del Hobbit, va aguantar bastant bé, i ja la segona del Senyor dels Anells em va dir ja no puc més, ja no puc més, deixem-ho, sisplau, ja no puc més. Però bueno, ja tinc intenció d'agafar-la en un altre moment i ficar-li allà.
1: Per qui recomanaries el Hobbit avui?
2: Avui, realment, a tothom que li agradi la fantasia, no et diria una edat concreta, o sigui... No sé si als adolescents d'avui en dia els agradaria, perquè em fa llàstima que la fantasia, i no sé, Marina, si tu m'ho pots confirmar, és un gènere que crec que s'ha perdut molt entre els joves. O sigui, jo recordo quan jo era més adolescent, quan era més adolescent, fa 10 anys era adolescent, mare de Déu. Clar, jo recordo que sí que llegia més fantasia, amb la Laura Gallego i més autors. Ara no sé, els joves si llegeixen molta fantasia.
0: Sí, segueixen. Segueixen. El que passa és que la... Bueno, en la teva època també hi havia tot sí, el fenomen sí, sí. Divergent, el corredor sí. del laberinto...
2: Sí, sí, Memòries ¿vale? d'Idun també...
0: Sí, vull dir que ja no era una fantasia més de...
2: Apocalíptica
0: de, exacte, i distòpica i tot sí, això, sí. no? Més ciència-ficció que fantasia, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sí, i jo crec que ara s'està tornant una mica a la fantasia, al sí. fenomen de dracs, al fenomen Harry Potter, amb escoles de màgia o escoles de...
1: Això sempre agrada molt. Ah, sí, I a totes les edats, perquè als adults també els agrada.
2: I el que passa és que, clar, jo recordava de la meva adolescència tota aquesta època distòpica, sí. de totes les pel·lícules dels Jocs de la Fam, sí. Divergente, totes aquestes sagues, que jo realment no me les vaig llegir en aquell moment, o sigui, jo en aquell moment era més fantasia, yeah. de fantasia a fantasia, no tan distòpic,
0: sí.
2: però clar, es va cap... Ai, que bé està sonant Misty Mountains, m'encanta, perdoneu, m'he anat. I jo això no ho recomano, bueno, no ho recomanaria, no, sí, ho recomano moltíssim.
1: Clàudia, és que hem d'acabar-lo avui. M'encanta aquesta passió que poses, no?
2: Però... Si algun dia es porta el Senyor dels Anells hauré de venir en una hora, perquè sí. és que si no...
0: No vindré jo.
2: No, Marina, sisplau, has de venir.
1: Sí, les dues, perquè si es comenten entre les dues ja haurem
2: Jo, perdoneu, avui m'he deixat a portar per la passió, sento que no us he explicat gaire, però... Vamos, llegiu-vos el Hobbit, el Senyor dels Anells, llegiu.
1: Gràcies, Clàudia, gràcies, Marina, i gràcies, Clàudia, per aquest viatge per la terra de l'edat mitjana, podríem dir, mitjana, pels llibres,
0: la terra
1: pel cinema, sí, la Terra Mèdia pel cinema i per la música que ho cus tot. El Hobby és un d'aquells clàssics que sempre torna i amb tu sempre hi tornem millor, no? Fins la setmana vinent amb música, llibres i pantalles i també amb la llibreteria. I de fet ja són gairebé les 10, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i no marxeu, que en uns minuts estem de nou amb vosaltres.

0: Passen un minut de les 10 i ara sí, entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Avui comença la Setmana Internacional dels Arxius i aquí, a Caldes, l'Arxiu Municipal ha preparat un ventall d'activitats. De fet, són dues rutes guiades amb visita a l'Arxiu Històric els dies 10 i 11 de juny i una taula redona per celebrar els 50 anys de la revista La Tortuga, aquest dijous 12 de juny. Per parlar-ne ens acompanyen Esther Sánchez, responsable de l'Arxiu Municipal, i Antoni Font, president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat editora de La Tortuga. Benvinguda i benvingut, Esther i Antoni. De fet, benvinguts aquí al fòrum, que és la primera vegada que veniu en aquest programa, perquè en el teu cas, Esther, ja havies vingut a Vincles o sota les Llambordes, vull dir que ja havies estat, però també en aquest espai no, aquest espai, i crec que, Antoni, jo no sé si, ara no recordo, si en Vincles o sota les Llambordes, ara no recordo, però que segur que a la ràdio sí que havies estat.
1: Sí, a
0: l'anterior.
1: Sí, no.
0: Aquesta és la primera, que us sembla aquest espai?
2: Preciós.
1: Molt bé, i tant.
2: Molt luminós.
0: Sí. També he de dir que l'Esther, doncs, ens ha vingut acompanyada, a banda de venir tots dos, doncs, ha vingut acompanyada amb un paquet, no? en aquest cas és la Casa de la Vila, és a dir, tota la informació que des de l'Ajuntament es passa. Mira, aquí, pues, no sé si també parla, és que ara no mirar-lo per sobre, si també parla justament de les activitats d'aquestes activitats de la Setmana dels Arxius. En fi, ens ho haurem de mirar en deteniment.
2: T'he de dir que no ho sé, perquè me l'acaben de donar.
0: És que està calent,
2: sí,
0: està calent.
2: Sí, sí, hem dit que vaig al Carme, diu, perfecte, em porta't això.
0: O sigui, que a més,
2: i porta-li a la ràdio.
0: Aprofitar-se.
2: No,
0: aprofitar-se de l'Esther.
2: És d'optimitzar recursos.
0: Oh, exacte, que no sigui un repartidor que ho faci, no? Doncs, mira, faré una breu presentació de vosaltres. Doncs, mira, l'Esther Sánchez Alameda és la responsable de l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui. Des de quin any, Esther? És que jo diria...
2: Bueno, 2 de gener de 2013.
0: Veus? Jo pensava... a mi sortia 2012, però digo, millor lo pregunto, perquè a vegades busques aquestes dates i tampoc són correctes, no? 2013. Unidó, eh? Ja
2: sí,
0: són 13 anys, eh?
2: Sí,
0: 13,
2: sí.
0: 13.
2: Jo ho conto d'acord amb l'edat del meu fill.
0: 13 també.
2: No, en té 12, llavors sempre sé... Val. No puc equivocar.
0: Molt bé. Doncs és historiadora, llicenciada en història, en geografia i història per la Universitat de Barcelona, diplomada en arxivística i gestió documental per la Universitat Autònoma, en aquest cas. És AIET, que no sé què vol dir.
2: És AIET, és l'Escola Superior d'Arxivística,
0: vale,
2: i Gestió Documental. Està escrita a la UAB.
0: Val. Exacte. I també tens el postgrau en document electrònic, no? Documentació,
2: sí, sí,
0: electrònic.
2: Sí, aquest és bastant més recent.
0: Sí. Doncs és una de les persones que ens ajuden a entendre què som d'on venim. Gestiona tant l'arxiu administratiu com l'històric, participa en comissions municipals i impulsa projectes de recuperació de la memòria històrica local, com la investigació sobre les víctimes de l'espoli franquista o la senyalització d'espais de memòria, per exemple.
2: És un tema que porta també molt, molt bé des de Tarmàlia, la directora.
0: Conjuntament.
2: Sí, conjuntament.
0: És un vincle.
2: Som un tàndem.
0: Sí. L'Antoni Font i Montpar és el president de l'Associació Cultural de Caldes de Montbui, entitat, com he dit abans, editora de La Tortuga. Forma part de la Junta des del 1980, si no erro.
1: Bé, des del 1980 a la Junta, des del 1989 president.
0: Val.
1: I supero el Jordi,
0: exacte,
1: Pujol,
0: no,
1: crec.
0: Sí. Sí, ja ho tinc aquí. I n'és president des del 1989, càrrec que va reprendre després de la reactivació de l'entitat
1: el
0: 2012.
1: Sí.
0: No? Ha estat redactor de la revista en les etapes en paper i digital i és també un reconegut pintor impressionista figuratiu. Com a escriptor destaca en obres com La pedra negra de l'alquimista, que la tenim aquí endavant, i va ser publicada el 2021,
1: Sí.
0: Després, anteriorment tenies L'Èntol i el secret de l'aigua, que és del 2016.
1: Correcte.
0: I a banda, doncs, diversos relats i assajos sobre la història també local. Sobretot aquí recordo que vas fer bastant quan es va parlar de l'any de l'Andreu Canals.
1: Correcte, sí. Vam fer un número extraordinari de la revista i aleshores va ser dedicat a l'Andreu Canals. Sí.
0: Uh-huh. I ara, per introduir el tema que del que parlarem avui, doncs és que aquesta setmana del 8 al 14 de juny celebrem la Setmana Internacional dels Arxius, una iniciativa del Consell Internacional d'Arxius per apropar el patrimoni documental a la ciutadania. A Caldes, l'Arxiu Municipal ha preparat rutes guiades, visites a l'Arxiu Històric i una taula rodona dedicada als 50 anys de la revista La Tortuga, que són 50 anys, d'unidó, eh? Uh-huh. Un mitjà que forma part de la memòria viva de Caldes o del municipi. Per això avui parlarem d'arxius, de memòria, de patrimoni i d'aquesta revista que ha acompanyat generacions de calderins. Doncs començarem amb les preguntes. Res que no sapigueu vosaltres, eh? Doncs mira, us plantejaré les preguntes que interpel·len les dues mirades, la de l'arxiu i la de la tortuga. M'agradaria que hi anéssiu entrant tots dos, no? Complementant-vos, perquè la memòria d'un poble sempre és una de feina compartida.
2: Sí.
0: Així, doncs primer, parlant dels papers dels arxius i la memòria local, aquí, Esther, si vols, comencem per tu i després l'Antoni, doncs, o el Toni, no sé, normalment te diu Antoni.
1: Sí, de tota manera.
0: Uah, és que Antoni, jo me quedo millor Antoni.
1: Antoni.
0: Mentre no et digui Antonio.
1: Exacte.
0: Perquè te diuen també Antonio.
1: No.
0: Antoni o Toni?
1: Antoni és el
0: més
1: normal, però sí, potser més proper, o d'això així, Toni.
0: Toni, sí. Doncs mira, ens quedem amb Antoni i doncs això que deia després amb Antoni, doncs afegeix la mirada també de la tortuga. Doncs primer, així, com valoreu la importància dels arxius municipals en un poble com Caldes? Així, aquí començaves tu, Esther.
2: D'acord. A veure, des del mateix moment que existim i que hi ha un ajuntament, o encara que no hi hagués un ajuntament, hi hauria un arxiu. O sigui, l'arxiu és inherent a totes les activitats que fem. Si us fixeu, tot ho deixem per escrit. Encara que ara sigui vídeo, imatge, però això també és un document. Tot allò que fem ho documentem d'alguna manera. Per tant, és inherent a la nostra condició gairebé d'humans, et diria. I la importància de l'arxiu municipal? És bàsic, recull cadascuna de les accions que fa el municipi, recull la cosa més típica i tòpica que et diria són les actes del ple municipal, però és que allà es recullen accions, drets, qualsevol qüestió legal i de la comunitat queda reflectida en aquests documents. O per exemple, altres documents clàssics de l'arxiu municipal són els padrons d'habitants. Això és un document que a dia d'avui és molt important, perquè el padró d'habitants, ho estem veient, està donant drets, dona drets a la gent, dona visibilitat a la gent actualment. I del passat et permet recordar qui ets, d'on vens. La gent li encanta fer l'arbre genealògic i una de les seves eines més importants, per exemple, és el padró municipal, entre d'altres. Avui, en aquest edifici que estem, a baix tenim el jutjat... Bueno, ja és el jutjat de Pau, ara és... Té un altre nom. L'hem canviat el nom al jutjat de Pau, però allà també tens el mateix. Registres de les persones que vivien aquí a Caldes, que naixien, que morien, que es casaven. Això és història, història del poble i història familiar. Altres documents, es pot pujar exemples, però l'arxiu, qualsevol arxiu, no només el municipal, garanteix drets, garanteix memòria, garanteix moltes coses.
0: Mm-hmm.
2: I trobo que, bueno, clar, què he de dir jo, no? Per mi és fonamental, però clar, és la meva opinió.
0: Per això he dit que, Antoni, que també pots posar la teva mirada al respecte.
1: Sí, a veure...
0: I sobretot tenint en compte un mitjà com ha estat la tortuga, de que vulguis que no, tot això ho ha reflectit, imaginem, 50 anys.
1: Bé, ara al fil del que estava dient, amb això de que l'arxiu, els arxius recullen els fets fefents podrien ser tendenciosos difícilment, segons quines coses sí, però altres no. Però, per exemple, amb el que es refereix a la tortuga, a mi les col·laboracions que hi faig i així, m'interessa moltíssim la història, i malauradament en aquest país la història se'ns ha adulterat força. No la història de Caldes en si, sinó la història de tot Catalunya, de tot el país. I en canvi els arxius és un lloc on poder cercar aquesta veritat, és la cosa que desentrellar la realitat de com van ser realment els fets històrics i haguts. Tenim aquí en Catalunya i Espanya, sobretot, hi ha hagut molta problemàtica, s'han apropiat de moltes coses d'aquí. Hi ha reis que són dualitats, no? El rei del Pere del Punyalet i el Pere el Cruel, si vas a mirar, resulta que eren la mateixa persona, perquè s'empaitaven un a l'altre però no es trobaven mai, coses raríssimes. Aleshores, l'arxiu és la font on poder buscar, i de fet els que investiguen i els que d'això fan treballs on de recerca als arxius, que és on hi ha la fidelitat del que és això, la crònica dels fets diaris de les viles i dels pobles.
2: Jo sempre, quan algú ve a fer recerca a l'arxiu, algú que és professional, no cal dir això, però quan alguna persona és més amateur i està iniciant-se, sempre li dic que els documents recullen objectivament els fets. Sí i no, perquè de fet, inclús els documents poden ser tendenciosos a enganyar. Per tant, allà està la nostra interpretació. Saber llegir entre línies. A vegades no és per una voluntat tendenciosa, sinó perquè a vegades volem mirar aquests documents a una visió actual. Uh-huh. I la visió de l'home no sempre està la mateixa. No mirem amb els mateixos ara que fa 300 anys. Per tant, quan llegim un document, hem de ser conscients de què parla, en què època parla, qui està parlant. No està parlant un camperol, està parlant un notari. Vull dir, notari per posar un exemple,
3: O l'escriba, el que sigui.
2: Sí, sí, sí. Llavors, cal tenir una visió crítica inclús d'un document d'arxiu. I jo no sé, no és perquè dic que no siguin vàlids els documents d'arxiu, són la font més primària. Però és cert que tens que tenir una visió del que estàs llegint, de context i de tot això. Perquè, clar, si tu t'agafes els documents de la causa general, aquella gent era malíssima, era el pitjor de tot, havia fet de tot. Bueno, anem a mirar. Què estava fent aquesta gent? D'on venia aquesta gent? Qui estava escrivint aquell escrit?
1: On aquí al poble una cosa que està prou arrelada i seria el tema de les bruixes, no?
2: Sí, suposo
1: que tots els judicis i totes aquestes coses, evidentment, que havien de ser tendenciosos els que realment feien les actes.
2: És un molt bon exemple.
1: I
3: un treball de recerca, per exemple, unes noies que van fer un treball de recerca sobre els crims aquí a Caldes, no? Doncs també des de l'arxiu també es van trobar bastant coses que no trobàvem. A vegades les persones doncs ajudaven, no? Però també en l'arxiu, doncs justament en tot aquest comentari s'han trobat. Però és això que dius tu, la manera com estaven escrit i tal, havies d'aprofundir encara molt més, no?
2: Clar, clar.
3: En aquest cas d'aquestes noies.
2: Però sí, la font primària és el document d'arxiu, bàsicament, perquè inclús ja quan has escrit un llibre posteriori, això ja és una font secundària.
3: Sí.
2: La primària és la de l'arxiu. Que és una de les coses que, bueno, el passeig aquest que vull fer, que no és que sigui un gran passeig, explico, simplement recorro un carrer i explicar que tot el que pugui explicar jo allà, no.
3: D'això en parlarem.
2: Vale. Tant,
3: perquè en el moment que parlem de les activitats...
2: Vale, perdona. Si no, el que no, és que clar... Sí.
3: Mira, per exemple, com es complementa la feina de l'arxiu i la d'una revista com La Tortuga a l'hora de preservar la memòria col·lectiva? Aquí podeu també tots dos.
1: Bé, a veure, la revista La Tortuga va néixer com a butlletí de l'Associació Cultural, que a la vegada l'Associació Cultural es havia creat per donar suport a una escola, suport legal a una escola. I aleshores, per per donar...
3: Estem parlant de l'escola... Avui és l'escola Montbui,
1: sí.
3: Però en aquell moment tenia una...
1: Era l'acadèmia.
3: L'acadèmia, sí.
1: Montbui, això sí, sí, sí. Que havia sigut, per exemple, la primera seu de l'escola havia estat a la planta baixa del Museu Arqueològic de Caldes, que era aquí al carrer Major. Vull dir, a dalt, a la primera planta, hi havia un petit museu amb troballes arqueològiques i això així, i a la part de baix era on es feien les classes, a l'entrada, a el que havia sigut el menjador i fins i tot a la cuina, perquè a la cuina es feia classes, sí, a la cuina, i encara hi havia els fogons.
3: Que
1: el mestre se sentava als fogons, no? I això també és història, no? Aleshores, clar, per justificar, ja que era una associació cultural, doncs va començar a organitzar actes culturals. I de l'inquietud d'una sèrie de persones va néixer la Tortuga, i aleshores la Tortuga, aquí a Caldes hi havia només el Seminari Montbui,
3: sí.
1: I la Tortuga era una altra manera de, primer en plan molt local, de mostrar les inquietuds que a més coincideixen amb l'època del 1976, que ja sabem d'això. Aleshores, vull dir, hi havia inquietuds d'obertura, de llibertat, i a part d'això, doncs, la Tortuga, pels col·laboradors que va tenir, doncs tocava també d'història, i aleshores és el que va lligat amb l'arxiu. Sortosament, després de tot aquest temps, i això, i amb la avui en dia la Tortuga és digital, i tenim la sort de que sembla ser que se'ns ha acceptat de que ens digitalitzaran totes les tortugues
3: des del principi.
1: Aleshores,
3: feina de l'Ester,
2: bueno,
3: amb ajuda,
1: ho ha tramitat, no?
2: Sí, però em sento molt orgullosa de dir que, igual que he dit abans, que amb Termàlia fèiem coses conjuntes, la col·laboració no queda només en això. Les organismes, no sé com dir la paraula, organismes culturals d'aquest poble treballen junts i parlen entre nosaltres. Això és una qüestió a través de la Biblioteca Municipal de Caldes. Hi ha suports, línies de suport de la Diputació de Barcelona, i aquesta en concret serà de biblioteques, una línia de suport de biblioteques. I la directora de biblioteca i jo vam dir, què fem? Aprofitem això? I llavors agafam la col·lecció sencera de la Tortuga, van demanar a la Diputació de Barcelona la digitalització. La Diputació, extraoficialment et diria, o ja em van enviar, no me'n recordo, ara, si crec que em van enviar ja a l'OK, farà la digitalització per poder-ho posar a la seva plataforma, que es diu Trencadís, que és un punt que tothom pot consultar la premsa digitalitzada dels diferents municipis. I és una meravella, perquè al final la gràcia d'això és que la cultura es difongui.
3: I tant.
2: Perquè tenir una caixa i pots venir a consultar l'arxiu, i tant. Però clar, la meravella de poder accedir des de casa teva, des de qualsevol punt, a més de que et permet fer una cerca, perquè clar, avui dia els documents ja et permeten fer una cerca per paraula. Això, clar, agilitza la feina moltíssim. I això és el que comentàveu, sí, sí, de la digitalització.
1: És colligar les dues coses, no? Les mitjans actuals amb els arxius, amb paper en aquest cas, i a la bona voluntat,
3: a l'actualitat, que és la digital.
1: Exacte, sí, sí.
3: I a la comoditat que, com ha dit l'Ester, també comporta, no?, que des de casa, i a més a l'arxiu hi ha un horari concret, no?
2: Sí.
3: I clar, doncs si des de casa tu pots consultar en qualsevol moment, doncs facilita.
1: Sí, la immediatesa de tot, que a més és el que es busca avui en dia,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: En realitat, vull dir, es veu amb la premsa escrita i així ha davallat moltíssim, no? També.
3: No sé si això formaria part dels reptes compartits, no? O n'hi ha d'altres que podeu garantir, o sigui, altres reptes que podeu, o que veieu per garantir que aquesta memòria arribi també a les generacions futures?
2: A veure, pel que fa a l'arxiu i a la conservació de la documentació, perquè hi ha documents que a dia d'avui no només tenen valor com a document o com la informació que contenen, que la mateixa peça ja es considera patrimoni. Sí, parlant de documentació molt antiga, evidentment, no una documentació d'actual. Però llavors, preservar la peça és important en aquests casos. Un llibre, un pergamí, la peça en si ja és patrimoni.
3: I tant.
2: Però evidentment, a banda que tu puguis servir jo com una peça de patrimoni, la informació que conté amb una digitalització arriba a qualsevol lloc. Cosa que, si no estigués digitalitzat, comportaria, si certament l'esforç...
1: Ja, un cercle molt més reduït de qui realment tingués interès en allò, però sí. no estigués a l'abast de algú ve... Oh, mira, això, que curiós, no? Mm-hmm. I és que és la manera de
2: fer arribar a altres llocs,
1: sí,
2: de difondre... Inclús, els arxius ho fem servir de preservació. O sigui, la digitalització l'utilitzem com una eina de preservació. Si jo tinc un padró digitalitzat, no ha de passar per 3.000 mans. Et dono la peça digitalitzada i el document en si, que potser té 100, 120 anys, el preservo. Llavors jo ara, quan qualsevol persona em demana un padró més als padrons de 1930, jo els envio digitalitzats. No han de venir la persona, s'estalvia el viatge i jo preservo el document. Si algú té interès en consultar el document paper, jo no poso cap trava. Però sí que és cert que, bueno... tens aquesta opció que deixa que el document no es toqui tant, que al final els documents quan es toquen fan malbé.
1: És una peça museística en certa manera.
3: Per això es guarden, a més tu ja, vull dir, quan anem a l'arxiu hi ha una temperatura especial, vull dir, sobretot
2: fa fresca,
3: Sí, quan entrem directament on estan els arxius, perquè primer, clar, hi ha l'apartat on ho pots mirar, etc. Sí. Tot i així, no, però quan ja entres directament on estan, és normal, perquè és una temperatura que justament s'han de representa que és el que s'han de conservar d'aquesta manera, bueno, és la conservació.
2: Sí, té una temperatura baixa.
3: per evitar justament els fongs o bitxers que puguin fer malbé, no?
2: La fauna i la flora al fred no li agrada gaire.
3: Per això.
2: En aquest, la que afecta els arxius, evidentment. Normalment la temperatura baixa no ajuda a la proliferació d'aquest tipus de...
3: d'insectes, de fongs, de bitxets, no?
2: Sí, bitxets,
3: jo que sé com se li pot dir, però el cas és que hi són. Mira, ara passem a la Setmana Internacional dels Arxius, i aquí, tot i que veuràs que les preguntes van adreçades a la Esther, amb Toni després també m'agradaria sentir com ho viu la tortuga des de fora de l'arxiu, no? A veure, què representa per vosaltres, per això la pregunta, què representa per vosaltres celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius?
2: A veure, l'arxiu...
3: Perquè, de fet, cada any...
2: Sí, cada any.
3: I afortunadament, cada any hi ha noves propostes. Vull dir que això està molt bé.
2: Aquí tenia variat una mica. A veure, pensa que l'arxiu és un lloc poc visible. Són poc visibles, no passa res. Fan una feina, no som un lloc de masses, però tampoc sempre, ho pretenem.
3: Però sí que és important.
2: Però sí que és bo que la gent ens coneixi. Des de la persona que vol fer història fins la que vol buscar alguna cosa per reivindicar els seus drets, perquè és que sembla que no, però som una font de drets també i de garanties de diverses qüestions. Llavors, la forma de fer veure que existeix als arxius és aquesta setmana, fixa't que el Dia Internacional és el 9.
3: Demà.
2: I nosaltres, així a Catalunya, diem, pues no, farem la Setmana Internacional, a lo grande. Llavors, fent tota la setmana i gairebé tots els arxius, més o menys, que tenim capacitat, fent propostes perquè la gent s'apropi, ho vegi. Potser no vindrà mai més, no passa res, és perquè sàpiga que existeix si algun dia ho necessita. I aquí estem. I per això fem totes aquestes activitats. Jo he intentat, des que vaig començar el 2013, fer coses aquest dia, aquest dia o aquesta setmana. Jo diria que quan vaig començar era el dia, i durant aquests 13 anys ja fem la setmana, vull dir, s'hem expandit, i sempre intento fer alguna cosa que pugui ser engrescadora. A vegades he tingut més sort, a vegades menys, però bueno, mai he deixat de fer-ho per això.
3: No, i els últims anys, d'unidó, eh? Vull dir que des de tenir en compte la maternitat del nen, en aquest cas, aquella plaça sí. que es va fer, i justament tenir en compte... aquí crec que va venir l'autora del llibre, sí. en aquest cas...
2: És que va haver-hi una proposta d'un ciutadà que va proposar l'Elisabet Eidenberg.
3: Exacte.
2: I quan rasques i mires que és l'Elisabet Eidenberg i el que va fer...

0: Sí.
1: Bueno,
0: para mí
1: es
0: molt
1: que
0: dura,
1: te entra, és molt emotiva,
0: molt,
1: senzillament,
0: o sea,
1: tenint en
0: aquella
1: compte
0: va
1: a
0: ser...
1: la Elisabeth Heidenberg, al llibre també. Ai, és que ara no m'està sortint la...
0: Sí,
1: la
0: jo tampoc
1: Assumpta,
0: em surt.
1: L'Assumpta Montella, sí.
0: Ara no em
1: Vull
0: surt,
1: dir,
0: jo tampoc a mi el
1: sí,
0: nom.
1: no, Assumpta Montella, que és l'autora, i a més va estar present,
0: Sí, va ser
1: justament
0: ella qui va
1: perquè
0: fer...
1: va estar fent aquella xerrada que es va
0: Sí,
1: fer
0: sí, sí.
1: Parlant, vull dir, molt... Però és que parlant de la Elisabeth Heidenberg i també la passió que posa l'Assumpta, de fet, ella va fer el llibre, doncs va ser molt important, molt, molt, molt emotiva.
0: Molt. Jo mai m'havia passat això a la feina, però és que jo estava plorant com una magdalena, tota avergonyida, per cert, però és que va ser
1: no,
0: molt,
1: va anar molt
0: va
1: bé.
0: Ser preciós aquella xerrada.
1: No, no, i la biblioteca plena.
0: Sí,
1: que,
0: la biblioteca
1: a més,
0: plena.
1: Es va fer justament
0: a fora, al vestíbul.
1: Fora, al vestíbul,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Ja es veia que vindria bastant gent. Bé, no sé si això, el que representa per vosaltres, aquí volies comentar alguna cosa, Toni, o passo ja a la propera?
2: No, passo, ja
1: sí.
2: És que, clar, en certa manera, doncs, és això, i és 50 anys de la revista ja també, ja és,
1: sí.
2: Això, ja és un arxiu, no?
1: Sí.
2: En si,
1: Esther...
2: i és important, no sé, el que deies, d'aprofitar qualsevol ocasió per obrir, per mostrar aquestes coses que normalment són per uns poquets, vull dir, és com el que parlàvem abans a l'entrar de tu de coses d'aquí Caldes, d'aquests panells que es posen en llocs d'edificis que ja estan desapareguts i coses així, informatius per les properes o pels nanos d'avui en dia, per les properes generacions, és important perquè realment se sorprenen d'això.
1: Uh-huh.
2: Doncs aleshores també aquestes coses a vegades és saber trobar el punt que interessi i atraure a algunes persones més, a alguns nanos i jovent que es puguin interessar per aquestes coses, perquè realment és el que ens forma com a persones i com a persones amb criteri i amb ganes de coneixement.
1: Mm-hmm. I què podrem descobrir els participants a les rutes guiades del dia 10 i 11 d'aquest... O sigui, de fet, és aquest dimecres i dijous?
0: Sí.
1: I el divendres serà la
0: taula
1: rodona, eh?
0: Jo ja veig que sempre parlo dels meus companys perquè sapigueu que teniu uns treballadors municipals que fan goig. Una altra companya, quan li vaig dir, bueno, de fet la cap de comunicació li dic, bueno, tinc que fer lo del dia dels arxius. I diu, oi, per què no fas? I em va proposar una cosa. I vaig dir, pues tens raó. Donem-li una volta al que faig sempre, que és la visita a l'arxiu. Els dipòsits dels arxius no són com les biblioteques, no entra la gent es queda a la sala de consulta, que jo no tinc cap problema perquè entrin a la sala al dipòsit, però en principi mai s'entra perquè l'arxiu no és com la biblioteca, tu no pots agafar un llibre i emportar-te'l. L'arxiu no, és que necessites, li facilites, ho consulta a la sala de consulta i es retorna a l'arxiu. Llavors sempre faig l'entrada dins de l'arxiu, explicar que és un arxiu, tot això. I la companya em va dir, no seria xulo que poguessis estar en un altre edifici municipal i explicar-lo? I vaig pensar, saps què? Que tens tota la roda del món. Dones inspiradores que tenim per l'Ajuntament. Llavors, la proposta és molt senzilla. Durant tot aquest temps, al final acumules coneixements per la teva necessitat, per la teva feina, i pensant en el carrer Font i Boet, que porta a la biblioteca, porta a l'arxiu històric, aquest camí porta allà, vaig pensar, quants documents tinc a l'arxiu que m'expliquen aquest carrer? Fotografies, documents, què? I bueno, vaig fer una petita reconstrucció de documents que m'ajuden a explicar com va créixer Caldes en aquella direcció, perquè clar, Caldes era fins... Bueno, a la plaça de l'Àngel era perquè n'hi havia una entrada a la muralla allà, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors creix cap a Font i Boet, entre altres llocs, també cap a Carrer Major, cap al Remei, però cap a Font i Boet. I vaig dir, bueno, pues fem un passeig per aquí explicant això no sé què, això no sé quantos, i explicar com va créixer aquest espai a través única i exclusivament de documents de l'arxiu. Que jo no sé això perquè li he preguntat a la IA, ni tampoc perquè l'he preguntat a Google. Li he preguntat els meus papers. I els meus papers em diuen

0: que aquesta casa es va construir en 1918. Per què? Perquè hi ha una llicència municipal. Aquests edificis van néixer per aquesta raó. I com ho sé? Perquè tenen aquesta documentació notarial. I si algú no s'ha llegit aquest document, difícilment li pot preguntar a Google quan es va construir aquesta casa. I això és el que vull mostrar, que evidentment la ciència de la informació i totes les qüestions que tenim a l'abast està molt bé, però s'han de nodrir d'algun lloc. I jo vull demostrar allò que es pot nodrir de l'arxiu municipal.
1: I tant.
0: Aquesta és la filosofia que em vaig plantejar. I res, no serà molt llarg, eh? No us penseu, eh? Perquè Font i Boet tampoc
1: penso
0: és molt llarg.
1: No sé si és,
0: és curtet, vull dir, anirem ràpid.
1: Des del toc,
0: des
1: no?
0: Del toc,
1: des
0: perquè,
1: del toc.
0: Clar, perquè és on comença realment l'Eixample, bueno, seria el parc, no? Que quedaria fora de la muralla, però que també podria explicar alguna cosa del
2: clar,
0: parc,
2: és que
0: eh?
2: Allà precisament també hi havia hagut el sindicat
0: exacte,
2: agrícola,
0: sí,
2: que també
0: sindicat.
1: Sí, que ha canviat molt.
2: Una repercussió important a
1: la plaça 10 d'octubre.
2: Agrícola i econòmica del poble, no?
0: Sí. Perquè no he volgut tirar, perquè també és cert que també hi ha el document de quan es van demanar la construcció de una cosa que ja no existeix, que és aquest espai que era del sindicat, i dintre hi havia maquinària del sindicat.
2: Sí.
0: Hi ha fotografies de dades de quan van fer fora, bueno, quan van tirar l'edifici, que es veu part de la maquinària que hi havia dins d'aquell edifici. I pel que fa a la tortuga, a la taula rodona, com que van començar a parlar de la digitalització, va haver-hi donacions de documents, bueno, documents de números de la tortuga a l'arxiu, i vaig dir, ostres, fan 50 anys, i vaig dir, ostres, això podem fer alguna cosa aquí que estigui bé. I d'aquí va sortir la idea de reunir aquestes persones que van fer, crec, una gran funció social, perquè en aquell moment fer una revista que parlés del poble, d'una obertura, perquè és que estem parlant de l'any 76, en el que vol dir l'any 76.
1: Sí.
0: Clar, un moment en què tu agafes aquesta revista i veus escrits en català, escrits en català, en castellà, una agenda d'activitats, unes ganes d'apertura, una voluntat, el primer número, el número 0 del juliol del 76, una voluntat d'obrir-se al poble, de donar un espai de coneixement, de treure les teranyines que podia haver-hi, no sé, jo trobo molt interessant, però que parli l'Antoni aquí.
2: A més era, amb això que dius, en un moment que ens trobem els primers números, no hi ha ni qui formava el part del Consell de Redacció, la majoria d'articles estan signats o amb pseudònim o només amb inicials, i que realment era una mica clandestí, no? Gairebé sí. Encara. I vull dir, les reunions es feien en una cases particulars i així, va ser un punt de partida de moltes activitats i molta iniciativa que...
1: Home, és totalment, o sigui, en el moment el 75 va morir el dictador, doncs el 76 estem en plena època de és a dir, és a partir del 1977 que es considera que és la transició, és a dir, una miqueta abans, vull dir, us heu avançat,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, una de les primeres coses que va organitzar la Tortuga i l'Associació Cultural eren debats i xerrades polítiques de partits polítics i de tot això. Vull dir, el moment és crucial, no?
0: Sí, cal posar en valor aquell moment, aquelles reunions, aquelles converses.
2: Sí, i a part, doncs, amb tot això, amb el que estàvem dient, ja jo, en aquella època, el 1976, em vaig casar. Vull dir, no estava d'això, però, aviam, jo tinc bellíssims records de tot el batxillerat que vaig fer a l'acadèmia. Crec que vaig ser l'alumne més jove que es feia en aquell moment ingrés, i l'ingrés es feia, l'examen d'ingrés es feia als 9 anys, però a mi em van apuntar, els pares em van apuntar a l'acadèmia amb 8 anys, vull dir, vaig passar allà, era un impàs que just feia els anys i després em podia fer l'examen i d'això, i en guardo molts bons records de el que es deia a l'edifici aquest, al primer lloc, va ser aquí al carrer Major, després a la Farinera, en allà, mm-hmm. tot plegat. Aleshores, 50 anys de que no hi era en un principi en el que és la tortuga, però sí que en el moment en què doncs, vaig tenir la primera filla i la vaig portar a l'escola, doncs ja em vaig implicar, i després d'aquí va ser passar a la Junta, i de la Junta a la Tortuga, i tot això és, vull dir, una experiència que diem són molts anys, i les hem vist de tots colors i tal, i recordo doncs, a la Tortuga, quan ens reuníem i ens portaven corregíem les galerades que fèiem el muntatge.
1: Mira, és la pregunta, com ha evolucionat justament la tortuga al llarg d'aquests 50 anys?
2: Exacte.
1: Per aquestes galerades,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, esclar.
1: Jo... On s'imprimia en aquell moment?
2: Em sembla, en principi, s'imprimia amb una impremta de castellà.
1: Ah, vale, la que imprimia el Montbui.
2: Pot ser, sí, sí, sí. I posteriorment va ser cal·lígraf, el Pere
1: sí,
2: Creus.
1: Sí, després, a continuació, de cal·lígraf.
2: Que és més o menys l'època on jo vaig aterrar també la tortuga, i recordo això, que ens reuníem allà com un dia o dos a la setmana i corregíem les galerades, fèiem el muntatge. Aquí caldria fer-hi un dibuix. Toni, fes un dibuix per aquí.
1: I buscar
2: una foto.
1: Com a pintor, igual te tocava fer-lo tot, o sigui, de tot, no? Des de dibuix, després articles també, no?
2: Sí, sí, sí, normalment feia així. Aviam, la capçalera de la tortuga, la tortuga aquesta aquí hi ha...
0: Disculpa, Esteve, la tortugueta aquesta?
2: No. Aquesta, jo, aquí això és la inicial, i això és del Joan Ausió, aquest dibuix.
0: Ah, vale.
2: Sí, sí, i però després, per exemple, jo quan vaig entrar a la tortuga i començar a escriure i tal, per exemple, amb el Jordi Galí i la Llúcia Luna, doncs es van crear, perquè és clar, en Joan Ausió no estava aquí, no estava al país, estava fora i tal, hi havia una pàgina sempre dedicada, que era el Quelonius, la tortuga, que com una pàgina còmica, per dir-ho d'una manera, o satírica, uh-huh. de la revista. I hem considerat que, home, fer servir la creació d'una altra persona, doncs ho barrejàvem i vam crear el Lleó Felip. No sé per què el nom, però el nom no ho recordo, però el Lleó, pel Lleó de la Font. No? I llavors les vinyetes i la historieta es feia, el protagonista era el Lleó Felip, però sempre tenia interacció amb la Quelonius, amb la tortuga i tot plegat, no?
1: I què ens explica aquests 50 anys del 76 al 2026, no? Sobre la evolució també de Caldes i la seva gent a través de la tortuga i també a través de l'arxiu que queda reflectit.
2: Sí, evidentment, el que us he dit al principi, és clar, la tortuga era una revista mensual, aleshores al principi sembla que tenia el número 18, no sé, el número 1, sembla que tenia 18 pàgines o una cosa així, no? Però a part hi havia el setmanari Montbui, que era les notícies més habituals.
1: El
2: Montbui
1: crec que era del 44, de 1944.
2: Sí, sí, sí, era
1: sí,
2: d'això.
1: Però que... també era molt diferent perquè estem parlant
0: del número del Montbui.
2: El Llum i les Fletxes.
1: El Llum i les Fletxes, vull dir, com va
0: evolucionar. No, clar, és que llegir el primer número del Montbui... És interessant, si més no.
2: Sí, sí. I aleshores, doncs, esclar, el ser de tirada mensual, la revista no era tan actual, aleshores tractava temes diversos, alguns d'actualitat o de comentaris sobre l'actualitat d'aquell moment, però d'altres que eren més de plan històric i aleshores és la manera de conèixer. Recordo una secció que feia l'Andreu Canals, que era de catalans il·lustres o una cosa així, vull dir, donar a conèixer de gent de relleu de la història de Caldes i altres temes també basats en anècdotes o en llocs concrets de Caldes, i així ha anat evolucionant. Aleshores, clar, la revista aquesta va, amb el pas del temps, en quan l'escola va passar a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, l'associació cultural va quedar com un quelcom al marge de l'escola, no? I la tortuga també. Aleshores, la tortuga es donava als pares dels alumnes que anaven als alumnes que anaven a l'escola, perquè havien de ser socis de l'associació. També es venia, però es venia poquíssim, i aleshores va anar minvant, va passar de ser mensual a bimensual, i en la tercera època ja no ho aguantar més, no? I ara, clar, el canvi que ha fet ara és que és això que deien, el fer-la digital.
1: El cos ha variat totalment, no?
2: Ha variat, a més, tots els que hi som, i per descomptat el maquetador que ens fa la revista i això així, ho fan sense dir altruistament.
1: És voluntariat. Sí. Voluntariat, sí.
2: Aleshores, esclar, et permet tenir una cosa de qualitat, amb un ampli expansió, no és tan local com podia ser en el seu moment.
1: Bé, però és que, sentit, a veure, no, és clar, que s'ha d'anar així.
2: És funció dels temps, no?
1: I a més, ara podríem dir que avui dia és com més cultural, perquè justament, com dius, no és tan local, perquè és que te quedes moltes vegades és el fet d'anar a més, no? De fer algo diferent, perquè n'hi han d'altres mitjans locals que ja toquen directament tema local, i en aquest cas no cal, no? Tanta, vull dir, que ho podeu fer, aprofundir en altres temàtiques que puguin estar relacionades d'alguna manera amb el poble, però no sé
2: d'aquí del poble. Sí, és més genèric. És més...
0: Les necessitats són diferents, sí. El context és diferent, suposo, no?
2: Sí, sí. Aleshores, això ja... El servei aquest d'informació d'això la fan els altres, el que dius, altres mitjans que hi han escrits i així. Uh-huh. Aleshores, això és més... amb un altre vessant més cultural, més d'història, tocar temes més en profunditat, el que sempre hem procurat i procurem i mantenim i això així és la defensa de reivindicació de la llengua.
1: Això
2: és bàsic, no?
1: Clar, i tant.
2: Vull dir, és de molts, alguns dels temes són explícitament sobre llengua, història, literatura. Sí, és més temàtic, aquest... però és més ampli.
1: Però ampli, sí, més ampli, però que justament són temàtiques que no es toquen tant en els mitjans, que toquen més les notícies del dia a dia, no? I sí, en aquest sentit no cal, perquè com... ben has dit, ja ho toquen, i és anar a buscar algo diferent, però que arribi a tota la gent, i que sigui important, com acabes de dir, la llengua, la història i la literatura.
2: Difícilment la revista aquesta, avui en dia, la podríem fer amb els mitjans que tenim, impossible de fer-la físicament.
1: Ja.
2: En paper, perquè no hi ha recursos.
1: Sí. Ni que sigui un número especial per aquest 50 aniversari.
2: Això és el que intentem fer. N'hem fet algun número especial. Per exemple, vam fer un quan feia un any que havíem tornat a sortir en format digital, i alguna altra ocasió més n'hem fet 3 o 4 números Quan es va dedicar a l'Andreu Canals es va fer també un número extraordinari, i ara la nostra intenció seria que al setembre
1: pugui sortir també, també, o per la festa major podria dir.
2: Bé, és que al setembre és quan va sortir el número 1.
1: Vale.
2: El juliol va sortir el número 0 i al setembre el número 1 és el que volem estaria. Intentar, però esclar, hem de mirar de buscar
1: els
2: en
1: costos,
2: aquest cas sí,
1: o subvenció,
2: algun recurs o
1: finançament, subvenció, clar. Passem així a aquesta taula rodona i d'actes commemoratius. Què podrem veure i escoltar a la taula rodona del dia 12 d'aquest divendres?
2: Bé, el dia 12 hem buscat una...
1: L'hora és a les 5?
0: És al...
2: 6:15.
1: A 6:15. Sí.
0: Exacte, a la Biblioteca Municipal, a la sala d'actes.
1: Sí.
0: Ho dic perquè la gent es quedi amb el joc.
1: No. És una taula rodona en el que estareu presents justament la Carme Canals, que ja com a persona que ha viscut també tota aquesta història,
2: sí,
1: no?
2: Com a l'escola Montbui. Va ser mestre de l'escola des dels principis, i després tenim a Miquel Reventós, que de fet va ser l'ànima mater de la revista. I ara eclesiàsticament està jubilat, però encara continua col·laborant, vull dir, no ha deixat de col·laborar en cap moment, ni el vam recuperar també en el moment de fer-la digital. I després en Josep Puig, que també havia estat dels iniciadors, dels que hi havia hagut al principi, i així.
0: Jo en aquest punt tinc que agrair que jo vaig fer la proposta, però he d'agrair que
1: a l'Antoni,
0: però també el Carles, són les persones que han contactat amb aquestes persones, que han organitzat, m'han explicat qui són aquestes persones, perquè clar, jo sempre ho dic, jo no soc d'aquí de Caldes, soc adoptada només. Llavors ja em falta context a vegades amb certs noms i certes persones, i he d'agrair a la gent de la Tortuga que hagi contactat amb aquestes persones, que hagin posat d'acord amb una data, amb una hora, i perquè de fet he de dir que això m'ho han donat, gairebé mastegat. Vale? Llavors és un agraïment públic amb aquest fet, i bueno, això, agrair-lo.
2: Sí, no, també a veure, no, esperem que vingui gent i així.
0: Sí, sí, segur.
2: Perquè també hem fet, que deies, hem mencionat, el Carles va ser un que s'hi va, Carles Montpart.
1: Carles, sí. Que és família, potser, perquè sí, com sí, es diu, sí, Antoni sí, Font sí, i Montpart.
2: Som cosins, sí.
1: Carles Montpart, a més també filòleg, persona molt, molt arrelada també amb el tema literari i d'història del poble.
2: Els seus articles literaris de la Tortuga són una meravella, vull dir, és molt interessant.
1: Sí, sí.
2: Doncs és el que es va fer una recerca per mirar de contactar amb el màxim de gent possible dels que havien estat col·laboradors o implicats en la Tortuga. I tots els que vam aconseguir dades i això així, els hi hem enviat un mail o un WhatsApp per mirar de fer-los ja vinent, recordar-los que fa 50 anys,
1: sí,
2: i que si ens volien dedicar unes paraules de cara a aquest número especial que hem fet. Hi ha alguns que han respost, d'altres de moment no.
1: Mira, només que sigui per aquest motiu assistirà bastant gent, perquè el fet de que han col·laborat durant 50 anys, imagineu si han col·laborat bastant,
2: sí,
1: i les persones que estiguin físicament bé, vull dir, presents, doncs segur que assistirà.
2: Sí, malauradament, esclar, són molts anys.
1: Clar. I 50, és tota una vida.
2: Hi ha alguns que ja no hi podran ser-hi, no? Però bueno, no, hi ha, i a part, doncs, hi ha alguns col·laboradors que són des de, com el cas de mossèn Miquel, doncs des del principi.
1: Sí, sí. Quin futur imagineu per la Tortuga i per la memòria documental del poble? Aquí van les dues preguntes. Per la Tortuga, quin futur li veus? Perquè justament el ser digital, no? O també és necessari... Bé, hi ha persones joves, podríem dir, aquí, és necessari relleu?
2: A veure, evidentment és necessari relleu...
1: Okay. No necessari, que es vagi, afegint, que es vagi afegint un relleu.
2: Hi hauria de ser-hi, no? I malauradament no... no ho tenim massa, no? Tots ja tenim una...
1: No, i saps què passa? Que, clar, moltes persones... ser voluntari és difícil, no? I a vegades, doncs, i sobretot quan a l'hora d'escriure, etc, busques com un incentiu econòmic, podríem dir, no? Cosa que amb les persones que portem molts anys treballant...
2: Són més altruistes,
1: doncs,
2: no?
1: Més, exacte.
2: No, per exemple, ara amb el cas, perquè és una cosa recent, ja fa uns anys no sé si és Acció Cívica o el Casino de Caldes, que fan per Sant Jordi un concurs de contes.
1: Uh-huh. És Acció Cívica, sí.
2: Aleshores, doncs, el que fem ja des de fer 3 o 4 anys és publicar els treballs guanyadors i convidar-los, doncs, que si volen col·laborar, fer alguna cosa, fer algun article. De moment no ha sigut així. Quan penses que la gent ha de tenir una certa inquietud per presentar-se en un concurs o alguna cosa així, però no sé si hi ha un cert reparo, un cert d'això, i clar, ja la majoria som jubilats. Aleshores, al futur, si hem de ser els mateixos, doncs mentre
1: anem treballant perquè entri noves...
2: I a part d'això, vull dir, la qüestió econòmica, vull dir, nosaltres, ningú dels qui col·labora cobra, però qui cobra són els drets dels dominis d'internet i tot això, que això s'ha de pagar. Aleshores, vull dir, si hi ha sortides i no hi ha entrades, és efímer, però bueno...
0: No hi ha problema, ahir.
2: No hi pensem, amb això, endavant.
1: I per la memòria documental?
0: Nosaltres no tenim altre remei que ser-hi. Vull dir, no hi ha opció en el nostre cas. En el nostre cas, l'arxiu seguirà existint, el que hi ha i el que vindrà. Vindran altres formats, altres formes de fer, altres formes d'organitzar-se, segurament. Hem viscut un fet revolucionari que no havíem viscut mai. És a dir, sí que és cert que fa milers d'anys vam començar escrivint en una tauleta d'argila, però fa molts anys escrivim sobre un suport físic. Al no escriure en suport físic sí que és realment una revolució per la memòria. Jo crec que sobreviurem.
1: I tant,
0: continuarem, viurem amb el que ja tenim de passat, però també amb el que tenim per davant, perquè no tenim un altre remei, hem de ser-hi. Per tant,
1: la memòria ha de continuar.
0: Bueno, és que, com t'he dit, des del mateix moment que existeix la ràdio també genera un arxiu.
1: I tant.
0: Sigui sonor, per exemple, però també és un arxiu.
1: Sí, sí, sí.
0: I en generes. No pots deixar de fer-ho.
1: No, i queda, i a més que queda, queden els podcasts i tal, vull dir, tot és un arxiu. I si, bueno...
0: Amb molts reptes, això sí, eh?
1: Res, alguna pregunta sorpresa, perquè ja ens queden poquets minutets. I aquestes són ràpides, eh? Un document que us hagi emocionat. Si no et ve algú, doncs passem. Vull dir, es passem. En el cas de la tortuga, recordes un número de la tortuga que recordes especialment?
2: No, mira, ara així, que aquests dies he estat buscant arxiu, sí. Remenant d'aquests números antics i tal, recordo un número especial que vam fer dedicat a la Torre Marimon. Mm-hmm. Un altre a l'aigua termal. Eren edicions, números monogràfics, i estava molt bé. I a part, vull dir, a part de la tortuga i d'això així, el que dèiem, l'associació cultural, els actes que es feien abans, havia vingut realment personalitats aquí a Caldes a fer xerrades i conferències, que és del que parlàvem. Vull dir, no sé si ve, no ve potser molt el cas i coses, però abans venia un Santiago de Xeus, posem per cas, sí, que ara em passa pel cap, o un Miquel Portemoix,
1: sí,
2: i això així, i els hi donaven un poder de flors del remei i una llangonissa, i ja estava, no? I ja, capat d'un quant temps, ja et demanaven que volia cobrar la gent, sí, que et venia, no? Vull dir, ja va canviant les coses així. I aleshores, clar,
1: hem de deixar-ho aquí perquè acaben, vull dir que la pregunta sorpresa era ràpida.
2: Perdó.
1: No passa res. Esther, Antoni, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, de fet tan rica que se'ns ha passat molt ràpidament i jo m'he anat passant preguntes, eh?
0: Ah, podeu venir divendres, eh?
1: I
0: a la taula rodona.
1: I tant que sí. Gràcies per preservar, explicar i compartir la memòria del nostre poble. Que vagi molt bé aquesta Setmana Internacional dels Arxius i aquesta celebració dels 50 anys de la Tortuga. De veritat que ha estat un plaer tenir-vos aquí al forn i sempre que vulgueu, doncs aquí sereu de nou. I amb aquest recorregut tan ric tanquem el fòrum d'avui i marxem acompanyats per una música que estem escoltant de fons, Contigo, de Bebo Silvetti. I, de fet, doncs, recordem una mica que avui, a la primera hora, ha passat per la llibreteria amb la Marina de Meses, després amb música, llibres i pantalles, revisant el Hobbit amb la Clàudia Garcia, i en aquesta segona hora doncs hem entrat de ple en la Setmana dels Arxius i també en el celebrant els 50 anys de la revista La Tortuga. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm plegats. Demà hi tornarem amb més veus, més continguts i noves converses. Fins aleshores, que tingueu molt bon dia.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més dimarts, a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Hi ha dies que ens recorden que la memòria no és un arxiu polsós, sinó una eina de defensa col·lectiva. Avui és el Dia Internacional dels Arxius i potser no hi ha millor moment per dir en veu alta que la democràcia està malalta i que, si no la cuidem, si no la revisem, si no la reconstruïm, potser un dia ens demanarem o ens n'adonarem que ja no hi ha, que ja no hi és. Vivim temps convulsos, temps en què tornen discursos que creien superats, en què assenyalen diferències, en què es qüestionen drets que havien costat dècades de consens. Temps en què l'extrema dreta creix aquí i arreu, aprofitant l'esgotament, la por i, sobretot, l'oblit. I és precisament en moments així quan els arxius esdevenen imprescindibles, perquè els arxius són la memòria que no es pot manipular, la memòria que no es pot esborrar amb un titular, la memòria que no depèn de modes ni de sorolls. Són la prova del que van ser, del que van patir, del que van construir i del que van jurar que no tornarien a repetir. Els arxius ens recorden que la democràcia no va néixer sola, que va costar vides, renúncies, silencis i coratges, i que cada vegada que oblidem d'on venim, algú aprofita per reescriure el relat. La democràcia està malalta, sí. Ho veiem en la desinformació, en la polarització, en la banalització del discurs públic, en la pèrdua de respecte per les institucions, en la facilitat en què alguns juguen a dividir-nos, però també ho veiem en una altra cosa, en la nostra capacitat de reaccionar. Perquè reconstruir la democràcia no és només votar cada 4 anys, és recordar, és revisar, és preguntar-nos què volem ser com a societat, és defensar la veritat quan la mentida és més còmoda, és protegir la memòria quan l'oblit és més fàcil i, sobretot, és pensar en el futur que ens segueix, en els joves que heretaran el que nosaltres deixem, en les generacions que vindran i que necessiten saber d'on venim per poder decidir cap a on volen anar o volen anar, no? La memòria és un llegat i la democràcia una obra inacabada que cada generació ha de tornar a aixecar. Si nosaltres no la cuidem, els joves hauran de reconstruir-la des de les runes i no els ho podem deixar tot trencat. Per això, avui que celebrem el Dia dels Arxius, celebrem també la valentia de recordar, de mirar el passat de cara, sense maquillatge, sense por i sense excuses, perquè només qui sap d'on ve pot evitar tornar a caure en els mateixos errors. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 2 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 9 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A primera hora començarem, amb tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. Avui és el Dia Internacional dels Arxius, una jornada dedicada a posar en valor la seva importància en la investigació, la transparència i la preservació de la memòria històrica i cultural. Tot seguit, centrarem o entrarem a la sanitat a debat, avui amb la doctora Xesca Sabater, que posarà el focus en la sanitat més propera i en les persones sanitàries en qui més confiem, els metges de família, professionals de l'atenció primària que ofereixen una assistència integral, contínua i coordinada a les persones al llarg de tota la vida. I a la segona hora, de 10 a 11, dedicarem l'espai a la literatura i vindrà de la mà de l'escriptor Jaume Albert Oller, un autor que coneix molt bé el món de les lletres i de la història. Parlarem de la seva trajectòria i ens endinsarem en la seva darrera novel·la, Una veritat i unes quantes mentides, publicada a Edicions Sandri a finals del 2024. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. I entrem en tal dia com avui. Avui és dimarts 9 de juny. Han passat 160 dies d'aquest 2026 i en queden 205 per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda la celebració de Santa Diana i Lira i dels sants Colombo i Efrem. Si us dieu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui és el Dia Internacional dels Arxius, tal com ho hem recordat en aquesta obertura, no? Avui celebrem el Dia Internacional d'aquesta, o sigui, és aquesta efemèride, una jornada que vol destacar la importància d'aquests espais en la preservació de la memòria històrica i cultural i en la transparència de les institucions. Aquest dia forma part de la Setmana Internacional dels Arxius, amb activitats, visites guiades i xerrades arreu del territori, i aquí a Caldes també. De fet, ahir doncs, ens ho va recordar doncs, l'arxivera, la responsable de l'arxiu de Caldes de Montbui, Esther Sánchez. I la segona hora de 10 a 11 la dedicarem a l'espai avui, a un espai de literatura. I vindrà de la mà de l'escriptor Jaume Albert Oller, un autor que coneix molt bé el món de les lletres i de la història. Parlarem de la seva trajectòria i ens endinsarem en la seva darrera novel·la, Unes quantes mentides, una veritat i unes quantes mentides, que ha estat publicada a Edicions Sandri a finals del 2024. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

bé, vull dir, a vegades passen cosetes, no? Vull dir, repetint sense voler. Doncs estàvem parlant de que avui és el Dia Internacional dels Arxius i ja dic que la data no és casual. És un 9 de juny del 1948, la UNESCO va crear el Consell Internacional d'Arxius, l'organisme que, de fet, vella per la protecció del patrimoni documental. I avui també... Avui així ho destaquem, no? No és que sigui tampoc una efemèride o un dia temàtic molt, molt important, però sí que té la seva curiositat, no? Que també és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. Aquest personatge icònic de Disney, no? Que va aparèixer per primera vegada un 9 de juny, en aquest cas era l'any 1934, amb el seu vestit mariner, el seu mal humor inconfusible i les seves aventures impossibles, Donald s'ha convertit en un dels personatges més estimats de la història de l'animació. I pel que fa a efemèrides, doncs dies aquests, tal dia com avui, han passat coses que han marcat el món. El 2023 troben en vida, va ser una data també important, troben en vida quatre nens que s'havien perdut i van estar 40 dies a la selva de Colòmbia. Va ser un cas conegut com el miracle de la selva. El 2001, Irlanda va rebutjar un referèndum, o sigui, en referèndum va rebutjar el tractat de Niça. El 1999, Iugoslàvia i la OTAN van signar el tractat de pau que va posar fi la guerra de Kosovo. El 1975, el govern espanyol va aprovar la llei que permet la existència de partits polítics. El 1959 es va inaugurar el submarí militar George Washington, que va ser el primer amb míssils balístics. El 1957 va ser la primera ascensió al Broad Peak, una muntanya o un pic de més de 8.000 metres, concretament 8.030 metres, i està a la frontera entre la Xina i el Pakistan. El 1934 es va estrenar la primera pel·lícula de l'Ànec Donald, que ja ho hem recordat aquí. El 1928 va ser el primer vol que va creuar l'oceà Pacífic amb el Southern Cross, no? En 1817, Xile va acunyar la seva primera moneda nacional. El 1667, la flota neerlandesa va iniciar l'atac de Midway, que va ser decisiu a la Segona Guerra Anglo-Neerlandesa. I l'any 68, l'emperador Nero va ser forçat al suïcidi. I fins aquí aquest repàs del 9 de juny, un dia que ens recorda que la història avança, que la cultura ens explica i que la memòria ens sosté. Per tant, tanquem doncs aquesta finestra al passat i al present i obrim la mirada al que ens ocupa avui,

0: parlant, o sigui, ara parlem de salut, no? Entrem a la sanitat a debat, a l'espai on cada setmana posem el focus en temes que ens afecten directament. Avui ho fem amb la doctora Xesca Sabater, que ens ajudarà a conèixer molt millor la tasca del professional mèdic més proper a nosaltres, les metgesses i metges de família. M'agrada començar a mi sempre per la part femenina, metgesses i metges. De fet, podríem dir el que engloba, no?, els metges de família. Primer de tot, molt bon dia, Xesca.
1: Bon dia, Conxi.
0: I sí, per entrar en matèria, avui ens portes un tema molt important i que coneixes molt bé, els metges i les metgesses de família, tradicionalment coneguts com a metges de capçalera, no? Són els professionals que ens acompanyen al llarg de tota la vida, que ens coneixen, que ens escolten i que tenen una mirada integral sobre la nostra salut. I jo aquí ja no diré res més, sinó comencem, no?, amb aquest espai que, com sempre, avui he dedicat a entendre millor el paper, el vostre paper, no? Vull dir, perquè com tu, de fet, has estat, per això dic que ho coneixes molt bé, perquè tota la teva vida professional, que encara la continues, no?, perquè el ser metge no s'acaba mai, però que sempre, mentre has tingut el que seria l'època laboral, no?, doncs sempre estàs dedicada a ser metgessa de família.
1: Doncs sí, i tu ho has definit molt bé, eh? I avui, no sé si te recordes que l'última vegada que vaig ser aquí...
0: El 19 de maig. Sí, que era el dia... Cada dia hi ha un dia temàtic. Sí. Avui és el dia dels arxius, no?
1: Doncs,
0: el 19 de maig era el dia del metge de família.
1: Doncs aquell dia no hi vaig caure... Fins que tu no ho vas dir, vaig pensar, home, potser val la pena que un dia dediquem a això, no?
0: I tant.
1: I avui ho recuperem.
0: No, i és molt important, perquè aquí és on destacarem i on sabrem més el que representa la vostra tasca, no? Com a metges de família, de vosaltres, com a professió, i de cara a nosaltres també, com a les persones que us necessiten.
1: Exacte. Però fixa't que va ser necessari declarar el Dia Mundial dels Metges de Família, dels metges i les metgesses de família. I quan es dedica un dia a alguna cosa, jo penso que és perquè es necessita, per visibilitzar, per fer-hi, no?, donar-li més importància, etcètera.
0: S'ha d'exactament visibilitzar.
1: Llavors, per això, l'any 2010, l'Organització Mundial de Medicina de Família, que es coneix per les sigles la ONCA, va declarar aquest any, i l'any 2000, aquest dia, el 19 de maig, com a Dia Mundial del Metge i Metgessa de Família, per posar de relleu aquesta especialitat, precisament, que és una especialitat troncal a tots els sistemes, a tots els sistemes sanitaris. És una especialitat que és la base de qualsevol sistema sanitari. I aquest any la celebració s'ha centrat en el paper insubstituïble de la relació metge-pacient en un món i en un context sanitari on cada vegada hi ha més presència de la digitalització, de la intel·ligència artificial, i sembla que el tema aquest més de relació queda una mica de banda, no? De fet, moltes entitats relacionades amb la medicina de família aquest any han reivindicat la importància de la comunicació amb els pacients i han posat un punt d'alerta sobre el risc de deshumanitzar la pràctica sanitària. M'agradaria remarcar que els metges i metgesses de família són l'especialitat amb més presència en el sistema sanitari. No hi ha cap especialitat que tingui tant nombre de metges com aquesta, no? Només a Catalunya hi ha uns 6.000 metges de família, només a Catalunya, que estan treballant als CAPs i als consultoris, més o menys un per cada 1.300 persones. De cardiòlegs, en canvi, que semblen molt importants, només n'hi ha 600 o 700, entre 600 i 700. Vull dir, aquí ja veiem la importància. I a més, el que deies abans, que al voltant del 65% són dones. Uh-huh. I cada vegada va en augment. Quan jo vaig començar a treballar, les dones, tant a la facultat com a la pràctica, érem una minoria, i em trobava a reunions o cursos que era l'única dona o amb una altra, i actualment són majoria. El sistema sanitari, més del 70% són dones en general, però de metges, llavors hi ha les administratives, les infermeres, i de metges de família són un 65% dones. Recordar que la medicina de família és una especialitat que a vegades s'ignora. Es pensen que el metge general o el metge de família són metges sense especialitat, i això no és així.
0: Ui, no. Es necessita el MIR igualment.
1: Es necessita un MIR igualment. És un MIR de 4 anys de residència, igual que la majoria d'especialitats. I, a més, és una especialitat i una pràctica de les més exigents i més difícils de tot el sistema sanitari, perquè s'ha de saber de tot. I s'ha de conciliar a vegades la intervenció de tots els altres serveis, de tots els altres especialistes, que sigui un cardiòleg, el traumatòleg, el nefròleg, l'endocrinòleg, el neuròleg, i cadascú veu una part de la persona. Però qui veu la globalitat, com tu deies, no? Aquesta visió integral, és una visió familiar, de conciliar la mirada i els tractaments, a vegades, de totes les altres mirades,
0: especialitats,
1: de les especialitats,
0: sí,
1: que en diem focals, no? Mm-hmm. Diem focals. La medicina de família hi va tot. Quan la persona té un problema de la naturalesa que sigui, va al metge de família en primer lloc, no? Sigui per un mal de panxa, sigui per un problema de pell, sigui per una reacció al·lèrgica, sigui per una ferida, una angoixa o qualsevol problema. I el metge de família ha de saber orientar. Ha de saber veure si allò necessita més proves, si pot fer un diagnòstic, si necessita la mirada d'un especialista focal que entengui molt d'aquell problema concret, o si simplement aquella persona necessita escolta i acompanyament i veure l'evolució. També té una visió de la realitat de la persona, no només la realitat física, la realitat biològica, sinó també de del seu entorn familiar o el seu entorn social, amb qui viu, com viu, on treballa, si té persona al seu càrrec o no, que això és molt diferent, si més de treballar, de cuidar de criatures o de persones grans, si està en atur o està en perill de perdre la feina o en perill de perdre la casa. O sigui, tot això és important saber-ho perquè condiciona la salut.